0: estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
1: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
2: A la tarda no hi ha hagut problemes, hi havia 20 busos habilitats. Aleshores, més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
3: Esports, el Barça ha confirmat la gravetat de la lesió de l'extrem suec Roni Bardaggi. Haurà de passar per quiròfan i pràcticament diu adeu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'ha d'incorporar aquest dimecres als entrenaments de l'equip.
2: Primera cita futbolística de la temporada aquest dimecres. Es disputa la Supercopa d'Europa de futbol entre el PSG i el Crystal Palace. En la prèvia, l'entrenador dels francesos, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final es disputi ara, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
3: El nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, després d'acabar segon a les semifinals. A més, ha batut el rècord d'Espanya. La final es disputarà aquest dimecres a la tarda.
2: I als campionats d'Europa d'atletisme de Birmingham, l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. I la corredora d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per semifinals.
4: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
6: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
7: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
8: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenca la pista. Miqui Puig als plats et diu hola. Ja saps, travesses tota l'emissora, te'n vas al pati de darrere, on aquests dies hi ha aigua per terra. El Vespino es va rovellant des de fa anys i panys sense que ningú el desencadeni d'aquella farola. I el so t'arriba des d'una porta que un cop oberta et porta dins cada tarda, de dilluns a dijous a les 8, en aquesta nova situació horària d'aquesta temporada, és on tens pista. Baixes les escales, vas fins a baix, i un cop has apartat la cortina de feltre vermella, toves el DJ, Galta Vermell, que et saluda amb la mà. Et diu que ja hi som, que comença amb una novetat de DXX. Les edicions de luxe de DXX porten cançons perdudes, com aquest Insects.

Les edicions de luxe de Dietzex arriben amb peces inèdites com aquest, The Insects. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta. Comencem amb novetats. DJ Harrison, Never Fall.

PJ Harrison no és nou, però no el coneixíem. És de Richmond, Virginia, porta anys i panys fent música. A partir del hip-hop, buscant samples únic, i el seu nou disc es diu Electro Soul. Això es diu Never Fall. Aquest sample de guitarra acústica et deixa el cor trencat. Ni cap ho tenen clar, Get Your Breeds Out. Els volen fora, els segueixen considerant els invasors.

0: mica com més els critiquen i més els cancel·len i més forts són. Get you breeds out, fora d'aquí, fora, sempre.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upwards, press the heels of your hands out to the opposite walls and circle forward, two, three, four.

0: activista i fanàtic del ball. Joshua Idaham diu que li deia el seu productor House, House, House. La manera de que la paraula arribi també a vegades és a través de la paraula Don't let it get you down. Ha tornat Joshua Idaham.
1: Pista de fusta. Dance clubs. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Descoberta, el projecte Fabe i el seu Freedom, una animalada. Es pot parlar de política mentre es ballen. S'ha de parlar de política mentre es ballen.

em té totalment enganxat. Són de Boston, es fan dir fa bé. I gràcies als britànics Mouth han arribat a Europa. La cançó ho deixa tot clar. Què cal? Què és necessari per lluitar per la llibertat? Perquè a vegades, fins i tot un punt de radicalitat, és necessari ara, si em permeteu? Que entri la guitarra. Never be the same. El projecte es diu Dahil, i aquesta guitarra inequívocament xic demostra que ara anem a ballar disco.

la pressió és actual, però la guitarra i el saxo que van trufant la peça té tot el punx, tot l'aire disco de tota la vida. Novetats que arriben a la pista. Dale, never be the same. La música disco no mor mai. Es va mutant, es va canviant, com el funk, el hip-hop i tantes d'altres. D'arrel afroamericana canvien els temps, canvien les maneres de dir-li, però de què ser? Música de ball. El projecte català Personal Belongings treu peces, un darrere l'altre, per fanàtics. Aquest projecte es diu Mina, amb un U a la I. Això es diu discotec.

0: Demano disculpes perquè m'he equivocat de segell. No són perfect belongings, sinó que és agua salada. Cosins germans, però... Mines diu el projecte, i aquesta discoteca és super, sorprenent, elegantíssima. Tot m'encanta, com funciona el baix, com funcionen les veus. I que sigui així de bonica. Descobrir cançons és un goig, tarda rere tarda. Visca la disco music, visca la pista, visca els pistes de foro. I visca la mare que em va parir.
1: Disco music. I like it. Tots a la pista. Miki Puig als plats. Disco. Disco music. Pista de fusta, dance club.
0: Com deia aquell, això no se para. Un sense aturador arriben peces i peces. Vintage Culture col·labora amb Gaps i es treu de la màniga Lost. És tan xiclet, és tan hipster, és tan comercial que em flipa.

Centes Cultur. Sempre ho fa clar. Sempre ho fa comercial, agradable i que funcioni. Cosa que no vol dir que sigui menor. Ja dintre d'aquesta manera de fer música, una cosa intangencial que es té o no es té. Lost, amb el productor d'Apps. I això és una de les peces que més boig m'ha estat tornant darrerament. Rollover DJs, amb la veu de David Blank. I aquest Free to Love, inspiradíssim amb els clubs dels 80.

El so és increïble, la producció és bèstia, aquest trombó vingut d'un altre món i la peu de David Blanc. Roll Over DJs, un EP ple d'imaginació, posant al dia el so dels 80 amb els beats rebaixadets, amb el look

Imparable. Rosti. Recordant les seves tardes, nits, matinades i dies a les raves de la Isla de Sky. Highland Rave. Les Highlands. On l'aigua al fred.

0: čo to písal.
1: Tots a la pista. Miki Puig, els Plaus.
0: El goig de cada tarda, seleccionar peces de ball. Sammy Dean, Get On Up. Ets a la pista de fusta, la temporada 25 i 26, a la que fem de dilluns a dijous, a les 8, sempre picant de mans i demanant més.

del moll de l'os, Sammy Dean Get On Up. Quan va arribar aquesta promoció, deien que se'n podia fer ús i abús perquè sabien que funcionava. I ara, si em permeteu, connectem amb els nostres estudis d'Amsterdam. La festa se'n va a Amsterdam. Party in Amsterdam. Better than Lex. Així ens diu el projecte.

sembla una animalada, de veritat. Té tots dels 80, té afro, té aquest orgue increïble. Té un altre cop, com us deia abans, una veu que no pretén ser cap diva. Simplement vol ser divertida. La pista de fusta a vegades arriba tard a artistes, perquè n'hi ha tards, que jo me'ls perdo. Suecat a la ràdio inquieta, i aquí tanquem, perquè ara venen més companys, perquè la pista de fusta ha de descansar i preparar-se per demà. Em dic Miqui Puig, Miqui Puig dels Plats. De dilluns a dijous, on ens trobes aquí, sempre a 3CAT Cultura. I a partir de migdia ja tens la teva dosi. La secta et necessita. Això és el Club Rat, és bars i és el final de la Bui. El ball de tarda s'acaba i Miqui Puig et diu: sigueu feliços i balleu. Demà hi tornem a ser, ja ho sabeu, puntuals, al mateix Bat Canal.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Tot a punt per a l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest dimecres. A Tarragona, aquest vespre, s'ha fet un acte institucional per activar el compte enrere oficial a 24 hores de l'esdeveniment astronòmic. L'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha demanat aprofitar l'eclipsi per despertar la curiositat científica dels ciutadans i ha insistit en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar el fenomen.
3: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol, però com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
2: L'eclipsi serà del 100% a bona part del sud de Catalunya i a Lleida. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb el desplegament de 700 Mossos d'Esquadra davant la previsió que s'incrementi notablement la circulació en direcció a aquests punts. Preocupen especialment les aglomeracions que hi pugui haver a l'AP7, tant abans com després de l'eclipsi. Trànsit recomana sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se als vorals si l'eclipsi ens enxampa en ruta. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb en Quim Balaguer.
4: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns, que ha deixat almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats de les regions afectades eleven aquesta xifra per sobre de les 240 víctimes. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca encara 164 persones que no ha pogut localitzar.
2: L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies.
4: Els joves espanyols triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41 al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
2: Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de videovigilància. Abans no acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegasus, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica, entre d'altres indrets. En total, se n'instal·laran un centenar. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els veïns de Gràcia s'afanyen a enllestir els decorats dels carrers de la seva festa major, una de les més populars de Barcelona. L'impacte de la crisi de l'habitatge ha condicionat també la seva feina.
4: Sí, perquè molts dels veïns han hagut de marxar víctimes de la gentrificació, però continuen participant activament en les decoracions. I en paral·lel, moltes associacions miren de treure els estrangers que han vingut a viure al barri perquè també participin de la festa. Ho explica Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
5: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
4: La Festa Major de Gràcia es farà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Aquest any, per primer cop, 5 carrers s'ha posat d'acord per triar un mateix tema de decoració, el Senyor dels Anells. D'aquesta manera, els visitants podran fer un recorregut per diversos moments de l'exitosa saga cinematogràfica.
2: Música. Esports, el Barça ha confirmat la gravetat de la lesió de l'extrem suec Roni Bardaggi. Haurà de passar per quiròfan i pràcticament diu adéu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Casado i Héctor Font. Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'ha d'incorporar aquest dimecres als entrenaments de l'equip.
4: I el PSG és precisament un dels protagonistes del partit de la Supercopa d'Europa que es disputa aquest dimecres i que l'enfrontarà el Crystal Palace. En la prèvia, l'entrenador dels parisencs, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final de la Supercopa es disputi ara, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, música de Diana Rose, que avui serà protagonista d'aquí del Delicatessen. Que ningú s'espanti, perquè possiblement aquest Upside Down amb el que hem començat no és que vingui a ser una de les relíquies més interessants de la història de la música. Però hi ha unes quantes raons per les quals avui em venia de gust parlar de Diana Rose. La primera, evidentment, és que avui és el seu aniversari. Avui Diana Rose fa 82 anys. I no només fa 82 anys i és una d'aquelles figures a recordar, està vivita i coleando i a més és que continua fent gires, continua actuant en directe. Hi ha alguns concerts per terres japoneses, per exemple, al llarg d'aquest 2026 i la veritat és que no sé en quina forma deu estar, però continua pujant a damunt dels escenaris. Però, evidentment, un dels motius principals pels quals avui, aprofitant per celebrar aquest aniversari de Diana Rose, doncs un dels motius o una de les excuses principals és el fet de poder recuperar la música de les Supremes.

Supremes o The Supremes, com vulgueu dir-li vosaltres mateixos, que eren, doncs, evidentment, que una de les perles d'aquell segell anomenat Motown, dirigit per el senyor Berry Gordy, un Berry Gordy que, entre altres mentories, va ser parella també de la pròpia Diana Ross. I és que era una mica la nineta dels seus ulls i, evidentment, que va crear aquesta formació. Originalment, abans de dir-se The Supremes, van formar una banda que es deien The Primettes, eren un quartet, però al final la cosa va anar quedant reduïda com a trio, i amb Diana Ross com a protagonista, al costat de les altres dues veus, que eren la de Mary Wilson i Florence Ballard, que en definitiva eren una mica més les coristes. Ella era la veu principal. I a més, com us deia, la nineta dels ulls de Berry Gordy, que era el capo de la Motown, de la tabla Motown, que era aquest segell discogràfic del que van sortir tantes i tantes estrelles al llarg dels anys. Sense anar més lluny, per exemple, el propi Marvin Gaye i un llarguíssim, etc. Però Supremes van ser cap visible, i podríem dir-ne que van ser una d'aquelles referències inevitables, amb cançons sempre composades per compositors que es mantenien a l'ombra, com aquest Baby Love.

Baby Love és un dels grans hits de les Supremes. De fet, escoltarem tots els hits de les Supremes que van estar en actiu amb la Diana Ross entre 1959 i 1970. Després hi haurien altres intents de continuar amb la matriu de The Supremes, amb altres noms al darrere, però, evidentment, Supremes sense Diana Ross, diguéssim que no vindria a ser el mateix o no vindrien a ser les Supremes. Hi han alguns discos realment curiosos o d'aquells que la discografia val la pena tenir en compte, per exemple, un àlbum que van publicar l'any 1964 que es deia A Beat of Liverpool. Era un disc en el que agafaven cançons originals, evidentment, d'artistes com els Beatles o d'altres compositors, en aquest cas famosos en aquella època, doncs, a la ciutat de Liverpool, però sobretot com a punt de llança hi havia els Beatles. Hi havia versions del quartet de Liverpool, com aquest A Hard Day's Night, per exemple, fet per les Supremes, que és una meravella.

els Yankees, que sempre s'han cregut al centre del món, però a finals dels 60 van parlar d'una invasió britànica per al que fa a la música i sobretot per la presència dels Beatles i també, en certa manera, dels Rolling Stones. I a partir d'aquí, doncs, hi havia també el seu retorn a manera d'agraïment o d'homenatge, com vulgueu dir-hi, per part dels artistes nord-americans i, en aquest cas, de la Motown, que va voler fer aquest disc d'homenatge a les figures, sobretot als Beatles, perquè bàsicament tot l'àlbum són versions dels Beatles, malgrat que hi ha alguna altra cosa, però hi ha alguna cançó, per exemple, escrita per Berry Gordy o per Smokey Robinson, que també era un altre dels grans compositors de la Motown. Però bàsicament aquest àlbum està dedicat a la figura dels Beatles. Igual que en van fer un altre després d'homenatge a Sam Cooke, i es deia l'àlbum We Remember Sam Cooke, i un disc també de principis dels anys 70, Les Supremes, aquí fent la versió del You Send Me. You.

gran majoria d'artistes d'aquella època, parlem de finals dels 60, principis dels 70, sobretot la gent de la Motown, vivien, evidentment, que de fer versions i de composicions que els hi escrivien terceres persones. Gent que va quedar a l'ombra, com per exemple la tripleta formada per Eddie Holland, el Lamont Dozier i el Brian Holland, que són compositors habituals de la Motown i que van escriure aquesta cançó que es deia Stop in the Name of Love. No confondre pel títol amb coses que van fer després, anys després, els U2. Aquest Stop in the Name of, ja ho diré demà, Stop in the Name of Love està inspirat en concretament un dels tres que van escriure la cançó, concretament Eddie Holland, que el va deixar la dona, i quan s'estava així mig enrabiant parlant amb la dona que seria després la ex, la dona li va dir: frena, en el nom de Déu, frena. I a partir d'aquí va escriure aquesta meravella.

Stop in the Name of Love, d'aquesta tripleta formada per Holland, Dozier i Holland, que també són els autors d'una altra de les grans cançons de les Supremes. O sigui, més no, totes són de grans, però una de les que va arribar a tenir més popularitat, extreta d'un disc que es deia The Supremes a Gogó, amb l'expressió allò de venga, tutti plen. El Supremes a Gogó és un àlbum que està a punt de fer 60 anys, ja que es va publicar el 1966. I aquí hi havia aquesta cançó que és, sens dubte, una de les més famoses de les Supremes, You Can Hurry Love.

que en Harry Love segurament a més d'un li ha ressonat ara la versió que va fer després Phil Collins, evidentment que és una també molt coneguda, però s'ha d'anar sempre a l'arrel, passa moltes vegades que hi ha hagut versions que s'han fet més conegudes que les originals i per tant jo crec que en aquest cas és possible, perquè la que va fer Phil Collins va sonar moltíssim, es va convertir en número 1, però el César, lo que és del César, i el Duke and Harry Love és de les Supremes, tot i que escrita per aquella tripleta la que anomenàvem abans. I ara anem amb una altra versió, també extreta, o que es va enregistrar en aquest de Supremes a Gogo, que em sembla un gran àlbum de les Supremes, per si algú vol començar a introduir-s'hi, em sembla un disc molt recomanable, insisteixo, de l'any 1966. Aquí teniu la versió que van fer d'una cançó del 60, també, escrita per un altre d'aquells tipus mort a l'ombra, el senyor Barton Lee Hazelwood, que era l'autor de moltíssimes cançons, entre elles aquest These Boots Art Made for Walking.

These Boots Are Made for Walking. La cançó la va popularitzar sobretot la Nancy Sinatra. De fet, és curiós perquè el text on està inspirat Lee Hazelwood es va inspirar en una frase que deia justament això. Em diuen que aquestes botes no estan fetes per caminar, d'una comèdia western que es deia Fort Worth, Texas, en la que hi havia doncs la presència del senyor Frank Sinatra i de Dean Martin. I després seria la Nancy Sinatra la que popularitzaria. Uau! És que a vegades costa, eh? Què faria popular aquest These Boots Are Made for Walking, que ara sentíeu en versió de les Supremes. Anirem amb l'última de les cançons que us he triat de les Supremes, perquè evidentment també volia parlar en aquesta segona part del programa de Diana Ross i de les coses que va fer després de les Supremes. Però de moment, un altre gran clàssic és aquest You Keep Me Hanging On.

Doncs una altra de les cançons escrites per la Tripleta, formada per aquells tres personatges que escrivien gairebé totes les cançons de les Supremes. Holland, Dozier, Holland feien també, o posaven la rúbrica en aquest You Keep Me Hugging On. Les Supremes, que com us deia, van durar fins l'any 1971, però ja l'any 68, des de la Motown, van començar doncs a aplanar el camí per al que vindria després, que seria la carrera en solitari de Diana Ross, que avui, insisteixo, fa 82 anys. Doncs la primera manera d'aplanar aquest camí era ni més ni menys que ja posar el nom de Diana Ross per sobre del de Supremes. Hi ha un disc del 69, crec que és, ara us ho dic, és 1968, per ser exactes, que es diu Love Child, en el que per primera vegada i última, ja que a partir d'aquí començaria després la carrera de Diana Ross, tinc un dia tontíssim avui, eh? Doncs és la primera i única vegada que s'assigna un disc com a Diana Ross and the Supremes.

Love Child, Diana Ross and the Supremes, transició de les Supremes cap a la carrera en solitari de Diana Ross. I amb un disc en el que ja començaven a desprendre per les seves imatges, hi ha un... era com una temptativa de fer-les com més malotes, més urbanes, més de barri baix, més de suburbi o de gueto, i oblidant una mica aquestes bones nenes que fins al moment havien estat una mica, com a mínim a nivell d'imatge, les Supremes. Una altra de les cançons a destacar d'aquest àlbum, d'aquest Love Child, és aquest His My Sunny Boy.

I Diana Ross, doncs, té tot un plegat de cançons, sobretot la primera època, que és la que encara no s'ha desvinculat del tot d'aquest Somotown i de la manera de fer de les Supremes, que és, per mi, el més interessant. Després, i a partir d'un moment, entrem en una dinàmica una mica més comercial, una mica més de glamour, d'allò de molta floritura, diguéssim, i molt, molt, molt marcadament nord-americana, de gran show, i a mi potser és la que menys m'agrada. Però en aquella primera època hi ha coses tan boniques com aquesta.

Doncs aquí tenim una Diana Ross, doncs ja alliberada. Ja veieu que donant renda suelta absoluta a la seva manera de cantar i aquí demostrant les seves capacitats vocals més enllà del que seria una mica el corset que tenia abans amb les Supremes, que eren tres veus que havien d'empaltar. Aquí no, aquí ella ja era la jefa. El primer disc en solitari de Diana Ross es diu tal qual, Diana Ross, abandonant ja tota la nomenclatura de Supremes, es publica l'any 1970 per al segell Motown. Moltes vegades parlem de Tamla Motown, i és que Tamla era un segell subsidiari de la Motown, diguéssim. I justament en aquest segell, a Tamla, es va publicar l'any 1967 un single que el protagonitzaven d'una banda Marvin Gaye i de l'altra Tammi Terrell. És una cançó que és famosíssima, perquè l'heu sentit mil vegades, perquè entre altres coses es va fer molt famosa gràcies a una campanya de publicitat, crec que era de telefonia mòbil. És el Ain't No Mountain High Enough. I aquesta cançó amb Marvin Gaye i Tammi Terrell no va arribar al número 1 fins que no la va gravar en aquell primer àlbum de Diana Ross l'any 1970.

No sé què dir, no sé quina m'agrada més. La veritat és que la versió original, la de Marvin Gaye amb Tammy Terrell, és excepcional. Potser és més tranquil·leta, és més retrospectiva, és més de mirada interior, introspectiva. Ara bé, ja us dic que porto un dia tontíssim, però aquesta és que acaba amb una orgia tremendíssima. És tremenda, la versió de l'Ain't No Mountain High Enough de la Diana Ross. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i no deixeu mai de ser exigents amb la bona música, i tornem dilluns a la mateixa hora de sempre. Yeah.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Una de les preocupacions vinculades a l'eclipsi és el trànsit. Hi haurà un dispositiu especial davant la previsible davant del previsible increment de circulació cap al sud i l'est del país, amb una via en el punt de mira, l'autopista AP7. El Servei Català de Trànsit adverteix que hi pot haver problemes tant a l'anada com a la tornada. El seu director, Ramon Lamiel, aconsella sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se als vorals si l'eclipsi ens enxampa en ruta.
3: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
2: Pel que fa a l'AP7, des de trànsit, recomanen evitar-la en la mesura que sigui possible. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'autovia A7 com a alternativa i deixar l'AP7 per als vehicles que es dirigeixin cap al Delta. Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. En total, es desplegaran 700 agents dels Mossos en aquest dispositiu especial. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de 7,4 que ha deixat almenys 181 morts, segons el govern de Bogotà. Les autoritats regionals de les zones afectades eleven aquesta xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no s'han pogut localitzar.
2: L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van entrar a la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies.
4: Condemnat a mort en absència, el dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres alts funcionaris, a qui atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Els familiars de les víctimes ho han celebrat a Damasc. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort.
2: Aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Situació dramàtica a bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua.
4: La calor no ha afluixat a França des del maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat en aquest període i 2/3 dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren sobretot a l'àrea dels Alps. A Anglaterra també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. Ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense omplir de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants del Regne Unit viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua.
2: Esports. El Barça ha confirmat la gravetat de la lesió de l'extrem suec Roni Bardaggi. Haurà de passar per quiròfan i pràcticament diu adéu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'ha d'incorporar aquest dimecres als entrenaments de l'equip.
4: I aquest dimecres es disputa la Supercopa d'Europa de futbol, que enfronta el PSG i el Crystal Palace. A la prèvia, l'entrenador dels francesos, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final es disputi ara, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
2: I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures de l'europeu de natació que es fa a París, després d'acabar segon a les semifinals. A més, ha batut el rècord d'Espanya. La final es disputarà aquest dimecres a la tarda.
1: Fins aquí les notícies.
5: A la meva esquerra.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
8: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
7: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: 9 de juny del 2004, 6 de la tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit custodien un camió carregat amb les pales d'un aerogenerador. Ho fan a la Nacional 113, que uneix Pamplona amb Madrid. De sobte, la conducció temerària d'un tot terreny els crida l'atenció. Els agents activen les sirenes i comencen a perseguir-lo. El conductor no fa cas dels avisos i prem l'accelerador. Després de 3 quilòmetres, alenteix la marxa. Els agents l'avancen i durant un moment circulen contra direcció. Quan els dos cotxes es troben en paral·lel, l'infractor treu un subfusell per la finestra i obre foc. Una ràfaga de 21 projectils mata els dos guàrdies civils a l'acte. Els fets han passat a l'entrada del municipi navarrès de Castejón.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El que havia de ser una jornada de vigilància rutinària acaba amb la mort a sang freda de dos guàrdies civils. A l'escena del crim, desenes de casquets de bala escampats per terra. L'anàlisi d'aquesta munició serà el punt de partida d'un cas que té ramificacions per tota la geografia espanyola. Les revelacions d'un confident donaran el gir definitiu a una història de lladres i serenos. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: El 2004 és un any que sempre recordarà pels atemptats de l'11 de març a Madrid.
3: El tren se ha quedado pegado a las vallas, a lo que es la valla, y otra explosión se ha visto en el cielo como una lucecita, y entonces ya toda la gente de las casas estas ha empezado a levantar las persianas.
1: La massacre, obra d'una cèl·lula jihadista, va deixar 193 morts i més de 1.800 ferits. Tres mesos després, l'impacte d'aquell atac encara era molt present a la societat. Dimecres, 9 de juny de 2004, els diaris obrien amb la detenció a Milà de Mohamed el-Egipci, un dels cervells de l'11M. Explicaven que estava a punt de cometre un altre atemptat a Europa. Aquell dia, dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, Juan Antonio Palmero, de 29 anys, i José Antonio Vidal, de 31, tenien l'encàrrec de custodiar fins a La Rioja un comboi carregat amb les pales d'un aerogenerador de l'empresa Gamesa. Havien de regular la circulació perquè el pas d'aquest vehicle de grans dimensions no comportés cap problema a la xarxa viària. I s'havien de situar a l'encreuament entre la Nacional 113, la carretera que uneix Madrid i Pamplona, amb la Nacional 232, que connecta Vinaròs amb Burgos, molt a prop del municipi navarrès de Castejón.
4: Els dos agents pertanyien a l'agrupació de trànsit de Calahorra, a La Rioja, i van entrar a la Benemèrita per vocació. El José Antonio, el més gran, havia volgut ser guàrdia civil tota la vida, malgrat els esforços de la seva mare, la Virgínia, perquè canviés d'idea. Poc temps després d'entrar al cos, el van destinar a Mieres, a Astúries, i més tard a Calahorra. El Juan Antonio, l'altre agent, va ingressar a la Guàrdia Civil influenciat per la figura del seu pare, el Rafael, un subtinent ja jubilat que anys enrere va sobreviure als trets d'un atracador. El lladre li va disparar quan l'anava a identificar.
1: Situem-nos al dimecres 9 de juny del 2004. Pels agents Palmero i Vidal, vigilar un comboi amb una càrrega de grans dimensions forma part de la seva rutina habitual. Abans de les 6 de la tarda, agafen el cotxe patrulla, un Renault Laguna, i s'aturen al quilòmetre 83 de la Nacional 113, molt a prop de l'enllaç amb la Nacional 232, a esperar el camió.
4: Condueix la gent Palmero, que abans d'entrar a la Benemèrita va estudiar formació professional, la branca d'electricitat. Un bon dia va comunicar als seus pares que no volia ser electricista i que el seu somni era ser guàrdia civil. Quan va sortir de l'acadèmia el van destinar a Estepona, a Màlaga. Més tard va demanar un trasllat a Bilbao. Poc temps després va ingressar a Trànsit i va sol·licitar el destí a Navarra perquè volia estar a prop d'un dels seus germans, un camioner que vivia en aquella regió. Li van donar plaça a Calahorra, a una hora de Pamplona. La gent Palmero feia 2 anys que vivia amb la seva nòvia, la Maria. S'acabaven de comprar un pis a Estepona perquè quan es casessin volien instal·lar-se a Andalusia.
1: La gent Vidal va de copilot i està pendent d'un canvi de destí després d'haver aprovat el curs de caporal. Fa calor. Hi ha bastant trànsit, però la tarda és tranquil·la. En aquella zona, les carreteres són de 2 carrils, un per sentit, i molt rectes i planes. No hi ha corbes ni muntanyes. En aquella planúria, envoltada de camps de cultiu, el cotxe de la Guàrdia Civil es veu perfectament. De sobte, un tot terreny se salta un stop. Els agents activen les llums, les sirenes, i comencen a perseguir-lo.
5: ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Es que no ve las luces?
6: Síguele, síguele. Tenemos que identificarle. Estará borracho.
1: Per megafonia, els guàrdies civils Palmero i Vidal demanen al conductor que s'aturi. L'infractor, en lloc de parar, prem l'accelerador. Els agents no tenen gaires opcions d'aturar-lo. No el poden avançar. La carretera és d'un sol carril per sentit i a aquella hora de la tarda el trànsit és intens. Després de 3 quilòmetres, el tot terreny s'apropa a l'entrada del municipi navarrès de Castejón. I, sorprenentment, el cotxe perseguit comença a frenar. Els guàrdies civils pensen que finalment ha entrat en raó. L'agent Palmero, que és qui condueix, aprofita que la carretera s'eixample pels carrils d'entrada i sortida de la població i envaeix els carrils del sentit contrari.
7: Al llegar a la altura de los carriles de dobles direcciones existentes en el cruce de entrada y salida a Castejón, kilómetro 79, para lograr interceptar el vehículo mencionado, recortaron la distancia circulando momentáneamente por el carril de salida de Castejón en dirección contraria a la establecida.
1: El Renault Laguna de la Guàrdia Civil redueix a tercera i fa la maniobra per avançar el tot terreny per l'esquerra. Va a una velocitat de 30 km per hora. La intenció dels agents és situar-se davant del tot terreny i blocar-li el pas. En aquell moment, el Suzuki s'atura i el de la Guàrdia Civil redueix la marxa. I quan els dos cotxes es troben en paral·lel, el fugitiu treu un subfusell per la finestra i obre foc.
7: Sin mediar intercambio alguno de palabras con la dotación de la Guàrdia Civil, de manera inesperada, absolutamente sorpresiva y sin que los agentes de la autoridad dispusieran de la menor posibilidad de defensa, estando sus armas reglamentarias sin montar y con las fundas abrochadas, disparó repetidamente a los guardias civiles 21 proyectiles.
1: La majoria dels trets entren per la finestra del copilot on hi va l'agent Vidal. També impacten contra l'agent Palmero, que es desploma damunt del volant. D'aquesta manera ho va explicar el periodista Pablo Ordaz al País.
8: Su pie derecho apretó el acelerador. El vehículo recorrió dando tumbos 269 metros hasta estrellarse a 85 kilómetros por hora contra una señal de tráfico.
1: El conductor del totterreny prema a fons l'accelerador i fuig del lloc dels fets. Un camioner que en aquell moment circula per la Nacional 113 veu el cotxe de la Guàrdia Civil accidentat. Atura el camió al voral i baixa per saber què ha passat. També para el conductor d'un autobús. Quan són davant del Renault Laguna, veuen que hi ha risc d'incendi. La gasolina cau a raig a causa de l'impacte. Agafen els extintors dels seus vehicles i ruixen el motor. Després treuen els agents Palmero i Vidal del cotxe, però no es pot fer res per salvar-los la vida.
9: Dos guàrdies civils de trànsit han mort en una carretera al sud de Navarra, a prop de la població de Castejón. Perseguien un totterreny sospitós que s'ha situat en paral·lel al seu cotxe, els ha matrallat...
1: La Guàrdia Civil arriba al lloc dels fets. De seguida descarta la possibilitat d'un accident i treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un atemptat d'ETA, perquè la Guàrdia Civil ha estat un dels objectius prioritaris en la història de la banda. Els agents Palmero i Vidal els han cosit a trets i no han tingut temps ni de desenfundar l'arma reglamentària. Els investigadors recullen fins a 23 casquets de bala que els especialistes en balística hauran d'analitzar. De seguida es posa en marxa un desplegament sense precedents per intentar capturar l'autor o autors de l'assassinat. Alguns conductors expliquen que han vist un Suzuki de color fosc que fugia a molta velocitat. També hi ha pagesos que han sentit la ràfega de trets des de les seues finques, situades a prop de la Nacional 113. Hi ha controls per tota la zona. Aquell mateix dia, a Astúries, a 500 quilòmetres de Castejón, hi ha una altra notícia que posarà en alerta la Guàrdia Civil.
10: La policia ha arrestat 6 persones més a Avilés, a Astúries. Es tracta de 6 ciutadans espanyols presumptament relacionats amb el robatori d'explosius utilitzats en els atemptats terroristes de l'11 de març.
1: Els investigadors intenten establir algun tipus de relació entre aquestes detencions i l'assassinat a sang freda dels dos agents de trànsit. Els fets han passat a 500 quilòmetres de distància, però no troben res. El resultat de les anàlisis dels casquets de bala localitzats a la Nacional 113 sí que aporten més informació.
8: Las balas utilizadas para matar a los guardias civiles del calibre 45 y de la marca alemana Gecko salieron de un fusil que ya tenía ruina. Es la forma con que en el argot policial se define a las armas con crímenes en su historial.
1: La marca de les bales i el número de calibre porta els investigadors a descartar la implicació d'ETA.
8: La munición de fabricación alemana Gecko, especialmente la del calibre 45, no es habitual de la banda terrorista ETA, abonada a los 9 milímetros Parabellum, pero sí ha sido localizada en numerosas ocasiones en poder de mafias procedentes de los países del este europeo.
1: La Guàrdia Civil investiga la possible implicació de bandes de delinqüents albano-kosovars. Aquests grups estan especialitzats en el robatori de polígons industrials i oficines i van fortament armats. A Navarra tenen un ampli historial delictiu. La policia foral té constància que des del 1999 fins al 2004 s'han registrat fins a 500 robatoris amb violència en empreses de la zona. Mentre es treballa en aquesta via, els investigadors de balística descobreixen una coincidència que serà determinant. La conversa entre dos comandaments de la Guàrdia Civil que ara sentireu està extreta d'un llibre del periodista del País, Jesús Duba. Més endavant parlarem amb ell.
11: No hay duda, mi coronel. El que mató a nuestros dos guardias es el mismo tío que hizo lo de la Val d'Uixó en Castellón, hace 4 años.
12: ¿Está usted seguro?
11: Seguro, mi coronel. El arma empleada en un caso y en el otro es la misma. O sea que el autor debe ser el mismo individuo.
1: Què va passar fa 4 anys a la Val d'Uixó? Qui és aquest individu o individus armats amb un subfusell?
4: El dimecres 10 de maig de l'any 2000, a 2:45 del migdia, un home va entrar a l'oficina de la Caixa Rural de Sant Isidro de la Vall d'Uixó, situada a l'encreuament entre l'avinguda del Cor de Jesús i el carrer Chacó. Portava un maletí a la mà esquerra. Sota l'americana se li intuïa un bony. Es va adreçar als taulells d'atenció al client i va preguntar pel director. Un dels empleats, que no se n'acabava de refiar, li va respondre que el trobaria a la segona planta. Quan l'home es dirigia cap a dalt, aquest treballador, que en realitat era el director de la sucursal, va trucar als companys del pis superior. Els va alertar que pujava un client que tenia una actitud sospitosa. De sobte, l'home, en lloc d'anar al segon pis, es va girar i va tornar cap als taulells. Va treure una pistola i va encanonar un dels empleats.
13: Vamos a la caja o te dejo seco.
1: El director va activar l'alarma silenciosa mentre l'atracador regirava els calaixos de l'àrea blindada. Quan finalment va trobar els diners, els va posar dins el maletí. Però no en va tenir prou.
13: Qué poco dinero tenéis, cabrones. ¿Dónde está el que falta?
1: Llavors, l'atracador va anar cap a la caixa forta i va intentar obrir-la sense èxit.
13: Ya habéis tocado la alarma. Como ve a alguien hablando por teléfono, le pego un tiro.
1: L'home, amb una pistola en una mà i el maletí a l'altra, es va dirigir cap a la porta de sortida. Mirant cap a un costat i cap a l'altre per assegurar-se que ningú li barrava el pas, va sortir al carrer. Havia aconseguit un botí de gairebé 3 milions de pessetes, uns 17.000 euros. I ho havia fet en un temps rècord. El cop havia durat 2 minuts i 35 segons. El periodista del País, Jesús Duba, coneix molt bé la trajectòria d'aquest atracador.
14: En teoria era un atraco fàcil i que no iba a tener más complicaciones, pero se complicó porque el atraco fue una hora en que estaban todos los policías municipales o locales de Val d'Uixó más o menos reunidos para hacer el cambio de relevo de turno, y cuando salía huyendo de la sucursal dieron la alerta, empezaron la persecución. Varios policías fueron detrás de él.
1: Mentre el perseguien, l'atracador va disparar i va ferir 2 agents en una cama. Pel que van veure els testimonis, sembla que no va tirar a matar. L'únic que volia era deixar-lo sense mobilitat perquè no el poguessin perseguir. Les corredisses i l'intercanvi de trets van continuar pels carrers propers a la sucursal bancària. En cap moment, l'atracador va deixar anar el maletí.
14: Él llegó a ser alcanzado por varios proyectiles, pero como llevaba chalecos antibalas, pues no resultó herido.
1: A la persecució s'hi van afegir dos policies municipals més, el caporal Manuel Ferrandis, que esperava l'atracador al darrere d'un cotxe, i l'agent José Antonio García Segarra. El caporal Ferrandis va ordenar al lladre que s'aturés i que baixés l'arma, però l'atracador, en lloc d'obeir, va respondre a trets. Al mateix temps, l'agent García Segarra també va disparar contra el fugitiu sense arribar a tocar-lo.
14: Però en ese intercambio de disparos resultó que uno de los policías municipales, inopinadamente, por supuesto, y en la refriega con el atracador, efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a otro compañero que estaba en la trayectoria, ¿no?, de los disparos.
1: El company que estava a la línia de tir era el caporal Ferrandis. Aliè el que acabava de passar, l'atracador va continuar corrent per deixar enrere la pressió policial i va arribar al cotxe. L'havia aparcat a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, a 5 minuts a peu de la sucursal.
14: Había dejado el coche de huida bastante lejos, con lo cual allí se produjo una auténtica ensalada de tiros.
1: Quan estava a punt d'arribar a la plaça, el fugitiu va perdre la tapa del carregador de la pistola i 20 cartutxos sense disparar de la marca Gecko. Recordeu que és la mateixa munició que es va fer servir a l'assassinat dels dos guàrdies civils de trànsit. També se li va obrir el maletí on portava els diners i els gairebé 3 milions de pessetes del botí van sortir volant pels aires. Enmig d'un nou intercanvi de trets, l'atracador va arribar al cotxe, un Suzuki Vitara de color blanc, que estava aparcat de cara a la paret. Va obrir la porta, va treure un subfusell i va obrir foc contra els agents que el perseguien. No va ferir ningú. Va entrar a l'interior del tot terreny i el va engegar i va fer marxar enrere. Els policies van disparar fins a 10 vegades contra el Suzuki, que no va parar. Una de les bales va impactar contra el fugitiu, que va estar a punt de caure del cotxe, però es va reincorporar i va aconseguir escapar. El periodista Jesús Duba explica com va quedar l'escenari.
14: La Guàrdia Civil recogió allí más de 100 casquillos, es decir, casi fue la guerra de Vietnam, como digo yo, porque silbaban las balas por un lado y por otro, ¿no?
1: D'aquesta manera ho va explicar el seu llibre.
8: Cuando se disipó la nube de pólvora, las calles estaban plagadas de decenas de casquillos del 9 Parabellum, del calibre 45 y del 357 Magnum. Pero también había mucha sangre. La sangre del cabo Manuel Ferrandis Fenollosa, de 49 años, casado y padre de 3 hijos. Del agente José Quirant, de 38 años, con un balazo en la pierna. De Daniel Diago, de 34 años, herido en un muslo. Y del sargento Carlos Domingo, de 39 años, con lesiones en la cara y en los ojos por las esquirlas de unos cristales.
1: La Guàrdia Civil té molt clar que la persona que va atacar un banc a la Vall d'Uixó l'any 2000 és la mateixa que ha assassinat els dos agents de trànsit a Castejón. En els dos escenaris, el fugitiu condueix un Suzuki Vitara, tot i que de colors diferents, un de blanc, l'altre fosc. I ha utilitzat un subfusell amb munició de la marca Gecko i del calibre 45. ¿Quién es aquel individuo?
14: La Guardia Civil, la Policía Nacional sabían mucho de este hombre y sin embargo no sabían nada. No sabían nada, no sabían lo principal, que era la identidad.
8: Ese delincuente era una especie de fantasma, un sujeto cuya imagen habían visto hasta la saciedad en las cintas grabadas por las videocámaras de los bancos que había atracado. Un tío con barba y peluca postizas, de aspecto grueso, español, de ojos azules y de complexión fuerte, posiblemente engordada por el chaleco antibalas que escondía bajo sus ropas. No había dejado jamás ni una huella, ni había perdido un cabello en los constantes golpes que venía perpetrando desde más de una década atrás.
1: L'atracador havia dissenyat un sistema per no deixar rastre.
14: Atracaba siempre con una peluca, con barba, muy disfrazado, con gabardina, en fin, resultaba imposible identificarle, por más que lo intentaba la policía o la Guardia Civil, y además había ideado un método novedoso y curioso para no dejar huellas, que era que llevaba toda la palma de las manos, de sus manos, forrada con esparadrapo, de forma que no dejaba huellas dactilares. Es un método bastante novedoso, porque ya sabemos todo lo de los guantes, ¿no? Pero los guantes estorban en ocasiones, ¿no? Como dice el dicho, el gato con guantes no caza bien. Pues este hombre había inventado esa forma, que era una especie de guantelete que fabricaba artesanalmente pegándose esparadrapo en la palma de las manos, ¿no? Entonces era difícil identificarle, ¿sí?
1: Sempre actuava sol, i això li va valer un sobrenom.
14: Que se pasó 13 años o más, pues, actuando en solitario, que fue el apelativo que le pusimos en la prensa, el atracador solitario, y después, para abreviar y para cortar, pues lo dejamos en el solitario, ¿no?
1: L'assassinat dels agents Palmero i Vidal converteix el solitario en el principal objectiu de les forces de seguretat de l'Estat.
14: Él sabía que era el enemigo público número uno, que el Ministerio del Interior llegó, pues eso, a imprimir pasquines y a divulgar capturas de los vídeos de los bancos en los que se le veía con la barba y la peluca y tal, pidiendo recompensa, ofreciendo recompensa y pidiendo ayuda a la ciudadanía. Bueno, eso solamente se había hecho, bueno, pues con gente de ETA o de Grapo, en fin, organizaciones muy poderosas, muy peligrosas, y sin embargo aquí, pues eso, un tipo solitario se había convertido en el enemigo público número uno.
1: Feia molts anys que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil li seguien el rastre. El 18 de maig de 1993 havia atracat una oficina del Banco Hispanoamericano al municipi d'Ademús, al País Valencià.
4: Ho va fer acompanyat d'un còmplice. El botí va ser de 400.000 pessetes, uns 2.500 euros. En aquell temps no hi havia càmeres de videovigilància. Un dels empleats va aconseguir prémer un botó i obtenir una foto fixa d'un individu amb barba i perruca postisses. Els dos delinqüents van fugir amb una furgoneta Citroën C15.
1: Gairebé un any més tard, el 2 de maig del 94, va assaltar una sucursal del Banco Exterior d'Espanya de Viveiro, a Lugo.
4: Es van emportar 5 milions i mig de pessetes, uns 34.000 euros, i el DNI de l'encarregat de la caixa. Era la primera vegada que hi havia constància que atracava sol.
1: Entre els anys 96 i 98, el solitario va actuar a les províncies de Badajoz, Saragossa, Segòvia, Osca, Terol i Múrcia. En un atracament al municipi de Zafra, a Badajoz, va fugir amb un Renault 4 amb matrícula falsa i va mantenir un tiroteig amb diverses patrulles de la Guàrdia Civil. El botí va pujar a més de 28 milions de pessetes, gairebé 170.000 euros.
4: El 1999 va fer fins a 9 atracaments repartits per tota la geografia espanyola. L'últim, el 23 de desembre, a Mula, a Múrcia, on es va acomiadar de treballadors i clients amb un bon Nadal després d'emportar-se gairebé 6 milions de pessetes, uns 36.000 euros. A partir de l'any 2000 i durant 3 anys va atracar fins a 10 sucursals bancàries. La seva activitat delictiva es va estendre per la Corunya, Córdoba, Toledo, Castella i Lugo.
1: Les forces de seguretat no l'havien pogut detenir mai perquè sempre es feia fonadís, tot i que el tenien molt estudiat.
14: Sabien mucho sobre sus costumbres, sus horarios, las zonas por donde se había movido, incluso habían efectuado mapas con chinchetas y las habían unido con cuerdecitas de distintos colores para ver si había algún nexo de unión, pues yo qué sé, si actuaba por días o por zonas, por algo que aportara una pista, de decir, pues los lunes atraca cajas de ahorro. No, pues no encontraron ninguna pista.
1: La Guàrdia Civil sap que el solitario utilitza un Suzuki Vitara. En el crim de Castejón, els testimonis van dir que el totterreny era fosc. En l'atracament de la Vall d'Uixó, va fugir amb un Suzuki de color blanc. Els investigadors se centren en els propietaris dels 50.000 vehicles d'aquest model que en aquell moment estan en circulació a Espanya. Consulten els arxius i les bases de dades de trànsit. No troben cap pista sòlida. Per la manera com actua, també sospiten que el solitario pot ser un membre del cos policial. I demanen informes sobre agents amb expedients de mala conducta, expulsats del cos o amb baixa voluntària. Cap dels investigats encaixa amb el perfil de l'atracador. Pel periodista Jesús Duba, el solitario és un home murri que sabia molt bé el que feia.
14: Su meticulosidad y la frialdad y, en fin, ese carácter de verso suelto, de lobo solitario, de personaje que no necesitaba a nadie para montárselo el solito, cosa que bueno, todos sabemos que es difícil, ¿no?
1: El fet d'actuar sol evitava que algun còmplice el delatés. Ell era l'únic responsable dels seus actes.
14: Siendo un hombre solitario, digamos que se trabaja mucho más, el riesgo es mayor, pero por contra tiene también sus ventajas, ¿no? Como nos demostró la actuación de este hombre. No hay fugas de información.
1: Dos anys després de l'assassinat dels agents Palmero i Vidal, semblava que el solitari havia deixat d'actuar. Som a l'abril del 2006. Tot i que les comandàncies de la Guàrdia Civil estan en alerta, fa mesos que no s'ha registrat cap atracament comès per un home gras amb barba i perruca postisses. Els investigadors pensen en la possibilitat que el lladre estigui mort o hagi fugit d'Espanya. Una opció que aviat s'esvaeix.
4: És dijous 20 d'abril del 2006. L'objectiu del solitari és una sucursal de Caixa Galícia a Sarrià, Lugo. Entra a l'oficina. Quan és al mostrador, treu una pistola i apunta un dels treballadors que, espantat, li dona els diners que té a mà.
12: ¿Solo tienes esta puta mierda de dinero?
4: El treballador es diu Jesús López, té 50 anys i només li ha donat 835 euros, que són els que hi ha a la caixa. El solitari, enfadat, li dispara un tret a la cama. El cop ha durat un minut i 50 segons.
1: Les càmeres de seguretat el graven. Porta perruca, ulleres de sol i una crossa ortopèdica. Ni rastre de la barba. Després d'estar pràcticament dos anys inactiu, els investigadors creuen que és el solitari, però veuen que hi ha un canvi en el seu aspecte i en la manera d'actuar.
8: Havia incorporado entre sus herramientas una muleta ortopédica con el fin de simular una cojera y burlar así los arcos detectores de metales existentes en la mayoría de los bancos. Muy hábil, si sonaban las alarmas, podía justificarse diciendo que sería debido al bastón metálico en el que se veía obligado a apoyarse para caminar.
1: També detecten un cert nerviosisme en les seues reaccions. Com que el botí no era prou suculent, el solitari dispara un tret a l'empleat del banc. Tres setmanes després de l'atracament a Lugo, el solitari torna a robar.
4: És dimecres 10 de maig del 2006. El lladre entra en una sucursal del Banc Popular situada a La Moraleja, una urbanització de luxe de Madrid. S'emporta 21.000 euros. Tot i que el cop li ha sortit bé, dispara contra la marquesina on hi ha una de les treballadores de l'entitat. En la fugida li cau un cartutx de la marca Geco de 9 mil·límetres. El que no sap és que una càmera de videovigilància del carrer ha captat la imatge d'una furgoneta Renault Kangoo de color blanc, matrícula 8890 CCM.
15: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: La Guàrdia Civil segueix la pista de la furgoneta i demana ajuda a l'empresa Renault per conèixer més detalls del model de cotxe. La companyia els informa que té una obertura al sostre, que no té vidres a la part del darrere i que les portes laterals són corredisses.
4: Com ja va passar amb el Suzuki Vitara, els agents investiguen els propietaris de les 15.000 Renault Kangoos registrades a Espanya. Fan diversos cribatges i redueixen la llista a 1.800 sospitosos. N'estudien els antecedents i si en el passat han tingut un Suzuki o una Citroën C15, dos models utilitzats pel fugitiu en alguns atracaments. Mentre la Guàrdia Civil treballa en aquesta via, el solitari té altres objectius.
1: Dos dies després del robatori a La Moraleja, atraca una sucursal del Banc Popular a Tres Cantos, a Madrid, i s'emporta més de 16.000 euros. Dos cops en només 48 hores. Cinc mesos més tard, l'octubre del 2006, entra a la seu del Banc Popular d'Alcúdia, al País Valencià, i aconsegueix gairebé 9.000 euros. Un vianant assegura que l'atracador ha fugit amb una Renault Kangoo blanca. Al novembre, l'objectiu és un banc d'Àvila, i al desembre, el Banc Santander de Sant Agustín de Guadalix, a Madrid. El periodista Jesús Duba va recollir en el seu llibre el testimoni del director de la sucursal.
8: Todo fue muy rápido. El que lo hizo fue un hombre de complexión fuerte, con gafas, gorra y barba postiza. Llevaba una muleta. En menos de un minuto y medio se llevó los 11.500 euros que teníamos.
1: La Guàrdia Civil inspecciona la sucursal de dalt a baix a la recerca d'alguna empremta o cabell. L'únic que troben és una petjada que correspon a una sabata del número 43. Poca cosa. El Ministeri de l'Interior demana ajuda a la ciutadania.
16: La Guardia Civil tiene identificada a la persona que mató hace 2 meses a 2 guardias civiles en Castejón, Navarra. Hoy nos han enseñado su imagen, grabada por la cámara de seguridad, de uno de los 50 bancos que atracó. Piden la colaboración de todos, la colaboración ciudadana, para localizar al delincuente.
1: Les crides no tenen cap efecte. Ningú és capaç de donar més dades sobre el solitario, un home que actua impunement des de fa més d'una dècada. 2 mesos després, ara ja som al febrer del 2007, torna a actuar.
4: És dimecres 7 de febrer. A les 2:05 del migdia, el solitario entra a la sucursal del Banc Popular, situada al número 140 de la carretera de Canillas, a Madrid. Així ho va escriure Jesús Duba a El País.
17: El atracador solitario roba un banco cerca de la sede central de la policía. El buscado delincuente ha perpetrado sus últimos golpes en Madrid. La sucursal del Banco Popular está muy cerca del macrocomplejo que alberga las unidades centrales antiterroristas y contra el crimen organizado del Cuerpo Nacional de Policía. Este nuevo golpe demuestra la audacia de este individuo, al que se le imputan ya 32 atracos y el asesinato de 2 guardias civiles en Castejón, en Navarra, el 9 de junio de 2004. Como es habitual, el famoso delincuente irrumpió en la entidad bancaria disfrazado con una perilla y apoyándose en una muleta ortopédica, posiblemente para burlar así los arcos detectores de metales y ocultar el arma que esconde entre sus ropas. En esta ocasión se apoderó de 16.500 euros. No dejó huellas dactilares.
1: Des de l'abril del 2006, el solitario ha atracat 7 entitats bancàries. 3 mesos després del cop al Banc Popular, el solitario torna a posar contra les cordes policia i guàrdia civil.
4: És divendres 18 de maig de 2007. A 2:45 del migdia toca repetidament el timbre de l'oficina de la Caixa Rural del municipi de Toro, a Zamora. Es pensa que la porta està tancada. Els treballadors li fan gestos perquè l'estiri cap a ell. Ho fa i entra. Dins a l'entitat hi ha els empleats i 4 clients. El solitario va amb perilla, una gorra i ulleres de sol. A la màniga de la jaqueta hi porta una arma amagada. L'atracador es dirigeix directament cap al responsable de la caixa. Luis Alonso Medina, de 53 anys i pare de 2 fills, li dona tot el que té, uns 6.000 euros.
18: Cabrón, ¿solo tienes esto?
1: Decebut per la quantitat, el solitario li dispara un tret a la cama. És el mateix que va fer l'abril del 2006 en l'atracament de Caixa Galicia a Sarria, a Lugo.
18: Esto es para que la próxima vez tengas más dinero.
1: El solitario surt del banc i puja a una Renault Kangoo de color blanc. La Guàrdia Civil monta un dispositiu de vigilància per tota la província de Zamora per capturar l'atracador. La mobilització resulta inútil, però hi ha un element que al solitario se li escape.
4: En un camí rural, a uns 25 quilòmetres de Toro, Julio Alberto Vegas, un pastor de 48 anys, veu l'atracador conduint una Renault Kangoo blanca, que té una obertura al sostre.
14: Sale huyendo y va por caminos, como decíamos antes, porque conocía o había estudiado las rutas de huida y iba por caminos y cerca de Alaejos, un pueblo que está situado a varias decenas de kilómetros de Toro, por allí un pastor vio que iba en la furgoneta, en el vehículo que él utilizaba y que se quitaba la peluca. Bueno, ahí empezó la pista.
1: Un equip d'Antena 3 va localitzar el pastor.
19: Pues va a más o menos 3 kilómetros de aquí, en un camino rural, y yo le vi que venía bastante velocidad, pero tampoco va a ser una velocidad que llamara la atención. Y bueno, pues yo he apartado las ovejas, las he echado a una tierra, ha tenido que caminar la velocidad, y entonces es cuando yo le he visto, y le he visto pues a 2 o 3 metros. Y me sorprendió que no me diera salud ni nada. Y bueno, pues yo testifiqué a la Guardia Civil que no llevaba, o sea, tenía la cara limpia. Cuando yo le he visto que...
20: Y lo reconoció por las imágenes, ¿no? Que habían salido en la tele y eso, ¿no?
19: Bueno, en principio me pareció, y luego la hora que era, que donde había perpetrado el atraco, que yo lo vi por la radio, estas historias, pues podía coincidir lo que tardara en venir. Y no vale decir que te pareció, es que yo se lo afirmaba con rotundidad.
1: Com que els últims cops del solitario han estat a Madrid, la brigada de la policia judicial de la capital espanyola destina tots els esforços a seguir els passos de l'atracador. Al capdavant de la brigada hi ha el comissari José Manuel Calleja. També en formen part el comissari Emilio Alcázar, que és el cap de la unitat de drogues i crim organitzat, i l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments.
14: Sospechosos, tocar y averiguar y buscar antecedentes y vigilar a muchos, ¿no? No sé exactamente a cuántos, pero muchos. Bueno, por ejemplo, en la Brigada de Madrid, el comisario Alcázar puso a trabajar a uno de sus hombres, un inspector de confianza, estudiar todos los temas, las fechas, bueno, cosa que ya había hecho también la Guardia Civil, ¿no?
1: Els efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen equips especialitzats treballant únicament per capturar el solitario. Els dos cossos segueixen pistes per separat i mobilitzen els seus propis confidents. Després es reuneixen i creuen les dades, però les investigacions no porten enlloc. No hi ha cap pista sòlida on agafar-se, tampoc sobre la Renault Kangoo. Les forces de seguretat mai han trobat empremtes de l'atracador als bancs atracats perquè es forrava les mans amb esparadrap, ni cap cabell que hauria servit per extraure'n l'ADN i tenir perfil genètic. Però una trucada de telèfon canviarà les coses. És dimarts 29 de maig del 2007 a la tarda. El comissari Emilio Alcázar és al seu despatx. Sona el telèfon. A la Sexta va explicar qui l'havia trucat.
2: Estava jo en l'oficina allí en el despacho i me llamó este amigo de Alicante y me dijo, me saludó y tal, y me dijo, oye Emilio, mira, una cosa, tengo un conocido que me ha asegurado que sabe quién es este hombre que está atracando bancos, que le llaman el solitario, porque él en su época también trabajó con él, cuando eran más jóvenes, algún atraquillo habían hecho. Pedí la foto, cuando vi, me saltó como, me dio buenas sensaciones.
1: El nom que li dona el company d'Alacant és el de Jaime Jiménez Arbe. El comissari Alcázar convoca l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments, per comunicar-li la notícia. De seguida es posen a treballar. Consulten els arxius del DNI, els antecedents policials i les dades de trànsit.
4: I troben que Jaime Jiménez Arbe va néixer a Madrid un 12 de gener del 1956, que és fill del Jaime i la Soledad i que tenia el seu domicili al número 29 del carrer Galeno de las Rozas, a Madrid. Sobre els antecedents, comproven que l'havien detingut fins a 9 vegades per tràfic de drogues, robatori amb força i lesions. No tenia cap cotxe al seu nom i portava molts anys sense trepitjar una comissaria.
1: L'inspector Calvo troba més informació sobre Jiménez Arbe.
14: Él sí, venía de una familia, digamos, de clase media. Su madre era maestra y, bueno, pues digamos que de buena posición. Él estudió en el colegio, en el Instituto Italiano en Madrid, aunque no era buen estudiante. Y aunque siendo ya joven empezó a tener algunos problemas con la justicia, porque, como supimos más tarde, pues siendo joven ya robó unas guitarras en una tienda de música de aquí del centro de Madrid.
1: En poc més de 20 anys va viure a Londres i a Suècia.
14: En el extranjero tuvo problemas porque le detuvieron en los países escandinavos por un asunto de narcotráfico y sí, empezó a viajar y ya pues a dar señales de que, digamos, el trabajo normal y ordinario no iba mucho con su personalidad.
17: Más tarde fue trincado en España en posesión de 300 recetas falsas, motivo por el cual fue catalogado como traficante de estupefacientes y sometido a vigilancia.

0: d'on era originària. Les investigacions revelen que Jiménez Arbe havia tingut diversos vehicles com una Renault Kangoo de color blanc. Però atenció, des del 2006 aquest cotxe estava a nom de la Soledad, la seva mare. El canvi l'havia fet quan la premsa va publicar que el solitari utilitzava una Renault Kangoo de color blanc per fugir. Per això la Guàrdia Civil no troba res quan va fer una recerca dels propietaris d'aquest model de furgoneta.
1: El comissari Alcázar i l'inspector Calvo creuen que la informació que els ha arribat d'Alacant és sòlida. Com que necessiten més indicis, van fins al carrer Galeno de las Rozas a inspeccionar el xalet on viu el sospitós. És un carrer sense sortida i amb molt poc trànsit.
2: Yo tengo en la brigada que estaba yo, tenía un buen compañero también y amigo, se llama Santiago Calvo. Fuimos andando y estuvimos observando la casa y nos sorprendió, vamos, nos llevó un poco la impresión de que estaba custodiada porque tenía dos o tres cámaras de videovigilancia instaladas por él, posiblemente, porque no estaban demasiado bien puestas. Y el coche no se movía hasta que una tarde, nada más de llegar, vimos que salía. Y entonces fuimos detrás de él y nos sorprendió que este hombre llevaba un control de todo lo que iban o por delante o por detrás, y al ver su fisonomía, tenía los ojos claros, su constitución, su forma de moverse, tenía unas manos grandes y tal, vamos, acordamos que era un 80% con seguridad que podría ser él.
0: El cotxe que condueix és una furgoneta Renault Kangoo matrícula 9881 DPP, amb la part del darrere sense finestres. El cotxe té moltes coincidències, excepte el número de matrícula, amb el que es va fer servir en l'atracament del Banc Popular de la Moraleja, i amb el que va veure un pastor molt a prop del municipi de Toro, a Zamora. Amb tots aquests indicis, el comissari Alcázar s'adreça al fiscal de Madrid.
3: Estamos en un punto que no podemos continuar las investigaciones como hasta ahora sin ponerlas en grave riesgo. No es conveniente mantener vigilancias continuas sin ningún apoyo técnico. Hay peligro que el sospechoso nos detecte y decida dejar de actuar o incluso huir al extranjero para eludir la acción de la justicia. Por eso nos gustaría que la Fiscalía nos apoye si pedimos al juez que se intervengan los teléfonos de Jiménez Arbe y que se le puedan colocar localizadores para saber dónde está sin tener que seguirle a corta distancia.
0: La Fiscalía dona suport als investigadors i el jutge autoritza la intervenció telefònica. Som a principis de juliol del 2007 i les escoltes comencen a donar resultats.
4: Él tenía entonces una novia brasileña con la que solía hablar por Skype. Una de esas veces, ya estando vigilado por la policía, ya oyen que le dice que va a ir a visitarle a Brasil, que tiene un negocio entre manos.
0: La novia hi treballa com a dependenta en un centre comercial de São Paulo. És soltera i mare d'una adolescent. La va conèixer en un chat d'internet i de seguida se'n va enamorar.
4: La cosa se pone caliente y ya se pone caliente de todo pues el día que le ven salir y enfilar con el coche la carretera de Extremadura, sale de Madrid en dirección a Extremadura y ya pasa la frontera, va a Portugal, por la zona de Coimbra, hasta detenerse en Figueira da Foz, y ahí ya lógicamente ya la policía sabe que está preparando algo, que ahí va a volver a actuar.
1: Figueira da Foz és un dels nuclis turístics més coneguts de Portugal, famós per les extenses platges d'arena blanca. Està situat al nord, a 200 quilòmetres de Lisboa i a 40 quilòmetres de Coimbra.
0: És dijous 12 de juliol del 2007. El solitari arriba a Figueira da Foz amb la Renault Kangoo. Els agents que el segueixen, en col·laboració amb la policia portuguesa, veuen que passeja pels carrers d'aquest municipi turístic aparentment sense rumb. A la nit dorm a la furgoneta, que ha aparcat en una pineda als afores del nucli urbà. L'endemà al matí es lleva, va cap al poble i passeja. Ara ho fa per la zona on es troben la majoria de sucursals bancàries. Al cap d'una estona torna al cotxe i se'n va. Són 2:15 de la tarda. La policia, que l'està vigilant, veu que es dirigeix a l'avinguda 25 d'abril, a tocar de la platja. Aparca davant d'una sucursal del Banc Popular. Els agents estan molt atents.
5: Atención. El sospechoso está cerca de la sucursal del Banco Popular. Que todo el mundo esté preparado por si hay que intervenir.
0: Jiménez Arbe no entra al banc. Va a un bar. compra una

0: Entrepà i puja la Renault Kangoo. Surt de Figueira da Foz en direcció a Espanya. A les 11 de la nit arriba al seu xalet de les Rozas i intenta comunicar-se a través de Skype amb la seva nòvia brasilera. No ho aconsegueix. A 10:15 de la nit de l'endemà ho torna a provar.
1: Quería contarte que he estado allí y he visto una cosa excelente, aunque todavía no ha habido nada. Yo creo que puede estar muy bien.
2: O sea, que todo bien, ¿no?
1: Sí, sí, es muy bueno. Me ha gustado mucho.
2: Te oigo muy contento.
1: Ya te contaré. Si todo va bien, tendremos una buena cosa.
0: Els investigadors descobreixen que Jiménez Arbe paga els impostos d'una nau industrial al municipi madrileny de Pinto. La nau està registrada a nom de la seva exdona, la mare dels seus fills. El 17 de juliol, els guàrdies civils que tenen vigilada la nau el veuen arribar amb la Renault Kangoo. Aparca al carrer i carrega un tipus de material que els agents no poden determinar. Estan convençuts que prepara un cop.
3: Les investigacions agafen embranzida. Els agents saben que les armes que el Solitario ha utilitzat en els seus atracaments les havia comprat a Londres l'any 1990. Es tracta d'una metralleta de la marca Uzi, un revòlver Magnum 357 com el que utilitzava Clint Eastwood a la pel·lícula Harry el Sucio i dos pistoles. Totes estaven inutilitzades, però les havia tornat a posar en funcionament.
4: Él tenía mucha habilidad, tenía mucho tiempo y compraba piezas sueltas y casquillos o vamos y cañones y todo tipo de piezas en ocasiones por internet y recibía sin ningún problema de Estados Unidos y él iba así montando su armamento, claro.
5: You want it darker.
6: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
0: Les escoltes telefòniques aporten una dada definitiva.
1: Te he enviado 250 euros. Y si todo sale bien, seguro que la semana que viene te podré mandar más dinero. Luego ya iré yo a Brasil y nos casaremos. ¿Qué te parece, mi amor?
2: Estoy deseando que vengas. Una cosa. ¿Podría usar los 2.000 euros que tengo para montar la tienda de ropa con mi amiga?
1: Sí, claro, no hay problema. Pronto tendrás más dinero. Por cierto, ¿cómo se dice en portugués? Quiero hablar con el jefe. Voy a salir el domingo. No podré llamarte por teléfono durante 2 días. Pero estaré de vuelta el martes por la noche y ya te contaré.
0: El diumenge és 22 de juliol del 2007. Al matí, Jiménez Arbe surt del seu xalet de les Rozas. Condueix la Renault Kangoo de color blanc en direcció a la frontera. Un cop a Portugal, canvia la matrícula espanyola per una del país. Passa la nit a la mateixa pineda on es va instal·lar en el primer viatge. L'endemà, dilluns, puja la furgoneta. El segueixen agents de la policia espanyola en col·laboració amb la policia portuguesa. Es dirigeix al centre del poble. Falten 20 minuts per la una. Al carrer hi ha moviment. Els veïns compren i fan encàrrecs. Els turistes van a la platja. Aparca en un pàrquing descobert al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. L'anar i venir de clients és constant. El Solitario surt del cotxe. Va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. En una mà hi porta un maletí. José Almeida Rodríguez era el subdirector de la Policia Judicial de Coimbra i va parlar amb Antena 3.
7: Vam fer servir una estratègia, una espècie de cavall de Troia. Vam posar un cotxe amb diverses persones a dins, un cotxe tancat, amb una porta de tancament lateral. Vam aparcar el cotxe a prop del banc. Quan ell arribava al banc, vam fer servir el cotxe. Vam obrir la porta i al mateix temps 6 inspectors li van saltar al damunt i li van agafar les mans, de manera que no es pogués resistir.
0: No l'han deixat ni entrar al banc. Els policies estaven detenint un dels homes més buscats. Feia 14 anys que li seguien el rastre, però no hi havia manera d'atrapar-lo, mentre ell no parava d'atracar bancs. L'amor i les ganes de marxar a Brasil li van fer abaixar la guàrdia i aquell dia a Portugal segurament anava massa confiat. Fixeu-vos quines coses té la vida. Un home amb el sobrenom del solitario, perquè sempre actuava sol, acaba sent enxampat perquè un company d'atracaments de joventut el va delatar. Algú amb qui havia comès petits delictes més de 14 anys abans va ser qui va donar el seu nom a la policia. Però ara que el tenen detingut, els investigadors hauran de demostrar que ell és realment l'autor de tots els atracaments i de la mort dels dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. Comença ara una feina important i seriosa per trobar proves. A nosaltres, però, se'ns acaba el temps. Veurem què troben a casa seva, sentirem què va passar al judici i veurem com aquest home va fer escola. Tot això en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Tot a punt per l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest dimecres a Tarragona. Aquest vespre s'ha fet un acte institucional per activar el compte enrere oficial de 24 hores a l'esdeveniment astronòmic. L'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha demanat aprofitar l'eclipsi per despertar la curiositat científica dels ciutadans i ha insistit en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar el fenomen.
3: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament el sol. I normalment no anem mirant el sol. Però com que hi ha una crisi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
2: L'eclipsi serà del 100% a bona part del sud de Catalunya i a Lleida. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb el desplegament de 700 Mossos d'Esquadra davant la previsió que s'incrementi notablement la circulació en direcció a aquests punts. Preocupen especialment les aglomeracions que hi pugui haver a l'AP7 tant abans com després de l'eclipsi. Trànsit recomana sortir amb antelació i sobretot no aturar-se als vorals si l'eclipsi ens enxampa en ruta. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància per minimitzar el risc d'incendis forestals durant l'eclipsi d'avui. Tot i que s'ha atacat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulgui veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt.
2: Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van col·lapsar. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
4: La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua.
2: Arrenca a Besalú, a la Garrotxa, el festival Nits de Circ. El certamen inclou l'actuació de la companyia de The Flying Caballero, guanyadors del primer premi del Festival de Circ de Monte Carlo. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Empordà, i aquest any, com a novetat, també ho farà a Palamós, al Baix Empordà. El primer dia del tall per obres a Ferrocarrils de la Generalitat entre Gràcia i Sarrià va enxampar molts usuaris amb el peu canviat.
4: El tall estava anunciat, però molts passatgers asseguraven que no sabien que el trajecte entre aquestes estacions s'havia de fer en autobús. A primera hora més, el dispositiu alternatiu sembla que es va quedar curt i es van veure cues per pujar als autobusos.
5: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
6: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vés aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
4: A la tarda es van habilitar més autobusos en les hores punta i no hi va haver problemes. El tall s'allargarà fins al diumenge 23 d'agost. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta, que ha reduït el nombre de carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: Esports, el Barça ha confirmat la gravetat de la lesió de l'extrem suec Ronnie Bardaggi. Haurà de passar per quiròfan i pràcticament diu adeu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG, que té permís per absentar-se a l'entrenament previst per aquest dimecres per part de l'entrenador alemany Hansi Flick.
4: I aquest dimecres es disputa la Supercopa d'Europa de futbol entre el PSG i el Cristiano Crystal Palace anglès. A la prèvia, l'entrenador dels francesos, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final de la Supercopa es disputi avui, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
2: I als campionats d'Europa d'atletisme a Birmingham, l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final de salt de llargada. I la corredora d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per a les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
0: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
7: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
8: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
9: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
8: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
9: L'eclipsi de la teva vida.
8: A la Ràdio Nacional de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Bueno, avui ve un històric de Catalunya, en Joan Pera.
1: Hòstia, això és una entrevista de categoria, eh? Espero que en Peyu s'ho hagi preparat bé.
0: Home, segur que sí. I llavors farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada. I l'Àlex Vila ha anat fins a Terrassa per conèixer la Rosa, la propietària de la Carmanyola Picant.
1: Què hi posa la Carmanyola? Tacos? Chili? Jalapeños? Els pebrons del padró dels que piquen?
0: A veure, Xurguera, em sembla que parlem d'un altre tipus de picant, eh?
1: Ara no t'enganxo, què vols dir?
0: Collons, Carmanyola Picant, els tàpers secs.
1: Els tàpers secs? Bueno, sí. Si els rentes, però els queden molls i després es van assecant. Sí, que sí, sí.
0: Hòstia, a vegades de veritat, eh? En fi, avui dedicarem el capítol a la Carmanyola.
1: La Carmanyola?
0: La Carmanyola.
1: La Carmanyola?
0: Sí. Xxt! Compte, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Carmanyola és una d'aquelles paraules que sempre m'ha cridat l'atenció. És un exemple d'aquells de... Hòstia, si tothom en diu tàper, per què a Catalunya ens hem capficat a buscar una paraula com Carmanyola?
2: Perquè ens agrada tocar els collons.
1: Ens agrada, de veritat.
2: Ens agrada, peio.
1: Després us parlo de l'invent del tàper, però heu de saber que la Carmanyola és molt més antiga que el tàper.
3: Visca Catalunya!
4: És visca!
3: És l'invent d'un català, no?
1: No és un invent català. Intento explicar-vos molt ràpid el viatge de la paraula Carmanyola que s'utilitza a Catalunya. Carmanyola és una petita ciutat del nord d'Itàlia, a la regió del Piemont.
2: Veus? No ho sabia.
1: Mira, els pagesos d'aquella zona duien una jaqueta vermella molt característica, una jaqueta que van copiar per la vestimenta dels soldats republicans. Uns soldats que van començar a ser coneguts com els carmanyols. Em aneu seguint, més o menys.
2: Sí, més o menys. És interessant, és interessant.
1: Hi ha una cançó revolucionària que es va cantar molt durant la Revolució Francesa que es titula La Carmanyola.
5: Vive el sol, vive el sol, del sol la Carmanyola, vive el sol, tu carol.
1: Boníssima. És ballem la Carmanyola, visca el so, visca el so, ballem la Carmanyola, visca el so dels canons.
2: Bueno, molt bé.
1: És una crítica i una sàtira contra la reina Maria Antonieta i Lluís XVI. És sobretot un cant contra la monarquia.
2: Vale, i tot això és molt interessant. Sí. Però em pots explicar què collons té a veure amb el recipient on posem els macarrons per dinar, tot això que ens estàs explicant?
1: Bé, doncs que aquests soldats republicans que duien aquesta jaqueta coneguda com a Carmanyola, perquè era molt semblant a la que duien els pagesos del poble d'Itàlia, del Piemont, també duien un plat metàl·lic petjat a la jaqueta per poder fer algun àpat durant els conflictes bèl·lics.
3: Doncs això és un símbol republicà.
1: Sí, senyor, podríem dir així. Sí. Seria una protesta molt pacifista i molt simbòlica, però tu podries estar-te fotent uns macarrons dins d'una carmanyola davant de Felip VI, i seria com un acte de protesta contra la monarquia sense que ell ho sapigués, diguéssim.
2: No
1: sé si ho entendria tothom.
2: Bueno,
1: algun professor d'història poder... Hòstia, mira com s'ha passat el cabron.
2: L'Enric Alpena.
1: L'Enric Alpena ho entendria. I el fiscal general de l'Estat potser també, tal com està al pati. Condemnat a presó per cardar-se uns macarrons davant del rei.
3: No, però és molt ben parit, que una carmanyola sigui un símbol republicà. Sí. Hòstia, m'agrada molt,
1: Sí, és
3: un... que està ben trobat.
1: Símbol d'esquerres, no?
3: Sí, exacte.
1: Ja, abans de conèixer la història, jo no l'havia associat mai a la gent de dretes, tampoc.
2: No,
1: Vull dir, quan veus un tio cardant-se uns macarrons on t'hi ha arrebossat amb un tàper, el primer que em ve al cap no és l'oliu del Sabadell.
3: Oh, te'n faries creus, eh?
1: Sí? Es veu que menja de tàper cada dia.
2: I l'home arrebossat, com beneita. Home...
1: L'han de parar. No, hi ha dues coses que li agraden, el cèntim i el tall
2: arrebossat.
1: Bueno, si anem a l'invent del tàper, del recipient hermètic, el que coneixem avui en dia, heu de saber que és obra d'un químic americà.
2: Collons d'americans.
1: Era un senyor que es deia L. Tapper, i el va inventar...
3: L. Tapper? això és el guionista,
1: eh? No. Hòstia,
3: L. Tapper!
1: No és un andalús cridant al tio del tàper.
3: Ah, no?
1: El tàper, no. De nom es diu El. És de molt mal pronunciar.
3: Ai, coi,
1: E-A-R-L. El.
3: Mira, una broma que entenc d'aquest programa i mai no és una broma.
1: El va inventar l'any 1946. Per mi la seva trajectòria com a inventor de veritat que és exemplar. El tio inventa el tàper el 1946. Ai. 12 anys més tard es ven l'empresa, pel que avui dia serien 130 milions de dòlars, es compra una illa a Costa Rica i desapareix del mapa.
2: Senyor.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Senyor. Bravo! Bravo!
5: La Carmanyola! Vive el sol, vive el sol, tan sols la Carmanyola, vive el sol,
1: en fi, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: La marca Tupperware, sí. La marca líder de carmanyoles a nivell mundial...
1: La que va inventar el Tupper.
0: El Tupper!
2: El Tupper!
0: Exacte. Es va vendre per 130 milions de dòlars.
1: Sí.
0: A dia d'avui encara funciona.
1: Hòstia.
0: Us imagineu quants Tuppers venen al dia?
1: Home, deu ser una autèntica bestiesa, no?
0: Una bestiesa.
3: Més o menys 80 o 90 els deuen vendre.
0: Oi tant.
1: Bueno, és que jo crec que 200 o 300 els tinc a l'armari de la cuina.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Us ho dic. Els últims anys han facturat més de 1.000 milions de dòlars anuals.
1: Mort de Déu.
0: Anuals.
2: Fabriquen...
0: Tuppers, eh? Sí, sí, sí. Fabriquen una mitjana de 114 milions de Tuppers l'any. Això es vindrien a ser més de 300.000 Tuppers diaris.
1: Mare de Déu.
3: A mi encara em semblen pocs, eh? Perquè se n'arriben a perdre molts.
0: Molt.
3: Tuppers,
1: sí que és veritat.
3: Eh? Hòstia, què
1: sí.
3: Collons es perden? El que fa la gent, te'l roben.
1: Sí que el roben.
3: La gent el robes. Tu portes una truita de patates a casa un amic. Què? Porta una truita de patates amb un Tupper. Llavors, fixa't que sempre diuen... Ja te'l rentaré, ja te'l tornaré. I una merda!
2: Sí, no sí que és fan, veritat, això. No una merda, eh? I
3: me l'emporto brut. Em tens una bossa i me l'emporto brut.
2: Sí, sí, si el deixes allà...
3: Sí, bueno, se'l queden, eh?
0: I he de confessar que algú li ha robat a la sogra.
3: Ah,
0: no, no, és clar. Els té molt macos, els té molt...
1: La sogra els té molt macos.
3: Sí.
1: És una frase que no hauríem de treure de context. Eh?
0: 114 milions de tàpers anuals, eh? Que no han servit, però... perquè l'empresa vagi bé.
1: Què dius?
0: No, perquè això que ara diré és gros, eh? L'empresa Tupperware fa menys d'un any, el desembre de 2024,
1: sí.
0: Es va declarar, atenció, en bancarrota.
1: No!
0: Sí. I ara està a l'espera que la compri alguna altra empresa.
1: Què dius, ara? Qui ho comprarà, ara?
0: No ho sé, el que...
1: L'Oliu.
3: L'Oliu, per
0: rebussar. Si teniu 4 duros, la podeu comprar, jo us aconsello, perquè, escolta, això és un negoci...
3: El gerent ha de ser un pobre desgraciat, eh? Perquè, mira, que no sortim aquests números.
1: El senyor està en curt, pobret,
3: eh? Sembla curt tot.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, i tan conegut com que porta més de 60 anys dalt dels escenaris, posant veu a personatges com Woody Allen i Mr. Bean, i passant a la història per ser la primera persona que va sortir a Televisió de Catalunya.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Joan Pera!

0: Seu, Joan, posa't Hola. Còmode. És un home, portes a la sang, està tan pendent del públic que has entrat i a mínim has vist, eh? T'has obert al públic?
1: És que no hi eres.
0: No hi era, no hi era. No he arribat
2: Jordi
0: després.
2: Jo ja no hi era.
0: Si em vols posar els auriculars, Joan, també, que així sentiràs algunes coses que anirem posant. Què has esmorzat aquest matí, Joan? Què esmorzes, tu?
1: Esmorzo un cafè, un talladet i...
0: Dos, un cafè i un talladet, després, de primer cafè i de segon talladet.
1: No, perquè...
0: No! Què has esmorzat? Només cafè i tallat? No menges?
1: No.
0: Sòlid, res?
1: No, home, és que m'hi acostumaria, no. El més està justet.
0: Bueno, de moment no t'ha anat malament la dieta del cafè i el tallat, perquè es pot saber quants anys tens, Joan? Això és una dada pública, es pot dir o no?
1: Sí, el que passa és que, mira, venint cap aquí els comptava i m'he despistat, m'he descomptat. I per un altre cantó, l'altre dia vaig llegir un que deia, és que, esclar, si em fas... cada any,
0: sí.
1: És que et mores de seguida.
0: Clar.
1: Va. Jo penso... Ja fa una temporada que no sé on te soc.
0: No saps, més o menys estàs per allà, però... I tens previst, perquè fa més de... Fa 60 anys que estàs actuant a dalt dels escenaris.
1: Bueno, sempre.
0: T'has posat alguna data de baixar o no?
1: Sí.
0: Sí.
1: Quan sigui gran... Sí, que ja no podré, llavors, bueno, sortiré a recitar.
0: Però et queda alguna cosa per fer? Has fet de tot, Joan. Bueno, de dolent no t'he vist... Jo no t'he vist fer mai de dolent.
1: No, ho vaig fer una vegada.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A on?
1: Amb una funció. I vaig quedar tan malament que vaig dir, no, jo no és per mi.
0: Què interpretaves aquí? Què havies
1: un
0: de fer?
1: Un dolent que portava barba i semblava com si fos dolent. Però vaig sortir... No, clar, vaig sortir i, clar, la gent ja va riure només de sortir.
3: Un dolent que faci riure?
0: No.
1: Llavors, com els hi dius que jo sóc el que mato en aquell o en l'altre? I llavors em vaig descuidar de matar-lo. I...
0: Desastre. No t'agradaria per un moment, però, deixar de ser Joan Pera? Hòstia, no, em faria il·lusió ser un altre actor i poder provar de fer alguna altra cosa, no?
1: No.
0: No. No, escolta.
1: No, és que, esclar... És que, esclar, si trec el Joan Pera, on quedo jo?
0: No, clar, allò...
1: No, suposo que no m'aniria massa bé.
0: Però vull dir que ets un tio molt simpàtic, molt agradable, no? Una persona que...
1: La meva dona diu que no, eh?
0: No?
1: La meva dona diu, tan simpàtic que troben a fora.
0: A casa ets diferent, eh? A casa. Hi ha algun moment que se t'escapi algun crit? O alguna cara del Joan Pera que no veiem habitualment?
1: Bueno, penseu una cosa.
0: Una emprenyada forta, allò...
1: Bueno, jo normalment riem i procurem que els drames i les coses fortes passin de seguida, perquè, com deia aquell home, la vida està plena de misèries, de desgràcies...
3: I
1: és que, a més, dura tan poc que val més que no t'enfadis. Però, penseu una cosa, és clar, jo he sigut el pare i el tutor de 6 fills.
0: Déu-n'hi-do.
1: No emprenyar-se. Els crits aquí. Anaven.
0: Clar.
1: Els crits, les cadires anaven.
0: Clar.
1: Llàstima que jo no me'n recordava mai del nom de tots.
0: No, això és un fenomen que quan veus que passa als teus pares, penses... A mi no em passarà. Jo només en tinc dues de filles i et passa constantment.
1: Sí, qui ets tu? Qui ets tu? Digue-m'ho, perquè ho sabré, eh? Jo me'n recordo que un dia perseguia un dels nanos per fotre-li un castanyot d'aquells quan estàs molt nerviós i el vaig arreplegar i em diu, jo sóc l'altre.
0: Déu-n'hi-do, potser també del drama, no? La comèdia és una escapatòria, no? Anar a treballar al final.
1: Bueno, esclar, sí, si en diem treballar, sí. Si fos treballar, jo si treballés,
0: sí.
1: Jo em jubilaria de seguida. No voldria ser autònom, perquè, esclar, sent autònom no pots agafar mai la baixa.
0: Clar.
1: Jo l'agafaria de seguida.
0: Mira, l'has agafat mai, la baixa, no?
1: No.
0: Mai, clar,
1: no.
0: Mai en la trajectòria? No recordes haver anul·lat una funció per estar malalt? O...
1: No. I tota la gent que hi havia allà, què farien?
0: Ah, no sé,
1: no.
0: Però...
1: No, malalt i tot, t'ho vas tirant, però no he agafat la baixa perquè sent autònom no estàs mai malalt.
0: Ja.
1: Sempre estàs al peu del canó.
0: Sí. És la
1: passa
0: millor,
1: molt.
0: És la millor recepta. Joan, tens calculat més o menys quants escenaris has actuat, a quants teatres has estat?
1: En aquest Tres vegades.
0: En quin?
1: En aquest.
0: Aquí, aquí a casa nostra. Vas venir al búnquer, no fa gaire, a la Renaixença, i a la tercera no la tinc controlada.
1: Sí, les cabres teves.
0: Ah, sí, vas venir, és veritat, que vam gravar un capítol que amb el Joan...
1: Amb cabres, amb cabres.
0: Sí.
1: No, jo em sembla que he anat per tot Catalunya, he inaugurat molts teatres, i això és molt bonic, però ja jo vinc d'una època que fèiem teatre allà on podíem.
3: Clar.
1: Allà on podíem, a vegades a les eres, de vegades amb un embalat, de vegades a la parròquia, i ara ja tenim un país amb teatres molt guapos.
3: Ah, embalats també n'hi ha, encara, Joan, però...
1: Sí?
3: Encara hi ha algun embalat.
1: Sí, bueno, jo, no? No.
0: Tu vas actuar amb un embalat molt gros que es diu Palau Sant Jordi, Joan.
1: Ah, sí.
0: El Palau Sant Jordi, no sé si la gent és conscient d'això, amb el Paco Morán, quan veu fer l'Estranya Parella, va omplir el Palau Sant Jordi amb 15.000 persones de públic, i això estableix el rècord Guinness mundial d'assistència de públic a una obra de teatre.
1: Sí, que no s'ha superat mai.
0: Clar, clar, el tenim a Catalunya, aquest rècord.
1: Sí.
0: Què se sent al Palau Sant Jordi, actuant amb 15.000 persones?
1: Una por. Perquè penses... Perquè bé, si són poquets i surt una mica malament, et pots escapar per algun cantó. Però amb 15.000 no t'escapes, eh? Si allò va malament, només buscàvem veure on era la sortida.
0: I recordes bé el dia de l'actuació? A mi m'interessa el moment posterior. Després d'estar davant de 15.000 persones, com tornes cap a casa, tu?
1: Buf! Amb una respirada ens anem sortint, perquè això era complicat, eh?
0: No
1: era,
0: clar, clar.
1: No era gens fàcil. Imagina't. Gens fàcil. A més, van passar coses. Van passar que ens van posar un espectador dalt de l'escenari perquè no hi cabia. Vam tenir...
3: De 15.000? No,
1: per un?
3: Malament.
1: Hi havia una senyora, encara me'n recordo, es deia Conde, aquella senyora.
0: Conde.
1: I la vam tenir a dintre de l'escenari perquè ja no hi cabia. I, esclar, llavors tenies que fer la funció per aquella senyora i pels 15.000.
0: Bueno.
1: Al començament van començar, la gent va començar a cridar. No, quan vam sortir nosaltres, no, ens van aplaudir, eh?
0: Sí.
1: Però començàvem la funció i la gent comença a cridar perquè les càmeres de televisió no els hi deixaven veure.
0: Ah!
1: I llavors vam pensar, com hi hagi aquí una revolució,
0: clar, clar,
1: aquí no sortim vius.
0: Hòstia.
1: Però després la cosa va anar bé. Gairebé ens vam recordar de tot el text. D'això...
3: Gairebé
1: ho vam dir tot. I un cop, doncs, vas cap a casa i penses, mare Déu...
0: Però llavors vas ben sol, has estat amb 15.000 persones i llavors vas ben sol amb cotxe cap a casa, no?
1: Sí.
0: Vull dir que el contrast és molt bèstia, sí, en molt poca estona.
1: És la soledat, és clar, la soledat de l'artista, no? Mm. És aquella soledat que és del pallasso, no? Que quan està sol plora. Jo quan estic sol em faig un tip de plorar.
0: Vas plorar aquell dia, no? El cotxe, no?
1: No, home, era d'aquelles coses... Bueno, com tota la meva vida, és provisional, això és provisional.
0: Clar.
1: Ara hem fet un Sant Jordi, l'any que ve farem un estadi de Sant... De...
0: Wembley.
1: No. És provisional. Bé, bueno, te n'has sortit. És una mica com avui, no? A veure, com me'n sortiré jo d'aquest?
0: Bé, aquí te n'estàs en sortint magníficament.
1: Bueno, perquè sou amics.
0: Som bona gent, som bona gent. Joan, ets conscient que tens una veu que és reconeixible al minut zero, diguéssim.
1: Sí.
0: No, no et podràs fer passar mai per ningú que no siguis tu, no?
1: No, no. Oh. Esclar, jo quan vaig començar a fer doblatge,
0: sí,
1: esclar, deien, si no serveix, és un base amb aquesta veu, perquè la gent de doblatge té la veu...
2: Hola, què tal? Sí, okay. I love you, Joan. Me too.
1: Jo posava la veu així, I em deia, un base, fes-ho com tu, fes-ho com tu, doncs, i em va quedar allò. I faig la veu que puc, no?
0: Sí, sí. Bueno, el Joan Pere, ja ho sabeu, és la veu catalana de Woody Allen, de Mr. Bean. No sé si ets seguidor de la gent que dobles. T'agraden?
1: Sí, bueno, això us ho dic aquí, perquè són pocs. No, són molts. El Woody Allen no m'agradava massa.
0: Val.
1: Quan jo el vaig anar a veure la primera vegada, vaig pensar,
0: sí,
1: home, és una mica sucet, aquest tio. I ho continua sent una mica sucet.
0: Sí.
1: Però després, quan vas veient, dius, no, és que és molt intel·ligent. I és clar, si és intel·ligent, ja no diu res. Però sucet sí que ho era. Però ell m'ho va dir, eh? Diu, jo soc més tímid, i tu fas que jo sigui més graciós.
0: Mira.
1: Jo no, jo et segueixo a tu. I em va dir, thank you.
0: M'han dit, Joan, que et fa vergonya sentir les teves primeres paraules a TV3, perquè tu vas ser el que va inaugurar aquesta santa casa.
1: Sí.
0: Per què et fa vergonya sentir-te?
1: Perquè també és aquelles coses provisionals, no?
0: Sí.
1: Jo sempre, el que faig és provisional. Penses, et toca fer això, bueno, surten allà. Però la veritat és que és l'única vegada a la meva vida que surto al públic i ni somric, ni pico l'ullet.
0: Estaves més soso que el Woody Allen allà, eh? Estaves...
1: Sembla estrany, quin estaquirona.
0: Bueno, com que no t'agrada, ho sentirem, si no et sap greu.
1: Sí. Em sap greu.
0: Bueno, doncs ho sentirem igualment.
1: Aguanta't.
4: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. La d'avui és una missió que neix amb la humilitat del que comença. Arribem fins a vosaltres amb la il·lusió que podreu notar l'esforç que comporta aquest primer contacte.
0: Com et veus? Com et veus?
1: Tots els errors. Jo penso, per què em van triar a mi? Perquè molt, molt guapo, tampoc. Més, una mica més que... No era aquella cosa. I tampoc no era un presentador. És més, quan m'ho van dir, jo vaig dir que no, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè, és clar, allò era per un presentador.
0: Clar,
1: un
0: Ramon Pellicer, diguéssim.
1: Sí, home, d'aquests que ho saben fer. Sí, sí, sí. Jo no sabia ni per on anar. No. Vaig dir que no, però en aquell moment, com que havíem fet lo del Capri, jo era com famosillo,
0: sí,
1: m'era reconegudet, em van tirant allà, que, a més, t'ho van dir el dia abans.
0: Ah, sí?
1: Sí, home.
0: O sigui, se'ls va acudir el dia abans que havia de sortir algú a inaugurar la tele.
1: No, ja ho tenien previst, però no sabien quin dia. Va. Perquè com que estaven pendents del permís de Madrid,
0: sí,
1: no sabien...
0: Sempre aquest país...
5: Sempre hem de demanar permís.
0: Sempre estem pendents del permís de Madrid.
1: No,
0: sempre.
1: Sí. No, i ens van treure els enllaços i...
0: Hòstia, sí.
1: La gent estava a les teulades amb un paraigua per agafar... No, això és veritat, això és història.
0: Sí.
1: El dia abans et diuen, demà. I en aquell moment no hi havia sastreria a TV3.
0: Ja.
1: Corrents a buscar un
0: trajo que anava gros.
1: Però bueno, a més...
0: Joan, escolta'm una cosa, Déu vulgui que no passi res ni a tu ni a la Corporació Catalana, però per si un cas, només per si un cas, perquè pot ser que d'aquí 20 anys aquest país ningú parli català ja i la tele hagi de tancar, llavors jo crec que la persona que ha tancat TV3 és la mateixa que la va obrir.
5: Això seria bé.
0: Jo crec que hauríem de deixar gravat...
5: El que gravat... Les claus...
0: Sí.
1: Em guarden per això, eh?
0: Clar. Per si mai passa, hauríem de deixar gravat el missatge institucional de comiat de la Corporació Catalana. T'hem imprès un text, posarem la musiqueta... D'això.
5: Ai... Cuidado.
1: Tu mateix? Sí. Ja estic nerviós.
0: No pateixis, Cuidado. Ho faràs perfecte. Si ho pots fer amb el mateix to que vas fer a la inauguració, llavors tu vas llegint sobre la musiqueta el text que t'hem preparat i ja ho deixem gravat per si mai aquesta
5: això
0: casa...
5: Això està ben pensat, Peyu.
0: Si mai hem de tancar...
5: Et felicito.
0: Vinga, endavant amb el missatge institucional de comiat de la corporació.
1: Estic nerviós. Señoras y señores, buenas tardes.
0: En català, ho pots fer en català.
1: Ah, sí. El que m'has dit que ja no.
0: Sí, vale. Sí.
1: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, us saludem per última vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. També coneguda com 3CAT. I els seus canals, 3CAT Info. Que abans era... 324, el canal 33, que això costa dir, i... Calla. L'SX3, deu ser l'S per 3.
0: Sí.
1: O l'IS3.
0: Hem d'arribar al final abans que tanquin la tele, Joan.
1: Però si tot això no hi era.
0: No, ara sí, però ja ha sigut.
1: I el 3XL.
0: Sí.
1: I una cosa que es diu... Som... Eva.
0: Sí, és nostre això, també. Ah.
1: I Esport 3. Si aguanteu tot això, endavant. Us agraïm a tots vosaltres que hàgiu triat aquest canal en català durant més de 40 anys. Molts de vosaltres ja sabeu que avui oferim un programa especial. Una missió en català que sabem que a dia d'avui són molt pocs els que encara l'entenen i que per això hem subtitulat en castellà. La d'avui és l'última emissió d'una televisió que va néixer amb la humilitat del que comença, que va prosperar i que ara mor. Com ha mort la cultura que representa.
0: Que tristesa.
1: Adéu-siau. I buenas tardes para todos.
0: que...
1: Digues. Que me'l puc endur a casa.
0: El text, sí, el pots emmarcar. El pots emmarcar. Joan Pera, moltes gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença. Et anirem seguint a tot arreu, a la tele, als teatres, als diferents escenaris del país.
1: És un plaer. I pensa una cosa, si el programa es diu Renaixença, sí, jo hi soc.
0: Fort aplaudiment pel Joan Pera.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Dels pocs bars de Catalunya on només s'hi sent parlar català.
7: Avui no parlàvem de la Carmanyola.
8: Encara de rato que no s'ha dit res de la Carmanyola.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Àlex Vila, què tal? Què ens portes avui?
9: Avui... regals, has vist?
0: M'has deixat una bosseta,
9: sí,
0: aquí a la taula.
9: Sí, m'ha donat una mostra, és la rosa de la Carmanyola picant, perquè la gent m'estima, Peyu.
0: Ah!
9: És un fet.
0: La gent t'està agafant,
9: sí,
0: a preci, eh?
9: Han sortit els resultats de l'EGM i la gent m'estima.
0: No han sortit, eh? Ja t'ho avanço.
9: Ja, bueno.
0: Vull dir, quan surten també són,
9: sí,
0: relatius.
9: Sí, també s'inventen, vull dir. Perfecte. Bueno, com l'objecte d'avui és la Carmanyola, se m'ha demanat que vagi a una sessió de tupper sex.
0: Ah.
9: Jo no sé dir que no, i he anat.
0: O sigui, no hi has anat per iniciativa pròpia?
9: No, però bueno... Ja
0: se't va demanar des del programa.
9: Sí.
0: Algú que volia tenir una mancança,
9: sí,
0: personal.
9: Exacte. Desitjant el dia que l'objecte sigui l'endoscopi, una mica, no? Aleshores, per les persones que no estiguin familiaritzades amb el tupper sex,
0: sí,
9: això consisteix en una reunió informal on un assessor o assessora presenta i explica l'ús de productes eròtics, entenent per producte eròtic, doncs, joguines sexuals, llançaria, lubricants, olis, etc. Ho,
0: sí,
9: enteneu?
0: Vull, sí, dir, sí.
9: És una mica com els testimonis de Jehovà. Una persona ve a casa teva i t'explica trucs per arribar al cel. Bueno, no, broma, perquè ho entengui tothom.
0: Sí, sí, sí.
9: Vale. Es va anar a Terrassa, a la Carmanyola Picant, que és una botiga de...
0: Està bé el nom, és maco.
9: Està xulo, és perquè és una botiga, sí, de joguines sexuals, però es caracteritza perquè ho fan en català.
0: Està molt bé.
7: Sí,
0: es pot fer l'amor, que... en català.
9: Exacte.
0: És una excentricitat, sí, però podeu fer-ho.
9: Sí, sí.
7: Però els primers dies també m'imagino alguna senyora gran anant a comprar el tàper, eh?
0: Sí.
7: Saps què vull dir? Anar a buscar la Carmanyola pel Monet
0: i sortir contenta.
7: I trobar-te un bon mangullà que...
9: Sí que és veritat que català i excitant potser són dues paraules que no anirien de la mà, però...
0: Per què no?
9: És veritat. Aleshores, la primera pregunta que li vaig fer a la Rosa és sobre la Carmanyola.
0: Aviam.
9: Escoltem-la.
10: T'ha passat algun cop d'arribar a una sessió i obrir la Carmanyola i que hi haguessin llanties?
11: El que sí que m'ha passat és arribar a una Carmanyola, perquè com que també porto per fer còctels afrodisíacs, i el tàper o la Carmanyola, on porto el sucre, tot abocat per allà.
0: Hòstia. Cuidado.
9: Alerta. Bueno, em feia gràcia, no?, com aquest concepte, t'imagines, no?
0: Bueno, el sucre pot ser un producte eròtic segons com el faci servir, també, no?
9: Correcte.
7: Sí, és molt enganxat tot.
0: Sí, però hi ha gent que els agrada barrejar menjar i sexe. Sí. Jo són dos plaers que separo.
7: Poses un d'això, sí, de sucre i agafes allò de la crema catalana... Pish.
0: Hòstia, cuidado. Cuidado.
11: Això seria un altre tema.
9: Vale, aleshores, més curiositat sobre la Carmanyola Picant. Procuren treballar amb distribuïdors locals i la majoria de productes cosmètics són elaborats amb productes vegans i de quilòmetre zero.
0: Mira.
9: I el que em va semblar més especial de tot plegat és que fan servir noms en català per tots els seus productes. Us avanço que són bastant
0: productes
9: divertits.
0: Productes vegans, has dit, eh?
9: Sí, o sigui...
0: Has d'estar molt conscienciat perquè en aquell moment diguis, ara em sap greu fer mal a un animal.
7: Clar, sí.
0: Bueno, jo en aquell moment és l'últim que em passa pel cap, diguéssim. No, endavant, endavant.
11: Què vol dir vegans? Que no estan,
9: bueno,
11: tastats,
9: no estan
11: amb animals.
9: Tastats amb animals. Aviam aquesta crema, no?
0: Sí. Aquest ratolí vera, sí.
9: Ho provarem amb aquest ratolí, doncs. Pues, no sé amb què ho proven, però...
0: Amb ratolins, normalment, pobrets.
9: Perfecte. I això, li vaig demanar a la Rosa que em fes un recull, una selecció dels millors noms, i aquests són els noms més divertits.
0: A veure.
11: Què li diràs? Vibrador lila, vibrador blau? No. El trabuc d'en Serrallonga.
0: Ah.
11: El calçot de Valls, el llepafigues... El melindro, li posem noms divertits als productes perquè, doncs, així és que visualment està claríssim el que és. Un bon calçot, qui el voldria?
7: Boníssim.
11: Avui mateix entro a la web.
7: Boníssim.
11: M'encanta.
9: El trabuc del Serrallonga com a nom de joguina sexual em sembla espectacular.
0: És maco, és maco. Espero que no la higiene sigui diferent que la de l'època de Serrallonga.
9: Entenc que sí. Però bueno, no tots són joguines. Les sessions també tenen una part d'educació sexual.
0: Sí.
9: I en algunes ocasions sorgeixen dubtes curiosos. Escolteu un dels dubtes.
0: Aviam.
11: Sí, m'he trobat preguntes com, per exemple, exactament què és un orgasme? Clar, jo penso, si em pregunten això és que no ho saben, perquè si saps el que és un orgasme, està claríssim. Pregunten moltes cosetes que et fa veure que falta molta educació sexual. Abans hi havia molts, molts tabús. Clar. Ens deien, és que si et toques et quedaràs sec. Bueno, tothom ha comprovat que per més que es toqui no augmenta la miopia ni passa res. Per tant, són els tabús que ens venen inculcats de fa molt de temps que els hem de trencar.
9: Clar.
12: Tots portem ulleres.
0: No, aquí l'únic que no porto ulleres sóc jo, eh? Sí, sí, sí. Jo sóc l'únic que sigueu d'aquest programa.
13: Però al final... Però un orgasme no expliques què és. Què...
9: Bueno, això és una mica com la repressió policial, vull dir, saps? Sí. Què és la repressió policial? Haguessin anat a amagar urnes, ho sabries, no? Una mica com...
0: No, s'ha de provar.
9: S'ha de provar.
0: S'ha de provar.
9: Si ho preguntes és que no ho saps, no?
0: Exacte. Entenc? Has d'anar una mica al terreny pràctic.
7: Jo t'ho explicarem, Xuriguera.
13: Vale.
9: Sí. Bueno, jo tampoc ho tinc molt clar, eh? Vull dir...
13: Després ens toquem.
9: I bueno, doncs per acabar li vaig preguntar a la Rosa que quines zones de Catalunya freqüentava més en les seves sessions.
0: Ah.
9: I...
0: A on s'estila més el tàper sex a Catalunya?
9: Sí.
0: Aviam.
11: Vaig molt per Girona, Vic, Olot... La gent que busca en els cercadors de Google en català, doncs Google ha entès que a mi m'agrada anar en aquests. I llavors, doncs, Lleida no vaig gaire i m'agradaria anar-hi més, la veritat, perquè home, des de que ens han obert la B40, és que en un moment hi he. Tardem menys anar a Lleida que anar a Girona, perquè la peixeta està a tope i sempre hi ha cues, en canvi Lleida, doncs no n'hi ha.
10: I a més a Lleida no hi ha francesos, tots són avantatges.
0: Gent de Lleida, sisplau.
9: Aneu.
7: El trabuc d'en Serrallonga.
0: El trabuc d'en Serrallonga. El Llepafigues. Escolta, aquest regal que m'has portat, què és exactament?
9: Això és per repartir amb el públic, és una mostra de lubricant.
0: Lubricant, eh?
9: Sí.
0: Molt bé.
7: Que no és pel cotxe, digo.
9: No és per això, no ho poseu a les portes. Ni
0: en el sexe, per passar-ho de cine, que no et falti el lubricant, diu. Doncs endavant amb el lubricant. Àlex, moltes gràcies per acostar-nos la carmanyola picant i el sexe en català.
9: Masturbeu-vos.
0: En català.

0: Què està sonant avui, Arnau?
1: Això és Lunchbox, de Marilyn Manson. Home. Va ser publicada l'any 1994 i el nom de la peça vol dir, com que tu, Peyu, saps anglès, sí, literalment, Carmanyola.
0: Carmanyola, sí. Jo a vegades en els cercles més íntims en diem Lunchbox a casa, també.
2: Ja. Lunchbox.
0: Sí, has de rentar el Lunchbox i posar-hi els macarrons. Que és...
3: Ja fots cara de dir-ho, això.
0: Sí.
1: Doncs resulta que quan Marilyn Manson era un nen, patia assetjament escolar. Cansat d'això, un dia va colpejar a un dels assetjadors amb una carmanyola. Per venjar-se d'aquells qui el molestaven, i en definitiva de tots aquells que provoquen assetjament escolar, va escriure justament aquesta cançó.
0: La cançó de la Carmanyola de Marilyn Manson, escolta, contra l'assetjament escolar. Doncs escoltem una mica de Marilyn Manson i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui traiem a passejar una gosseta de 4 anys, la Venus.
1: Ah, a veure, la Venus, aviam.
0: A veure...
2: Oh!
3: Mira.
2: Bonica. Ai, sí, quina gràcia.
1: Porta dues sabatilles a la boca.
0: Sí, ara us ho explico. La Venus és una beagle de Sant Vicenç de Torelló, de qui ens han dit que sent predilecció per les sabatilles.
1: Mira.
0: La seva responsable, la Irene, ens ha explicat que a vegades li han trobat fins a 6 sabatilles amagades al seu llitet.
1: Hòstia, llit gros,
0: sí,
1: també.
0: Sí, home, sí, també t'ho he de dir. Gros. Sempre que la Venus es queda sola, li deixen una sabatilla perquè li faci companyia. No sé de què deuen parlar, no?
1: La imatge és trista.
2: A mi també m'ho fan a casa.
1: Et ho fan?
0: Sí. Et deixen la sabatilla.
2: Donen una sabatilla perquè...
1: A part de les dues que portes,
2: sí,
1: una de companyia.
2: Sí.
0: A la Venus no li serveix, molt això de la sabatilla, ja, perquè es veu que així no està trista.
1: Clar,
0: tu estàs
1: clar,
0: trist?
2: Sí, com té una sabatilla.
0: Un dia que la van operar, fins i tot, li van portar la sabatilla al veterinari.
1: Això és preciós. Oh, sí. De veritat que és preciós.
2: Sí, sí, sí. No ho entenc.
0: A part d'això, sabem d'ella que li agrada córrer pel camp, empaitar conills, i que li fan molta, molta por els pastors alemanys i la pluja.
2: Els pastors alemanys, vull dir, són... Sí. Els pastors que viuen a Alemanya o...
1: Els gossos.
4: Ah, ja, m'explica'm una cosa. Com collons li pot ser por la pluja? Vull dir, però quins gossos ens porteu?
1: Ai.
4: Ah,
0: és el que tenim.
4: Que li fa por.
0: El que ens arriba.
1: És el que... Hi ha gossos per tot, eh? Jo en tinc un que quan trona perd el cap, també. No... Bueno, es va carregar una mosquitera de casa. I perquè no hi havia el vidre, perquè si no també se l'hagués carregat.
4: No us entenc, això els gossos no us entenc.
5: Doncs que la Venus esculli la sabatilla que més li agradi, que ens l'enduem a passejar pel Vaticà. Som a principis d'octubre de 1582.
1: Avui passegem el gos per la implantació del calendari gregorià. Som al Vaticà, un lloc tan diminut en el mapa com important pels ciutadans de mig continent, sobretot en l'època en què ens situem. I hem vingut amb la Venus, que en aquests moments està entusiasmada jugant a fer zigzags a les columnes de la plaça del Vaticà. Fa gràcia veure-la, perquè ho fa amb la sabatilla de la Irene a la boca. No se'n separa mai.
4: Ja, veuràs, ens supegarà i se l'acabarà empassant, eh?
1: Home,
4: vaig venir,
1: mentre ella es distreu jugant amb les columnes, tranquil·la, perquè no pinta pluja, nosaltres ens fixem en què està passant a dins del Vaticà. El clergue s'hi debat un tema que afecta la gran majoria d'europeus, concretament els que viuen en llocs on predomina el catolicisme. S'hi debat el calendari.
2: Clar, ha estat mirant de quadrar vacances, no?
1: Sí.
2: És molt put aquest tema, eh?
1: Sí.
2: Perquè tothom els vol fer l'agost.
1: Sí que és veritat.
2: Clar.
1: Jo les faig a l'hivern i no està malament a l'hivern, eh?
2: Mm. Oh.
1: Perquè és més barat tot, menys gent...
2: Però hi ha moltes coses tancades, eh?
1: Sí que és veritat. De fet, tot.
4: A la platja no hi ha ningú, vull dir que pots banyar tranquil·lament.
1: Sí. Bé, deixeu-me que us expliqui exactament què es debat al Vaticà, que no té res a veure amb el que dieu vosaltres. Resulta que l'any 1582 encara s'utilitza el calendari julià, el que va implantar Juli César fa 16 segles, i està quedant desfasat. Però fins ara tothom li havia anat bé fer-lo servir, ningú es plantejava l'opció de canviar-lo. Segurament perquè els europeus d'aquells temps tenien altres maldecaps més importants que el dia que marcava el calendari.
4: Què en penses d'això que diuen de canviar el calendari?
2: Mira, la veritat, eh? A mi se m'encarda bastant, eh? Vull dir, se m'enrepixa... Tinc altres problemes, jo, eh? Ara estic més pendent de les febres del meu fill petit que de... Bueno, aquest collons de calendari, la veritat, m'interessa molt poc, eh?
4: Tens un altre fill amb febres? Hòstia, sí que esteu de peu últimament.
2: Hòstia, no me'n parlis. Ja n'hem enterrat 7 o 8. Jo, de veritat, eh? 7 o 8 pel mateix tema. Al final, ens estem quedant sense espai al jardí amb tant de nen enterrat.
4: Hòstia, és ben bé que aquí està de pega amb els collons ens ho pega, eh? Ep, aquella d'allà no és la teva dona.
2: Oh, sí. Nena, què fa el nano? Com el tenim?
0: Això venia. A veure, carinyo, m'hauries de deixar una pala, eh? Que hem de fer un altre sot.
1: Com podeu veure, els ciutadans de l'època estan més ocupats amb el seu dia a dia que en quin dia és o deixa de ser el calendari. Però l'Església Catòlica sí que està molt preocupada pels desfasaments del calendari. Qui està més preocupat és el papa de Roma, en Gregori XIII. L'emprenya molt que encara s'utilitzi el calendari julià, perquè en aquest calendari...

0: Estimat comissionat, com a sant pare que sóc, us prego que m'ajudeu a posar fi a l'error que trastoca el calendari. En cas de no fer-ho, ens trobarem amb desastres com ara que dates tan assenyalades com el divendres sant acabin caient en dijous.
1: No hi ha ni un papa jove, tots són vells.
2: Sí, està cardat aquest.
1: Ja pensava que aquella època eren joves, que era ara que eren vells.
2: Cardat, l'he sentit.
1: De fet, la Pasqua posterior a aquell any és el que ha quedat desquadrat i és el que ha encès totes les alarmes al papa. Fa molts anys que se sabia que hi havia un desajust, però ha estat l'afectació d'un festiu catòlic el que els ha animat a actuar.
3: Jo tinc una proposta.
4: Què és aquesta? Què és aquesta?
5: Una dona?
4: Que
5: no
4: tens
5: feina a la cuina o què?
3: Encardes aquí, nena.
0: Què feu aquí? Sou una dona, que no ho veieu, que aquest no és un lloc per algú com vos.
1: Sí, disculpi, sant pare, és cosa nostra. És que l'escena només hi sortien homes i capellans i anàvem una mica curts de veus masculines. Llavors li hem demanat amb la Laia que ho faci ella.
0: I vostè qui es creu per prendre decisions com aquesta?
1: Bueno, collons, jo sóc el...
0: És més, vostè què hi fa aquí amb aquest coi de gos?
1: És la Venus, és una gosseta, no pateixi. Jo sóc el narrador i el gosset és la Venus. Estigui tranquil que està distret amb la sabatilla. Segueixin amb lo seu, segueixin.
0: Bé, quina era la seva proposta, senyoreta?
3: Proposo adequar el calendari. Podem córrer els dies que ballen. He calculat que passant d'aquesta nit, que és dia 4, directament al dia 15, s'arregla tot el problema.
4: Què diu?
1: La proposta de l'experta ha creat estupor entre els assistents al Congrés, però té tot el sentit. La millor manera d'ajustar el calendari és deixar córrer uns quants dies fins a recuperar el decalatge perdut. Després de donar-hi voltes, un temps que a la Venus se li ha fet etern perquè ja té ganes d'estirar les cames, el papa Gregori tira endavant la proposta i fa oficial, atenció, que els catòlics se n'aniran a dormir el dia 4 i es llevaran el dia 15.
2: Hòstia.
1: És gros, això, eh?
2: A mi em va passar de jove, però una vegada d'una ressaca, però no me'n recordo, vull dir que ha de ser gros, això.
1: Acabada la reunió, ens emportem la Venus a fer una volta. Ja sabeu que el Vaticà és molt petit, és tan diminut que l'hem de dur a passejar per Roma. I mentrestant, la decisió del papa de Roma es comença a fer pública i els que reben la notícia s'adonen que aniran de corcoll durant dies. Els que semblen més espantats són els administratius. N'hi ha hagut un que, quan ho ha sentit, ha caigut de cul a terra, literalment, eh? Moment que la Venus ha aprofitat per robar-li la sandàlia. Parem l'orella i sentim el rebombori que s'ha creat a les oficines romanes.
6: Déu vos guard. Vostè dirà.
7: Venia a demanar hora amb el doctor. Ah. Res urgent, eh? Voldria que em miri una berruga estranya que m'ha sortit aquí sota l'aixella.
6: Ai, us.
7: Veta, mira.
6: Aparti això de mi.
7: No,
6: A veure, no sembla greu, eh? Li dono ara pel dia 15, última hora de la tarda.
7: 15,
6: i ara marxi, va. El següent.
7: Va. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A veure, a vostè què li passa?
7: Mire, molt senzill. Passejava per aquí fora al carrer,
6: sí.
7: I m'han atracat, i jo m'he defensat i m'han fotut una punyalada aquí al costat, veu? Aviam, miri-se-la.
6: Ai, caram, això sembla gros, eh? Sí. A veure, li donaré hora urgent. Vingui el 15, primeríssima hora del matí, eh?
7: Colló, però...
6: Vinga.
7: A veure, falten 11 dies,
6: bueno.
7: Vull dir, no m'hauré designat, ja.
6: No, home, no es queixi, que som a dia 4. Jo abans no tinc hores lliures, eh?
7: Sí que està cardat el sistema sanitari.
1: La veritat és que l'administrativa no el farà esperar gaire, perquè, com recordareu, els països catòlics passaran de la nit del 4 d'octubre directament a la del 15. Mentre cau la nit i acabem de passejar per Roma amb la Venus, que, per cert, ara arrossega unes sandàlies que ha robat a un nen que l'acariciava, la notícia sobre un moviment de dates al calendari s'expandeix arreu del continent. Els països catòlics apliquen la normativa correcuita. Tots saben què han de fer i el nom del nou calendari. Si el de Juli Cèsar era el Julià, el nou segueix el mateix sistema. L'implanta el papa Gregori XIII i, per tant, serà el calendari Gregorià.
2: Està ben pensat. Si hagués dit, per exemple, un nom Hernández...
1: Seria el calendari hernandià.
2: Veus?
1: És així.
2: Quin cervell que tenen...
1: No trobeu que Gregori XIII, que per lo curiós que és el nom de Gregori, que hi hagi hagut 13 papes que es diguin Gregori, no són molts?
8: Pode ser.
2: Jo tenia un amic.
1: Que es deia Gregori.
2: Gregori, sí. Va anar a la guerra del Golf.
1: Hòstia.
8: Què dius ara?
1: Sí, però... És viu.
2: Viu.
1: O sigui, va tornar de la guerra del Golf.
2: Viu i colendo.
8: I va guanyar?
2: Va guanyar, sí. Porto una medalla pel poble.
1: Què es dedica ara, en Gregori?
2: En Gregori ara està fatal, pobre Gregori.
1: Sí?
2: No sé fotre.

0: Veig que no. Una abraçada des d'aquí.
1: Sí, una abraçada, sí.
0: Gregori. Tant. La reforma del calendari gregorià també poleix altres assumptes on hi havia errors, com els anys de traspàs. Abans es veu que es repetia el 23 de febrer. En canvi, ara es crea el 29 de febrer, un dia que existirà cada 4 anys. I llavors quadra tot.
1: Sí, ara sí.
0: Abans era, avui és 23 de febrer. I l'endemà, avui torna a ser 23 de febrer.
1: 23F. Imagina't, dos cops d'estats.
0: Collons. Dos cops. Clar. Sort que ho van canviar. Continuem. Falten poques hores per l'entrada en vigor del calendari gregorià. Estic nerviós, jo, eh? No sé com mirar això. Estic més nerviós que quan va arribar el 2000. Que no ho estava gaire, tampoc.
2: Jo sí.
0: Sí?
2: Jo
0: estaves preocupat, home, eh?
2: Jo als 70 vaig néixer. I vaig estar 29 anys pensant, l'any 2000 serà l'hòstia.
0: I què?
2: Van rujar el dia abans, eh?
3: De nervis?
2: Van rujar, eh?
0: Però què pensaves que passaria?
2: Tot el que ens havien anat explicant des de que...
0: Mataran els ordinadors...
2: Una pastilla per dinar. Jo pensava, m'aixequé l'endemà i hauré de menjar una pastilla, perquè ens deien que l'any 2000 ja no menjaríem, no serien pastilles.
1: Que els cotxes volarien, això ens deia molt, eh?
2: Imagina que em ve tot de cop. Tu saps els nervis que vaig passar aquella nit.
0: Sí. Hi havia un programa a aquesta casa que es deia Avisa'ns quan arribi el 2000.
1: Sí.
0: Suposo que els va avisar algun.
1: Sí.
0: Bé, es fa fosc. Sí. Va, que arriba, eh? Arriba. Estem el dia 4 d'octubre, eh? La Venus badalla la nostra gosseta de Sant Vicenç de Torelló. Buscarem una pensió on dormir fins l'endemà. No serà una nit qualsevol, serà una experiència curiosa. Anar a dormir el dia 4 i llevar-se el dia 15, hòstia, saltant-se 11 dies de cop, és tan estrany que hi ha gent a qui li omple el cap de dubtes.
4: Cariño, que dorms?
5: Què vols? Què passa?
4: Dorms o no?
5: Collons, esclar, que dormo. Bueno, abans si ara ja no m'has despertat, collons.
4: Ja.
5: Què vols? Que no vas no. L'hora que és, hòstia?
4: Escolta, és que em preocupa una cosa, que gairebé és mitjanit i... Què li passarà a la carn que vam tenir al rebost? Bueno, amb el nou calendari, què hem de fer? Vols dir que no es farà malbé?
5: Però per què collons s'hauria fotre malbé la carn del rebost, hòstia, també?
4: Oh, cony, perquè es caducarà. Jo la vaig comprar fa 2 o 3 dies, jo... No arribarà pas el dia 15.
5: Hòstia, bueno, no.
4: Què faig?
5: No és cap ximpleria, això que dius.
4: No, clar. Mira, saps què? Que em sembla que en llevo i li porto el quisso del narrador.
5: I a mi deixa'm dormir.
4: Sí, que em sembla que es diu Venus. Mira, com a mínim així l'aprofitarà algú. Ja dorm. Quin tio.
0: La Venus està encantada, però la veritat és que no feia gens de falta llançar res. Evidentment, la carn l'endemà hauria estat en perfecte estat. Però mira, la gossa contenta. Sí que és cert que saltar-se tants dies d'una sola tacada va suposar un merder de dates dels que fan època. Per començar, van patir bastants desajustos els registres de defuncions de l'època. A Europa, aparentment, hi va haver milers de persones que van tardar més de 10 dies a ser enterrades.
1: Ah, collons, en 10 dies els cucs s'han fotut, eh?
0: Collons, i tant. Hasta algú s'ha fotut els cucs de després.
1: Sí.
0: El cas més famós és el de Santa Teresa de Jesús. Aquesta dona va morir poc abans de la mitjanit del dia 4 d'octubre i el seu funeral es va celebrar el dia 15. Era l'endemà, però clar, si no saps la història, espanta.
2: Pobre dona, saps? Tants dies allà.
0: Mort el 4, enterrada el 15.
2: Bueno, què devia fer? Què devia passar?
0: La van passejar per Anglaterra, com la reina, suposo. Aquella dona la van passejar molts dies, també.
1: Molts dies.
0: Havia cardat una pudor aquell cotxe, nano. El tema de les defuncions només és un dels maldecaps que va comportar el canvi de calendari. Judicis, condemnes i dates de venciments de pagaments van suposar un merder perquè es va crear un buit legal. Per exemple, us en recordeu que el nou calendari es va aplicar als països de majoria catòlica?
2: Sí, home.
0: Doncs, com que els països protestants no s'hi van voler adherir, quan es feien negocis amb ells era un merder de cal ample. Ningú sabia si la data que s'acordava era d'un calendari o era de l'altre. Quedem el dia 4. El teu 4.
1: El meu.
0: Exacte.
2: I fots un taló?
0: Sí.
2: El faig pel dia tal. Collons?
0: Ja ha passat.
1: Ja està caducat.
0: Sigui com sigui, més enllà dels problemes que va comportar l'entrada del nou calendari, va ser un canvi encertat. El calendari gregorià és gairebé perfecte. Té un error ínfim. Ara només hi ha una mínima oscil·lació de la Terra respecte al Sol que provoca que, atenció, cada 3.300 anys perdem un dia sencer.
1: Bueno, falta molt per perdre'l.
0: Estem al 2025.
2: Portem mig dia d'avui.
0: El 3.300 haurem perdut un dia.
2: Ja està. Jo crec que no ens vindrà d'un dia.
0: Val més que no toquem res.
2: Sí,
0: ja està bé. Tal qual està, jo no ho tocaria.
6: Escolta, parlant d'això, què ha passat amb la Venus?
0: Ai, la Venus.
6: La Venus, clar.
0: Ai, la Venus, la gosseta de les sandàlies.
6: Hem perdut un dia, hem perdut la Venus, també.
0: La Venus de Sant Vicenç de Torelló, que li agrada menjar sandàlies, està perfectament! molt se'ns hauria d'haver complicat avui la cosa perquè la Venus hagués pres mal en un passeig tan tranquil com aquest. Que ningú pateixi, que la tenim dormint un altre cop. S'ha fotut tal fartanera amb la carn que li han donat que s'ha espaterrat rodejada de sabatilles i espardenyes de romans i fa estona que ronca com un collons de marmota. Amb la dormida que porta a sobre, ella pla, que en despertar no sabrà pas a quin dia para. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals arriben la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi està trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no notem meternos hasta allá por el polvo que no entra de sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colòmbia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duc, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona. Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquell retorn.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Lasprilla i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot als més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària i confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martí, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
24: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres d'esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor dorsal de guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme, Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casadó i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no te van meternos hasta allá por el puerto que no entran los ojos.
4: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desaparegudes. desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colòmbia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitat Núria Montserrat i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna amb alguns llocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanes, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites...

0: que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
3: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
4: El primer canvi, el 12 d'agost.
3: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
4: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
3: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
4: 2030, adéu als envasos d'un sol ús.
3: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
4: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
3: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
2: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona ha estat tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
5: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
6: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
2: A la tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de Siemens, al Centre Internacional Escarrer per a les Minories Ètniques i Nacionals entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.

0: Gran part de la societat té la consciència que sou una nació i que sou una nació en ple dret.
1: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
0: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
1: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
2: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
1: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
3: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
4: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
5: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
4: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
6: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
4: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
3: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
4: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal, als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández, als 100 metres papallona masculí, i Nil Cadavall, als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Estuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mart, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres, després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un 1 minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15ena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaramson i Oriol Sanfelipe.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres, un dia en què ens llevem amb 22 graus a la ciutat de Lleida, 25 a Mataró i 26 graus tenim ara mateix a Sant Jaume d'Enveja. Avui és dimecres, és 12 d'agost i ja ha arribat el dia que molts esperaven. L'eclipsi solar és avui, és aquest vespre, i per això, abans de res, Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Quina previsió tenim? El podrem veure bé? Estarà núvol?
1: Doncs mira, ara mateix comencem el dia amb un cel serè, pretenent sense ni un núvol. Doncs voldríem que es mantingués tota la jornada i l'hora d'eclipsi aquesta situació, que ja és molt, perquè portàvem molts dies que no començàvem així. Però cal dir que aquesta tarda, en línies generals, la situació serà òptima, però no a tot arreu. Per exemple, al Pirineu i Prepirineu esperem nuvolades, que malgrat no siguin tan importants com les d'aquests darrers dies, poden donar alguns petits ruixats i a l'hora de l'eclipsi mantenir el cel una mica variable, mitja nuvolat. Per tant, seria la zona més desfavorable per poder-lo veure sense problemes. Pot haver alguna escletxa, en alguns indrets potser es pot veure, però hi haurà alguns núvols que faran la guitza. Si marxem del nord del país, sembla que des de la Catalunya central, cap al sud, Terres de l'Ebre, que és on l'eclipsi doncs, arribarà al seu màxim, amb el 100%, aquí la situació serà més favorable. La veritat és que esperem pocs núvols, alguns podran haver-hi, però en general el cel estarà força serè. Podran haver alguns de prims que potser no mantinguin el cel entrenyat a l'horitzó i, per tant, no molestaran, però poden haver alguns núvols prims i, alhora, a la costa, potser en alguns sectors hi hagi algun núvol baix. En línies generals, ja diem, fora del nord del territori, Pirineu i Prepirineu, fora d'aquestes àrees i també nord de Girona, sembla que la situació doncs, pot acompanyar molt.
0: Bones notícies. Doncs gràcies, Jofre. Fins ara. Tornem a parlar després.
1: Fins ara.
0: Avui, per tant, el temps hauria d'acompanyar, d'entrada, primer dubte resolt. El temps hauria d'acompanyar l'observació del que ja s'anomena com el fenomen astronòmic del segle.
2: Endavant!
0: Així es donava el tret de sortir del compte enrere i a Tarragona. Ara ja falten poc més de 12 hores pel gran eclipsi solar, que es podrà veure avui a tot Catalunya. Recordeu que començarà a 8:15 del vespre, durarà fins a 9:15. El punt clau, però, de foscor absoluta en aquells punts on l'eclipsi sigui del 100% serà poc més d'un minut. A la immensa majoria del país es podrà veure de manera parcial. Les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, aquí sí que es podrà veure al 100%. Ho seguirem, en directe a Catalunya Ràdio, farem una programació especial des del port de Tarragona. De fet, d'aquí una horeta, amb el Garriga, comentarem una mica què hem d'esperar per aquesta programació especial que farà avui Catalunya Ràdio. Un dels reptes d'aquest fenomen serà, evidentment, els desplaçaments per carretera. No només a Catalunya, també en el conjunt d'Espanya es preveuen 1,5 milions de viatges, 1,5 milió de viatges. Hi ha milers de persones que vindran de fora per veure aquest fenomen. I per això hi ha un cert por, un cert neguit a què pot passar a les carreteres. Des de trànsit es demana que els desplaçaments s'esglaonin, tant a l'anada com, sobretot, a la tornada. Per exemple, evitar l'AP7 per anar al sud del país, si no és per anar a les Terres de l'Ebre, s'han mobilitzat ja 700 agents dels Mossos d'Esquadra.
3: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Mora d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors, deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
0: És el que ens deia al Matí de Catalunya Ràdio el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, avançant-nos aquest dispositiu especial. Com sentíeu, la carretera que més amoïna és l'AP7, que connecta les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i per això des de Trànsit ja han anunciat que es tancaran algunes sortides d'aquesta via si veuen que hi ha algun risc de congestió. En parlarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, d'aquí una mica més d'una hora perquè ens expliqui l'última hora al voltant d'aquesta qüestió. L'altre gran neguit dels experts és l'ús de les ulleres, ara sí, especials per l'eclipsi. Els metges recorden que sí o sí s'han de portar, que sí o sí han de ser homologades i aconsellen no treure-se-les encara que l'eclipsi no sigui total, o especialment si l'eclipsi no sigui total. En els llocs on l'eclipsi no és total, mantenir-les posades tota l'estona. Bàsicament, perquè si no, les lesions poden ser irreversibles.
4: El que ens preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa, pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació d'escotomes, que venen venen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. I una altra qüestió també relacionada amb l'eclipsi, que també ens ho han preguntat molt els oients aquí al matí de Catalunya Ràdio, els que tingueu gossos o gats, els que tingueu animals de companyia. Els experts alerten que pot ser que els gossos o gats els hi sigui absolutament indiferent, a menys que siguin animals especialment sensibles.
2: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions. Baixar persianes, una horeta abans, començar a preparar l'entorn.
0: És la recomanació que ens feia des del matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. I encara alguna cosa més sobre l'eclipsi?
5: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu, és el primer partit del Johan de la temporada, esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És Pere Romeu, el tècnic blaugrana del futbol femení, i és que avui hi ha un amistós entre el Barça i el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, i coincideix amb l'eclipsi solar. Serà la segona part, quan hi hagi l'eclipsi solar. En principi no es preveu que el partit s'interrompi. Avui en parlem a partir d'un quart d'11 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Xavier Puig, que és el directiu responsable del futbol femení del Barça. I parlant de coincidències entre l'eclipsi i altres esdeveniments... Hi ha molts dies hi ha molts concerts. Un d'ells és David Bisbal, que serà el festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Abans hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i alguns d'aquests concerts serà poc després o pràcticament coincidint amb l'eclipsi. Avui a Catalunya Ràdio seguirem tot el que hem d'explicar de l'eclipsi i insistim en aquesta programació especial aquesta tarda per seguir-lo i explicar-lo. A les 7 i 7 minuts de moment al matí de Catalunya Ràdio hi ha altres qüestions que volíem explicar, per exemple, la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui està citat al Senat a petició del Partit Popular, però no hi anirà. Ja ha dit Marlaska que no hi anirà, que sí que vol donar explicacions, però no quan vulgui el Partit Popular. Això ho parlarem també avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, que mantindrem a partir de quarts de nou amb els agoristes habituals del dimecres. Eclipsi a banda, avui seguirem pendents de la crisi migratòria de Ceuta, com dèiem. També hi haurà reunió del president de Ceuta amb la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
0: És el que deia el ministre d'Exteriors, avisant a tot aquell que posi en peu a Espanya, se'l retornarà al Marroc, en un enduriment del discurs que també analitzarem avui al matí de Catalunya Ràdio. És important destacar, voltant de tota aquesta qüestió, el que ahir ens deia el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. L'entrada de persones procedents del Marroc que hem vist és molt cridanera, és una gran imatge, però no és símptoma de cap immigració descontrolada.
7: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels recurs a la baixa de peticions d'asil. I els augments irregulars d'Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys, no? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones, no? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: Així de clar. Sergi Pardos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara coeix, d'altra banda, l'espectacle de Donald Trump i el seu avió.
8: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night and many other outlets...
0: Ja ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran. El que destaca avui el New York Times és que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual. Donald Trump no hi era, però hi havia treballadors del govern, hi havia periodistes que no sabia que estaven sent amenaçats. En fi, i avui tenim la final de la Supercopa d'Europa de futbol, PSG Aston Villa. Juntament avui hi ha mitjans que destaquen que el fitxatge de Ferran Torres per l'equip francès és imminent.
9: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
0: Luis Enrique esquivava així la pregunta, i avui justament s'han de recobrar al Barça tots els futbolistes que van jugar al Mundial amb Espanya. Per cert, que sobre Julián, avui es podria fer la reunió amb Simeone, on l'argentí insistiria en la idea de marxar, i parlant d'argentins, Gijantes ha explicat a les últimes hores que Deco s'ha reunit també amb el representant de Lautaro Martínez en cas que el fitxatge de Julián Álvarez no es pugui materialitzar. Així comença el dimecres, benvinguts un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: 7 i 10 minuts avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco. Però de moment... repassem els principals titulars del matí amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Compte enrere.
12: Endavant. Aquest és el moment en què ahir al vespre es va activar el compte enrere oficial de l'eclipsi d'avui.
13: L'acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
0: Ricard Buigas.
14: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
15: No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
14: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exaurides.
16: L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'avui perquè s'han exaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
17: També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen astronòmic.
0: Anem doncs a Lleida per a Joan Álvarez.
18: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
19: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
18: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Sevella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El repte de la mobilitat.
20: Especialment a les carreteres del sud del país, la consigna principal del Servei Català de Trànsit per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7.
0: Roser Parera.
21: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
22: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
21: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Roser Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El tren de l'eclipsi.
16: Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi.
17: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56 minuts. El regional pararà totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Risc molt alt d'incendi.
20: Coincidint amb l'eclipsi, avui hi haurà 92 municipis en aquesta situació, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com ara el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Montse Poblet.
23: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, demana seny als que optin per veure l'eclipsi des d'algun espai natural.
24: Una crida a la prevenció, que gaudeixin de l'eclipsi, però que no falli un foc, que s'informin, sobretot que s'informin on van, quins valors naturals hi ha en aquell espai que han anat, i dintre de lo possible que facin cas sempre a les autoritats i als centres de l'autoritat.
23: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de l'eclipsi, no s'hi presentarà.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Senat. El PP amenaça de portar-lo als tribunals si no hi compareix per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La ministra de Defensa hi està citada dimarts que ve.
0: Madrid, Paula Brujats.
17: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i si ho fa es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada
1: al fracaso, que van a ser devueltos.
17: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Xarxes socials.
3: La Comissió Europea anuncia un acord amb TikTok, Facebook i Instagram per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva.
0: Més detalls, Vicent Mifsot.
4: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornen a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insistix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que actuï!
20: El govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van travessar la frontera de Ceuta.
0: Àlex Gerald Robert.
10: En més d'una entrevista, el dirigent ultra José María Figueredo s'ha referit així a la necessitat, segons ell, de retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Espanya.
11: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando, uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
10: Igualtat creu que pot ser constitutiu d'un delicte d'odi i per això ha remès el cas a la Fiscalia perquè ho estudiï. El Ministeri Públic ja té sobre la taula almenys dues denúncies per aquestes mateixes declaracions del diputat de Vox, Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passen dos minuts d'un quart de vuit, pena de mort.
17: L'expresident sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. És la primera sentència contra membres de l'antic règim per la guerra civil que va esclatar el 2011.
3: L'escalfament de les protestes durant la anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte civil armat de 13 anys de durada i més de mig milió de morts. Assad va ser derrocat el desembre del 2024 pels islamistes i va fugir amb la seva família a Moscou, on ara viu exiliat.
0: I 99 càmeres més.
20: A Barcelona se sumaran a les 186 que ja funcionen i, per tant, s'arribarà gairebé a les 300. Les noves càmeres s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Barcelona.
25: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
17: Batlle assegura que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
0: Busquen supervivents.
3: Els equips de rescat a Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar pel terratrèmol.
20: La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme.
0: Connectem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia. Joan Biosca.
26: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
27: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada.
28: Pero el susto todavía lo tienen.
27: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo. Queda uno con esa sensación.
29: Pues bastante mal. Íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
26: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. I continuen actius.
17: Els incendis a Andalusia i l'Aragó. El foc de niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
30: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
3: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees.
0: Sequera europea.
20: A França, 62 milions d'habitants, el 94% del total del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa a factura la producció d'energia nuclear.
17: A la Gran Bretanya, gairebé
23: gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin, que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
0: Capacitat d'emancipació dels joves.
3: Ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se.
0: Gemma Sagrera.
2: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
5: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
2: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dia més tallat per obres.
20: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
0: Roger Santaló.
7: Per connectar les dues estacions per on passen les línies de Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
8: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
9: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
7: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, reobre.
23: L'església de Das a la Cerdanya després de 7 anys amb uns nous frescos de l'artista local Penélope Clot.
0: Joaquim Albalate.
12: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
13: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
12: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la festa major. Des de Das, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Jordi Vilabadal.
3: Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
20: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'Associació Acollida i Acció Terapèutica.
23: Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat, contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable.
3: També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic, entre altres coses va ser cofundador de la plataforma pel dret a decidir.
0: Tres cites musicals.
20: Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics.
0: Adrià Clotet.
14: El Festival Jordi Savall organitza el Concert per un Eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
15: També tu amor.
14: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet Femení Bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim principi d'acord per Ferran Torres.
4: Segons el diari Esport, el davanter serà oficialment nou jugador del Paris Saint-Germain abans que s'acabi la setmana i la xifra del traspàs serà de 50 milions d'euros més 5 en variables. El Barça ja ha donat permís a Torres per no entrenar-se amb l'equip mentre es tanca la seva sortida. Pel que fa als francesos, avui es disputen la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Luis Enrique ha explicat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
6: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo. Pero en términos de preparación, no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
4: El Barça, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. I avui comença la pretemporada del femení amb un amistós contra el Montpellier a les 7 de la tarda. El partit es podrà seguir per Esport 3 i la plataforma 3CAT i coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. Es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi.
0: I Luca Huck, rècord i a la final.
4: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals i ha superat el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió del món, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
4: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4% estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonraz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.
16: Catalunya Ràdio.
18: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
19: 4, 11, 12, 16 i 30. El sol són el 8 i el 9.
18: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
21: Ràdio. L'estiu ets tu.

0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: The 2025 Ballon d'Or Frankfurt.
2: Sí. Frankfurt.
1: Goes to... Aitana, bon matí.
3: Molt bé, Andrés, el nom del dia. Andrés, la jugadora del Barça, Andrés.
4: Lo hice bastante bien, con muchas ganas.
3: Sí. Vas dir cost, pensava que vindria un fantasma.
4: Sí, sí. Viste que brillava más yo que el Balón de Oro, realmente.
5: Sí, és veritat que vas posar crema hidratant. Cosa.
3: Estaves molt elegant, eh? Molt
6: sí,
3: elegant.
6: Fas cara de salut, de bé. Sí, sí.
4: Sí, vete a vacilar a otro.
3: No,
5: el que portes Andrés, molt bé és l'anglès, eh?
4: Yes, I am.
5: Yes, igual.
3: I el japonès també, perquè vas viure a Japó.
4: Sí,
3: no?
4: Saps dir? Okinawa, no,
6: això és una
4: Otawa.
6: Ciutat. Això també.
4: Que no és ni Japó.
6: No és ni el Japó.
5: No, però ho sembla, eh, Otawa.
3: Claro. Deia que Aitana Bonmatí s'ha convertit en la primera de la història de guanyar 3 pilotes d'or consecutives.
6: En canvi, no va tenir tanta sort la Minya Mal, no, que va quedar segon a les votacions per la pilota d'or masculina, per darrere d'Ousmane Dembélé, com dèiem ara.
7: No, és que no es pot fer tan mal a una persona humana, tio.
3: Tenim el telèfon a Munir Nasraoui, que és el pare de la Minya Mal, en directe des de París.
7: Sí, des d'aquí veig l'estàtua de París.
5: L'estàtua de París.
7: La Torre de
6: Pizza. Molt bé, Munir.
5: La Torre Eiffel.
7: La merda aquesta.
6: Escolta, Munir, com ha sigut per tu i el teu fill tota aquesta experiència de la pilota d'or
7: a
6: París?
7: Bueno, mira, yo no quiero entrar en temas, ¿sabes? Porque per mi tot està bé, que tot el món, el laminio, tot bien.
6: Bueno, sí.
7: No diré que ha sigut un robo, però bueno.
8: Munir!
7: Sí, què passa?
8: Munir!
7: Sí.
8: Dale,
7: tira per allà, hombre. No, el meu cosí.
3: El pots passar, el teu cosí? Si me'l pots passar.
7: Oita, el meu cosí.
3: Com es diu?
7: Khalid.
3: Khalid.
5: Khalid.
7: Sí, què passa?
3: Khalid, què tal?
7: Què passa, Ricard? Com estàs, tio? És un dolor humano. Estic despullat.
6: Amb això arribarem a dos quarts d'avui.
5: Una persona despullada per París, ara mateix.

0: Doncs ha arribat el dia. D'aquí unes 12 hores aproximadament, Catalunya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d'un segle, amb la previsió d'un seguiment massiu que posarà a prova, sobretot, la mobilitat del país. L'eclipsi, a més, ha esgotat les ulleres necessàries per contemplar aquest fenomen astronòmic amb seguretat. S'hi referia ahir al vespre al president Illa.
1: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: L'altre gran repte, com dèiem, serà evitar que les principals vies, molt especialment la P7, es col·lapsin per l'increment de desplaçaments a les zones on l'eclipsi serà total, especialment al sud de Catalunya. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu amb més de 700 Mossos d'Esquadra i, com ens avançava ahir el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es recomana...
2: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: A banda de l'eclipsi, continua la crisi de Ceuta. Avui, el ministre Marlaska plantarà el Partit Popular al Senat, que n'ha demanat la seva compareixença, això mentre un company de govern, el titular d'Exteriors, enduria i de quina manera el discurs.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: També a Colòmbia continuem molt pendents del balanç de víctimes del terratrèmol d'abans d'ahir, que s'acosta ja als 250. 250 morts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per buscar supervivents entre la runa del més de miler d'edificis que es considera que es van ensorrar en algunes parts del país. I en els esports, Miquel Muñoz.
4: Segons el diari Esport, el Barça i el PSG haurien arribat a un principi d'acord per Ferran, 50 milions d'euros més 5 en variables. I comença la pretemporada per al Barça femení amb un amistós contra el Montpellier que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 per Esport 3 i la plataforma 3CAT.
0: Avui en parlarem d'aquesta coincidència de l'eclipsi aquí al matí de Catalunya Ràdio. Jafre Genué, molt bon dia.
5: Bon dia, doncs ja som al dia de l'eclipsi, pendents d'aquest cel, d'aquests núvols que en alguns sectors, en alguns indrets, podríem fer una mica la guitza, però en general la previsió és molt òptima. Només haurem de tenir en compte aquestes nuvolades de tarda que sí, que al nord del país poden fer una mica la guitza. Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de les de Girona. Aquí sí que s'espera que hi hagi nuvolositat de les nuvolades que creixen aquesta tarda, que malgrat no siguin com les d'aquests darrers dies o tan extenses, doncs donaran alguns petits ruixats, però sobretot mantindran el cel una mica variable o mig ennuvolat. Quan més cap al sud, a partir de la Catalunya central, doncs un cel molt més asserenat que pot afavorir doncs a veure bé aquest fenomen, però cal dir que poden haver-hi alguns núvols prims puntuals o algun núvol baix a la costa. Ja serien coses molt específiques i que no esperem de manera general. De manera general, el cel serè pot acompanyar força arreu del territori.
0: Per tant, el temps acompanyarà de cara a aquest eclipsi i ho dèiem, una de les prioritats d'avui és garantir la mobilitat. De moment mirem com la tenim ara mateix a aquesta hora, la mobilitat. Marisa Gil, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia. Predomina la normalitat. Tenim, això sí, els 20 minuts de retard habituals a la línia R14. Recordar també que hi ha talls per obres en diferents línies de la xarxa de mobilitat. A Rodalies, a la R3, hi ha servei alternatiu d'autobusos per les obres que es fan a Montcada Bifurcació. Pel que fa al metro de Barcelona, a la línia 1, el trajecte entre Florida i Plaça de Sants es fa en autobús. A la línia 4, els combois no paren a l'estació de Verdaguer i a les línies 9 i 10 Nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de Setembre. Finalment, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei alternatiu d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià i també hi ha servei alternatiu per carretera mentre duren les feines de revisió anual del funicular de Vallvidrera.
0: Gràcies, Marisa. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, només hi ha retencions provocades per obres a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat perquè hi ha un carril tallat a banda i banda.
0: Gràcies, Marisa. Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i opinions destacades amb el Pau Bertrulli i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui està claríssim. L'eclipsi, clar protagonista de les portades.
8: El dia D, titula El Punt, i destaca que si la meteorologia ho permet es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat, com a mínim, des de fa 3.300 anys.
9: A l'interior, el diari mira enrere i recupera les cròniques de l'eclipsi del 1905 que van recollir els dos diaris locals de Girona, el Diari de Girona d'Avisos i Notícies i La Lucha.
8: El periòdico també posa el focus en la meteorologia, titula Pendents del cel, i La Vanguardia, per la seva banda, assegura que l'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres.
9: A les pàgines interiors, l'escriptor Sergi Pàmies compara la brevetat de l'eclipsi d'avui, un minut i mig, amb altres espectacles breus, com la final dels 100 metres llisos, i conclou amb una petició. Tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi.
8: El terratrèmol de Colòmbia també és present a les portades. El País relata el rescat dels supervivents. Explica que s'han desplegat bombers, militars i veïns per trobar persones vives en un sisme que ja ha provocat 220 morts.
9: L'Ara dedica a Colòmbia l'editorial. Diu que la tragèdia ha sigut en el pitjor escenari possible. Un govern nou que acaba d'assumir el poder i que no estava preparat per la gestió d'una catàstrofe humanitària.
8: L'ABC, d'altra banda, es fixa en la crisi migratòria de Ceuta i tracta el retorn dels menors com un pols del Marroc a Espanya. Les autores de l'editorial creuen que el govern marroquí és hipòcrita per dir que no abandonaran els menors.
9: I acabem amb La Vanguardia, que també dedica la portada a la IA i la crisi geopolítica, les quals apunta com a responsables de disparar l'atur juvenil al món. Segons les dades, els joves sense feina d'entre 15 i 24 anys superen el 12% i la taxa dels que ni estudien ni treballen el 20%. Afegeix que el 6% dels llocs de treball ocupats per joves tenen un risc alt de ser substituïts per intel·ligència artificial.
0: 2:07 d'avui. Continuem amb el repàs als diaris. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: Un carrer de Barcelona dedicat a una persona que no existeix.
10: Si busqueu per internet qui va ser Guillem de Llúria, que dona nom a un carrer del Poble Nou, no trobareu res. O sigui, trobareu el carrer, però cap informació sobre qui va ser ni quins mèrits va fer perquè li dediquessin. El carrer s'havia dit Roger de Llúria quan formava part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. I en el moment de la fusió, com que ja hi havia un carrer amb aquest nom al barri de l'Eixample, algú va tirar pel dret i es va limitar a canviar Roger per Guillem. Ara, però, el pobre Guillem es quedarà sense carrer perquè el juliol es va provar que es passi a dir carrer de Manolo Hugué, escultor, pintor i dissenyador de joies català. Ho llegim al Nació Digital.
0: Que aquest sí que existeix, no?, en principi.
10: Sí.
0: Nedar com una sirena, esport oficial.
10: Segons els seus practicants, el mermaiding o sirenisme és molt més que posar-se una disfressa, ja que combina natació clàssica, natació sincronitzada i tècniques d'apnea, tot amanit amb la fascinació per l'univers de fantasia de les sirenes. És un esport oficial des del 2019 a la Xina i als Estats Units, però Espanya encara es considera una activitat lúdica. L'Associació Sirènida de Madrid, que és la primera acadèmia oficial de mermaiding certificada a l'Estat, ha fet aquest estiu a Madrid la segona convenció nacional de sirenes i tritons d'Espanya. La peça fonamental d'aquesta pràctica és la monoaleta en forma de cua de sirena que permet fer el moviment de dofí, i tot i que pot ser de teixit sintètic, elàstic, neoprè o silicona, i pot costar de 30 a 2.000 euros. Ho explica l'ABC.
0: I la intel·ligència artificial que continua prenent-se llibertat.
10: A Austràlia han detectat el primer ciberatac autònom. L'ha fet un assistent d'intel·ligència artificial a qui l'humà, que es creia el seu amo, li va demanar que li fes una reserva en línia per una classe al lloc web del seu gimnàs. La IA va trobar una manera de reservar la classe de pilates amb molta més antelació del que permetia el gimnàs, gràcies a una vulnerabilitat que va descobrir el programari de reserves. I no només això, sinó que va expulsar de la llista d'espera de clients a alguns que anaven a davant d'ell, cosa que no se li havia dit que fés. Quan li van demanar que desfés l'acció, la IA va respondre males notícies, no els puc tornar a afegir. Ho llegim a la web de l'Australian Broadcasting Corporation, que és el servei de radiodifusió pública d'Austràlia.
0: I aquesta hora, 2:15 d'avui, us explicant també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: La premsa colombiana continua molt pendent del terratrèmol. Al Tiempo es fan ressò de la declaració d'emergència econòmica i social al país i publiquen les primeres imatges aèries del desastre en zones com Pereira i Cali, que són les més castigades. Al diari de l'Otun, a la regió de Pereira, aconsellen comunicar-se a través de SMS perquè la cobertura és molt dèbil i, segons expliquen, el 77% de les estacions de telefonia mòbil continuen afectades. En la premsa francesa, es fan ressò de l'eclipsi. A Le Figaro és portada, tot i que El País només serà parcial, d'entre el 90 al 95%, i recorden que El País Basc francès és on es podrà veure millor, mentre que a Le Monde titulen l'eclipsi total del sol d'Espanya té tot el país en suspens, i recorden doncs la gran afluència que s'esperen a les carreteres. Acabem amb un dels temes fet públic en les últimes hores, que és l'escapada en un carretó de menjar de Donald Trump en un vol militar secret des de Turquia. És portada, de fet, en molts diaris, i el New York Times recorden que, tot i que el president dels Estats Units no va acabar volant amb l'avió presidencial, l'Air Force One sí que es va acabar en l'Iran, ple de personal de la Casa Blanca i de periodistes que van servir, diu el diari, com a esquers. A Le Monde també fan una anàlisi sobre aquest tema, asseguren que el pla d'evacuació de Trump és símptoma, diuen, d'un dispositiu de seguretat marcat pel nerviosisme i la improvisació.
12: I pel cap a la premsa econòmica, a On Economia llegim que Catalunya és líder en construcció, però no en inversió. 5.167 obres i 6.800 milions. El sector de la construcció a Espanya confirma una frenada pressupostària amb una caiguda del 36% en dos anys. I Expansión expliquen que el mercat petrolier s'està tornant a escalfar amb la segona fase de la guerra a l'Iran. De fet, el petroli acumula una pujada de prop del 12% des de la setmana passada, sumant 6 jornades consecutives a l'alça, i els experts temen que pugui escalar fins a assolir pics al voltant dels $140 per barril. És a dir, uns nivells que només es van registrar a mitjans del 2008 i per un motiu molt similar, la por a un conflicte bèl·lic amb l'Iran que, en aquell cas, no es va acabar materialitzant.
0: Quatre minuts i tres quarts amb la premsa esportiva. Miquel Muñoz, molt bon dia.
13: Bon dia.

0: 14 amb un alt.
1: Al Barça no li fa mal veure Ferran amb un altre. Principi d'acord entre els blaugranes i el PSG pel davanter, segons el diari Esport, 50 milions d'euros més 5 en variables. Una sortida amb la qual guanyen tots, segons escriu Lluís Miguel Sanz al mateix diari. El Barça ara necessita solucions per trobar gols després que marxin Lewandowski i Ferran. El periòdico fa un recompte de l'impacte que han tingut tots dos golejadors. 40 dianes entre tots dos en la darrera temporada. Problema pendent de solucionar per a Deco. I qui demanarà solucions i no problemes és Julián, que avui s'ha de mirar, s'ha de trobar amb Simeone. Al Mundo Deportivo, Fernando Polo assenyala Gilmarín. Escriu que el màxim accionista de l'Atlètic de Madrid ha de decidir si fer caixa amb un crac descontent o perdre'l perquè no l'acusin de cedir contra un rival directe. Un problema avui per les jugadores del Barça, jugar un partit mentre hi ha l'eclipsi. A les 7 s'enfronten al Montpellier. La solució, repartir 1.500 ulleres homologades entre el públic. I per aquí, de sobte, tot són risses, com diuen els figaflauers, és Luca Huck. El nedador s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació amb rècord d'Espanya i només per darrere del seu ídol, el 4 cops campió del món, David Popovich.
2: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sembla que l'eclipsi està afectant els VIPs i que estan actuant com no els havíem vist mai. Els primers són Cristiano Ronaldo i Georgina, que després de publicar la seva vida en directe i al vespre, van i es casen en secret. Només ha calgut una foto discreta a les xarxes confirmant el matrimoni per fer embogir les redaccions roses. I abans de relació, un casament sorpresa i una exclusiva en marxa. Caldrà esperar les revistes de la setmana que ve o la nova temporada del reality de Georgina per tenir-ne tots els detalls. Qui també està i coneixible és Lamine Yamal. Mentre Ronaldo es casava, el de Rocafonda celebrava l'aniversari i ho feia, atenció, de forma discreta. Després del despropòsit de l'any passat, de moment cap dels 100 convidats ha compartit res compromès a les xarxes, ni Bad Gyal, que va actuar, ni el grup Frontera, ni els companys del Barça. El que sí s'ha filtrat ha sigut la finca escollida per la macrofesta. És el Mas de Sant Lleí a Vilanova del Vallès, una masia del segle XII, amb heliport, piscina i tota mena de luxe, això sí, silenciós. Lamine deu haver posat seny, estem en una nova era Yamal, davant d'aquests fenòmens estranys, només demano que no ens deixin de donar titulars.
4: Catalunya Ràdio. Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
11: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, els aniversaris. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
14: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui?
14: Va, comencem amb un músic.

0: Noffler.
1: Hola, Marc Noffler, de ser Granadet, ja. 78.
0: Sí, gairebé 77.
1: Mira.
0: Mira, seguim ara amb la model i actriu britànica Cara Delevingne.
1: Cara Delevingne deu fer 41.
2: Uau, sí? No.
1: No, eh?
0: Baixa, baixa.
1: Baixo. 34.
0: Clavadíssim, molt bé, 34. I acabem amb l'expresident francès François Hollande.
1: François Hollande, 74.
0: 72.
1: 72, François Hollande. Per molts anys. Al Santoral.
0: Avui és Sant Anicet, Sant Eusebi, també Sant Herculà, Santa Hilària, Santa Joana, Sant Julià i Santa Juliana.
1: Moment per la recomanació literària que fem cada matí des del matí de Catalunya Ràdio i que la fem, a més, des d'una llibreria.
3: Soc la Berta Rossell, llibretera de la llibreria Les Voltes, a Girona, i aquest estiu us vull recomanar Vent de grop, d'Aurora Bertrana. És una novel·la lluminosa i plena d'aire de mar, però també amb una mirada molt fina sobre les passions, els desitjos i les tensions que s'amaguen sota una aparent calma estiuenca. Bertrana té aquesta capacitat de fer-nos entrar en un paisatge i alhora en tot allò que es mou per dins dels personatges. La recomanaria a qui tingui ganes d'una lectura estiuenca, però amb cos literari, i també a tots aquells lectors que vulguin redescobrir els clàssics catalans des d'una veu moderna, viva i molt suggerent.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Palomes Negres.
4: És la sèrie amb què Keira Knightley fa el salt a la televisió.

0: que gaudeixin de l'eclipsi, però que no fallin foc, que s'informin, sobretot que s'informin.
1: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
2: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja... Bueno, ja veus.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bertrolí. Supervivents.
4: Que sobreviuen, que romanen vius després de la mort d'altres, després d'un fet qualsevol. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre de les 240 persones. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar.
3: Retornar.
4: Restituir. Anar de vers al lloc del qual s'havia partit. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant de la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'l retornarà immediatament.
3: Dispositiu.
4: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes i que es preveu que hi hagi un increment de vehicles sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitant tant com sigui possible l'autopista P7.
3: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. Entre 2.000 i 2.500.
5: Són les maletes que s'han quedat sense embarcar en ple pic de les vacances d'estiu a l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga del personal de terra de Ground Force. En aquest període de temps s'han hagut de cancel·lar fins a 150 vols i cada dia més una vintena d'avions s'enlairen amb retards d'una hora i mitja. La vaga es manté indefinida perquè, segons la CGT, l'empresa no ha començat encara cap negociació amb els treballadors.
3: 31.
5: És un percentatge, el 31%. El percentatge de joves d'entre 18 i 30 anys que es poden permetre viure de manera independent i sense ajuda familiar actualment a l'estat espanyol, segons un informe de Comissions Obreres. Des de l'any 2016, aquesta xifra ha passat del 41% al 31%, o sigui, 10 punts menys. Espanya s'ha convertit en el país europeu on més ha caigut la taxa d'emancipació, que els principals països europeus s'ha mantingut estable al voltant del 50%. L'informe també diu que el percentatge de joves que viuen amb els seus pares o en reben diners ha augmentat del 58,9% al 68,7% en 10 anys.
3: 24.600.
5: Són els milions de parells de sabates que es van fabricar a tot el món l'any passat, un màxim històric que supera en un 1,7% les xifres de l'any 2018. Això sí, més de la meitat es fan a la Xina, a la qual se sumen com a països emergents l'Índia i el Vietnam. A l'estat espanyol, per contra, la producció de sabates ha caigut un 40% en aquests 7 anys. Ha passat de 100 milions de parells del 2018 a 60 milions al 2025.
3: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem... A la primera, ara. Hi veiem un camp, és de nit, tres persones amb telescopis i càmeres miren al cel, que la fotografia es veu ben gris.
6: Són els primers aficionats dels eclipsis que ja estan agafant lloc. El pronòstic de núvols en algunes zones amenaça els plans de molts curiosos i pot complicar la mobilitat per als menys previsors. Des de trànsit es recomana limitar els desplaçaments, evitar el transport privat i planificar el viatge amb temps. Es preveu que l'AP7 sigui la via més congestionada per aquest fenomen astronòmic i social.
3: A la segona imatge veiem una patrulla de la Urbana a Barcelona, al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, van mirant a banda i banda.
6: És una de les zones de Barcelona on durant els pròxims mesos s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament de la ciutat preveu posar-ne 99 de noves i ampliar la xarxa amb 660 terminals. El projecte també preveu altres àrees de la ciutat com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica.
3: I la tercera imatge, un contenidor metàl·lic, hi veiem. Un lateral es pot llegir D.O. & So. És el nom d'una empresa internacional de càtering. El contenidor és a punt d'entrar a la bodega de l'Air Force One.
6: És el moment exacte en el qual el president dels Estats Units embarca en el seu avió després d'abandonar la cimera de l'OTAN a Turquia. Segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, Donald Trump es va haver d'amagar en un contenidor de menjar i s'ha evacuat després de l'amenaça d'un possible atemptat. Segons publica avui el New York Times, bona part del personal de la Casa Blanca no tenia cap constància d'aquesta curiosa operació que va ser organitzada en col·laboració amb el Pentàgon.
3: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures i

0: tothom. I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
2: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: 161, un ric propietari de Batea.
5: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
3: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: 6 minuts per les 8, repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartrolí. Ja s'acosta el primer eclipsi solar total que es veurà a Catalunya des de fa més d'un segle.
9: Es podrà veure el 100% en una franja que va des del Segrià a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana...
10: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament el sol. I normalment no anem mirant el sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
8: Per tant, Trànsit tancarà les sortides de l'AP7 Sud si hi ha risc de col·lapse.
11: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera.
12: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho explicava ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
8: I un aspecte més, avui hi haurà 92 municipis en risc d'incendi forestal molt alt.
9: Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
8: Tot això amb una programació especial que ha preparat Catalunya Ràdio per seguir l'eclipsi.
12: El seguiment en directe, amb connexions en diversos punts del país, anirà a càrrec de Francesc Garriga, amb un especial a partir de les 6 des del Port de Tarragona, on es preveu que s'apleguin fins a 20.000 persones. Garriga estarà acompanyat, entre d'altres, del meteoròleg Eloi Cordomí i la doctora en Ciències Planetàries Marina Martínez. Durant tot el dia, però, 3CAT farà una cobertura especial de l'eclipsi.
8: I avui també seguim aquesta crisi de Ceuta, que continua ara ja més política que mai, sobretot després d'aquestes declaracions del ministre d'Exteriors.
13: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
9: Tot això mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions.
8: I a Colòmbia, la zona afectada pel terratrèmol, els equips de rescat continuen buscant supervivents.
14: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no notem meternos hasta allá por el polvo que no entra.
12: Les autoritats regionals del departament més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
15: Bon dia, doncs hem començat el dia de l'eclipsi amb una situació meteorològica de molta estabilitat, sense núvols i amb unes temperatures que fins i tot han baixat una miqueta. Tot i així es nota poc i sobretot a la costa, amb aquest ambient canicular de plena xafogó, de valors tòrrids que no baixen dels 25 graus i avui esperem que les temperatures fins i tot pugin un pèl més, amb molts valors per sobre dels 35 i amb temperatures que oscil·laran cap al Pla de Lleida entre els 38 a gairebé 40. Amb una situació meteorològica òptima, molt més òptima que en dies enrere per veure l'eclipsi, només al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de Girona, és on els núvols podran fer una mica la guitza de les nuvolades d'aquesta tarda, que s'esperen, menys que en dies enrere, però n'hi hauran, amb alguns petits ruixats. I a la resta del territori, doncs, una situació de cel més asserenat, d'algun núvol molt puntual, algun núvol prim dispers, algun núvol baix costaner, fenòmens molt localitzats. En general, doncs, sembla que cap al sud del país el cel, doncs, acompanyarà força per veure aquest fenomen i amb un ambient de plena carícula.
8: I actualitzem el panorama del trànsit ara mateix. Mariluz, com ho tenim això? Bon dia.
16: Bon dia, doncs encara tranquil amb algunes retencions puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció Girona. Aquí sembla que hi ha alguna incidència. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella en sentit nord on es fan obres. La C65 a Llambilles cap a Girona. I també per obres a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. I compte si entreu a Barcelona per l'avinguda Diagonal des de l'autopista perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià.
8: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Marisa Gil, bon dia.
17: Bon dia. Des de Rodalies Catalunya
2: Catalunya informen que a causa d'una incidència tècnica els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, recordar que des d'ahir i fins al proper 23 d'agost a la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei substitutori d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià amb motiu de les obres de millora que s'estan fent i que també queden afectats els horaris dels trens entre Plaça Catalunya i Gràcia.
8: I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó a algú que ens heu dit vosaltres, que ens heu enviat amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09 és la que ha fet el Barancí.
6: Per tu, Maria Teresa, i per tot el que hem passat i estem passant junts. Perquè sabem que després de la foscor, després de l'eclipsi, ve la llum. Sempre tenim la llum per molts anys, Maria Teresa.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres i molt bon dia de l'eclipsi, perquè tant parlar-ne, i finalment ha arribat la jornada en què Catalunya veurà l'eclipsi, el seu primer eclipsi total de sol en més de 100 anys. Com recordarem i com seguirem amb una programació especial a Catalunya Ràdio, l'eclipsi serà visible al 100%, molt especialment al sud del país. I això ens porta a diversos punts, tots ells relacionats amb la seguretat. El primer repte principal d'avui és el trànsit. Ahir parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el director del Servei Català de Trànsit, ja ens insistia en mirar d'esgraonar les baixades i les pujades en la mesura del possible. És a dir, que, d'alguna manera, si es pot avançar el viatge cap a la zona on teniu previst veure l'eclipsi, millor, i si podeu ajornar la tornada cap a casa, millor. La tornada és un dels punts que més preocupen, perquè, evidentment, quan s'acabi l'eclipsi, doncs tota aquella gent que el vegi a les Terres de l'Ebre, o a Tarragona, o a les comarques del Segrià, doncs agafaran el cotxe, i la idea és que no ho facin immediatament, que s'ajorni i que d'alguna manera aquesta tornada sigui el més esglaonada possible. Aquesta és una de les prioritats, juntament amb dues també relacionades amb la seguretat, que no són menors. Una, els incendis. Recordem que tenim 90 municipis en risc molt alt d'incendis i és per això que avui es blinden alguns parcs naturals, s'impedirà els accessos o restringiran per evitar que s'hi vagi a veure l'eclipsi i que això, amb algun tipus d'incidència, pugui causar un incendi forestal. I el tercer punt de la seguretat, evidentment, l'hem insistit molt, les ulleres. La necessitat de posar-se les ulleres en aquelles zones, que és el gruix de Catalunya, on l'eclipsi no sigui visible al 100%, mantenir-les sempre posades, i en les zones on sí sigui visible l'eclipsi al 100%, aquí treure les ulleres només quan es percebi una foscor total. En fi, l'altre gran interrogant que teníem avui de cara a aquest eclipsi és el temps. Jofre Genoé, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I les perspectives són raonablement bones, per veure l'eclipsi amb total claredat.
1: Sí, i tant, i tant. I més amb el context del que venim, que és de nuvolades i ruixats que aquests dies ens han acompanyat i ens acompanyaran a partir del cap de setmana. Per tant, hi ha una petita treva que, sobretot, serà gran part del país, però no tot arreu, perquè en el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Lleida, nord de Barcelona, també nord de les de Girona, aquí és on la situació pot ser menys òptima, més dificultat o pràcticament doncs, costarà de veure aquest eclipsi, perquè és on esperem que hi hagi nuvolades de tarda que, evidentment, a l'hora de l'eclipsi poden ja començar a anar de baixa i anar-se trencant, i de fet els ruixats que esperen avui no seran gran cosa, més dispersos, però evidentment mantindran el cel mig ennuvolat, potser amb algunes escletxes, alguns indrets, però aquí costarà més, serà més difícil. En canvi, des de la Catalunya central cap al sud del país, la situació en principi és molt òptima, amb un cel en conjunt asserenat i només tenir en compte doncs, alguns fenòmens locals, que poden ser doncs, algun núvol prim dispers, poden haver-hi cap a les zones de les Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre, també algun núvol baix costaner, però bé, mirant cap a l'horitzó, creiem que això doncs, en principi tampoc hauria de dificultar gaire, que en general serà doncs, un cel molt asserenat i sobretot doncs, a l'interior del Camp de Tarragona, sud del Pla de Lleida, que és on en principi no s'esperen núvols. Per tant, aquesta seria una mica la fotografia de l'hora de l'eclipsi i de la jornada. De fet, els núvols que puguin aparèixer al nord del país no ho faran fins a migdia, per tant, matí assolellat i de molta calor. Calor canicular, calor intensa, avui pugen més els termòmetres, de fet, a tocar dels 40 al Pla de Lleida, i de fet, a l'hora de l'eclipsi, en aquest sector, sobretot, doncs les temperatures poden estar al voltant dels 30 i a la resta superiors als 25, amb aquesta xafogó notable a la façana litoral.
0: Gràcies, Jofre Genoé. Fins ara.
1: Fins ara.
0: És important, Per tant, el primer interrogant al voltant del dia de l'eclipsi ja el tenim resolt. El temps sí que acompanyarà amb algun núvol en algun punt del país, deia ara el Jofre, però en general el cel estarà molt més clar del que hem tingut aquests últims dies i, per tant, l'eclipsi, en principi, s'hauria de poder veure.
2: És una cosa que realment impacta, que realment et queda, no? És com una experiència quasi mística. Està passant alguna cosa més gran que nosaltres. I això és una cosa que queda, que marca a la persona. Sempre ha sigut així, des dels principis, quan eren auguris i no s'entenien, fins ara que els entenem perfectament.
0: Així ens ho descrivia la doctora en Ciències Planetàries i l'astrofísica Marina Martínez, que és qui assessora Catalunya Ràdio en la cobertura d'aquest eclipsi de sol. Un eclipsi que començarà més o menys cap a quarts de vuit i el punt màxim serà al voltant de dos quarts de nou. Com dèiem ara mateix, en molts punts de Catalunya es podrà veure de manera parcial, però a les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent sí que es podrà veure l'eclipsi de sol en la seva totalitat, al 100%. A partir d'aquí, a banda de l'espectacle en si, aquesta jornada té diversos punts informatius clau, molts d'ells relacionats amb la seguretat. Francesc Soler, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: El primer i el principal és el trànsit, sense cap mena de dubte. El repte és gestionar l'augment de circulació al sud del país, on, com explicàvem ara, l'eclipsi es podrà veure en la seva totalitat.
3: Sí, aquí la consigna del Servei Català de Trànsit és esglaonar les sortides durant tot el dia d'avui i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7. Es proposa la C25 i l'A2 per anar a les comarques de Lleida, o l'A7 i la Nacional 340 per als desplaçaments cap al Camp de Tarragona a partir de Torredembarra i Altafulla. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, deia que no es preveu cap situació de col·lapse.
4: Jo no parlaria de col·lapse. Hi ha congestions que es poden produir, però per com són les vies. I risc relatiu en aquests moments, però hi poden haver-hi congestions en moments determinats en trànsit.
3: Sí que es demana explícitament que si l'eclipsi ens agafa conduint, no parem al voral. També que es restringeixi el trànsit de camions.
0: També està previst tallar les sortides de l'AP7, la Sud, en cas que hi hagi doncs, aquestes congestions que ara ens deia el director del Servei Català de Trànsit. Tot això pel que fa a l'anada, però és que un altre punt clau i molt important serà el retorn.
3: Es demana també una sortida esglaonada per evitar cues. El consell és que s'ajorni la tornada a casa aprofitant les activitats que s'hi hagin preparat o fins i tot, si és possible, agafar el cotxe demà.
0: Important això, eh? Perquè evidentment doncs, l'eclipsi quan s'acabi, que serà cap allà quarts de nou, doncs pot ser una hora crítica i per això es recomana doncs, esglaonar, com deia el Francesc, la tornada a casa en la mesura del possible o que s'agafi el transport públic, perquè és important destacar que Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada justament després de l'eclipsi.
3: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà totes les estacions, però només hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Per tant, el primer punt és el trànsit, el primer punt és la circulació, el segon, el dèiem ara, és el risc d'incendis, que fa dies que no en parlem, però és que continua sent molt alt a diversos municipis i sobretot és molt alt el risc d'incendis a zones on es preveu una gran afluència de visitants per l'eclipsi, com és el cas del Priorat, com és el cas de la Terra Alta o com és el cas del Segrià, Montse Poblet.
5: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, demana seny als que optin per veure l'eclipsi des d'algun espai natural.
6: Una crida a la prevenció, que gaudeixin de l'eclipsi, però que no fallin foc, que s'informin, sobretot que s'informin on van, quins valors naturals hi ha en aquell espai que han anat i dintre de lo possible que facin cas sempre a les autoritats, als agents de l'autoritat.
5: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui en parlarem d'aquesta situació, d'aquests dos grans riscos pel que fa al trànsit i pel que fa als incendis amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que serà en directe al Matí de Catalunya Ràdio d'aquí aproximadament una horeta. Hem parlat de trànsit, hem parlat dels incendis, hem de parlar de les ulleres una altra vegada. Els metges recorden una altra vegada que cal portar ulleres homologades i aconsellen tenir-les sempre posades als llocs on l'eclipsi no sigui total. Allà on sí que sigui total, treure-se-les només quan es percebi la foscor total, en aquest minutet en què la foscor serà total.
7: El que em preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació de escotomes, que venen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia ahir al Matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. Per cert, que a Lleida s'han quedat sense ulleres. S'han exhaurit les ulleres especials per veure l'eclipsi. És per això que l'Ajuntament en repartirà 3.000 a banda de les 12.000 que es donaran a tots aquells que vagin als punts habilitats de la ciutat per veure l'eclipsi solar. Pere Joan Álvarez.
8: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
9: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats de ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
8: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangres
10: graners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com dèiem, a Lleida hi ha aquests punts habilitats per veure l'eclipsi. També n'hi ha a Tarragona, a la Marina del Port, un espai per veure l'eclipsi per a 20.000 persones. I allà és on farà la programació especial Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga al capdavant. Garriga, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Com ho portes, això de l'eclipsi?
11: Home, ara hi ha ganes que sigui d'aquí 12 hores pràcticament, perquè mira que fa setmanes i mesos que estem amb això, i ara que ho tenim tan a sobre ja ve de gust, i sobretot content. Ara escoltava que explicàveu que es veurà bé, no? Que era un dels temors que teníem, no? De tota aquesta preparació. Si ara resulta que els núvols, que no controlem, no? Tenim moltes coses per tenir a punt, però si hi ha núvols era un problema que no podíem controlar.
0: Exacte,
11: si sembla que no ens han de molestar, doncs ja tot això que tenim.
0: I és un gran què. Què fareu avui, Garriga? Explica'ns una mica com anirà això.
11: Doncs acompanyar una mica aquest moment tan màgic, aquest moment tan especial. La idea és que, tant per aquells que el puguin veure, com per molta gent que per una raó o per altra no pugui veure'l, doncs que a Catalunya Ràdio puguem seguir i puguem acompanyar i puguem viure amb els nostres oients, doncs ja no només el moment àlgid, que serà a quarts de nou del vespre, sinó tota la tarda, aquest increixendo, tant pels que ja estan una mica cansats saps d'eclipsi, com pels que els ve molt de gust, serà, jo crec, un moment bonic per tancar totes aquestes setmanes de preparació i, per tant, amb la gent també, que serà en directe amb nosaltres a Tarragona, amb els que ens escoltaran, acompanyar-nos mútuament i compartir aquest moment tan especial i tan únic, no?, que ens ha tocat viure.
0: A més, tu ja n'has vist un d'eclipsi de sol, que el vas explicar.
11: Sí, el dels Estats Units. El que passa que jo, ara ho repassava, una mica, i jo pensava que l'havia tingut el 90%, i jo el vaig tenir el 88%. Ah, és a dir, a Catalunya el tindrem molt més gros, diguem, del que jo el vaig veure, i jo ja el recordo com una cosa bastant especial. La Lídia Heredia es va fer famós aquell seu moment del 100%, va ser molt bonic. Jo el vaig tenir el 80%, i ja vaig pensar, hòstia, mira, està bé, doncs imagina't avui que el tindrem al 100%, això serà molt, molt especial, segur, sí.
0: A quina hora comencem, Garriga?
11: El Carandell s'hi posa a les 4 amb la tarda, diguem-ne, convencional, ja des de Tarragona, i per tant ja molt abocats a l'eclipsi, i a partir de les 6 comença el programa especial fins a 9:45, per tant tindrem temps de fer una bona prèvia.
0: Et sentirem, Garriga, moltes gràcies, cuida't molt, abraçada.
11: Vinga, una abraçada.
0: Avui programació especial del matí de Catalunya Ràdio, primer amb el Roger Carandell i la Marta del Cor a la tarda de Catalunya Ràdio, i després a partir de les 6 amb el Garriga al capdavant per seguir, doncs, tot el que pengi d'aquest eclipsi, que també és una oportunitat, i és important dir-ho, de fer estudis científics a banda d'aquest espectacle, diguem-ne, ciutadà. És, per exemple, el que han fet un projecte que es diu Ecoclipse, on participa el CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, que el que investigarà i el que observarà és el comportament dels ocells en un eclipsi. Maria Costa.
12: Durant uns minuts les condicions ambientals canviaran de manera sobtada, baixarà la llum, la temperatura també, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en Ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
13: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells, que fan aquestes volades, no?, completament sincronitzades, i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més, fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
12: El projecte Ecoeclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives que no només analitzaran les aus, sinó també d'altres mamífers com les eugues i els llops. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Maria. Encara parlant d'animals, en aquest cas dels domèstics, si teniu un gos, si teniu un gat, què heu de fer? Doncs els experts ens diuen que pot ser perfectament que els hi sigui absolutament indiferent, però si teniu un gos o un gat especialment sensible, que sí que hauríeu de prendre alguna precaució.
14: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions. Baixar persianes, una horeta abans, començar a preparar l'entorn.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. D'entrada, deixar fer les mascotes si fan aquests comportaments al qual no estem acostumats, però intentar preparar-los abans, això és el que ens deia. I encara alguna cosa més també de l'eclipsi.
15: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu, és el primer partit del Johan de la temporada, esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És el Pere Romeu, el tècnic del Barça femení. Avui hi ha un amistós del Barça femení i el Montpeller a l'estadi Johan Cruyff, que coincideix amb l'eclipsi.
16: Sí, a Sant Joan d'Espí, on l'eclipsi arribarà al 99%, el partit començarà a les 7 i, per tant, quan hi hagi l'eclipsi encara s'estarà disputant la segona part. Del club repartirà ulleres als aficionats que vagin al camp. El Barça ha decidit que no s'aturarà el partit. En parlarem a partir d'un quart d'11 amb Xavier Puig, directiu responsable del Barça femení.
0: I l'eclipsi també coincideix amb algun concert d'avui.

David Bisbal actua avui al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. És veritat que el seu concert comença quan l'eclipsi ja s'hagi acabat, però abans sí que hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i aquí pot ser que encara s'enganxi en els últims minuts de l'eclipsi.

0: Parlem ara de la crisi de Ceuta, perquè va agafant dimensió política cada cop més gran. La ministra de Defensa, Margarita Robles, avui visitarà les tropes desplegades a la ciutat autònoma i mantindrà una trobada amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. És una de les previsions polítiques del dia que afecten el govern espanyol. L'altra és que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en teoria estava citat al Senat, on l'havia convocat el Partit Popular. El que passa és que no hi anirà per donar explicacions sobre la crisi. L'havien convocat per donar explicacions sobre la crisi, però el ministre ja ha dit que avui no hi pensarà. Anem ara a Madrid. Pablo Brujats, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Perquè podríem dir, Paula, que aquest conflicte de les compareixences, que ja fa un parell de dies que sona, es va enfilant i enfilant, eh?
1: Sí, avui tindrem aquest primer capítol. El PP es quedarà sol al Senat esperant el ministre de l'Interior, que per cert a la mateixa hora se'n va a una reunió de coordinació per l'eclipsi d'aquest vespre. I el tema, com tu dius, s'embolica perquè el PP diu que ha pactat amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sí que anirà al Senat dimarts que ve a donar aquestes explicacions, però de moment la Moncloa no ho confirma i si finalment Robles acaba desfilant pel Senat, es despenjarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar els populars al Senat, on tenen majoria, i per donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes i gairebé 30 dies després de la tragèdia a Ceuta. El Partit Popular, per tant, indignat amb les excuses del govern espanyol, amb ministres que diuen desfilen per Ceuta però no porten cap solució, el ministre Félix Bolaños el respon així.
2: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones.
3: Estamos compareciendo a diario, dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta. Y también será igual de deseable que sepamos qué haría o qué hace los gobiernos autonómicos PP-Vox.
1: A l'espera, doncs, de saber si Robles hi va la setmana que ve, el Partit Popular amenaça en portar els ministres als tribunals si no es presenten al Senat. Marlaska, ja ho diem, avui no hi anirà. Els ministres estan obligats a anar-hi, a compareixer, però sempre poden donar llargues al·legant motius d'agenda.
0: I encara parlant de ministres, un altre punt que avui destaquen molts diaris, o pràcticament tots, és l'enduriment del discurs, déu-n'hi-do, del ministre Álvarez. Ja és notícia que un titular d'exteriors del govern espanyol visiti Ceuta, que no havia passat en els últims anys, però encara és més notícia, Paula, que el ministre d'Exteriors, amb un to moderat habitualment, alerti que es farà fora absolutament tothom que hi entri de manera irregular.
1: Sí, exacte. Álvarez va anar per primer cop a Ceuta i va sorprendre amb aquest discurs duríssim. Envia un missatge de mà dura a Europa, de contundència contra la immigració irregular, i promet que retornarà al Marroc a tothom que va entrar a Ceuta. A tothom, diu Álvarez, sense distingir menors, adults o sol·licitants d'asil.
4: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
1: Amb Ceuta desbordada, amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca a flor de pell, Álvarez endureix, ja ho sentíeu, el discurs migratori, però la realitat és, Freddy, que no es podrà expulsar tothom, com diu, excepte que el govern se salti la llei. Les ONGs ja diuen que vigilaran que això no repeteixi, que això no passi, perquè fa 5 anys a Ceuta ja es van fer expulsions de nit i d'amagat i de manera il·legal. Álvarez ahir també avisava els que volen intentar una nova entrada aquest cap de setmana que desisteixin, que no risquin la vida, deia, no perdin temps ni diners, perquè fracassaran i també se'ls expulsarà.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Adéu, bon dia.
0: Important aquest matís que feia la Paula, perquè és així, és a dir, les persones que han entrat de manera irregular, per exemple, si són menors d'edat, abans d'expulsar-los, el Tribunal Suprem ha deixat molt clar que se'ls ha d'obrir un expedient individualitzat i que hi ha d'haver una atenció, i les persones sol·licitants d'asil, evidentment, és un altre carril, és un altre procediment. També és important destacar el que ahir ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Ell ens deia que és veritat que aquestes imatges, com les que hem vist a Ceuta, són molt cridaneres, però que en contra del que diu l'extrema dreta, aquest fet no és simptomàtic de cap immigració descontrolada.
5: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels rècords a la baixa de peticions d'asil. I els moviments irregulars d'Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys, no? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones, no? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: És el que es deia el professor Pardos aquí al matí de Catalunya Ràdio. I ara que parlàvem d'arguments de l'extrema dreta.
6: Uno, y llevarlos de vuelta donde han venido. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: És José María Figueredo de Vox parlant de caçar les persones que van entrar des del Marroc cap a Ceuta, de caçar-les. El govern espanyol, a les últimes hores, ha demanat a la Fiscalia que actuï per aquestes paraules, Francesc.
7: El Ministeri d'Igualtat considera que declaracions com aquesta poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Abans que la Moncloa mogués fitxa, la Fiscalia ja tenia sobre la taula dues denúncies més contra Figueredo per aquest mateix motiu. A més, el govern espanyol ho ha comunicat a l'Autoritat Independent per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació.
0: I encara una cosa més. Ja recordareu que fa uns dies que corre rum-rum per les xarxes d'una possible crida a una nova entrada massiva per aquest dissabte, pel 15, pel dia 15. La Comissió Europea ja fa dies que s'ho pren seriosament, fins al punt que ha anunciat un acord amb TikTok, Facebook i Instagram per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu precisament de frenar noves crides. Vicent Mifsud.
8: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornen a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insistix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Vicent. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
11: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
10: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: Catalunya Ràdio. Ets tu. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 23 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Silvia Creus i la Marta Viana. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I hem d'anar, evidentment, a Colòmbia, on els equips de rescat continuen treballant i es continuen recuperant cossos després del terratrèmol. L'últim balanç ja s'acosta a les 250 persones mortes, segons apunten les autoritats de les regions més afectades pel sisme. Anem cap allà, anem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia, Joan Biosca.
13: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià ja no s'han dut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
14: Nunca había vivido una cosa gracias a Dios que no me pasó nada.
15: El susto todavía lo tienen.
14: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo. Queda uno con esa sensación.
16: Pues bastante mal. Íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
13: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això amb aquest terratrèmol que, evidentment, ha afectat de ple Catalunya, especialment Barcelona, on hi ha una comunitat colombiana molt i molt nombrosa. Les entitats que el representen ja s'estan organitzant per ajudar els afectats.
17: La Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya demana enviar ajuda a través dels canals oficials com la Creu Roja per assegurar-se que arriba on toca. La mateixa entitat s'ha ofert per contactar amb familiars i amics que són a les zones més afectades pel terratrèmol i amb qui és complicat comunicar-se.
18: Les torres de comunicació són els primers que van caure. Les torres dels aeroports, l'aeroport de Pereira, les torres de comunicacions, i és difícil, per exemple, nosaltres hem pogut contactar amb els catalans, però només a través de WhatsApp, de missatges escrits, i costa parlar amb ells, i òbviament doncs els parlar amb vídeos i així amb ells és complicat.
17: Així ens ho deia al Matí de Catalunya Ràdio el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell.
0: Tot això mentre el país, la crisi té una dimensió política també, perquè el nou govern colombià és, això, molt nou, acaba d'arribar al poder, literalment no sap en quines condicions està la unitat que en teoria té l'encàrrec de reaccionar davant de les catàstrofes.
19: El nou president Abelardo de las Priella ni tan sols havia nomenat el nou director que, segons va dir, tallaria amb la corrupció. Algunes entitats apunten que això pot complicar les feines de rescat, però el president insistia aquesta nit que els ajuts seran àgils.
20: He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por 3 meses, para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia.
19: Espriella també havia promès retallades que ara es qüestiona si es podran fer.
0: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. I avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de càmeres, d'aquestes càmeres de videovigilància, de seguretat, que cada vegada més s'instal·len a les ciutats. En parlem amb la Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, després que Barcelona hagi anunciat que instal·larà 99 càmeres més, per tant, s'afegiran a les 186 que ja hi ha a la capital.
17: I s'arribarà, per tant, gairebé a les 300 càmeres de videovigilància. Les noves s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Valle és el tinent d'alcaldia de la ciutat.
12: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
17: Valle ha assegurat que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
0: Encara a Barcelona hem de parlar d'aquest tall que hi ha a les estacions entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat. Ho estarà fins al 23 d'agost. I ahir això va agafar desprevinguts a molts dels passatgers que no ho sabien, i com que el transport alternatiu és per autobús, doncs alguns es van trobar que feien tard, Roger Santaló.
15: Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
21: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
22: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
15: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Continuen actius, d'altra banda, els incendis a Andalusia i l'Aragó. De fet, el foc de niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees.
19: El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
23: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación. Vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar. Ese es el objetivo.
19: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees.
0: A banda del risc d'incendis, la calor també té conseqüències en la salut. Ja fa dies que ho diem. Avui el País, per exemple, destaca que les altes temperatures han disparat un 38% les atencions als ambulatoris catalans, o les urgències vinculades a la calor en un 11%. Aquesta és una altra de les conseqüències. I encara n'hi afegim una tercera, que és, evidentment, la sequera, que afecta directament a tota Europa.
17: A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època, i 2/3 dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear.
19: A la Gran Bretanya, gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera, i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin, que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
0: I encara alguna cosa més, abans de fer un cop d'ull a la informació de servei, perquè cueja, i de quina manera, tot l'espectacle de l'avió de Donald Trump.
24: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night, and many other outlets, including our own, have now confirmed that President Trump apparently stowed away undetected.
0: Ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran.
17: Es va amagar en un contenidor de càtering per sortir de Turquia en un avió militar. Avui el New York Times recorda que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual, i que dins hi havia treballadors del govern i periodistes que no sabien de la presumpta amenaça.
0: I un altre símptoma que apunta a una possible pujada de la inflació, fa dies que no en parlàvem. El Financial Times diu avui que els preus de les rutes de navegació més transitades del canal de Panamà han arribat a un nou rècord.
19: D'una banda, per la caiguda dels nivells d'aigua relacionats amb la intensificació del fenomen meteorològic conegut com El Niño, i de l'altra per la forta demanda impulsada per la guerra de l'Iran. Tot això limita el trànsit, la qual cosa va pujar el preu pel trasllat de mercaderies per la zona.
0: I encara un altre símptoma, eh? El barril del petroli Brent es manté prop dels $90.
17: Ha assolit el preu més alt de les últimes dues setmanes, després que les últimes exigències dels Estats Units i l'Iran hagin refredat les perspectives d'unes negociacions entre les parts. Les negociacions continuen, però de moment sense cap resultat.
0: Hem arribat a 9:15. De seguida repassem altres dels titulars de la jornada, però ara parlàvem d'aquesta incidència d'aquestes obres, vaja, Ferrocarrils de la Generalitat. Actualitzem la situació de la mobilitat. Marisa Gil, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Des de Rodalies Catalunya informen que, a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament i es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, el tren de la línia R11, que ve de Portbou i havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 9:40, ho farà a les 9:45. I l'Oigo, que ve de Madrid i havia d'arribar a Barcelona a les 9:45, ho farà amb 8 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. També fem un cop d'ull a les carreteres prioritàries avui, però ara mateix suposo que una relativa tranquil·litat, no? Mariluz, bon dia.
2: Bon dia, sí, encara tranquil·les. És més tard quan es comencen a animar. Hi ha cua a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona i és que han caigut arbres a la via. Ara hi ha un carril tallat, abans n'hi havia dos. També un carril tallat a Tarragona en direcció Barcelona per reparar danys a la via. A l'autovia A2, lentitud a Jorba, direcció Lleida per obres i també pel mateix motiu a la ronda a dalt de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
2: Fins ara.
9: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
3: Bon dia i bona hora.
0: Què ens expliques? Com pinta el dia?
3: Bé, serà una jornada de calor intensa, eh? Les temperatures avui fins i tot pugen una mica més, amb molta xafor, ja ho hem notat aquesta matinada, tot i que hem perdut algun grauet, potser respecte ahir, perquè el cel ha estat més serenat. Estem parlant de temperatures mínimes per sobre dels 25, amb ambient tòrrid, sobretot al camp de Tarragona, costa central, amb aquests valors que no han baixat gairebé dels 28, al barri del Raval de Barcelona. Avui les temperatures arribaran fàcilment als 35, sobretot a l'interior, i fins i tot al Pla de Lleida podrien quedar-se a tocar dels 40 graus. Per tant, a l'hora de l'eclipsi tindrem temperatures amplament per sobre d'aquests 25 graus amb xafogor en moltes zones de la costa i cap al Pla de Lleida fins i tot temperatures al voltant dels 30. I bé, una jornada de cel serè fins a migdia. Al llarg de la tarda aniran apareixent núvols. De fet, aquest matí poden aparèixer alguns puntuals de baixos a la costa, que no seran persistents, i a la tarda doncs les nuvolades tornaran a aparèixer, malgrat que les condicions són menors, no en descartem, i per tant, al nord de les comarques de Girona, també de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, aquí és on la situació doncs no serà gaire favorable, perquè parlarem d'un cel, si no ennuvolat, mig ennuvolat, amb algunes clarianes, algunes escletxes, potser en alguns indrets se poden arribar a veure, però en general és on s'espera un cel menys serè. I des de la Catalunya central cap al sud és on el cel doncs acompanyarà més, cosa que no vol dir que hi hagi de manera molt local algun núvol que pugui fer la guitza, sobretot arran de costa, o també algun núvol prim dispers, però la situació en general serà molt més òptima. La zona amb menys possibilitat de núvols és a la zona del Pla de Lleida, interior del Camp de Tarragona, nord de les Terres de l'Ebre, i cap al Delta de l'Ebre, Costa Daurada, doncs aquí una mica pendents que de manera local hi hagi algun núvol baix o algun tel de núvol prim que pugui fer una mica la guitza, però poca cosa més. Per tant, una situació en general, podríem dir que força òptima. I això sí, en perspectiva finals de setmana que baixi el termòmetre amb ruixats.
10: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i cinc minuts de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. D'aquí uns minuts començarem l'Àgora amb l'Aitor Arriaga, l'Ignacio Rigau, l'Eva Pomares i l'Afra Blanco. Però avui és important destacar que entra en vigor la nova normativa europea per als envasos. Això vol dir que, per exemple, ens haurem de començar a acomiadar, a dia d'eu, aquells típics sobrets de ketchup amb maionesa o les bossetes d'oli que acostumen a servir en bars i restaurants. També tampoc no veurem més les ampolletes individuals de sabó als hotels.
17: Aquesta prohibició, però, no arribarà fins al 2030 perquè la mesura s'anirà aplicant de manera progressiva. La primera mesura, a partir d'aquest 12 d'agost, prohibeix que els fabricants d'envasos facin servir substàncies químiques que no són reciclables per fer aquests recipients. Abans del 2029, els països europeus també hauran d'haver implantat un sistema de dipòsit i retorn d'ampolles de plàstic i llaunes que, a més, permeti al client recuperar l'import pagat.
0: Ja que parlem de pagar, atenció amb aquesta dada, eh? Des del 2016 ha baixat 10 punts, 10, la capacitat d'emancipació dels joves.
17: Ha baixat
19: baixat del 41% al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se.
0: Més detalls, Gemma Sagrera.
4: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
5: La dificultat no solo afecta a los 20añeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
4: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, encara parlant d'economia, el Consell de Garanties ha avalat la llei de cambres que està tramitant al Parlament, incloent les famoses i polèmiques cadires de plata.
17: Són les vocalies de les cambres que el text permet reservar a les empreses que més diners hi aportin. Això va fer que els comuns i la CUP decidissin portar la norma al Consell de Garanties. Ara, però, l'òrgan consultiu ha resolt per unanimitat que la proposta encaixa tant amb l'Estatut com amb la Constitució.
0: I encara alguna cosa més. Per exemple, han condemnat a mort en rebel·lia el dictador Bashar al-Assad, el que està fugit a Moscou des de Síria des del desembre del 2024.
19: Un tribunal de Damasc el fa responsable dels crims de guerra i contra la humanitat que es van cometre al país des del 2011 en la repressió de la primavera àrab. Juntament amb ell s'ha condemnat el seu germà Maher i altres exfuncionaris.
0: Més detalls també, Albert Manyà.
6: El judici va començar a l'abril i només un dels acusats, Atif Najib, cosí d'al-Assad, ha comparegut al tribunal com a exresponsable de la seguretat a Dara, bressol de la revolta. A les portes del tribunal, aquest familiar d'una víctima seva ho celebrava.
7: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
6: I mentre Síria comença a passar comptes amb el passat, el Líban ha abolit la pena de mort, que de facto no s'aplicava des de fa 22 anys. És el primer país del Pròxim Orient que fa el pas i les Nacions Unides i la Unió Europea confien que altres segueixin l'exemple. Albert Manyà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. La policia francesa, mentrestant, ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país.
17: Hi ha 5 persones detingudes, un de les quals menor, a 3 d'elles se les van xampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitza. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava els drons des de 2 zones pròximes a la presó. Els funcionaris d'aquests centres tenen por ara que en un futur s'hi puguin fer arribar armes, segons han revelat fons sindicals a l'agència France Press.
0: I aquest matí també hem de parlar d'un adeu. Ha mort als 100 anys Jordi Vila-Badal, psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
19: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'associació Acollida i Acció Terapèutica. Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya del Nord juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable. També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic. Entre altres coses, va ser cofundador de la Plataforma pel Dret de Decidir.
0: I després de 7 anys ja ha reobert l'església de Das, a la Cerdanya, amb uns nous frescos, a més de l'artista local Penélope Clot. Anem cap a Das, Joaquim Albalater.
8: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
25: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
8: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la Festa Major. Des de Das, Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs parlant de Festa Major, ja queda cada cop menys per Gràcia, la Festa Major de Gràcia. De fet, falta 2 dies perquè arrenqui una de les festes més esperades de Barcelona, aquest any amb una certa polèmica amb una part dels veïns, mentre els altres s'afanyen a enllestir els decorats, Marc Camps.
19: Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
26: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
19: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les entitats és acostar la Festa Major als nouvinguts. Marc Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 5 minuts i ara hi arribarem a 3 quarts. Anem als esports.

0: She's the passionate one.
1: Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Alerta, perquè avui tenim un partit literalment en ple eclipsi, eh?
2: Exacte, el primer enfrontament de la pretemporada per al Barça femení es disputa a les 7 a l'estadi Johan Cruyff. L'eclipsi arribarà al seu màxim durant la segona part i, en principi, no s'aturarà el partit. Entre el públic es repartiran 1.500 ulleres homologades. I al masculí hi ha un principi d'acord amb el PSG per Ferran. Segons el diari Esport, seran 50 milions d'euros més 5 en variables i el fitxatge es farà oficial abans que s'acabi la setmana. Aquest vespre el PSG disputa la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès. Luis Enrique ha explicat que pràcticament no ha pogut preparar el partit.
3: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
2: Al Barça avui s'incorporen als entrenaments els mundialistes que faltaven, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. Héctor Fort i Marc Casado es van entrenar al marge del grup a l'espera de les possibles sortides.

0: I rècord d'Espanya i final per Luca Huck.
1: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes i ha superat el rècord d'Espanya que ell mateix ostentava. Només ha estat més ràpid el romanès David Popovici, 4 vegades campió mundial.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo... Pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
1: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4x100 estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonroz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.

0: I en handbol, el Granollers comença amb derrota.
1: Els vallesans van perdre per 31-30 en el seu primer partit de pretemporada contra el segon, que acaba de pujar a la Lliga Sobal. El tècnic de Granollers, Antonio Rama, valorava així el partit.
2: Moltes imprecisions, moltes errades, sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar, i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides.
1: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la Sant Cugatenca, Jael Sakura Bestué, disputarà les semifinals dels 200 metres. Ahir, en la jornada d'ahir, Jaime Guerra va ser novè a la final de salt de llargada i l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, es va classificar per les semifinals dels 800 metres.

0: Simón.
1: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
3: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
4: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
4: Els dijous, paella,
5: canó, pastanaga,
4: petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura...
6: No, com ho ves? T'estimo.
4: I Bruno Oro.
7: No tallis, limpo!
4: I després, amb els Oscars.
8: Són superfamosos.
7: Qui? Jo no. Tu, correcte.
4: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
9: Queda clar. Gràcies.
10: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis

0: Consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, especial Eclipsi Total.
2: L'eclipsi de la teva vida.
0: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
1: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
1: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
4: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb l'advocat Ignacio Rigau, la periodista i assessora de comunicació Eva Pomares, la sindicalista i economista Fra Blanco i el director de comunicació i màrqueting Aitor Arriaga. Molt bon dia, com esteu?
6: Bon dia.
5: Estic fent allò una enquesta de els agoristes a quin lloc estan, el sector tips de l'eclipsi o el sector amb ganes i engrescats per veure l'eclipsi? Eva.
6: Jo la veritat és que soc bastant força fan del tema estels, eh?
5: Sí, eh?
6: Acostumo a anar a veure estels cada estiu. Per tant, a l'eclipsi, malgrat la preocupació pel tema del trànsit i el col·lapse de les zones d'espais naturals i d'espais rurals, no me'l penso perdre. De fet, vaig a... Deixa'm fer una mica promo bona,
5: tant,
6: que és el Festival sempre. Jordi Savall, que es fa a la Conca i a l'Alt Camp cada any, i en soc força fidel, i ja fa moltes setmanes que tinc l'entrada. O sigui que espero poder gaudir de la bellesa, que crec que és el que hauria sí, de...
5: Pack complet, eh? Eclipsi i concert.
6: És pack complet, de música barroca i eclipsi, i sobretot de poder gaudir d'un moment que ens ancora a la vida i a la natura, no?
5: Mm. Tu, Ignacio, de quin sector ets?
7: Jo estic força content, vull dir, força entusiasmat amb el tema de l'eclipsi, perquè... Sí, perquè jo crec que és com un moment com molt especial, ho hem adobat molt perquè sigui molt, molt especial, i a part, fins i tot, avui estava pensant, de fet, mentre venia cap aquí, que és com la premissa molt bona per fer una pel·lícula, és a dir, com paranormal, fins i tot, no? Les coses que van passar o que van canviar arran de l'eclipsi. Jo estic content, estic content.
5: Aitor, tu?
8: Jo sóc dels que, sincerament, això de l'eclipsi no em deia gaire, i de sobte un dia, res, fa 24 hores ho vaig comentar a casa, i ara hi ha una pressió absoluta per anar-hi. No hi havia cap, i ara hi ha una pressió absoluta per anar-hi. Per tant, avui tocarà anar, però no per voluntat pròpia, sinó per amor.
5: Ja passen aquestes coses. I tu, Afra, que estàs a Madrid?
9: Jo ja tenia la pressió, porto un mes amb la pressió i estic a Galícia, de fet, m'he
5: estàs a Galícia?
9: Sí, per venir.
5: Home, a Galícia el veureu primer que ningú. Començarà a mi, sí, abans que aquí.
9: Efectivament, i estic amb la família i ens juntarem tots al poble de la iaia. Tinc tota la pressió del món.
6: I a sobre no farà calor, també, eh? Que jo vaig estar fa 15 dies a Galícia, a sobre no farà calor, dic. O no tanta,
9: home, ara mateix fot bastant calor, eh?
6: Sí?
9: Ara mateix,
6: sí, mala sort.
9: Sí. Estic a la Ribera Sacra, per això. Jo no sé si vas anar a la costa.
6: No, clar. Jo vaig anar a les Ries Baixes, sí.
9: Ah, clar, llavors sí.
6: Més
9: llavors
6: fresqueta.
9: Sí, però no, aquí fa calor. La nit es pot dormir i el dia fa caloreta, sí. Però no vull dir gaire alt, eh? Que si no em cridaran l'atenció per dir-ho gaire alt.
5: Doncs l'eclipsi que marca els primers minuts de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb l'Ignacio Rigau, l'Eva Pomares, l'Afra Blanco i l'Aitor Arriaga. Aitor, tu deies que ara et desplaçaràs. Aquesta és una de les preocupacions, ara ho deia l'Eva, eh? Que hi ha un cert neguit pel possible col·lapse. Ahir el director del Servei Català de Trànsit ens deia col·lapse no, però sí congestions importants. Aitor?
8: Sí, perdó. Sí, i el que segurament hem de fer doncs, és posar moltes dosis de paciència, tenir tots els sentits posats i sobretot seguir les indicacions dels professionals, no? de protecció civil, de la policia, etc. i posar-hi moltes dosis de paciència, perquè al final quan ens movem ho hem de fer d'acord amb la informació que tenim, no? Si per un concert, per exemple, el Palau Sant Jordi som capaços d'entendre, no? I d'acceptar que els accessos són els que són i que som molta gent que, malgrat fer servir el transport públic, n'hi ha d'altres que fan servir el transport privat,

0: Doncs en aquest cas ho hem de viure més o menys amb les mateixes condicions, no? Jo crec que la pròpia preparació, no sé, ho dic més que res per la gent que jo he estat escoltant del meu entorn, també a la ràdio, no?, o a la televisió, de com es prepara, no? És a dir, el propi fet de la preparació ja és tota una experiència que tothom recordarà, no? Doncs fer-ho amb molta carinyo i fins i tot gaudir tot aquest moment de preparació. Per tant, jo el que recomanaria és sumar-me al que ja han dit molts, no?, que és el de seguir el que ens estiguin dient els professionals, sobretot perquè més enllà de mirar-ho amb seguretat, no?, amb aquestes famoses ulleres que pràcticament ja no n'hi ha a cap farmàcia, doncs també arribar amb aquesta seguretat.
1: Deixa'm que saludi aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, com estem? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: La principal recomanació és aquesta que dèiem ara, eh? D'entrada, ara les anirem repassant punt per punt, però una mica en general, avui es tracta també de disfrutar-ho, però de tenir paciència.
2: Sí, de gaudir-ho, de fer-ho amb responsabilitat i també doncs, mantenir una actitud de seguretat en relació a tot el que és l'observació i fer-la d'acord amb les ulleres homologades i també doncs, de responsabilitat en relació a no entrar en espais de medi natural que estan protegits en un moment del risc d'incendi, planificar els desplaçaments, com portem dient des de fa molts dies, la importància doncs, de planificar els teus desplaçaments als llocs on s'observarà l'eclipsi amb més qualitat i, per tant, doncs, actuar amb responsabilitat i gaudir d'un esdeveniment que és únic tant des del punt de vista de la divulgació científica com l'interès ciutadà que veiem doncs, que ha despertat arreu.
1: Un dels interrogants que hi havia era el temps. Avui, pel que ens estan dient, el temps acompanyarà bastant. Hi haurà algun núvol, possiblement, a la zona de Tarragona, però en principi poca cosa. Temen que això encara engresqui més persones a agafar el cotxe cap al sud?
2: Bueno, és possible que hi hagi molta mobilitat, ja ho teníem previst, d'aquí la importància de desplegar el dispositiu de trànsit i del Servei Català de Trànsit i també de Mossos d'Esquadra que tindrem en tota la zona per ajudar que la mobilitat sigui segura, per evitar en tot moment doncs, que hi hagi gent que pugui parar en un voral de l'autopista, especialment de la P7, per visualitzar l'eclipsi o que ens trobem en circumstàncies que s'hagi d'intervenir de manera immediata per garantir doncs, la seguretat i la fluïdesa. També és veritat que hem vist, d'acord amb la mobilitat que es fa en transport públic, algunes dades que són interessants en aquest sentit, que hi ha hagut doncs, un increment de les destinacions de persones cap a Terres de l'Ebre que han fet servir mobilitat en transport públic i, per tant, doncs, això també és un bon indicador en el sentit de que hi ha gent que ja ha planificat el seu desplaçament i que ho ha fet també amb transport públic.
1: Sí, ahir ens deia el director del Servei Català de Trànsit que abans d'ahir ja notaven un lleuger increment de la circulació cap a determinades zones, cap a les zones on l'eclipsi serà total. Saben si ahir o en el que portem de dia, avui és molt d'hora, però si ahir ja va haver-hi també aquest augment de persones fent cas d'aquest consell de planificar les sortides?
2: Al ser període estival, doncs també hi ha més mobilitat a les carreteres perquè hi ha gent doncs, que ja sap que ara les vacances no es fan durant tot el mes sencer, sinó que es fan 10 dies, 15 dies i llavors també hi ha alguna mobilitat relacionada amb el període estival. Ahir és veritat que potser va haver-hi un increment, és complicat associar-ho en aquest cas a la mobilitat de l'eclipsi. Sí que sabem per dades de mobilitat en transport públic que ahir es va donar una mobilitat superior a l'habitual i aquí sí que considerem que està relacionada amb tot el tema de l'eclipsi, no?
1: Avui, en qualsevol cas, serà un dels punts claus, veure com evoluciona aquest trànsit. Des de les recomanacions que es feien des de trànsit eren molt clares, fer servir vies alternatives a la P7. Hi ha risc de col·lapse de la via?
2: Esperem que no, perquè ja li dic que tenim un dispositiu de 700 Mossos d'Esquadra que treballaran per garantir la seguretat i la mobilitat a la via, més tota la feina que s'ha fet per part del Servei Català de Trànsit. El comandament estarà al CECOR del 112 de Reus. Tindrem desplegament també doncs, de mitjans d'emergències, a vigilància aèria amb els helicòpters tant del Servei Català de Trànsit com de Mossos. També tenim previst el servei de grues específic per a algun vehicle lleuger o passant que pugui tenir una avaria com és habitual habitual. Per altra banda, pensi que tenim limitacions i restriccions pels camions del tonatge a partir de les 5, de 5 a les 12 de la nit, que està prohibit circular per la P7 en el tram que va de Martorell a Ulldecona i per la Nacional 340 a la part de, des de Vilafranca a sud a Alcanar. I per altra banda, pel que fa als vehicles que no siguin passants, és a dir, de més de 7,5 tones, sinó que són camions i autobusos, també hi ha limitacions en el cas de la P7, en sentit nord com sentit sud, a circular en un únic carril a un màxim de velocitat de 80. Per tant, totes les mesures estan planificades per evitar que hi hagi una saturació de la via. Com li dic, com que disposem del servei de coordinació en el 112, podrem gestionar les incidències en temps real. I això també ens dona certes garanties de si es produeix algun incident que pugui col·lapsar-nos la via, perquè poden passar, que s'incendiï un vehicle, que hi hagi doncs, un accident, el que sigui, amb les múltiples variables, poder actuar amb la màxima diligència per evitar col·lapses de les vies. També hem demanat, com vostè deia, doncs, articular mobilitat alternativa amb altres infraestructures viàries, la C25 i la 2, per aquells desplaçaments cap a les comarques de Ponent, la P2 per accedir a les zones d'observació de Lleida, Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7, que no és la P7, la A7 i la Nacional 340, per mobilitat entre el Camp de Tarragona i també Terres de l'Ebre.
1: Clar, tot això pel que fa a l'anada, però el punt clau pot ser la tornada? Ho dic perquè, clar, és a dir, un cop s'acabi l'eclipsi, ahir també es va insistir molt, que la gent també esglaoni la tornada, que no torni immediatament, que ho ajorni una mica, o fins i tot que es quedi a dormir allà on estigui i marxi l'endemà. Però clar, és a dir, ara feia l'Aitor la comparativa dels concerts, quan hi ha un concert a Barcelona ja ho veiem, que surt tothom de cop i allò doncs hi ha uns problemes de trànsit durant una bona estona. No sé si és un dels moments més que els generen més neguit.
2: Bueno, nosaltres també valorem que el ser període de vacances i estival tindrem una mobilitat més esgraonada i, per tant, molta gent que potser s'ha desplaçat específicament per veure l'eclipsi a les zones de millor visualització, doncs probablement ho han fet per passar doncs, ja un parell de dies o, és a dir, també ho diem això si creuem les dades amb el nivell de cobertura de tot el que és la part hotelera que s'ha donat durant palla dies en aquestes zones, no? Llavors esperem que sigui una mobilitat esgraonada, però per altra banda nosaltres estem preparats per gestionar-ho. Fa molt temps que estem treballant en aquest dispositiu en coordinació amb els municipis, també amb els municipis que des d'on estan els punts estratègics de visualització. S'està treballant de forma coordinada. Insisteixo que tindrem els 700 efectius desplegats i distribuïts pel territori en els punts de major afluència de previsió de visitants, però també per controlar entrades i sortides i la fluïdesa de la mobilitat, i esperem que sigui una jornada doncs, en la qual tothom pugui gaudir, que tinguem els menys incidents possibles relacionats amb la salut, molta precaució i prudència a l'hora de visualitzar l'eclipsi i fer-ho amb les ulleres homologades. Això és molt important insistir-hi. I que tothom doncs, pugui gaudir d'una jornada que és històrica i única, no? Perquè trigarem molts anys de fet, jo crec que cap dels que estem aquí, si no avança molt la ciència, podrem tornar a visualitzar una experiència d'aquestes característiques, no?
1: Consellera, abans parlàvem també, vostè esmentava el transport públic. Sabíem que Renfe ha programat un tren especial de Tortosa a Barcelona a les 10 de la nit, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació, i en principi, pel que sabem, ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. No sé si en algun moment han contemplat demanar-li a Renfe que posi més trens.
2: Bueno, de moment s'ha fet aquest servei de reforç, aquest tren de reforç que vostè comenta, que estarà funcionant durant la nit del 12 d'agost, i és el que s'ha previst. En tot cas, és una qüestió del Departament de Territori que caldrà valorar-la al llarg del dia si és possible fer un reforç complementari. Però ara mateix la informació que tenim és aquesta, és a dir, que està el tren de reforç durant sortida de Tortosa a les 21:56 i arribada a Barcelona gairebé a la una. Per tant, fa parada a totes les estacions, està prevista aquesta mobilitat. Abans també li deia que per dades creuades que tenim, també molta gent ens consta que ha fet servir ja el transport públic per desplaçar-se, i també tenim per la informació d'IFE de Terres de l'Ebre que es deixa veure una certa tornada esgraonada pel que fa a la venda de bitllets de tornada. Per tant, si això es dona també en l'àmbit del transport públic, tornant a el que abans em comentava, probablement aquesta tornada esgraonada també es donarà amb els vehicles de particulars.
1: És a dir, que si ho entenc bé, per les dades que vostè tenen, amb aquest tren de reforç hauria de ser suficient, però avui es contempla, en funció de com evolucioni el dia, de si ens arriben més dades, de demanar un reforç en aquest sentit a Renfe, per exemple?
2: No és un àmbit de la competència del Departament d'Interior, per tant és una qüestió que caldria valorar en tot cas en el CECOR amb els responsables del servei, que també hi seran presents.
1: Hi ha una altra qüestió a banda de les retencions, que són els accidents. Aquests dies doncs, molta gent està agafant el cotxe, agafa llocs o arriba fins a llocs on no estan acostumats, carreteres on no estan acostumats, per tant no sé si també és un altre dels punts a insistir, no? És a dir, perquè el risc d'accidents en aquests casos quan anem a llocs on no hi estem acostumats també augmenta.
2: Bueno, és molt important incidir en els missatges, sobretot de precaució, prevenció i conduir amb responsabilitat. Això des del Servei Català de Trànsit ho fem durant tot l'estiu i ho intentem fer en qualsevol moment, especialment també en aquells en els que hi ha més mobilitat prevista, no? Per tant, aquí sí que els consells són els de sempre, respectar la velocitat, respectar les indicacions de les autoritats, no conduir begut, no conduir sota els efectes de l'alcohol, no distreure't amb el mòbil, utilitzar tots els elements de seguretat passiva del vehicle, cinturons i demés, i és l'habitual, no? Són els consells que habitualment donem per garantir una seguretat a l'hora de desplaçar-nos amb vehicle particular.
1: És a dir, una mica el que passa habitualment, però com que avui hi haurà molta més circulació, tots els nivells d'alerta haurien de pujar.
2: Òbviament, i a més és important, com insisteixo, el desplegament d'efectius de trànsit i el propi Servei Català de Trànsit, que hem planificat una estratègia no només per preservar la fluïdesa de la mobilitat a la P7, sinó també doncs, per garantir aquesta seguretat.
1: I després hi ha els incendis, consellera, que portem uns dies raonablement bons, toquem fusta, però hi ha una sèrie de zones amb risc moral d'incendi i algunes d'aquestes zones coincideixen amb les zones que avui hi haurà moltíssima gent per veure l'eclipsi.
2: Sí, tenim el pla alfa dels agents rurals activat en algunes de les zones a nivell 3, no és el nivell 4 que imposa les restriccions en quant als accessos, però sí que tenim un alt risc d'incendi per les altes temperatures i, per tant, per això és important i aquí tot el dispositiu que hem coordinat d'agents rurals, també amb Mossos i els equips de protecció civil, doncs estaran molt, molt amatents d'aquesta situació. Col·laborarem amb la vigilància de parts, dels parcs naturals, en el cas del Parc Natural de Ports i de la Serra del Montsant, al Departament de Territori, a restringir temporalment l'accés motoritzat amb dos espais naturals i des del punt de vista doncs, de la vigilància i de senyalització d'aquestes restriccions, també doncs, els agents rurals, tenim 150 agents rurals desplegats en l'horari, fent més ampliació d'horari per reforçar la vigilància en les hores de màxima afluència en aquests espais. Per altra banda, hi ha ajuntaments que també han optat per restringir, per exemple, l'accés a algunes de les zones naturals que passen pel seu terme municipal, perquè són autoritat en protecció civil i a més ho poden fer per garantir doncs, aquesta seguretat dels entorns naturals. No necessàriament has d'anar a una zona aïllada, no és necessari anar-te a una zona boscosa per veure bé l'eclipsi, perquè estan clarament definits quins són els millors punts d'observació. Com abans deia, aquesta és una feina que s'ha fet per part de tots els departaments de la Generalitat implicats, amb els directors dels serveis territorials de cadascun dels àmbits, i s'han determinat quins són els millors emplaçaments per poder gaudir d'aquesta experiència. Per tant, també doncs, no cal anar-se'n a zones en les quals hi ha risc d'incendi i podem trobar-nos amb alguna problemàtica sobrevinguda pel fet de fer un ús inadequat d'aquests entorns.
1: La Núria Parrón és la consellera d'Interior. Consellera, moltíssimes gràcies. Per cert, on el veurà vostè a l'eclipsi?
2: Doncs miri, jo el veuré. Jo ara mateix estic desplaçant-me, parat aquí per fer l'entrevista en un àrea de servei, per no tenir interferències i perdre cobertura.
1: Moltes gràcies.
2: M'estic desplaçant cap al CECOR del 112 Reus per fer doncs, el repàs de l'operativa que ara farem amb tots els serveis que estan que formen part del CECOR. I després doncs, probablement el veuré a la tarda o bé des del propi CECOR si hi torno o bé des del punt d'observació que tenim a baix a la zona de Roquetes.
1: Consellera, moltíssimes gràcies. Esperem que vagi tot bé avui.
2: Gràcies, moltes gràcies. Que vagi bé. La...

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 8 minuts, bon dia. L'eclipsi de sol es podrà veure amb una ocultació del 99% a l'Alt Urgell, sempre quan això sí no hi hagi núvols, un fet que ara mateix és força probable de cara al vespre. Al Pirineu Català, l'episodi tot del més recent va ser l'any 1842, i el pròxim no serà fins al cap de gairebé 600 anys d'aquella data, el 2433. La SUA apunta que els miradors orientats cap a l'oest seran els millors per observar el fenomen avui, que recorden que s'ha de mirar amb ulleres homologades. En aquest informatiu, a l'inici, repassem els consells més importants de seguretat perquè una mala observació de l'eclipsi pot provocar lesions oculars greus. Junts valora positivament que l'Ajuntament de la Seu hagi aprovat la instal·lació de càmeres amb lector de matrícula a les entrades de la ciutat. Recorden que era una de les principals mesures pactades a l'acord per aprovar els pressupostos. Oliana entra a la segona convocatòria de reserva de solars per fer-hi habitatge públic. L'Ajuntament espera així poder afrontar la recuperació de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on s'hi poden cabir fins a 10 pisos. Entre els municipis seleccionats també hi ha Bolví, Sort, Tremp, Esterri d'Àneu, el Pont de Suert i Naut Aran. Jove Portes, la llibreria Casa Roche de Peramola. Aquest agost l'establiment funciona de dilluns a dissabte, matí i tarda, i també els diumenges al matí. Mentrestant, continua la campanya de micromecenatge per consolidar el projecte que posa l'accent en els llibres de poesia. De moment, la campanya s'ha allargat 20 dies més. I també al municipi de Peramola, la Roca del Corb, s'incorpora a Google Street View, el patronat de turisme de la Diputació de Lleida, i ha introduït un atractiu de cada comarca en el marc de l'actual estratègia de digitalització. De l'Alt Pirineu també hi han entrat els búnquers de Martinet, el Molí d'Àreu, el Castell de Llordà, la Casa Jaume Mot del Pont de Suert i el Castell de Pijuert. Troben un cos sense vida a la zona del Montsec on havia desaparegut un parapentista. El cadàver, del qual ara s'ha de confirmar la identitat, el van localitzar en un cingle entre Àger i Vilanova de Meià, molt a prop del Pallars Jussà. Les darreres hores la recerca s'havia ampliat a l'altra riba del riu Noguera Pallaresa. L'associació que agrupa els treballadors autònoms denuncia que només a la demarcació de Lleida els tràmits i la burocràcia els costen 125 milions anuals. Cada any han de destinar 226 hores de mitjana a complir amb la paperassa, segons s'ha denunciat l'ATA. I els esports, el Club Hoquei Cadí enceta la commemoració del seu 40è aniversari amb l'homenatge a Miquel Caminal. Familiars, amics i membres de l'entitat han recordat un dels impulsors d'aquest esport a l'Alt Urgell. L'acte s'ha fet a Arfa, on es va fundar l'entitat l'any 1986 i on s'hi va fer l'activitat del club fins al 1995. I repassant la previsió del temps, que, com dèiem, la previsió més actualitzada indica que aquesta tarda hi pot haver nou creixement de nuvolades a partir de les 4 de la tarda i ruixats. La incògnita és saber si hauran desaparegut aquests núvols cap a les 8 del vespre, que és quan s'espera el moment clau de l'eclipsi.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'Alt Urgell podrà veure avui l'eclipsi total de sol, sempre i quan no hi hagi núvols, amb una ocultació del 99%. Un fet que ha despertat força expectació. Aquest 99% aproximadament es podrà veure, com dèiem aquí a l'Alt Urgell, però no serà un eclipsi total. Això, per veure-ho totalment, caldrà anar a indrets com sobretot la Plana de Lleida i les Terres de l'Ebre, pel que fa a Catalunya. Avui en parlem al programa Carretera i Manta amb Albert Picado i Josep Nieto, membres de l'agrupació astronòmica de l'Alt Urgell, de la Seu d'Urgell, que ens han ofert l'última hora de com es prepara aquest eclipsi, sobretot pel que fa a les mesures de seguretat. Picado i Nieto han volgut incidir una vegada més en la importància de fer un bon ús de les ulleres. Des de les mateixes òptiques posen tres consells bàsics: posar-se les ulleres abans de mirar cap al cel, no treure-se-les en cap moment mentre es fa l'observació i seguir-lo només en intervals curts per evitar fatiga visual. Uns consells molt importants de seguir perquè, tal com recorden Albert Picado i Josep Nieto, una mala observació del eclipsi pot provocar fins i tot lesions oculars greus i irreversibles.
3: Sobretot la seguretat, que tingui tothom les ulleres, vigileu amb els mòbils. Amb els mòbils no els hi va gaire bé ni a l'aparell, ni si ho estàs mirant tu, tampoc va bé. S'han de tindre els filtres o les ulleres per poder observar un eclipse, perquè el sol és molt poderós i de seguida es podria fer mal als ulls, i a més de manera irreversible.
1: Molt bé, doncs ha quedat claríssim que és una cosa molt seriosa i que si es fa malament pot tenir conseqüències de per vida, no?
3: De per vida. Són lesions oculars i no hi ha solució. Vull dir que podries quedar fins i tot cego.
4: Jo volia puntualitzar. Hi ha moltes ulleres que s'han posat a la venda. La majoria tenen les característiques tècniques per poder utilitzar-les. Si bé a la web del Ministeri doncs han penjat alguns models que per algunes circumstàncies no són aptes. Aconsello doncs, que si l'han adquirit en alguna web o en algun lloc que no són de confiança, doncs mirin aquesta web i comprovin si realment tenen aquesta capacitat.
1: O sigui, millor és anar directament a la web del Ministeri, que allà és on hi ha la informació verídica.
4: Ah, això mateix. Tenir en compte que cap altre aparell que no sigui específic per mirar el sol no es pot utilitzar, ni les típiques vidres de soldador ni les radiografies de res, absolutament res. Pensem que aquestes làmines que s'utilitzen pràcticament filtren el 99,9% de la llum, que és el suficient necessari per poder mirar l'eclipsi.
1: Són els consells que donaven Albert Picado i Josep Nieto de l'Agrupació Astronòmica de la Seu en aquesta entrevista que emetrem avui a les 12 del migdia al programa Carta i Manta de Ràdio Seu. També des de l'Agrupació Astronòmica, Miguel Martín, divulgador d'astronomia, ha recordat que l'últim eclipsi total que es va poder veure des de l'Alt Urgell es va produir el 8 de juliol de 1842 i va ser de matinada, poc després de la sortida del sol, i a la comarca no es preveu que això torni a passar fins al 2433. Per tant, una diferència de 591 anys, una edat que, explica, permet fer-se una idea del caràcter extraordinari del que es podrà veure avui, especialment a l'oest i al sud de Catalunya. Per això, Martín creu que, tot i que no està clar que l'Alt Urgell es pugui veure correctament, és un fenomen del qual val la pena estar-ne pendent.
5: L'últim eclipsi total que es va veure des de la Seu d'Urgell es va produir el 8 de juliol de 1842. Es va veure a la matinada, allà en aquell temps no hi havia horari d'estiu, eren les 6, a prop de quarts de set de la matinada. Es va veure quan el sol acabava de sortir feia una estona. No tornarà a haver-hi un altre eclipsi total de sol visible des de la Seu, des del Pirineu català, fins l'any 2433, o sigui que hauran passat 591 anys sense eclipsis totals. Com que no tenim eclipsis totals, pues lo màxim que podem tenir, si no podem desplaçar-nos a un lloc on es pugui veure total, és veure l'eclipsi total aquest del dia 12 d'agost al 99,1% d'ocultació del sol.
1: L'eclipsi ja començarà passades les 7 del vespre, però el fenomen es produirà just abans de la posta del sol, que es preveu que sigui cap a les 8:20 del vespre, de manera que la clau per contemplar-lo serà tenir una bona visibilitat cap a l'horitzó, on es pon l'astre aquesta tarda. A efectes pràctics, això significa que cal buscar un indret orientat cap a ponent. Pel que fa a la seva plana de l'Urgellet, Martín aconsella llocs com la partida del Salit o el poble de l'As, i en canvi avisa que en llocs com l'Horta del Valira no és tan recomanable perquè allà hi pot haver més obstrucció visual. Indica que la referència que cal buscar són les antenes del Pic de l'Orri, per saber si es podrà veure.
5: Des de l'Alt Urgell, des de qualsevol lloc on hi hagi una visió lliure cap al lloc on es pon el sol. Des de la Seu en concret, és millor anar una mica en direcció cap al Salit o en direcció cap a l'As, perquè hi ha millor vista que no des de zones com l'Hort del Valira o altres llocs que podria haver una més obstrucció de la visió cap a l'oest. Perquè tingueu una referència, si veieu per exemple, des de la Seu, si veieu les antenes del Pic de l'Orri, pues, tindreu una bona vista de l'eclipsi aquell dia.
1: Tot plega passarà, evidentment, com dèiem, sempre quan hi hagi cel serè, perquè el cert és que les darreres previsions meteorològiques apunten a la possibilitat de núvols a aquella hora. Ho repassarem al final de l'informatiu, a l'Espai del Temps. A la Cerdanya, l'ocultació prevista és menor, del 98,7%, amb el màxim previst a les 8 i 23 hores del vespre. Segons ha dit Sergio Ferrés, astrònom i divulgador establert a la comarca, cofundador de l'entitat Astrolívia i director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, a l'Alt Empordà.
6: A la Cerdanya, l'ocultació serà d'un 98,7%. És a dir, el sol quedarà ocult i únicament li faltarà un 1,3% de corona solar, de fotosfera, en aquest cas del sol, de veure's a simple vista en el moment de màxima ocultació, que en el cas de, en el cas de la Cerdanya serà justament al màxim a les 8:23 aproximadament, seria aquell moment.
1: En el cas de Llívia, per exemple, aconsella observar-ho a la zona del castell, en alineació amb l'ermita de Belllloc, perquè és per allà on el sol no s'ocultarà darrere de les muntanyes.
6: Com a Associació Astronòmica de Llívia, nosaltres hem ja comprovat que el millor punt des del voltant de Llívia seria justament el castell, alineat aproximadament amb l'ermita de Belllloc. Allí sabem que el sol no s'ocultarà darrere de les muntanyes fins a que hagi passat la fase de màxima ocultació de la lluna davant del sol. Per tant, aquell lloc és bo. Però també és cert que des de baix del poble, des de Llívia, sí que no s'arribaria a veure aquest punt. Per tant, és molt important escollir una bona zona, molt alta i amb vistes cap a l'horitzó.
1: Tot i aquesta incertesa sobre si es podrà veure el Pirineu, Sergio Ferris creu que és un fenomen que val la pena seguir-lo pel seu caràcter excepcional.
6: Si algú, pel motiu que sigui, no es pot desplaçar, això significa que també hi ha una opció de gaudir d'aquell dia, perquè serà més espectacular que no veure'l. Realment sí que hi ha alguns aspectes que no es poden apreciar si el sol no és completament tapat, com les perles de Bailey, l'anell de diamants, la corona solar. Això és una cosa que sols es pot veure en un eclipsi total, però, d'altra manera, doncs, sí que veuran com cau moltíssim la llum, baixa la temperatura de sobte. De fet, els animals queden una mica confosos. Fixeu-vos amb els animals que hi haurà al voltant, perquè molts marxaran a dormir durant aquest minut, minut i mig que dura l'eclipsi. Per tant, hi ha moltes curiositats que passaran en aquell moment que val la pena veure'l.
1: L'expert establert a Llívia incideix en el fet que la recomanació és buscar llocs elevats, tenint en compte que l'eclipsi serà en un punt relativament baix del cel.
6: Aquest eclipsi té la particularitat que es produirà molt baix. Això el que significa és que la gent que vulgui veure'l ha de buscar un lloc molt alt, especialment tenint en compte que vivim a les muntanyes, doncs un lloc el més alt possible amb una bona vista cap a l'horitzó. El que significa això al final és que l'eclipsi total, les zones on es pugui veure, doncs es faria la màxima ocultació sobre les 8:25 aproximadament del vespre, i les zones on no hi ha ocultació total, doncs més o menys a la mateixa hora.
1: Justament per aquest motiu, diverses estacions de muntanya han preparat activitats per avui. A l'Alt Urgell, el complex de Nòrdic de Tuixent l'Avança organitza una cursa d'orientació i després es farà una ballada astronòmica. Començarà a les 7 del vespre. La Molina ofereix experiències a les seves instal·lacions i proposa de viure l'eclipsi al Niu de l'Àliga, que és a 2.537 metres d'altitud, pujant-hi amb el telecabina Cadí Moixeró. A Vall de Núria, l'observació conjunta es farà a l'esplanada davant de l'alberg i és oberta als clients allotjats a la Santuari, a l'Albert i a l'hotel. Andorra Ordina Arcali s'ofereix la possibilitat de veure'l des d'un lloc únic com és el Mirador Solar, i a l'Aran Baqueira Beret obrirà el telecadira Clot d'Eros perquè els visitants puguin observar el fenomen en alçada. Tant Martín com Ferri s'han insistit en la importància, com sentíem també fa un moment, de no mirar mai directament al sol durant l'eclipsi sense una protecció adequada, com ulleres homologades, tot recordant que un mal ús, com dèiem, pot provocar lesions oculars irreversibles. En relació amb tot plegat, aquest dilluns l'associació Facua Consumidors en Acció advertia que s'ha retirat del mercat 6 models d'ulleres que incompleixen l'homologació i, per tant, podrien causar lesions oculars greus als usuaris. Es pot consultar a la web del Ministeri. I en relació amb aquest anunci, des de l'establiment Òptica Isern de la Seu han volgut puntualitzar que, en el seu cas, totes les ulleres que han posat a la venda al llarg d'aquests dies compleixen els estàndards d'homologació i que, per tant, són totalment segures per observar l'eclipsi. També han assenyalat que hi ha hagut un gran interès per aquesta aquestes ulleres, tal com ho demostra que han hagut d'obrir una llista d'espera d'unes 400 persones perquè s'havien exhaurit els estocs, com en altres òptiques. De la seva part, la cadena Opticalia, de la qual forma part l'establiment Urgellenc, a més, les darreres hores un comunicat en què assenyalava que les ulleres que han comercialitzat no suposen cap risc i compleixen amb la documentació, assajos i certificacions europees, concretament amb el certificat ISO 12312/2015 i el mercat CE. Des de les òptiques, com dèiem, recorden aquests tres consells bàsics per si es vol mirar l'eclipsi: posar-se les ulleres abans de mirar cap al cel, no treure-se-les en cap moment mentre es fa l'observació i seguir-lo en intervals curts per evitar la fatiga visual. Anem ara per altres temes. El grup municipal de Junts per la Seu ha valorat positivament el fet que l'Ajuntament de la Seu hagi aprovat aquesta setmana la instal·lació de càmeres amb lector de matrícula a les entrades de la ciutat. Només se n'ha fet la licitació. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, valora positivament aquest anunci i assenyala que és fruit de l'acord que van arribar amb l'equip de govern per donar suport als pressupostos i incorporen aquestes i d'altres mesures.
7: Això és fruit del pacte de pressupostos de Junts per la Seu, com sabeu. Doncs aquesta en 2026 vam decidir pactar els pressupostos per virar a les polítiques que estava fent doncs, l'equip de govern i que no situava les prioritats que nosaltres en teníem com a correctes, no? I que la gent ens transmetia. I una de les prioritats aquesta és el tema de la seguretat, no?
1: Fàbrega ha recordat que la seguretat va ser una de les prioritats que van posar en aquest acord i en aquesta mateixa línia recentment també s'ha fet l'aprovació de l'ordenança municipal de civisme, que és previst que entri en vigor aquest agost mateix, podria entrar-hi abans de la festa major. També s'ha iniciat, recorden, el procés de reforç i estabilització de la plantilla de la policia municipal amb l'aprovació de les bases i la previsió d'incrementar els efectius i un pla de millora de la il·luminació nocturna que inclourà, entre altres punts, la plaça del Camp del Codina i el Serrat de la Capella. Finalment també s'ha posat en marxa les comissions municipals de seguretat que havien reclamat i que a partir del setembre comptaran també amb la participació d'entitats i associacions locals.
7: Tenim ja aprovada, com recordareu, l'ordenança de patinets, però també l'ordenança de civisme. Hem aconseguit reforçar amb 4 agents la policia municipal. A més, estem estabilitzant els caporals per poder incorporar 4 agents més a final d'any. Tenim un pla de millora de la il·luminació nocturna que inclou diverses zones, les zones de la Seu i dels barris, el Serrat de la Capella, plaça Codina, entre altres. I doncs, també hem aconseguit doncs, que reactivin les comissions municipals de seguretat, que les farem cada 3 mesos i que a partir del setembre ja incorporar les entitats. No? L'últim pas que ens faltava de posar en marxa de totes aquestes mesures pactades amb el tema de la seguretat, justament, eren les càmeres amb control de matrícula a l'entrada de la ciutat, de l'Avinguda Guillem Graell, també n'hi haurà al carrer Sant Ermengol, per controlar doncs, els cotxes que entren i surten aquestes matrícules i si succeeix algun fet delictiu o quan es succeeixi doncs, poder valorar doncs, si hi ha hagut alguna entrada doncs, que puguem identificar doncs, qui ho ha fet, no?
1: Segons el primer grup de l'oposició, la següent passa de ser que el desplegament de totes aquestes mesures es tradueixi en resultats perceptibles pels veïns, especialment durant les nits.
7: Per tant, contents en aquest sentit, però també exigents. Ja vam dir que el pacte no era un xec en blanc, per tant, serem exigents. Ara l'Ajuntament té les eines, ara l'Ajuntament ja té els agents i les eines per poder doncs, aplicar aquestes accions que milloren la seguretat i que milloren la convivència a la Seu i a aquesta ciutat. Per tant, ara el que hem d'esperar, i no pot ser d'una altra manera, és que es noten els resultats als carrers i que millori doncs, aquesta manca de seguretat, especialment a les nits i especialment doncs, a determinats punts de la ciutat. No? Per tant, l'Ajuntament ja té les eines, Junts per la Seu hem fet la feina i hem donat les eines a l'equip de govern. Ara falta que els ciutadans, que els veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat, doncs, en notem els resultats als carrers.
1: Jordi Fàbrega ha conclòs que la feina que cal fer és proposar arribar a acords quan siguin bons per la Seu i després exigir que es compleixin. les 9:27, Pere Mola torna a disposar d'un espai de llibres, i és que aquest cap de setmana passat ha obert portes la llibreria Casa Roche, un projecte singular impulsat per l'editorial urgellenca Salòria i que encapçala l'escriptor Pere Molí Ramon Besora. El local va entrar en funcionament dissabte passat i al final d'aquesta primera jornada es va fer una festa d'inauguració. Aquestes primeres setmanes de funcionament, a l'agost, l'establiment romandrà obert els 7 dies de la setmana per donar-se a conèixer, de dilluns a divendres, al matí de 10 a 1 i a la tarda de 6 a 8, els dissabtes amb horari ampliat de 10 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges al matí de les 10 a la 1. Des d'edicions Salòria han animat tothom a visitar el restaurat espai i també han recordat que han allargat durant 20 dies més la campanya de micromecenatge mitjançant la plataforma Verkami, que havien obert aquest mes passat per garantir la viabilitat del negoci en aquest inici. També han sumat més de 100 col·laboradors i continuen recollint aportacions. Ramon Besora és un dels impulsors del projecte, que també vol fer front al despoblament i ha servit per recuperar un local que havia estat emblemàtic per la gent de Pere Mola.
8: Quan ho vaig comentar al poble, hi va haver una mena de somriure compartit, aquella mena de somriures que neixen abans de les paraules, perquè tothom té una referència de Cal Roche. Era una botiga emblemàtica, una botiga que tothom acudia, una botiga amb un propietari d'un amabilíssim, sempre un somriure, sempre positiu, i allà s'hi trobava una mica de tot. Fins i tot quan érem petits, recordo la il·lusió quan venia el dia que arribava el TVO, el Roberto Alcázar i Pedrín, etcètera, els còmics, venir-los a buscar. O sigui, era una botiga de petits i grans que tothom s'estima molt i, per tant, tothom ho ha rebut molt content i emocionat.
1: I és que Casa Roche era una botiga de llarga tradició, va ser fundada l'any 1870 i s'hi podien comprar productes per la llar o novetats de còmic. El local va tancar fa més de 2 dècades a causa de la jubilació dels propietaris i la manca de relleu generacional, i ara s'ha restaurat també per ajudar a dinamitzar el municipi, que té tot just uns 300 habitants.
8: Sí, el local va tancar, crec que un any abans d'acabar el mil·lenni, el 1999, es va tancar. I és una botiga que es va obrir el 1870. Vull dir, d'una llarga trajectòria de diferents generacions al poble i, per tant, sempre molt recordat i molt estimat per tothom.
1: Edicions Salòria aposta per donar a la poesia un lloc destacat dins el catàleg de la llibreria i també amb els contes, i d'aquesta manera homenatjar dos dels seus fills il·lustres, Ramon Besora i Josep Espunyes. En la mateixa línia, el 2022, ja s'havia inaugurat una instal·lació a les escales del casino de Pere Mola, en què es pot llegir un poema d'Espunyes dins el projecte Pere Mola, tot l'entorn és poesia.
8: D'entrada, a part d'haver-hi els llibres i, per exemple, exposar-los, explicar-los, el que volem que sigui una llibreria viva, que hi hagi, on muntarem recitals, tertúlies, trobades diverses, presentacions de llibres, és el que volem impulsar.
1: La campanya de micromecenatge per sufragar l'obertura de la llibreria preveu una sèrie de recompenses pels col·laboradors que facin donacions, com bosses de cotó amb el disseny de la campanya, vals de compra més canviables, amb valors d'entre 20 i 150 euros, i pels mecenes que aportin més diners i invitacions exclusives a una tertúlia amb autors del Pirineu. I encara pel que fa a Pere Mola, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, amb la col·laboració de tots els consells comarcals de demarcació, ha incorporat 13 nous atractius culturals de l'Alt Pirineu i la Plana de Lleida a la plataforma Google Street View. Ja es va començar aquesta estratègia dins de l'any del turisme cultural, i un dels interessos que s'ha incorporat és la Roca del Corb. Per l'ocasió s'ha triat un reclam turístic de cadascuna de les comarques, i pel que fa al Pirineu, de la Cerdanya s'ha escollit els búnquers de Martinet, del Pallars Sobirà el Molí Fariner d'Àreu, al municipi de Lins, del Pallars Jussà el Castell de Llor i Isona i Conca Dellà, de l'Alta Ribagorça la Casa Jaumot del Pont de Suert, i de la Vall d'Aran el Castell de Pijuert. A l'est, pel que fa al Solsonès, hi apareix la Torre de Vallferrós a Torà. De les Terres de Lleida, els interessos escollits han estat el Mas de Colom de Tàrrega, el Castell de les Pallargues a la Segarra, el jaciment arqueològic dels Vilars d'Arbec a les Garrigues, la Col·legiata de Sant Pere de Pons a la Noguera, el conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida i la Casa Canal de Mollerus al Pla d'Urgell. Les imatges s'han captat de dues maneres. En el cas dels camins s'ha fet servir una motxilla i un pal telescòpic de metre i mig, amb una càmera de 2,5 quilos, equipada amb 6 lents que capten imatges a 360 graus, i les fotografies d'espais interiors s'han pres amb càmera 360 amb trípode fix. El vicepresident del patronat, Juan Antonio Serrano, explica que la cultura és un dels grans actius actuals de la destinació i fer-la més viable i accessible permet arribar a nous públics i reforçar-ne el posicionament. Per això s'ha fet aquestes entrades directes del patronat a Google Street View, entre els quals, com dèiem ja, la Roca del Corb de Peramola. I avui en l'àmbit comarcal comentarem més temes, els ampliarem, com per exemple que Oliana ha entrat a la segona convocatòria de reserva de solars per fer-hi habitatge públic. L'Ajuntament espera així poder afrontar la recuperació de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on s'hi pot encabir fins a 10 pisos. Entre els municipis seleccionats també hi haurà Bolvir, Sort, Tremp, Esterri de Neu, el Punt de Suert i Naut Aran.
0: Pirineu.
1: El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat aquest començament de setmana les tasques de neteja al pàrquing del Prat de Pierró. Es pot, després que, recordem, dissabte, una intensa tempesta hi va arrossegar fang, arbres i pedres. Tot i ser l'època de màxima afluència turística, l'episodi tan sols va afectar 4 vehicles que estaven estacionats, gràcies a que no va ser en hora punta, sinó al vespre. En cas contrari, les conseqüències haurien pogut ser molt més greus. Xavier Llimiñana, tècnic del Parc d'Aigües Tortes, parla de les tasques extraordinàries de neteja que han posat en marxa i en els quals s'han rebut la col·laboració de l'estació d'esquí d'Espot, si bé assenyala que encara trigaran setmanes a recuperar plenament la normalitat.
9: Bé, el que es va fer una mica, doncs, amb col·laboració amb l'Ajuntament d'Espot, els bombers voluntaris i l'estació d'esquí d'Espot, doncs, amb màquines excavadores, doncs, intentar arreglar una mica, perquè hem de pensar que ara estem en plena temporada d'estiu, i llavors, doncs, deixar una mica l'aparcament operatiu perquè puguin aparcar els vehicles dels visitants que venen al parc. Són unes 200 places i ens han quedat la meitat afectades. La idea és que entre avui i demà puguem obrir la meitat de l'aparcament, és a dir, recuperem aquestes 100, però ens en quedaran 100 encara que haurem de treballar uns dies. El 50% entre avui i demà i a plena activitat, ja veieu aquí que hi ha, bueno, quantitat de terra, vull dir que per treure això estarem uns dies, sí.
1: Llimiñana ha narrat que dissabte al vespre van caure uns 30 litres per metre quadrat en tot just 20 minuts en un indret que té molt pendent i que això va fer que el torrent arrossegués fang, pedres i fins i tot arbres que la força de l'aigua havia arrencat. Tot i això, valora que, per sort, es va produir una zona en un moment en què hi havia poca gent i només 4 cotxes estacionats.
9: Sí, va ser un patac d'aigua d'uns 20-30 minuts, van caure aproximadament 30 litres, i el que va fer va ser concentrar molta aigua en un punt amb molta pendent i va fer que s'arrossiguessin, doncs, fang, pedres i fins i tot arbres que va arrencar, que és tot el que veiem una mica per aquí. Llavors, doncs, per sort, a l'aparcament només s'han vist afectats uns 4 vehicles, que ja es van poder retirar ahir durant el dia i han pogut sortir, i doncs una sort molt gran, perquè a l'agost, doncs, tants pocs vehicles, podia haver sigut pitjor.
1: El tècnic també ha detallat que els han explicat que aquest fet ja havia passat fa uns 20 anys.
9: Bé, pel que sembla, és una cosa que és recurrent, i diuen, doncs, les persones més grans que fa una 20ena d'anys, aproximadament, per les dates pràcticament les mateixes, es va produir un fenomen bastant similar.
1: La meitat del pàrquing no afectada torna a estar operativa ja aquests dies, però per l'altra meitat encara caldran força dies per deixar-lo habilitat. L'aparcament del Prat de Pierró dona entrada habitualment al 40% dels 600.000 visitants que rep cada any Aigües Tortes. Els bombers de la Generalitat van localitzar el cos sense vida a la zona del Montsec, on dissabte passat va desaparèixer un parapentista. Segons s'ha informat el cos d'emergències, pels vols dels 2 del migdia, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que s'havia sumat a l'equip de recerca, va detectar la presència d'una vela de parapent a una zona propera al cingló de la Grellera, que és entre Àger i Vilanova de Meià, i molt a prop del límit entre el Noguera i el Pallars Jussà. Segons van explicat, tots aquests efectius del GRAE es van atensar la zona i van localitzar ja el cadàver. El cos està ara pendent d'identificar. Se n'encarreguen els Mossos, que també han assumit les diligències judicials. La recerca havia començat dissabte, quan cap a les 11 de la nit es va rebre una trucada de familiars de l'home desaparegut, de 56 anys i de nacionalitat belga, que alertaven que no havien tingut notícies del desaparegut després que al matí havia anat a practicar parapent. Ahir al matí la recerca continuava tant amb l'helicòpter del GRAE com amb tres dotacions terrestres. Poques hores abans, dilluns a la nit, els bombers havien rebut la vista d'un testimoni que havia estat a la zona en un moment de l'enlairament i informava que l'havia vist remuntant el fort vent de llevant que bufava i adreçant-se cap a l'embassament de Terradets. Amb aquesta nova informació, els bombers van coordinar el nou dispositiu de recerca des de dimarts a primer al matí i havien ampliat els sectors de recerca fins a l'altra riba del riu Noguera Pallaresa. També han explicat que el parapentista era experimentat i aquests dies s'allotjava en un càmping de Ger. I en Pirineu hi afegim que l'associació que representa els treballadors autònoms ha denunciat que només a la demarcació de Lleida els tràmits i la burocràcia els suposen un cost de 125 milions d'euros i que cadascun d'ells ha destinat 226 hores l'any a complir la paperassa. A la demarcació són prop de 37.000 afiliats, uns 4.000 d'ells són pagesos i per això des de fa temps reclamen una reducció d'aquesta burocràcia.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

A les 9:40 ampliem la informació com cada matí amb la que trobem als quioscos, a la premsa. El Diari Andorra parla avui de l'eclipsi i explica que Andorra s'afronta entre l'expectació i la indiferència. Residents i visitants encara necessiten plans diferents. Alguns preveuen pujar als cims de la Massana i d'altres fins i tot anar-se'n fins a la plana de Lleida, mentre que també hi ha gent que no li dona cap importància. El Diari Andorra també es fa ressò del relleu al capdavant del Servei de Salvament i Extinció d'Incendis d'Andorra. Juanjo Barrio s'ha nomenat amb molta probabilitat nou director dels bombers després que Jordi Ferrer es jubila al final d'aquest mes després de 36 anys de servei. El periòdic explica que els refugis d'Andorra encaren amb optimisme l'agost després d'un inici de temporada irregular i una afluència desigual. Les rutes de muntanya i les travesses de llarg recorregut concentren bona part de la demanda amb un perfil de visitant que és sobretot de fora del país.

Segre destaca que ha aparegut a Sana i Estàlvia un adolescent que havia desaparegut al municipi d'Isona i Conca Dellà. L'avís de desaparició es va rebre ahir a quarts de vuit del vespre, però finalment a les 10 de la nit se la va localitzar.

I a la mañana es fa ressò de l'impacte econòmic que tindrà l'eclipsi a la plana de Lleida. Aquest fenomen ha omplert totalment els hotels i calculen només a la ciutat de Lleida l'impacte econòmic en uns 300.000 euros.

I Rajot destaca que l'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat el seu pressupost municipal després que ha estat 4 anys sense aprovar-lo, prorrogant-lo. Els comptes incorporen 2 milions d'euros d'altres administracions i inversions en enllumenat, carrers i equipaments.

A l'agenda recordem que continuen les representacions del retaule de Sant Ermengol. Cada nit a les 10 de la nit al claustre de la catedral. L'última representació serà aquest dissabte, per tant encara n'hi ha avui, demà, divendres i dissabte. Dies de moltes festes majors, per exemple, la de Toloriu. Aquest divendres, cursa d'orientació a les 10 del matí, les 12 concurs de botifarra, les 6 taller de balls i xocolatada, a la mitjanit ball amb el duo Láser i ja de matinada sessió de DJ Xabalins. Divendres, a les 2 del migdia, missa solemne, la 1 vermut i acordionistes, a les 7 del vespre, rom cremat i ball de tarda, a les 8, lliurament del Premi Crònica i Jornada, i a les 9 del vespre, cinema infantil, i diumenge al matí, gincana i trencaolles. Festa major també a Vilanova de Benat. Els actes ja havien començat, continuen aquest divendres amb la pluja d'estels i rom cremat a les 10 de la nit i dissabte al migdia concert del FEMAP amb Gàlia Benali i Romina Lisca. A 2:15 mostra productes quilòmetre zero, a 2:15 arrossada popular i a 6:15 de la tarda concert amb el duet La Topina. Com dèiem, cursa d'orientació i ballada astronòmica a Toixent, coincidint amb l'eclipsi, avui a les 7 del vespre a l'estació d'esquí de Toixent l'avança. Cinema La Fresca a la Seu amb Belio, avui a les 10 de la nit a la plaça de Santa Magdalena, inclús al programa Insomni. Festa major de l'Alzina d'Alinyà. Aquest dijous, a les 8 del matí, caminada popular, a les 8 del vespre, acampada jove al Ribatell, divendres a 6:45 de la tarda, espectacle de màgia, Muendis Màgic, a les 8 del vespre, microteatre amb Marc Homs, a 11:45 de la nit, concert de rock amb el grup Paxòfon, a la 1 del matí, bingo musical, i a les 2, sessió de DJ Monti. Dissabte al migdia, missa, a l'església de Sant Bernabé, 12:45, a 6:15 de la tarda, Escape Room, a les 8 del vespre, ball amb Alta Riba Music, tot seguit continuar la festa amb DJ Comi i diumenge a les 8 del vespre l'arengada de l'Alzina i Xocolatada. I una de les festes assenyades de la comarca, la festa major d'Organyà, començarà aquest dijous, demà, a les 5 de la tarda, amb la plantada del Quimet i la Bordonera a la plaça i Cercavila fins a l'Ajuntament. A 6:15 de la tarda, pregó, aquest any a càrrec de la fondista i esportista Sadurní Betriu. A les 6 de la tarda, sardanes amb la principal de l'Isbal, que també oferiran el concert a les 8 del vespre i el ball a 11:45 de la nit. A la 1 de la matinada, versions amb Verbenam i a 3:15 de la matinada, DJ Jobal. Divendres a les 11 del matí, Teatre de Fantasia, Maica, la recerca de l'amor. A les 5 de la tarda, sardanes amb la Nova Blanes. A les 6, Mercat de la Poesia al Llibre, de segona mà. A 6:45 de la tarda, Tarda d'Humor amb Alba Sega, Regoda i García i Josep Català. A les 8 de vespre, concert amb l'orquestra Nova Blanes, que també oferirà el ball a les 10 de la nit. A 11:15 de la nit, Correbars amb la participació de la xaranga en trompats. I ja de matinada, sessions de DJ Nunca Arguense i Héctor Ortega, organitzat per Jovenga. Dissabte a 11:15 del matí, gran tobogant d'aigua al carrer Mestre Cases. A 12:15, missa solemne de festa major en honor a Santa Maria. A 5:15 de la tarda, torneig d'escacs. A les 5, concert amb Liberty. A les 5, també Copa Pirineus de Veterans de Futbol amb els equips del Coll de Nargó, Oliana, Edford i Organyà. A 6:45 de la tarda, espectacle de màgia amb Dion Màgic. A les 8 del vespre, ball novament amb el conjunt Liberty. A les 11, concert de versions amb Band of the Future. I ja de matí, sessions de DJ Natura, Charlie B i Marc Montalvo. Continua la festa major d'Organyà diumenge a les 10 del matí, matinal de pesca infantil, a 1:15 missa solemne, a les 6, a les 4 de la tarda, festa de l'escuma, a les 5, plantada de gegants, Cercavila, a les 6, partit de festa major del Club de Futbol Organyà, a les 8, concert i ball amb trio Vives Veus, i per acabar, diumenge a la nit, sopar popular i final de festa. Wipeout, circuit d'obstacles a l'aigua, aquest dijous a les 6 de la tarda al Parc Olímpic del Segre, amb la col·laboració del Cadí Canoequea. Teatre a Toixent amb Isabel de Sant Cugat, com mos tornem aquest dijous a les 8 de l'est per la plaça Major de Toixent. Concert del FEMAP amb la formació Suit Nois Estamariu, aquest divendres a les 8 del vespre a l'església de Sant Vicenç. Nit llatina per aprendre salsa i merengue amb Valentina Badia a Toixent, dissabte a les 10 de la nit a la Sala Cadí. I ballada de sardanes a la Seu amb la Cobla Juvenible de Gramunt, diumenge a 6:45 de la vespre a la plaça de les Monges. També diumenge concert del FEMAP a Coll de Nargó amb la formació Aixabeba a les 8 del vespre a l'església de Sant Miquel. I avancem que dilluns el programa Insomni ofereix una tarda de karting. A dilluns a les 7 del vespre a sortides de l'estació d'autobusos. Aquests i molts més actes els teniu al web radioseu.cat/agenda.

Els esports d'aquí. El Club Hoquei Cadí ha començat a commemorar ja el seu 40è aniversari. El tret de sortida l'ha donat un emotiu acte d'homenatge a Miquel Caminal, cofundador de l'entitat, que es va fer aquest diumenge passat al migdia al Pontet d'Arfa. Des de l'Hoquei Cadí han valorat aquesta jornada com a molt especial, perquè ha servit per recordar la figura de Miquel Caminal, compartir records i agrair tot el que va portar al club i a tantes persones que en formen part. El president del club, Joan Garret, ha agraït l'assistència de tothom qui va vindre a recordar-lo i a compartir aquest moment tan especial, perquè Caminal, indica, sempre formarà part de la història del club. Durant l'acte, amb la presència de familiars, amics i persones vinculades a l'entitat i a l'esport local, es va cobrir amb un ram de flors dues samarretes de l'època inicial de l'hoquei patins a l'Alt Urgell, en què el poble d'Arfa hi va tenir un paper capdalt. De fet, cal recordar que Arfa va ser on es va començar a practicar l'hoquei patins a la comarca, arran de la reconstrucció d'una pista poliesportiva que havia quedat destrossada pels tràgics aiguats de 1982. L'any 1984, els nois i noies del poble van començar a aficionar-s'hi amb els estris de què disposaven, com pilotes de tenis i estics casolans, i amb el suport clau d'un dels nois, Àlex, que era nascut a Reus i va ensenyar a patinar la resta de companys. En veure'ls, un veí de Mataró que estava vinculat a l'hoquei i estiuejava el poble, Joan Pagès, va voler ajudar-los i els va ensenyar les regles del joc. A tot plegat s'hi va afegir que el fet que només 2 quilòmetres d'Arfa hi havia una fàbrica d'estics de l'encara existent firma Clayton, i això els va permetre disposar ben aviat del material necessari. La tardor del mateix any es va decidir muntar per primer cop un partit amistós amb la Sella Bonanova. El 1985 es va organitzar un torneig de festa major juvenil. Ahir,

el nom del club per adoptar l'actual denominació de Club Hoquei Cadí. I avui els següents informatius parlarem de l'estada que fa un any més en camp el Barça d'handbol. El vigent campió d'Europa i del món ha elogiat novament les condicions i instal·lacions de què disposa Andorra per començar a preparar la nova campanya després d'un any que ha estat perfecte per l'equip blaugrana, un dels més grans de la història, una de les temporades més grans de la història, la que ha fet darrerament, en què s'ha proclamat campió d'Europa, del món, de la Lliga Sobal, de la Copa del Rei, de la Copa d'Espanya i de la Supercopa. Ahir van fer un entrenament sobre a la natura, al llac d'Angulastès.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Pendents del temps pel que fa a aquest eclipsi amb el que obrim l'informatiu, doncs bé, les darreres previsions encara són incertes, però apunten que és força probable que hi hagi núvols durant aquest vespre, o nuvolades que ja començaran a formar-se a primera hora de la tarda. De moment, al matí i al migdia, en la tònica de ja fa força dies, serà ben assolellat i, en conseqüència, al migdia ben calorós. S'espera, novament, unes màximes al voltant dels 35 graus al migdia a la Seu. Valors semblants a Sort i al Pont de Suert poden arribar als 37 a Tremp, i es quedaran en 30 a Puigcerdà. Les mínimes han tornat a ser un dia més entre els 14 i els 17 graus en general. Aquesta tarda, com dèiem, més o menys cap a les 4, començaran ja a créixer nuvolades i durant la tarda poden deixar ja ruixats aquí a la Seu i, de fet, a qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu. Tot i això, no es descarta que, de cara al vespre, una part d'aquests núvols hagin desaparegut. En aquest cas, es podria veure l'eclipsi, més o menys cap a passades les 8 del vespre. En cas que persisteixin, ja serà més difícil. Per tant, doncs, caldrà esperar fins a l'últim moment. Demà continua la tònica de ja fa força dies, matí ben assolellat i calorós, es torna a arribar al migdia fins als 35 o 36 graus a la Seu i nova tongada de ruixats de cara a demà a la tarda. A les mínimes tornen a estar entre els 14 i els 17 graus. I per divendres, un altre dia assolellat durant el matí al migdia i amb ruixats, però ja no tan intensos de cara a la tarda. Aquest matí hi ha 18 graus a la Seu, 20 a Organyà i 22 a Oliana, una mica més de fresca que els dies anteriors. A aquesta hora, 19 graus a Alinyà, a Puigcerdà n'hi ha 17, 20 a Sort, 22 a Tremp, 18 al Pont de Suert i 20 a Viella. I alta muntanya, a 16 graus al Pic de Solòria, 15 a la Tossa d'Alp, 18 al refugi de Prat de Guiló, també a Port del Comte, 16 i mig al refugi de Cert Escan, el mateix a la Bonaigua, i 15 i mig a Espot i a Vuit a Ull. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Marsinyà, carrer Major 34. Mig quart per les 10, les 9 i 52. Tanquem aquí aquest informatiu matí d'aquest dimecres 12 d'agost. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10. Actualitzem el temps amb Néstor Gómez a les 11 i tot seguit arribarà el programa Carretera i Manta en què, com dèiem, avui a l'entrevista conversarem amb Albert Picado i Josep Nieto de l'Agrupació Astronòmica del Seu per conèixer l'última hora sobre aquest eclipsi. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-0...

0: 0959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a la C-58 provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carril tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a l'AP-7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carril tallat. A més, hi ha retencions a l'A-2 a Jorba per obres i també a l'AB-20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant,
1: la Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
0: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5,5 km de cues en sentit Tarragona entre el Papioli i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 km de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 km més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a la P7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona la B20 que manté 2 km de retencions en sentit Nus Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, dimecres 12 d'agost de 2026. Són les 11 i 4 minuts. Us parla Aleix Godinho. Avui dia important per la meteorologia. L'eclipsi de sol es podrà veure amb una ocultació del 99% a l'Alt Urgell. El Pirineu català haurà d'esperar fins l'any 2433 per tal de viure un eclipsi total de sol després que l'últim fenomen d'aquestes característiques a la regió es va produir ja fa prop de dos segles, l'any 1842. Miguel Martín, divulgador d'astronomia i membre de l'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell, ha recordat que l'últim eclipsi total es va poder veure a l'Alt Urgell el 8 de juliol de 1842 i que va ser de la matinada poc després de la sortida del sol. A la comarca no es preveu que torni a haver-hi aquesta circumstància fins al 2433, cosa que vol dir que passaran 591 anys entre el darrer i el següent. Una dada que permet fer-se la idea del caràcter extraordinari del que es podrà veure just aquest dimecres al sud i l'oest de Catalunya. Per això Martín recomana que la gent que hi estigui realment interessada es desplaci aquest dimecres fins a la zona de totalitat, que és principalment a Ponent i les Terres de l'Ebre. Un desplaçament que des de la Seu és fàcil si es té en compte que l'episodi ha atret a Catalunya aficionats d'arreu del món. I és que es tracta, remarca, d'una oportunitat que no es tornarà a repetir en la vida la immensa majoria de la població. Els millors llocs per veure l'Urgellet, si és que no hi ha núvols, segons les eines i les simulacions especialitzats, a l'Alt Urgell es viurà l'eclipsi de manera parcial, però amb una ocultació del 99,1%, la qual cosa és molt precisa pel representant de l'ASU. El fenomen es produirà just abans de la posta de sol, de manera que la clau per contemplar-lo bé serà tenir bona visibilitat cap a l'horitzó on es pon l'astre aquella tarda. A efectes pràctics, això significa que caldrà buscar un indret orientat cap a Ponent. Per exemple, a la Seu i a la plana de l'Urgellet, Martí aconsella llocs com la partida de Salit o el poble d'Alàs. En canvi, avisa que en llocs com l'Horta del Valira no és tan recomanable perquè allà hi pot haver més obstrucció visual. En aquest sentit, conclou que la visió serà bona si es veuen les antenes del Pic de l'Orri des del punt d'observació. I a Peramola obre portes la llibreria Casa Rocher. Peramola torna a disposar d'un espai de llibres. Aquest cap de setmana passat ha obert portes la llibreria Casa Rocher, un projecte singular impulsat per l'editorial urgellenca Salòria i encapçalat per l'escriptor peramolí Ramon Besora. El local va entrar en funcionament el passat dissabte i al final d'aquesta primera jornada va organitzar una festa d'inauguració. Aquestes primeres setmanes de funcionament l'establiment estarà obert els 7 dies de la setmana, de dilluns a divendres, matí de 10 a 13 hores i tarda de 18 a 20 hores. Els dissabtes també matí i tarda, però amb un horari ampliat de 10 a 14 i de 17 a 20, i els diumenges al matí de 10 a 1. La Roca del Corb de Peramola s'incorpora al Google Street View. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, amb la col·laboració de tots els consells comarcals de la demarcació, ha incorporat 13 nous atractius culturals de l'Alt Pirineu i de la Plana de Lleida a la plataforma Google Street View. Es tracta d'una acció marcada en l'any de turisme cultural i que dona continuïtat a la digitalització que es va dur a terme entre els anys 2021 i 2022. Un dels punts d'interès que des d'ara es pot veure a l'Street View mitjançant aquesta acció és la Roca del Corb al municipi de Peramola, a la mateixa comarca de l'Alt Urgell. En aquest sentit, per a l'ocasió, s'ha triat un reclam turístic de cadascuna de les comarques. Pel que fa al Pirineu de la Cerdanya, s'ha escollit els búnquers de Martinet, del Pallars Sobirà, el Molí Fariner d'Àreu, al municipi d'Alins, i del Pallars Jussà, el Castell de Llorda, a Isona i Conca Dellà, a l'Alta Ribagorça, la Casa Jaumot del Pont de Suert, i de la Vall d'Aran, el Caset de Pijoet, a l'Es. Pel que fa al Solsonès, hi apareix la Torre de Valiferosa, a Torà. I Oliana entra en la segona convocatòria de reserva de solars per fer-hi habitatge públic. El Departament de Territori de la Generalitat ha inclòs Oliana a la segona convocatòria de reserva de solars per tal de construir-hi habitatge públic protegit. Concretament, l'Ajuntament olianès havia ofert a la Conselleria la possibilitat d'aprofitar el recinte de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a l'entrada nord de la vila. Una proposta que ara el govern ha acceptat. El consistori olianès va anunciar aquest mes d'abril passat que optaria a aquesta segona convocatòria, que finalitzava s'acaba el 15 de juny. En aquell moment, l'alcalde Ricard Pérez va recordar que l'antiga caserna és de propietat municipal des del 2015 i que des de fa anys està abandonat i en un estat avançat de degradació. L'objectiu és construir pisos assequibles per als veïns de la vila i alhora resoldre una de les carpetes pendents del municipi, com és donar-li un nou ús. Els estudis previs que s'hi han fet determinen que l'edifici podria acollir fins a 10 pisos. Una altra de les possibilitats que s'ha estudiat és poder aprofitar la planta baixa, que disposa d'una superfície de 325 metres quadrats, perquè albergui un magatzem municipal. Intensifiquen les tasques perquè l'aparcament d'Aigües Tortes es pot torni a estar operatiu. El Parc Natural d'Aigües Tortes i Estanys de Sant Maurici ha intensificat aquest dilluns passat les tasques de netejar el pàrquing del Prat de Pierró es pot després que dissabte una intensa tempesta i va arrossegar fang, arbres i pedres. Tot i ser l'època de màxima afluència turística, l'episodi tan sols va afectar 4 vehicles que estaven estacionats i no va causar danys personals, si bé la direcció de l'espai protegit ha reconegut que trigaran setmanes a recuperar plenament la normalitat. Troben un cos sense vida a la zona del Montsec, on havia desaparegut un parapentista. Els bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimarts un cos sense vida a la zona on dissabte passat va desaparèixer un parapentista. Segons ha informat el cos d'emergències, pels vols de les 12 del migdia, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que s'havia sumat a l'equip de recerca, ha detectat la presència d'una vela de parapent a una zona propera al cingló de la Grallera, entre Age i Vilanova de Meià, i a poca distància del límit de la Noguera amb el Pallars Jussà. Tot seguit, efectius del GRAE s'han atansat a la zona i han localitzat un cadàver. El cos està de moment pendent d'identificar, però tot apunta que es podria tractar d'un esmentat parapentista. Els Mossos s'han fet càrrec de certificar la identitat de la víctima, com també de les diligències judicials i de la investigació. Tràmits i burocràcia costen als autònoms de Lleida 125 milions d'euros. Els treballadors autònoms, entre ells agricultors i ramaders, porten anys denunciant que els tràmits i la burocràcia els representen un cost que cada vegada és més difícil d'assumir, amb pèrdua d'hores productives per tal de complir la paperassa. Ara la Federació Nacional d'Associacions i Treballadors Autònoms li ha posat números i la província de Lleida representa un cost d'ordre de 125 milions d'euros l'any. Les dades d'ATA són contundents. Un treballador per compte propi destina una mitjana de 226 hores a l'any exclusivament a realitzar tràmits amb les diferents administracions i al compliment de les seues obligacions fiscals, laborals i de seguretat social.

El Barça d'handbol fa un any més l'estada de pretemporada en camp. El vigent campió d'Europa i del món elogia novament les condicions i instal·lacions de què disposa Andorra per tal de començar a preparar la nova campanya. El Comú d'en Camp ha fet una recepció a l'equip al llac d'en Golastés. Així mateix, doncs, el mateix Comú ha donat aquest dimarts la benvinguda al primer equip d'handbol del Futbol Club Barcelona, que aquests dies és en aquesta població andorrana en el marc de la seva estada de pretemporada. El cònsol menor, Xavier Fernández, ha participat en la rebuda institucional a l'equip que dirigeix Carlos Ortega i que aquest cop s'ha fet en un entorn emblemàtic com és el llac d'en Golastés. Durant el primer entrenament del dia, els jugadors del Barça han recorregut els entorns de Pardines i d'en Golastés, on han dut a terme una cursa d'orientació i una activitat de carrera. Una nova proposta que permet a l'equip combinar la preparació física amb el contacte amb la natura i els espais de muntanya que ofereix la parròquia d'en Camp.

D'altra banda, ja estan en marxa les representacions del retaule de Sant Ermengol. Les representacions de l'obra El Retaule ja han començat al claustre de la catedral de la Seu d'Urgell. Després que la pluja obligués a suspendre les dues primeres sessions de divendres i dissabte passat, com també la d'ahir, l'estrena es va fer diumenge i fins el proper dissabte 15 d'agost l'espectacle es repetirà cada dia a les 10 de la nit. Aquesta edició, la 51ena, ha incorporat algunes novetats que són l'inici de la renovació de l'espectacle prevista per l'any vinent, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Destaca una escena nova centrada en la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà i que s'ha donat més pes, que està dedicada a la batalla de Còrdoba. El director artístic de l'espectacle, Xavi Piguillem, també ha explicat que hi ha una altra escena pensada per als infants i que s'han reforçat les projeccions i les músiques. El projecte combina teatre, música, llum i projeccions amb la implicació de persones de totes les edats i més d'un centenar de participants. L'obra, que ja és una tradició arrelada a la ciutat, es va representar per primer cop l'any 1957 i explica diferents episodis de la vida de Sant Ermengol, bisbe d'Urgell, entre els anys 1010 i 1035. Puigcerdà aprova el primer pressupost municipal en 4 anys. L'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat en el ple d'aquest passat dilluns el pressupostos de 2026 que posen fi a 4 anys de pròrroga dels comptes. S'han pogut tramitar amb 8 vots favorables i 5 abstencions i han votat a favor els 6 membres de l'equip de govern i els dos regidors no adscrits, Celso Llombart i Francesc Forga. D'aquesta manera, el consistori podrà recuperar una planificació global, ordenar les inversions i executar actuacions de més eficàcia. Els comptes permetran impulsar actuacions de millora arreu del municipi amb inversions de la renovació de l'enllumenat públic, la millora de carrers, després de 4 anys de bloqueig, segons l'alcalde Joan Manel Serra.

I el president Salvador Illa demana prudència davant el dia històric d'avui i respecte per la natura. Doncs Salvador Illa, que hi va començar la seva ruta de l'eclipsi ahir a la Seu Vella de Lleida, demana precaució i prioritat també als boscos de les diferents ciutats. Diferents boscos, també avui els agents rurals reforcen la seva patrulla en els boscos de Catalunya. Així doncs, avui és un dia històric per la nostra comarca, també per la nostra ciutat, tot i que no veurem l'eclipsi complet. Avui és un bon dia, com dèiem abans, per anar a veure l'eclipsi, passar-ho en família, tot i que des d'aquí haurem de baixar una mica cap a Oliana per tal de veure'l.

I doncs ara fem un repàs al temps de la nostra ciutat i l'Alt Urgell en un dia històric com avui, en què viurem un eclipsi solar. Fem una ullada al temps de la Seu d'Urgell i l'Alt Urgell, i és que avui dimecres, jornada marcada per la calor, amb una matinada i un matí força tranquils, amb un cel majoritàriament serè en què les temperatures pujaran ràpidament, i al migdia i primera hora de la tarda arribarem al voltant dels 34 graus aquí a la nostra ciutat. A partir de mitja tarda, però, el cel es començarà a carregar una mica més. Podran aparèixer núvols i especialment entre les 5 i les 7 de la tarda no es descarga algun plugim puntual. El vent serà en general fluix, tot i que podrà guanyar una mica d'intensitat durant la tarda. I atenció, perquè avui tenim una cita molt especial amb el cel, l'eclipsi total de sol. Aquí a la Seu d'Urgell l'eclipsi serà parcial, però molt espectacular. Arribarà a ocultar aproximadament el 99,2% del disc solar, amb el màxim cap a les 8:20 i 8:08 del vespre. En aquell moment el sol estarà molt baix, a només uns 5 graus sobre l'horitzó, de manera que serà imprescindible tenir una bona visió cap a ponent. L'eclipsi començarà a afectar el cel durant el vespre i el fenomen es viurà coincidint amb la posta de sol. A Catalunya la franja de totalitat passa més cap al sud, que a zones cap a Lleida i Tarragona, mentre que a l'Alt Urgell podrem gaudir d'una ocultació extraordinària elevada, però sense arribar a la totalitat. Aquests núvols igual ens fan fer una mica la guitza, igual no veiem l'eclipsi en la seva totalitat, així que es recomana baixar cap a Olià o cap a zones més, tirant cap a Lleida. Una advertència important: per mirar l'eclipsi caldrà utilitzar ulleres homologades per a l'eclipsi solar. Encara que el sol quedi gairebé completament tapat, mirar-lo directament pot provocar lesions greus als ulls. Per tant, avui calor durant tot el dia, alguns núvols a la tarda i una tarda vespre molt especial, amb els ulls posats al cel per tal de gaudir d'un dels grans fenòmens astronòmics d'aquest 2026. I després de l'eclipsi, si el cel queda prou net, encara tindrem un altre al·licient. La nit coincideix amb el període de màxima activitat pels Perseids, les populars llàgrimes de Sant Llorenç, que també podrem gaudir durant aquests dies. Així doncs, aquesta és la previsió meteorològica per avui a la nostra ciutat. Ara mateix tenim una temperatura de 23 graus a la nostra ciutat, una temperatura prou agradable que anirà pujant durant el matí, que s'extendrà fins al migdia d'avui.

A més, ara aprofitem per repassar una mica d'agenda del que podrem veure avui en els propers dies i proper cap de setmana. Una agenda que podeu consultar a www.radioseu.cat/agenda. Així, doncs, tenim les representacions del Retaule de Sant Ermengol. Ahir no es va poder fer, però si teniu entrades acumulades tant dels passats divendres, dissabte o d'ahir, recordeu que són acumulables per qualsevol de les altres representacions. Així, doncs, avui, Retaule de Sant Ermengol a les 10 al claustre de la catedral. També Festa Major Vilanova de Banat fins el 15 d'agost i Festa Major de Castellbó aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana també tenim diverses festes majors coincidint amb el festiu del dia 15 d'agost. Tenim Festa Major a l'Alzina d'Alinyà, Castellàs del Cantó, Castellbó, la Farga de Moles, Organyà i Toloriu. També avui cinema a la fresca, Elio, activitat emmarcada dins el programa Insomni 2026. Demà dijous, 13 d'agost, Wipeout, circuit d'obstacles a l'aigua a les 6 de la tarda al Parc del Segre. També demà, Teatre Isabel de Sant Cugat, Com mos tornem a Tuixent. Dijous 13 d'agost a les 20 a la plaça Major de Tuixent. Concert de la formació Sweet Noise a Estamariu el divendres 14 d'agost a l'església de Sant Vicenç. També nit llatina per aprendre a ballar salsa a Tuixent el dissabte 15 a les 10 de la nit. I diumenge 16 d'agost a les 7:30 a la plaça de les Monges, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenícola d'Agramunt a la Seu d'Urgell. I això és tot fins ara. Tornem seguidament amb el Carretera i Mantat a càrrec d'Ignasi Cervera, en què podeu trucar i guanyar una infinitat de premis. Així doncs, moltes gràcies per escoltar Ràdio Seu. Tornem a les 12 amb més informació i a la 1 amb més informació ampliada. Així doncs, que tingueu molt bon dia i bon dia d'eclipsi.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Molt bé, doncs, com és habitual, comencem a aquesta hora un nou dia de Carretera i Manta i ja sabeu que avui no és un dia qualsevol perquè ens han bombardejat per terra, mar i aire i, efectivament, avui és el dia de l'eclipsi, 12 d'agost. Aquest eclipsi del que havíem parlat tant ja des del començament de l'estiu, doncs, arriba avui i la veritat és que encara no sabem com arribarà aquí a la seu perquè la previsió del temps és una mica inestable, s'esperen núvols per aquesta tarda i, per tant, haurem d'estar pendents fins a última hora del que passi, de si es pot veure des d'aquí la seu. Abans de començar, salutacions cordials de qui us parla, Ignasi Cervera, i tenim el control tècnic a l'Aleix Codinho. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Ja per fi, 12 d'agost, com deies, tu ens han bombardejat aquí tot el dia. I veurem aviam.
0: Doncs sí, sí, perquè s'ha parlat tant d'aquest eclipsi que, bé, a veure si el podem veure, que això és el més important. I el més important, i encara molt més important, si el voleu veure, que sigui de manera segura, perquè avui tindrem una entrevista molt interessant i que sí que us recomanem que no us la perdeu, l'escolteu molt atentament, perquè hem tingut ocasió, han tingut la deferència, l'Agrupació Astronòmica de la Seu, d'oferir-nos una entrevista d'última hora sobre com es presenta aquest eclipsi i ens donaran consells molt importants pel que fa a la seguretat, perquè l'eclipsi no és cap broma, hi ha molta gent que ho s'ha pres com una cosa molt divertida, però s'ha de fer molta seguretat perquè si no es fa bé les conseqüències poden ser gravíssimes, de fins i tot arribar a perdre la vista, que és el millor que tenim, i per tant, doncs, sí que val la pena primer escoltar el que ens diuen des de l'Agrupació Astronòmica de la Seu i després també, evidentment, doncs, aplicar-ho si és que voleu veure l'eclipsi, que també hi ha molta gent que em passa olímpicament i que aquesta gent no se la tingui en compte aquests dies, però en definitiva, si us interessa aquest eclipsi, és molt important seguir les recomanacions que ens donaran d'aquí una estona, passades les 12 del migdia, Albert Picado i Josep Nieto, que són membres de l'Agrupació Astronòmica de la Seu i que, com dèiem, hem tingut la deferència de parlar per a Ràdio Seu i oferir-nos aquests consells d'última hora que cal tenir en compte. Tot el que vulgueu saber d'última hora sobre aquest eclipsi, a la segona part del Carretera i Manta, aquí a Ràdio Seu 107.2. Ho escoltarem, però abans, com sempre, aquí volem escoltar-se a vosaltres i per això de seguida obrirem el concurs. Ja que avui hi ha aquest eclipsi, res millor per seguir-lo, que teníem a la mà una bona tassa i poder refrescar-se, i per això oferim una nova tassa d'aquesta temporada del Carretera i Manta. Si la voleu guanyar, ja ho sabeu, podeu participar en el concurs, en què avui, com no podia ser d'altra manera, ja que hem parlat tant i tant de aquests dies de l'eclipsi, de l'espai i de l'observació del cel, doncs avui hem posat en aquesta incògnita una creació cultural que ha estat dedicada a l'espai. L'espai, el cel, sempre han estat un objecte d'inspiració per a molts artistes, molts creadors, i això és el que hem triat avui, una creació cultural que està dedicada, que parla de l'espai. Mentre us ho penseu, quina pot ser, doncs fem una pausa i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I hi pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu, propera a tu, oberta al món.
4: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
5: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
4: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
5: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
4: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
5: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
4: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
6: Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: correcte.
1: Doncs aquí estem a les 11:48 minuts. Obrim ja una nova edició del Carretera i Manta. Avui també nosaltres parlarem de l'eclipsi, la segona part, i del més important, els consells de seguretat que cal tenir en compte si es vol observar l'eclipsi. Però abans volem repartir una tassa del Carretera i Manta d'enguany, que, doncs, per exemple, us pot servir per refrescar-vos mentre n'esteu pendents. I per guanyar-la hem triat avui una producció cultural, una creació cultural que estava dedicada a això, a l'espai, que és el centre d'atenció d'avui. Com dèiem abans, l'espai exterior, el cel, sempre ha estat objecte d'inspiració per a molta gent, i aquest és el cas d'aquesta creació cultural que hem triat avui. Quina creu que pot ser? 933-36-06-17. Si teniu alguna idea ja de quina pot ser, doncs podria ser, per exemple, una pel·lícula, una obra de teatre, una cançó, etc. Doncs si voleu fer alguna pregunta, podeu trucar-nos al 973-36-06-17. I, com dèiem, primera persona que ho endevini, primera persona que s'ho emporta, com sempre, 973-36-06-17, 10 minuts per les 12 del migdia. Repetim, avui hem triat una producció cultural, una creació cultural que estava dedicada a això, a l'espai. 973-36-06-17. Si voleu ja provar sort o fer-nos alguna pregunta, doncs podeu fer-ho des d'ara mateix al 973-36-06-17. 973-36-06-17.

10 minuts per les 12 del migdia. Doncs, per cert, recordem que ja hem publicat els premis corresponents a la setmana passada, setena setmana ja de Carretera i Manta, i els recordem, els podeu consultar al web radioseu.cat, i tenim

0: i que estava dedicada a l'espai. 973-36-06-17, 973-36-06-17, si voleu marcar el telèfon abans de les 12 del migdia, perquè passada les 12, com diem, anirem ja per aquesta interessant entrevista avui amb Josep Nieto i amb Albert Picado, membres de l'Agrupació Astronòmica de la Seu, donant els darrers consells i molt importants sobre com observar l'eclipsi, si és que voleu fer-ho aquest vespre. 973-36-06-17, telèfon obert, sona ja el telèfon i l'agafem. Sheila, bon dia.
1: Hola, bon dia, sóc la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Això que estaves preguntant pot ser una de les coses que hem fet del recinte industrial Palo Alto, Barcelona?
0: El del Palo Alto no és aquesta, Juani.
1: De Sabadell?
0: No, tampoc.
1: Tampoc.
0: Gràcies. Fins ara, doncs... Sí, digues, digues. No, doncs no és aquesta la que estem buscant. Una producció, una creació cultural dedicada a l'espai, la que estem buscant avui. 973-30, i no és aquesta que ens deia la Juani, aquesta activitat que s'ha fet del Palo Alto de Barcelona. 973-36-06-17, 11 i 52 minuts. Seguim aquí en directe en aquest dimecres, 12 d'agost, de moment amb un matí ben serè, ben assolellat, tot i que es preveu que canvia la tarda, i d'això és del que està pendent molta gent. Cal donar els consells de seguretat, però evidentment el primer que caldrà és que el cel estigui serè per observar-lo, i d'això no haurem d'estar pendents fins a última hora. Doncs vinga, mig quart per les 12, podem seguir rebent trucades aquí al 973-36-06-17, com aquesta que acabem de rebre. Estem buscant una creació cultural, una producció cultural que ha estat dedicada a l'espai exterior. 973-36-06-17, 973-36-06-17, ja podeu marcar el telèfon, i si voleu, si amb aquesta pista que hem donat no ho teniu del tot clar, podeu fer-nos alguna pregunta, també, per veure si d'aquesta manera ens aproximem més a la resposta. De moment, el que sí que podem dir és que quan parlem de creació cultural podem parlar, per exemple, doncs, d'una pel·lícula, d'una obra de teatre, d'una cançó, d'una creació artística, una activitat d'aquestes, en definitiva, que ha estat dedicada a l'espai i que és molt que podem dir és que és molt coneguda, que deia en l'imaginari popular de la gent. Sila, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
2: Pot ser el Cercamón?
0: No és el Cercamón, Joan.
2: Molt bé.
0: Gràcies. No és el Cercamón, que per cert aquest any torna, la setmana que ve se'n faran representacions, i és una de les entrevistes que tenim previstes per la setmana que ve aquí al Carter i Manta de Ràdio Seu. Una setmana que ve que, per cert, recordem que ja serà l'última abans de la Festa Major. A partir del 24 d'agost aquí a Carter i Manta, com ja és tradició, obrirem ja tota la promoció especial de Festa Major de Ràdio Seu, que s'allargarà durant ben bé 10 dies. Tenim moltes coses encara, però, per explicar abans, i entre elles, com dèiem, avui parlar de l'eclipsi. De moment no és el Cercamón aquesta activitat cultural que té a veure amb el cel i que hem triat avui. Sheila, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I amb qui parlo?
3: Tere Jové.
0: Hola, Tere, digues.
3: És una pel·lícula?
0: No és una pel·lícula.
3: Vale.
0: Quina volies dir?
3: Algo de l'Odissea o...
0: L'Odissea. No és l'Odissea. Gràcies, Tere. En fi, doncs ja sabem una cosa més, eh? De moment no és una pel·lícula aquesta producció, aquesta creació cultural que hem triat avui i que tenia com a tema central, estava dedicada a l'espai. Hi ha un element concret de l'espai, a més. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Per tant, doncs, de moment ja sabem que no és una pel·lícula, és un altre producte cultural diferent. 973-36-06-17, 4 minuts per les 12 del migdia, ja anem encaminant una mica. De moment ja sabem una cosa més. Aquesta producció cultural, aquesta creació cultural que hem triat avui i que, com dèiem, és força coneguda, no és una pel·lícula, és una altra mena de producte cultural. 973-36-06-17. Doncs, si teniu alguna idea de què pot ser, penseu en propostes culturals que han estat dedicades a això, al cel, o algun element concret del cel, i podeu trobar-hi la resposta, perquè la veritat és que n'hi ha hagut moltes al llarg de la història de, doncs, per exemple, de pel·lícules, en aquest cas no és una pel·lícula, d'obres de teatre, de cançons, de discos, etc., que, doncs, que han estat dedicats a les

0: Espai 9-7-3-36-06-17. Aquesta que hem triat és molt coneguda, això sí que ho podem dir. No hem triat cap cosa minoritària, sinó que tot el contrari. És una producció cultural que va tenir un èxit abassegador durant molt de temps. 9-7-3-36-06-17. Doncs quina és aquesta creació cultural dedicada a l'espai que hem triat avui? Doncs si teniu alguna idea de què pot ser, podeu trucar-nos al 9-7-3-36-06-17. Estem oferint aquesta tassa de ràdio seu o algun altre obsequi directe que vulgueu, si en voleu un altre. 9-7-3-36-06-17, telèfon obert per si voleu participar-hi abans de les 12, perquè d'aquí un moment doncs anirem ja per aquesta entrevista avui força important, perquè donen els últims consells de seguretat sobre com observar l'eclipsi si voleu veure'l, esclar. Som a punt d'arribar a les 12, farem una pausa, doncs, abans d'arribar al butlletí, i de seguida torna a obrir el concurs. Doncs no fa falta, perquè torna a sonar el telèfon i els oients, com sempre, són els primers. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: A veure, és una obra de teatre?
0: No és una obra de teatre.
1: Bueno, no en tinc ni idea, eh?
0: Vale. Molt bé, doncs vinga. Gràcies. Fins ara. Doncs no és una obra de teatre, no és una pel·lícula ni és una obra de teatre. Va, vinga, ho posem més fàcil. És una obra musical. 9-7-3-36-06-17. 9-7-3-36-06-17. Aquesta creació cultural que hem triat avui és una obra musical. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jové,
0: digues.
2: És el musical Maricel?
0: No és el musical Maricel, Tere. Gràcies. Fins ara. No és el musical Mar i Cel, que en el seu títol doncs hi apareix el cel, però no és aquest la creació que estem buscant. Mar i Cel, probablement el musical de més èxit de la història de Catalunya, que fins i tot s'ha exportat a altres països i que es va acomiadar de manera apoteòsica ara, aquest any passat. 9-7-3-36-06-17, les 11:58 minuts. Doncs no és Maricel. Quina és aquesta creació, ara ja sabem que és musical, dedicada al cel, i que en el seu moment va tenir molt d'èxit. Se'n va parlar moltíssim i ha quedat ja en l'imaginari popular de molta gent. 9-7-3-36-06-17. Ja tenim unes quantes pistes, però no surt encara quina és aquesta creació, en aquest cas, com dèiem, musical, que hem triat avui, i que, si podem, després n'escoltarem un fragment. Les 11:59 minuts, doncs hem de donar pas ja de seguida a les notícies abans de l'informatiu migdia, i bé, doncs tornem d'aquí un moment amb el concurs. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12 del migdia us parla Aleix Godinho. L'eclipsi de sol es podrà veure amb una ocultació del 99% a l'Alt Urgell. El Pirineu català, l'episodi total més recent va ser l'any 1842 i no es tornarà a produir fins al 2433. L'ASSO apunta que els miradors orientats cap a l'oest seran els millors per observar el fenomen d'aquest dimecres, que recorden que s'ha de mirar amb ulleres homologades. La quarta caminada solidària organitzada per la Fundació Mossos d'Esquadra i l'ASC Alt Urgell recapta més de 1.200 euros. La quantitat recollida s'ha repartit un any més a parts iguals entre ambdues entitats, en un any en què la participació ha augmentat un 8%. Per la cinquena edició estudien proposar un recorregut en una altra zona de la comarca, més enllà de l'entorn de la Seu. Obre portes la llibreria Casa Roche a Peramola. Aquest agost l'establiment funciona de dilluns a dissabte, matí i tarda, i també els diumenges al matí. Continua la campanya de micromecenatge per consolidar el projecte que posa l'accent en els llibres de poesia. I també a Peramola, la roca del Corb de Peramola s'incorpora a Google Street View. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ja ha introduït un atractiu de cada comarca en el marc de l'actual estratègia de digitalització. De l'Alt Pirineu també hi han entrat els búnquers de Martinet, el Molí d'Àreu, el Castell de Llorda, la Casa Jaumot del Pont de Suert i el Caset de Pijuet. I Oliana entra en la segona convocatòria de reserva de solars per fer-hi habitatge públic. L'Ajuntament espera així poder afrontar la recuperació de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on s'hi poden encabir fins a 10 pisos. Entre els municipis seleccionats també hi ha Bolvir, Sort, Tremp, Esterri d'Àneu, el Pont de Suert i Naut Aran. I també en comarques veïnes, al Pallars Sobirà intensifiquen les tasques perquè l'aparcament d'Aigües Tortes es pot tornar a estar operatiu. Aquest dilluns ja s'ha habilitat una part de les places, tot i que la majoria de visitants han de seguir arribant-hi amb taxi o bé a peu. La direcció lamenta els danys, si bé apunta que l'impacte hauria pogut ser més greu si l'aiguat s'hagués produït a una hora de més afluència. I en successos troben un cos sense vida a la zona del Montsec, on havia desaparegut un parapentista. El cadàver, del qual se n'ha de confirmar encara la identitat, l'han localitzat en un cingle entre Àger i Vilanova de Meià. Les darreres hores de recerca s'havien aplicat a l'altra riba del riu de la Noguera Pallaresa. Tràmits i burocràcia costen als autònoms de Lleida 125 milions d'euros. Cada any han de destinar 226 hores a complir la paperassa, segons denuncia l'ATA. A la província són prop de 37.000 afiliats, uns 4.000 dels quals pagesos. I al País Veí recuperen la memòria oral de Canillo. La fotògrafa Gemma Pla escolta i relata gent gran dels pobles del Pirineu perquè no es perdi la història d'aquests racons. L'exposició mostra 20 fotografies de gran format, tal com ja s'ha fet en municipis com Lles o Montellà i Martinet. Salvador Illa demana prudència davant del dia històric d'avui i respecte per la natura. El president obre la Seu Vella de Lleida els actes sobre el fenomen astronòmic que tindrà lloc avui, dia 12 d'agost. Els refugis encaren amb optimisme l'agost després d'un inici de temporada irregular i amb una afluència desigual. Les rutes de muntanya i les travesses de llarg recorregut concentren bona part de la demanda amb un perfil de visitant principalment estranger.

0: avui previsió meteorològica, núvols fins a les 19 hores i condicions favorables en el moment àlgid del fenomen. La previsió meteorològica de cara a l'hora de l'eclipsi ha millorat en les últimes hores i les probabilitats de gaudir dels fenòmens augmenten. El govern d'Andorra, per exemple, informa aquest matí que durant la tarda es preveu que hi hagi nuvolades que podrien deixar algun ruixat dispers, però haurien de permetre que cap a les 19 hores, amb una progressiva obertura de clarianes, es pogués gaudir de l'eclipsi. I en esports, el Club Hoquei Cadí enceta la commemoració del seu 40è aniversari amb l'homenatge a Miquel Caminal. Familiars, amics i membres de l'entitat van recordar un dels impulsors d'aquest esport a l'Alt Urgell el passat diumenge. L'acte es va dur a terme a Arfa, on es va fundar l'entitat l'any 1986. I també en esports, el Barça d'handbol fa un any més l'estada de pretemporada en camp a Andorra. El vigent campió d'Europa i del món elogia novament les condicions i instal·lacions de què disposa Andorra per començar a preparar la nova campanya. El Comú en Campadà ha fet una recepció a l'equip del Llac d'en Golastés. I Peusa comunica la interrupció programada del subministrament elèctric al municipi d'Alàs i Cerc, concretament a Vilanova de Banat, el proper 14 d'agost a partir de les 9:30 hores fins a les 11 hores, en què no hi haurà subministrament elèctric en aquestes zones. I recordar de quines festes majors gaudirem aquest cap de setmana. Per aquest proper dia 15 hi ha Festa Major a l'Alzina d'Alinyà, Castellàs del Cantó, Castellbó, la Farga de Moles, Organyà i Toloriu. També segueixen les representacions del Retaule de Sant Ermengol fins al proper 15 d'agost. Avui cinema a la fresca i també demà activitat de Wipeout al Parc del Segre. Totes aquestes activitats i més les podeu consultar a l'agenda de Ràdio Seu, www.radioseu.agenda. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem seguidament amb el Carretera i Mantan, que podeu seguir trucant per guanyar infinitat de premis. A més, tornem a la una del migdia amb més informació ampliada amb Pep Graell. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu i que tingueu bon dia d'eclipsi. Avui, dia 12 d'agost de 2026.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs molt bé, ja tornem a ser aquí a les 12 i 12 minuts aquí al 107.2 FM i recuperem el concurs allà on l'havíem deixat. Estàvem buscant una, havíem dit, una creació cultural dedicada a l'espai, avui que tothom està pendent de l'eclipsi, i ja en sabíem algunes coses, com per exemple que és concretament una producció musical, i tenim trucada. Sila, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: Pot ser Space Oddity de David Bowie?
0: No és l'Space Oddity de David Bowie.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Joan. No és l'Space Oddity de David Bowie, però sí que és una producció musical que, com aquesta que ens deia de David Bowie, estava dedicada a l'espai. 973-36-06-17. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: La Tere.
0: Tere, digues.
2: El Petit Príncep?
0: No és el Petit Príncep, Tere.
2: Vale.
0: Gràcies. Tampoc és el Petit Príncep, aquesta obra d'Anton de Saint-Exupéry, de la que s'han fet tantes adaptacions en el teatre, en el cinema, en la música també, però no és aquesta la que estem buscant. És una producció musical dedicada a l'espai i a un element concret de l'espai especialment. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse, què tal, digues?
3: Bien. ¿Claro de luna de Beethoven?
0: No és el clar de lluna de Beethoven. Montse. Gràcies. Doncs mira, també, exacte, aquesta que ens ha recordat la Montse també és interessant, el clar de lluna de Beethoven. No és aquesta paraula que estem buscant. És una producció musical, com aquesta que ens heu, com algunes de les que ens heu dit, molt coneguda i que estava dedicada a l'espai, a un element concret de l'espai. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
4: A veure, podria ser Sinfonia de l'Espai?
0: No és la Sinfonia de l'Espai, Dolors.
4: Vale, vinga.
0: Gràcies. Quina és aquesta producció musical molt coneguda, com moltes de les que ens heu dit, i que estava dedicada a l'espai i a un element concret de l'espai, especialment? 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: Pot ser Interestel·lar?
0: No és Interestel·lar, Joan.
1: Gràcies.
0: Tampoc és Interestel·lar. Quina és aquesta producció musical dedicada a l'espai i a un element concret de l'espai i que en el seu moment va tenir molta popularitat i que, de fet, encara la té avui, perquè encara avui és recordat aquesta producció. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, Tere Jové.
0: Tere, digues.
5: El viatge a la Lluna?
0: No és el viatge a la Lluna. Gràcies, Tere. Fins ara. Quina és aquesta producció musical dedicada a l'espai? I afegim una pista més, i és que la va composar no un compositor de clàssic ni un autor concret, sinó un grup musical. Això va ser una creació d'un grup musical. I mira, acceptem com a bona la resposta si ens dieu el títol del disc, o perquè és un disc, o el grup musical. O sigui que ho posem encara més fàcil. 973-36-06-17. Que això que estem buscant és el títol d'un disc, i si ens dieu el grup musical també ens serveix. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, Tere Jové.
0: Tere, digues.
5: Sideral?
0: No és Sideral.
5: D'Antònia Font, vale.
0: D'Antònia Font, exacte, sí, és veritat. Molt bé, doncs no és aquesta, Tere. Gràcies. No és aquest, el Sideral d'Antònia Font, el que estem buscant. De fet, Antònia Font és el grup de casa nostra, el grup en català, que més cançons ha dedicat a l'espai. Per tant, hauria pogut entrar també en aquestes pistes. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: Pot ser Man on the Moon de Rem?
0: No és el Man on the Moon de Rem.
1: Gràcies.
0: Això que estem buscant és el títol d'una cançó i també és el títol d'un disc. Són les dues coses. I si ens dieu el grup, també ens serveix. 973-36-06-17. Quina és aquesta creació cultural, aquesta cançó i disc, perquè són les dues coses que estem buscant i que és, de fet, de les creacions musicals més conegudes de la història que s'han dedicat a l'espai. No, hi ha un element concret de l'espai. 973-36-06-17. Quina és aquesta creació que estem buscant i de la qual en parlem d'aquí un moment i també l'escoltarem?
5: Sí?
0: Tenim trucada. Sí, bon dia.
6: Sí. Bon dia, soc la Juani.
0: Bon dia, Juani.
6: Pot ser en The Rock i Xatxes de la Marfà?
0: No és aquesta, Juani.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies. A veure si surt ja aquesta resposta, perquè ja en sabem unes quantes coses. Aquesta creació la va composar un grup musical. És el títol d'una... El que estem buscant és el títol d'una cançó i també és el títol d'un disc, perquè aquesta cançó apareixia en el disc del mateix títol. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Amb el Jordi.
0: Jordi, hola, digues.
7: Pot ser Coldplay?
0: No és Coldplay.
7: Molt bé.
0: Gràcies. Doncs no, aquest grup que estem buscant no és Coldplay. 973-36-06-17 el que fa referència a l'espai és el títol del disc, no el nom del grup, però si ens dieu el grup també ens serveix. Hola, bon dia.
8: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
8: Anirem dient coses. A veure, podia ser Blue Moon?
0: No és Blue Moon, Dolors.
8: Vale,
0: sí. Gràcies. No és Blue Moon, conegudíssima cançó, clàssica dels anys 50-60, que s'han fet moltíssimes versions i que fins i tot s'ha convertit en l'himne d'un equip de futbol, del Manchester City. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
9: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
9: Ara no me'n recordo de com es diu la cançó, però pot ser del Rolling?
0: Del Rolling Stones. No són els Rolling Stones.
9: Molt bé.
0: Doncs no són els Rolling Stones, però sí que podem dir que és un altre grup de rock com els Rolling Stones dels més coneguts de la història. Això sí que ho podem dir. 973-36-06-17. És un grup de rock i dels més coneguts de la història del rock. 973-36-06-17. Endavant, sí, hola, bon dia.
10: Hola,
0: bon dia.
10: Bones, amb la Marga.
0: Hola, Marga, digues.
10: Poden ser los planetas?
0: No són los planetas.
10: Vale.
0: Gràcies. Fins ara, doncs, no són los planetas, el grup de Granada, que precisament es va dir que va posar-se com a nom aquest element de l'espai, però no són los planetas. Quin és aquest grup? I l'última pista que hem donat és que és un grup de rock molt conegut a nivell mundial, com el Rolling Stones. Sí, hola, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
11: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
11: Pot ser Pink Floyd?
0: Jordi, és Pink Floyd, efectivament.
11: Ui, s'ha costat, eh?
0: Molt bé. Doncs, sí, com ho has pensat que podia ser Pink Floyd?
11: Pues mira, anar buscant grups musicals, doncs mira, he buscat aquest i li va, doncs aquest.
0: Doncs, i saps a quin disc ens referim?
11: Pues no sé, algo així, però si a l'anglès el Third Dark Side of the Moon. O alguna...
0: Efectivament, el Dark Side of the Moon. Molt bé, Jordi. Molt bé, doncs, Jordi, vols aquesta tassa que oferim o algun altre obsequi directe de Ràdio Seu?
11: Sí. Llama-me la tassa.
0: Sí, molt bé, doncs te l'apuntem i quan vulguis la pots passar a buscar.
11: Molt bé, gràcies.
0: Vinga, felicitats. Doncs molt bé, ho ha endevinat el Jordi Ubach, i efectivament el que estàvem buscant era un dels discos més coneguts i més venuts de la història. No sabem si és el que més, però hi està molt a prop. Estem parlant, doncs sí, del The Dark Side of the Moon. És un disc que va publicar el grup britànic Pink Floyd l'any 1973. De fet, es va gravar durant 7 mesos, entre juny de 1972 i gener de 1973, i és una de les icones, de fet, de la història del rock. Molts experts l'arriben a considerar fins i tot el millor disc de la història del rock. Dark Side of the Moon es va, com dèiem, enregistrar al començament dels 70, i d'altres pistes que teníem per si no apareixia és que aquest grup es va dissoldre als anys 90 i que es va publicar pocs anys després de l'arribada de l'home a la Lluna, que, com sabeu, va ser l'any 1969. En els anys següents hi va haver moltes creacions culturals relacionades amb la Lluna, amb el cel, amb l'espai en general. Tot això va crear molta fascinació, i la que va tenir més ressò segurament és aquest disc, Dark Side of the Moon. Era un àlbum bàsicament conceptual, amb molts moments instrumentals, i era el vuitè disc d'estudi del grup britànic que practicava rock progressiu. Es va publicar l'any 1973 i, com dèiem, molts experts el consideren el millor àlbum no només del grup, sinó de la història del rock. Es va construir a partir de les idees que tenien els components de Pink Floyd explorant en els seus concerts i anteriors enregistraments, però en destaquen les llargues parts instrumentals que caracteritzaven els treballs posteriors. L'àlbum es va desenvolupar com a part d'una futura gira de la banda i es va estrenar en directe diversos mesos abans que ni tan sols haguessin començat els enregistraments. Va ser un èxit immediat. Als Estats Units va arribar al número 1 de la llista Billboard durant una setmana i va romandre en aquesta llista, atenció, 749 setmanes, que vol dir 14 anys, i d'aquestes 591 setmanes de manera consecutiva. Ha estat l'àlbum, de fet, que més temps ha romàs en les llistes, en aquestes llistes a la història. Amb una estimació de vendes de 45 milions de còpies, és l'àlbum més reeixit de Pink Floyd i un dels més venuts a escala mundial a la història. Ha estat remasteritzat i reeditat en dues ocasions. Se'n va tornar a fer una edició especial tant en el 20è aniversari com en el 30è, i més recentment, el 2023, en el 50è aniversari. És incluïa algunes cançons molt conegudes, com Money, que va situar Pink Floyd en el primer lloc de les llistes de vendes, i d'altres més llargues, però molt elogiades per la crítica, com la que obria el disc, Shine on You Crazy Diamond, una peça que, atenció, dura més de 10 minuts, i també la cloenda, que es titulava justament Dark Side of the Moon. Si tenim temps, precisament escoltarem algun fragment, diem algun fragment, que perquè, com dèiem, són cançons molt llargues, però molt elogiades, i avui, doncs, hem volgut recordar aquest àlbum que ja ha quedat a la memòria de molta gent arreu del món, que és aquest Dark Side of the Moon de Pink Floyd, avui, que la lluna serà protagonista quan tapi el sol al vespre. I, doncs, tornem aquí a la seu ara, perquè després d'una pausa, escoltarem, com dèiem, Albert Picado i Josep Nieto, de l'agrupació astronòmica de la Seu, i us recomanem que us escolteu atentament, com dèiem, aquesta entrevista, perquè donen consells de seguretat molt importants si és que voleu observar l'eclipsi. Tornem de seguida. Fins ara.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Ràdio Seu. 40 anys fent comunitat.
5: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
4: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
5: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
4: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Doncs finalment ha arribat el dia. Avui és el dia de l'eclipsi, 12 d'agost, i a Carretera Manta podem conèixer en l'última hora, avui de la mà de dos experts de casa nostra, com són Albert Picador i Josep Nieto, membres de l'agrupació astronòmica de la Seu, l'ASO. Josep, Albert, moltes gràcies i benvinguts.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Primer de tot, doncs queden ja poques hores per aquest eclipsi del qual n'hem sentit tant a parlar, i volíem, primer de tot, ja per anar directe al gra, Josep, Albert, quines són les principals recomanacions que doneu per la gent que vulgui veure l'eclipsi?
1: Mira, sobretot la seguretat, que tingui tothom les ulleres, vigileu amb els mòbils, no els hi va gaire bé ni a l'aparell, ni si ho estàs mirant tu, tampoc va bé. S'han de tindre els filtres o les ulleres per poder observar un eclipse, perquè el sol és molt poderós i de seguida es podria fer mal als ulls, i a més de manera irreversible.
0: Molt bé, doncs ha quedat claríssim que és una cosa molt seriosa i que si es fa malament pot tenir conseqüències de per vida, no?
1: De per vida. Són lesions oculars i no hi ha solució. Vull dir que podries quedar fins i tot cego.
2: Jo volia puntualitzar, hi ha moltes ulleres que s'han posat a la venda. La majoria tenen les característiques tècniques per poder utilitzar-les. Si bé a la web del Ministeri, doncs, han penjat alguns models que per algunes circumstàncies no són aptes. Aconsello, doncs, que si l'han adquirit en alguna web o en algun lloc que no són de confiança, doncs mirin aquesta web i comprovin si realment tenen aquesta capacitat.
0: O sigui, millor és anar directament al web del Ministeri, que allà és on hi ha la informació verídica.
2: Ah, això mateix. Tenir en compte que cap altre aparell que no sigui específic per mirar el sol no es pot utilitzar, ni les típiques vidres de soldador, ni les radiografies de res, absolutament res. Pensem que aquestes làmines que s'utilitzen pràcticament filtren el 99,9% de la llum, que és el suficient necessari per poder mirar l'eclipsi.
0: Una altra recomanació que hem sentit de les mateixes òptiques és que no s'estigui mirant l'eclipsi de manera fixa, que es vagi fent estones, no?
2: Sí, de fet, a veure, l'eclipsi, que després en parlarem, dura pràcticament 2 hores, des que comença la primera ocultació fins a la finalització de l'eclipsi, són pràcticament 2 hores. Però realment, el que seria el moment més àlgid aquí en la zona en què estem, que és el 99,2% d'ocultació, doncs dura pràcticament 1 minut, no dura més.
0: I que, per tant, en aquell minut, que la gent... que bàsicament que s'oblidi del mòbil i que acudeixi del moment, no?
2: Correcte.
1: Sí, però fins i tot amb ulleres, ha de portar les ulleres, perquè aquí no és total. Hi ha llocs que es parla que en el moment de la totalitat es poden treure. Doncs aquí no, perquè aquí no hi ha la totalitat. I aquí hi ha el màxim d'ocultació, que és diferent que la totalitat, que nosaltres no estem a la franja de totalitat de l'eclipse.
0: I per tant, el no ser total, el sol segueix picant.
1: Clar. Exacte, vull dir, les ulleres aquí no ens les podem treure en cap moment. Vull dir, a veure, si no estàs mirant el sol te les pots treure, evidentment, però si s'ha de mirar el sol, en tot moment s'han de dur les ulleres. No hi ha un moment concret que te les puguis treure.
2: Hi ha un consell pràctic que s'està donant, i és que per poder mirar després de posar-te les ulleres, aconsellen que et posis d'esquena al sol, que et col·loquis les ulleres, que llavors et giris, miris el sol i... quan no hagis de treure, tornis a fer el mateix, per evitar, doncs, aquesta tentació de mirar el sol. L'ofuscació és gran, però no suficient perquè no pugui lesionar l'ull.
0: Hem parlat de la protecció, sobretot dels ulls, que evidentment és el més important, però també ho ha entrat un detall important, i és els telèfons mòbils, i pot, si no es fa correctament, hi pot haver també afectació en els telèfons mòbils?
1: Hi ha uns filtres especials que venen també, com venen les ulleres, que són pels mòbils. I si no és amb això, és millor no fer fotografia, perquè, vull dir, fins i tot podria patir el mateix aparell, el mòbil, vull dir, es podria fer malbé. El sol és que és molt poderós, perquè hi som cada dia i tens el costum, però no es pot ni mirar.
0: Molt bé, doncs queda molt clar aquests consells de seguretat, que són el més important, que queden poques hores. Per cert, heu parlat de galponar el gits al vespre. Teniu calculat aquestes dues hores que dèieu a partir de quan comença i a partir de quan s'acaba i quan és el punt àlgid?
1: L'inici és a les 19:33. Aquest és l'inici. I la totalitat, no la totalitat, el màxim d'ocultació aquí a la seu serà a les 8:27. Aquest serà el màxim de l'ocultació. Però no serà total. Val? Hi haurà, és el 99,1% de la totalitat, hi haurà una petita franja que no quedarà oculta, que és aquesta, continua emitent radiació i és la perillosa. I acaba a les 21:18, però nosaltres ja no ho veurem, perquè el sol ja s'haurà posat per l'horitzó amb aquestes zones.
0: Molt bé, doncs és aquest període. Per cert, hem de comentar també, hem estat parlant de l'eclipsi, però clar, perquè es vegi, fa falta que el cel estigui serè, i ara mateix sembla que les últimes previsions no està gaire clar. Les previsions que heu manegat vosaltres, què diuen?
2: Està així. És a dir, dona'm núvol, hi ha alguna plugima a la tarda, que ja sabem que aquí això és difícil de preveure, però sí que és veritat que no s'espera un dia esplèndid de sol. Per tant, haurem d'estar al cas i estar al lloc i al moment, i si per sort doncs, no, els núvols marxen, doncs ho veurem, i si no, doncs...
1: Si no, doncs haurà passat, no l'haurem vist.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, perquè clar, estem parlant de totes aquestes possibilitats, amb el supòsit que el cel estigui serè. Nosaltres també estarem pendents de les previsions aquestes pròximes hores, per saber del cert doncs, si es podrà veure o no. On sí que sembla que és bastant probable que es pugui veure és on ja sí que hi haurà l'ocultació total, que és sobretot pel que fa a Catalunya, al Plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Els membres de l'associació, teniu previst anar-hi o us quedeu per aquí? Quina previsió heu fet?
1: Tenim un dels companys que ha marxat cap a Saragossa, que també està a la franja de la totalitat. I aquí el nostre company Josep.
2: Jo també sí, tinc la sort de poder baixar a Tarragona, que no està a les Terres de l'Ebre, però de fet està al 100% també, i intentarem, si no, si els núvols allà també acompanyen, intentaré observar-lo. Jo simplement a simple vista amb les ulleres, i en el moment allà sí, perquè és una ocultació total, doncs tindré la sort, si no hi ha núvols, de poder mirar-ho. No he preparat ni fotografies ni res, vull gaudir del moment.
0: Exacte, el que dèiem abans, que avui en dia estem de vegades molt obsessionats amb el mòbil i que els mateixos científics ho han recomanat, que ens oblidem del mòbil i que gaudim del moment, oi?
2: Correcte.
1: Tal qual. Sí, és un moment especial que no passa cada dia. De fet, el pròxim igual passa d'aquí 150 anys.
2: De fet, aquí el que calculava el nostre company Miguel, que va fer una publicació sobre això, l'últim va ser cap al 1800 i algo, i el següent aquí, que es pugui veure el Pirineu total, estem parlant de 500 anys després, és a dir, des de 1800 calculem 500 anys, i serà quan es podrà veure una totalitat aquí al Pirineu. Per tant, veiem la excepcionalitat del moment.
0: És a dir, que el que fas, el que és estrictament aquí al Pirineu, no ho veuran ni la generació posterior, ni la següent, ni la següent, ni la següent.
2: Exacte, és el mateix. En totalitat, en parcials i aquestes coses, sí, però en total no.
0: Molt bé, doncs hem volgut donar uns consells importants sobre l'eclipsi, que ja queden poques hores, i parlar una mica de tot des de l'agrupació astronòmica, com ho heu viscut tot això, tota aquesta prèvia i tota l'expectació que hi ha hagut, perquè realment hi ha hagut molta.
1: Pues, entrevistes per aquí, entrevistes per allà, que si la tele, que si la ràdio, que si els mitjans escrits, bueno, una mica en renou, sí.
2: De fet, fa més d'un any que es va començar això, quan ja fa molts anys que ja se sabia quan seria, perquè això és previsible. I, de fet, aquí a Catalunya i la resta d'Espanya s'han muntat, a través de les administracions, doncs un contacte directe amb les diferents associacions del territori per poder programar i portar a terme doncs, aquestes concentracions de persones que es duraran els llocs on més afluència n'hi haurà, que és on hi haurà la cultació total. Aquí en el seu dia vam valorar si faríem o no faríem, finalment, doncs, davant que no ho és el 100%, doncs vam optar doncs, per intentar anar a veure'l directament nosaltres i aquí no farem res. Però sí que ho vam estar valorant durant algun temps.
0: I tota aquesta expectació que dèiem que hi ha hagut, creu que pot ajudar que la gent tingui més interès per l'astronomia, que és un món, evidentment, molt més ampli d'aquest eclipsi?
2: Jo tinc més dubtes. Hi ha esdeveniments que anualment es donen, com per exemple les pluges d'estels de Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Sí, que per cert també és avui.
2: Coincideix el dia 12, entre les 12 i 12. I som del moment, som molt agradables d'anar a veure'l, però posteriorment ja és una qüestió ja més d'aquells que els agrada més l'astronomia, d'anar a observar el cel.
0: Molt bé, doncs avui hem volgut conèixer l'última hora d'aquest eclipsi, aprofitant que han pogut vindre Albert Peca de Josep Nieto, que no sé si ens volien comentar alguna cosa més, tenint en compte que queda poc.
2: Res, no. Que gaudim d'aquest dia que és especial, dins del punt de vista de l'observació d'una cosa que no succeeix, sinó cada molt temps, i res més.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació d'utilitat, especialment aquests consells de seguretat. No observeu l'eclipsi si no teniu totes les eines adequades per fer-ho i fer-ho amb precaució. És un tema molt delicat, ens hi juguem la vista. I res, doncs Albert Peca de Josep Nieto, de l'Agrupació Astronòmica del CEU, moltes gràcies, i evidentment vosaltres, que gaudiu també de l'experiència.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Són les 12 i 47 minuts aquí a Ràdio Seu 107.2. Ja hem escoltat aquests últims consells importants que ens han donat des de l'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell i tenim temps ara per la bateria de preguntes mentre estem sentint de fons, doncs, precisament el treball que avui proposàvem d'endevinar, aquest Dark Side of the Moon que començava d'aquesta manera que estem sentint de fons. Però ara que volem sentir-vos és a vosaltres un altre cop i per això obrim el telèfon de Ràdio Seu, el 973-36-067, amb la bateria de preguntes que ahir havíem deixat preguntant quin nom tindrà, quin nom oficial tindrà el nou centre sociosanitari de salut mental que s'ubicarà al seminari de la Seu, 973-36-06-17. I doncs mira, ja que avui parlem de l'espai, qui va dirigir la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, una de les pel·lícules més conegudes que s'han fet sobre, doncs, sobre això, sobre l'espai exterior i que en aquell cas situava l'acció a l'any 2001, molt ja rodada força anys enrere. 973-36-06-17, les 12:48 minuts, 973-36-06-07, qui va dirigir la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, i també hem demanat quin nom tindrà el futur centre sociosanitari de salut mental que es construeix actualment al seminari diocesà. Més preguntes. Qui és l'actual subdelegat del govern espanyol a Lleida? Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia, l'Espanyol.
0: Hola, Juan, i digues.
1: Pot ser l'Stanley Kubrick?
0: Era Stanley Kubrick, efectivament.
1: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, un dels directors de cinema més recordats, sobretot dels anys 70, i que va dirigir aquesta pel·lícula 2001, Odissea de l'Espai, que en el seu moment va tenir molt ressò, i que parlava que el 2001 ja hi hauria doncs un gran moviment de naus a través de l'espai. No l'ha acabat d'encertar, però sí que és cert que actualment doncs tenim l'espai pròxim a la Terra ben ple de satèl·lits i d'altres estris. 973-36-06-17. Més preguntes. Com es dirà el nou centre sociosanitari que s'ubica, es construeix actualment al seminari diocesà de la Seu? Més qüestions. Qui és la presidenta de l'ONG La Seu Solidària? Sila, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
2: El centre de salut mental es dirà Sant Lluís.
0: Sant Lluís, correcte. Moltes gràcies. Doncs és de Centre de Salut Mental Joan Sant Lluís. Hem demanat també com es diu la presidenta de l'ONG La Seu Solidària, amb qui parlàvem precisament fa uns dies, 973-36-06-17. Com es diu el ball tradicional que s'interpreta a Verges durant la processó de Dijous Sant i que ha donat molta fama a aquesta població de l'Empordà? Endavant, Sila, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
3: La presidenta de la Seu Solidària, Marga Caselles.
0: No és Marga Caselles.
3: Marta Edo.
0: Marta Edo, ara sí.
3: Vale.
0: Gràcies. Doncs hi és Marta Edo, amb qui conversàvem precisament fa uns dies per fer balanç de les activitats que duen a terme. Com es diu el ball tradicional que s'interpreta a Verges la nit de Dijous Sant, durant el processó de Dijous Sant, i que s'ha convertit en un moment molt, molt conegut d'aquesta població del Baix Empordà? 973-36-06-17. Endavant, Sila, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
2: El ball... La dansa de la mort.
0: La dansa de la mort, correcte. Moltes gràcies. Sí, és la dansa de la mort. Doncs, més qüestions. Quin historiador va descobrir les homilies d'Organyà? I una pregunta molt adequada pel dia.

0: també en els dies en què va descobrir les anomalies, just dos dies abans, hi havia hagut un eclipsi aquí a la Seu i a tot Catalunya que va tenir força ressò i del qual Miret i Sants en va deixar constància. Nova trucada, endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Aquesta és la Seu Solidària, pot ser la Marta Edo?
0: Sí, ens l'han dit fa un moment, Juani.
1: Vale.
0: Disculpa. Gràcies. Més preguntes. Com es diu, ja que avui parlem d'espectacles, com es diu el grup català de teatre que s'ha fet conegut arreu del món per espectacles en què sense paraules i basats només en el gest i l'humor? 973-36-06, ja com es diu el grup de teatre català que s'ha fet famós arreu del món pels seus espectacles sense paraules i basats en els gestos i l'humor. Sí, bon dia.
2: Bon dia. Hola, bon dia, soc l'Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
2: És un català de teatre, el Tricicle?
0: És el Tricicle, exacte. Vale. Moltes gràcies. Doncs sí, Tricicle, un dels grups de teatre de més èxit del nostre país, i podríem dir que a nivell mundial, fins i tot, d'aquests darrers anys, amb aquests espectacles que han donat la volta al món, es van retirar ja ara fa pocs anys. 973-36-06-17, per cert, un d'ells, Carles, ens ha de fer un espectacle que es diu Per fi sol, perquè després de tants anys, doncs, ara s'hi pot actuar en solitari. 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment quants anys fa que se celebra la trobada d'astronomia de l'Alt Urgell i quina població acull habitualment la competició de mototerra, el gran premi de mototerra de l'Alt Urgell, una variant de la moto off-road que es fa, doncs, se'n fa una prova cada any aquí a l'Alt Urgell. A quina població es fa cada any una prova de mototerra aquí a l'Alt Urgell? 973-36-06-17. Més preguntes. Com es diu l'entrenador de la Seu Futbol Club, equip que aquests dies ja comença a preparar la nova temporada, com la resta d'equips? Com es diu l'entrenador de la Seu Futbol Club? Doncs som a punt ja d'arribar al final del programa d'avui. Esperem a veure si arriba alguna altra trucada. Sí que arriba. Endavant. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
3: L'entrenador de Seu, l'Ivan Vigo.
0: Ivan Vigo, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, la Seu Futbol Club, que en parlem força aquesta temporada perquè s'estrenen a Primera Catalana. 973-36-06-17. Hem demanat també quina població acull cada any aquí a l'Alt Urgell una prova de mototerra, aquesta variant de la moto off-road. I una de cinema. Qui era l'actor protagonista principal de la pel·lícula La llista de Schindler? De fet, feia el paper d'Oscar Schindler. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
4: Mototerra, a Coll de Nargó.
0: A Coll de Nargó, correcte.
4: Vale.
0: Moltes gràcies. Hem donat fa un moment quin actor va fer el paper protagonista de La llista de Schindler. 973-36-06-17. Som a punt d'acabar ja el programa per avui. I hem demanat també quants anys fa que es fa la trobada d'astronomia de l'Alt Urgell, de l'agrupació astronòmica amb la qual hem parlat avui. Endavant, sí, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Jordi,
0: digues.
5: La trobada d'astronomia, 10 anys?
0: 10 anys, correcte.
5: Doncs molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí que t'han bufat les espelmes i han celebrat el 10è aniversari d'aquesta trobada. Hem demanat, ens queda aquesta, quin actor va fer el paper protagonista de la pel·lícula La llista de Schindler, de Steven Spielberg, 973-36-06-17. I amb això ja, doncs ben bé, arribarem al final del programa. No hi ha trucades, doncs vinga, aprofitem per tancar ja el carretera i manta d'avui. Us deixem amb un fragment d'aquesta cançó que dèiem, d'aquest disc que dèiem avui, del Dark Side of the Moon, perquè tot i que és una obra que alguns poden considerar una mica espessa, la veritat és que és una gran obra de la història del rock, i amb això i amb bons consells dels nostres patrocinadors arribarem ja a la una del migdia amb l'informatiu i amb l'última hora precisament sobre aquest tema d'avui de l'eclipsi i molts altres, perquè al cap i a la fi la vida no s'atura i hi ha moltes més coses que passen aquí a casa nostra. Moltíssimes gràcies, ens retrobem demà dijous.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Art i Foc, som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Molt bon dia, és la una i un minut.
1: Titulars.
0: L'eclipsi de sol es podrà veure amb una ocultació del 99% a l'Alt Urgell. Al Pirineu català, l'episodi total més recent va ser l'any 1842 i no es tornarà a produir fins al 2433. L'agrupació, en aquest cas astronòmica, de la seu apunta que els miradors orientats cap a l'oest seran els millors per observar el fenomen d'aquest dimecres, que recorden que s'ha de mirar amb ulleres homologades. La quarta caminada solidària organitzada per la Fundació Mossos d'Esquadra i, en aquest cas, també l'Associació contra el Càncer a l'Urgell recapta més de 1.200 euros. La quantitat recollida s'ha repartit un any més a parts iguals entre dues entitats en un any en què la participació ha augmentat un 8%. Per a la cinquena edició, estudien proposar un recorregut en una altra zona de la comarca més enllà de l'entorn de la Seu. Oliana entra a la segona convocatòria de reserva de solars per fer-hi habitatge públic. L'Ajuntament espera així poder afrontar la recuperació de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on s'hi pot encabir fins a 10 pisos. Entre els municipis seleccionats també hi ha Bolvir, Sort, Tremp, Esterri d'Àneu, el Pont de Suert i Naut Aran. La Roca del Corb de Peramola s'incorpora a Google Street View. El patronat de turisme de la Diputació de Lleida ja ha introduït un atractiu de cada comarca en el marc de l'actual estratègia de digitalització. De l'Alt Pirineu també hi ha entrat els búnquers de Martinet, el Molí d'Àreu, el Castell de Llordà, la Casa Jaumot del Pont de Suert i el Castell de Pijuert. Troben un cos sense vida a la zona del Montsec on havia desaparegut un parapentista. El cadàver, del qual ara se n'ha de confirmar l'identitat, l'han localitzat en un cingle entre Àger i Vilanova de Meià. Les darreres hores la recerca s'havia ampliat a l'altra riba del riu Noguera Pallaresa. Detecten més de 2.000 casos del virus del papiloma humà a la demarcació de Lleida. Els positius s'han identificat al llarg dels darrers dos anys en el marc del programa de cribatge del càncer de coll uterí. El pla s'adreça a persones d'entre 30 i 65 anys, però també es fan dones d'entre 25 i 29. El Club Hoquei Cadí enceta la commemoració del seu 40è aniversari amb l'homenatge a Miquel Caminal. Familiars, amics i membres d'entitat han recordat un dels impulsors d'aquest esport a l'Alt Urgell. L'acte s'ha dut a terme a Arfa, on es va fundar l'entitat l'any 1986. El Barça d'handbol fa un any més l'estada de pretemporada en camp. El vigent campió d'Europa i del món elogia novament les condicions i instal·lacions de què disposa Andorra per començar a preparar la nova campanya. El Comú en Campadà ha fet una recepció a l'equip al llac d'Engolastés.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: El Pirineu català haurà d'esperar fins a l'any 2433 per viure un eclipsi total de sol, després que l'últim fenomen d'aquestes característiques de la regió es va produir ja fa prop de dos segles, l'any 1842. En relació amb la gran expectació que ha despertat l'episodi d'aquest dimarts 12 d'agost, els experts locals han aprofitat per puntualitzar que en comarques com la l'Urgell o la Cerdanya es podrà viure aquest eclipsi de manera notable, però no total. Concretament, en aquesta zona de la Vall Alta del Segre hi haurà una ocultació al voltant del 99%, però es quedarà fora de la franja de totalitat, que tal com ja s'ha anunciat a bastament, sí que inclourà bona part de la plana de Lleida i de les Terres de l'Ebre. En aquella part del sud i oest de Catalunya s'hi espera la presència de desenes de milers d'aficionats i visitants a banda dels mateixos habitants de la zona que no s'ho vulguin perdre. Miguel Martín, divulgador d'astronomia i membre de l'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell, ha recordat que l'últim eclipsi total que es va poder veure des de l'Alt Urgell es va produir el 8 de juliol de 1842 i va ser de la matinada, poc després de la sortida del sol. A la comarca no es preveu que torni a haver-hi aquesta circumstància fins al 2433, cosa que vol dir que passaran 591 anys entre el darrer i el següent. Una dada que permet fer-se una idea del caràcter extraordinari del que es pot veure aquest dimecres al sud i l'oest de Catalunya. Per això, Martín recomana que la gent que hi estigui realment interessada es desplaci aquest dimecres fins a la zona de totalitat, que és principalment a Ponent i les Terres de l'Ebre. Un desplaçament que des de la Seu és fàcil si es té en compte que l'episodi ha atret a Catalunya aficionats d'arreu del món. I és que es tracta, remarca, d'una oportunitat que no es torna a repetir en vida per la immensa majoria de la població. Segons les eines i els simuladors especialitzats, l'Alt Urgell viurà l'eclipsi de manera parcial, però amb una ocultació del 99,1%, la qual cosa és molt precisa el representant de l'agrupació astronòmica. En el mateix sentit, Albert Picado, l'hem escoltat aquest matí migdia en entrevista, ens recomana en aquest cas l'ús d'ulleres i mirar-lo poca estona.
3: Mira, sobretot la seguretat, que tingui tothom les ulleres, vigileu amb els mòbils. Amb els mòbils no els hi va gaire bé ni a l'aparell, ni si ho estàs mirant tu, tampoc va bé. S'han de tindre els filtres o les ulleres per poder observar un eclipse, perquè el sol és molt poderós i de seguida es podria fer mal als ulls. I a més, de manera irreversible, no? De per vida. Són lesions oculars i no hi ha solució. Vull dir que podries quedar fins i tot cego.
2: En aquest sentit, Albert Picado apunta que en aquesta comarca, a l'Alt Urgell, l'eclipsi no serà total.
3: Sí, però fins i tot amb ulleres, ha de portar les ulleres, perquè aquí no és total. Hi ha llocs que es parli que en el moment de la totalitat es poden treure. Doncs aquí no, perquè aquí no hi ha la totalitat. I aquí hi ha el màxim d'ocultació, que és diferent que la totalitat, que nosaltres no estem a la franja de totalitat de l'eclipse. A veure, si no estàs mirant el sol, te les pots treure, evidentment, però si s'ha de mirar el sol, en tot moment s'han de dur les ulleres. No hi ha un moment concret que te les puguis treure.
2: Igualment, Josep Nieto, membre de l'entitat, explica que cal comprovar que les ulleres són homologades.
4: Hi ha moltes ulleres que s'han posat a la venda. La majoria tenen les característiques tècniques per poder utilitzar-les. Si bé a la web del Ministeri doncs han penjat alguns models que per algunes circumstàncies no són aptes. Aconsello doncs, que si l'han adquirit en alguna web o en algun lloc que no són de confiança, doncs mirin aquesta web i comprovin si realment tenen aquesta capacitat. Tenir en compte que cap altre aparell que no sigui específic per mirar el sol no es pot utilitzar, ni les típiques vidres de soldador ni les radiografies de res, absolutament res. Pensem que aquestes làmines que s'utilitzen pràcticament filtren el 99,9% de la llum, que és el suficient necessari per poder mirar.
2: Josep Nieto apunta que és possible que hi hagi núvols.
4: Està així, així. És a dir, donen núvols i alguna plujima a la tarda, que ja sabem que aquí això és difícil de preveure, però sí que és veritat que no s'espera un dia esplèndid de sol. Per tant, haurem d'estar al cas i estar al lloc i al moment, i si per sort doncs, no, els núvols marxen, doncs ho veurem, i si no, doncs...
3: Si no, doncs haurà passat, no l'haurem vist.
2: Amb aquest sentit, Miguel Martín, membre de l'agrupació, aconsella llocs com la partida del Salit del Poble de l'As. En canvi, avisa que en llocs com l'Horta Valira no és tan recomanable perquè allà hi pot haver més obstrucció visual. I en aquest sentit, conclou que la visió serà bona si es veuen les antenes del Pic de l'Orri des del punt d'observació. Tot plegat, evidentment, sempre i quan hi hagi cel serè, perquè el cert és que les darreres previsions meteorològiques apunten que a l'hora de l'eclipsi el cel podria estar nuvolat a l'Alt Urgell, i de fet no es descarta que fins i tot hi hagi algun ruixat en aquell moment. A la Cerdanya l'ocultació prevista és del 98,7%, amb el màxim cap a 7:45 a les 8:23, segons Sergio Ferris, astrònom i divulgador establert a la comarca, cofundador de l'entitat Astrolíbia i director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, a l'Alt Empordà. Ferris apunta que el millor punt d'observació als voltants de Llívia és el castell, en aquest cas alineat aproximadament amb l'ermita de Belllloc.
1: La notícia del dia.
2: La comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu ha acollit l'acte de lliurament de la recaptació solida amb la quarta caminada solidària que es va dur a terme el 30 de maig passat amb un recorregut per les ermites de Montferrer. La jornada va ser organitzada un any més de manera conjunta per la Fundació Mossos d'Esquadra i la delegació a l'Alt Urgell de l'Associació contra el Càncer. Joan Puig, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos de la Seu, ha fet el lliurament de 100 xecs per a ambdues entitats. Enguany s'ha recaptat 1.238 euros i, com a les anteriors edicions, la recaptació s'ha repartit a parts iguals, en aquest cas amb un xec de 619 euros per l'Associació contra el Càncer a l'Urgell i una altra amb la mateixa quantitat per la Fundació Mossos d'Esquadra. Ens explica Joan Puig.
5: Bueno, avui és l'acte de cloenda de la quarta edició de la caminada solidària, que hem pogut repartir pues, els talons amb la recaptació. L'objectiu d'aquesta caminada era consolidar-nos amb aquesta jornada pues, de celebració i de familiaritat, perquè al final busquem gent de la Seu, de la Rodalia de la Seu, donar a conèixer un patrimoni cultural que tenim aquí a prop i després crear xarxa. No és només policia qui va a la caminada, sinó que hi ha gent de tots els col·lectius, i això és el bonic, que estem creant una mica de família, que cada any coincidim en aquestes caminades i ens fa il·lusió retrobar-nos any a any. No, l'objectiu d'aquesta era consolidar-ho, però estem molt contents perquè hem augmentat quasi un 8% la participació i també la recaptació. Enguany hem pogut repartir 619 euros a cada entitat, cosa que ens fa molt contents.
2: Aquest any vinent ja se celebrarà la 5a edició i per això volen que sigui especial. Els organitzadors estudien preparar una caminada que surti del voltant de la Seu i passi per alguna altra zona de la comarca, tot facilitant el desplaçament dels participants fins al lloc de sortida i mantenint la filosofia que sigui apte per a tots els públics i per a totes les edats i col·lectius, amb un objectiu final solidari.
5: I ja estem començant a treballar per la 5a edició, que al ser el 5è any estem pensant de fer una cosa especial, sortir una mica de la proximitat de la Seu, però mantenint això, que sigui apte per tots els públics, per totes les edats i col·lectius, i que tingui aquesta finalitat solidària tant per aportar la Fundació de Mossos d'Esquadra i com l'Associació del Càncer de l'Alt Urgell. Mm-hmm. Bueno, el problema que tenim ho voldríem fer abans, perquè la calor és un dels problemes d'aquesta caminada, però al maig a la nostra comarca hi ha molts esdeveniments esportius i hem de trobar un moment que puguem conviure tots junts. Estem valorant canviar d'etapa, potser la tardor, però encara no... A dia d'avui, de moment, ho deixarem al maig.
2: La presidenta de l'Associació contra el Càncer a l'Urgell, Montsefer Herreros, ha agraït un cop més aquesta col·laboració dels Mossos d'Esquadra perquè actualment tenen molt bona entesa i molta gent de cara a organitzar aquesta caminada. I a més, aquestes aportacions sempre són un granet de sorra que ajuda a fer moltes coses. L'escoltem també a continuació.
6: Bueno, sempre rep superbé. Les col·laboracions aquestes amb la Fundació dels Mossos d'Esquadra estem contentíssimes perquè ja és el quart any i tenim molt bona entesa, tenim molta gent i estem encantats. I a veure, sempre va bé de rebre diners perquè es poden fer moltes cosetes. És allò que diguem, la sal, el puntet de sal, els llocs i tot això, és que va superbé. I estem molt contents.
2: També des de l'associació, Lorena Dolcet valora que, a banda de la col·laboració Amb la caminada es crea un dia molt bonic i molt complet que barreja l'esport a l'aire lliure, relacionar-se amb gent de zona i la solidaritat.
7: I, bueno, a part de la col·laboració, que es crea un dia molt bonic, un dia molt complet, que es barreja l'esport, l'aire lliure, relacionar-te amb gent de la zona i, a més, la solidaritat. Vull dir que és una combinació perfecta i que sempre tenim moltes ganes que arribi aquest dia.
2: Actualment, l'Associació contra el Càncer segueix oferint a la seu un ampli ventall d'activitats adreçades tant a les persones que pateixen càncer com als seus familiars. Entre aquestes, Herreros i Dolcet han esmentat el ioga, propostes grupals, piscina als banys de Sant Vicenç, caminades i, com a novetat dels darrers mesos, piragüisme en grup gràcies a la barca Dragó que ha impulsat el club Cadí Canó i Callac al Parc Olímpic del Segre.
6: A veure, d'activitats en fem moltes, eh? Fem ioga, fem exercici físic grupal, fem piscina als banys de Sant Vicenç, fem caminades, perquè de caminades en fem amb la dels Mossos, que està superbé, perquè llavors també donem més visualització a la malaltia, a tot, eh? I que uns ens tenim que ajudar els uns als altres, perquè no saps mai les coses, eh? I després, pues, a veure, fer pinya, fem la barca Dragó, que la barca Dragó també ens va superbé al Parc del Segre, que és un lloc encantador. De fer coses, ens moguem i en fem forces, eh?
7: Sí, i després, a part de les activitats, dir els serveis que tenim gratuïts, el servei de psicologia, de fisioteràpia, de treball social, que per totes les famílies i pacients que estan passant per la malaltia o que ja l'han passat i es poden apropar a l'associació, que és gratuït del tot.
2: Pel que fa a Fundació Mossos d'Esquadra, creada l'any 2015, Joan Puig ha explicat que el seu objectiu principal és oferir suport a fills d'agents que han quedat orfes per la pèrdua d'un dels seus progenitors o bé a companys de feina que pateixen casos de càncer o d'altres malalties greus.
5: La Fundació es va crear aproximadament l'any 2015 i sobretot està per fer un acompanyament a les famílies de Mossos i Mossos d'Esquadra que per alguna causa de malaltia, doncs, han quedat orfes els nens o pateixen càncer també, i aquesta Fundació, doncs, fa un acompanyament a la família a nivell psicològic, a nivell de medicina, o si per desgràcia, doncs, han perdut un dels progenitors, el que fa és ajudar aquests infants a que passin una infància una mica millor amb un entorn més familiar i ajuden a pagar colònies, llibres, material en funció de cada família, de la situació que han quedat econòmicament.
2: Així, l'entitat fa acompanyament a les famílies per tal que puguin fer front a aquestes situacions sobrevingudes.
1: Les notícies de la Seu.
2: El Departament de Territori de la Generalitat ha inclòs Oliana a la segona convocatòria de reserva de solars per construir-hi habitatge públic protegit. Concretament, l'Ajuntament olianès ha ofert a la Conselleria la possibilitat d'aprofitar el recinte de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a l'entrada nord de la vila, una proposta que ara el govern ha acceptat. El consistori olianès va anunciar aquest mes d'abril passat que optaria aquesta segona convocatòria, que finalitzava el 15 de juny. En aquell moment, l'alcalde Ricard Pérez va recordar que l'antiga caserna és de propietat municipal des del 2015 i que des de fa anys està abandonat i en un estat avançat de degradació. L'objectiu és construir-hi pisos assequibles per a veïns de la vila i alhora resoldre una de les carpetes pendents del municipi, com és donar-li un nou ús. Els estudis previs que s'hi han fet determinen que l'edifici podria acollir fins a 10 pisos. Una altra de les possibilitats que s'ha estudiat és aprofitar la planta baixa, que disposa d'una superfície de 325 metres quadrats, perquè albergui un magatzem municipal. Escoltem l'alcalde d'Oliana, Ricard Pérez.
8: Durant aquests últims anys sempre hi ha hagut gent interessada en poder comprar aquell edifici, però el tema és que és un edifici que, com marca el pla urbanístic, ha de ser habitatge dotacional. No es pot fer, diguem-ne, pisos normals, doncs, perquè està fet, hi ha una afectació també al polígon ramader, que està allà a prop, i doncs ara ha sortit l'opció que està de la Generalitat, que ja l'any passat vam voler incloure aquesta caserna dins aquesta proposta que feia la Generalitat que els ajuntaments cedissin terrenys o edificis per poder fer pisos socials. L'any passat no vam poder entrar i aquest any, doncs, hem estat en contacte amb el departament, i com que aquest any sembla ser que una de les prioritats també serà la reforma de pisos.
2: Així, Pérez va explicar a Ràdio Seu que restaurar l'antiga caserna ha estat un objectiu de tots els darrers equips de govern i que, paral·lelament, aquests darrers anys també hi ha hagut gent que s'ha mostrat interessada a comprar l'edifici per a la seva ubicació estratègica, però que aquesta possibilitat no ha prosperat perquè el urbanístic estableix clarament que s'ha de destinar a habitatge públic i no s'hi pot fer una promoció convencional. Més enllà, la necessitat de disposar de més habitatge assequible, un altre dels objectius principals de l'actuació, és resoldre la important degradació que ha patit l'antiga caserna des que va deixar de tenir aquesta funció. Ricard Pérez considera important donar una bona imatge a l'entrada perquè tenim un municipi bonic i esplèndid i, en canvi, actualment, aquest edifici no dona una bona imatge.
8: Donar una bona imatge a l'entrada del municipi, doncs, donat que tenim un municipi doncs, maco, esplèndid, doncs no fa bona imatge ja a l'entrada del municipi. Tu has de poder-li donar una sortida i una sortida que tingui ús i que doni un servei, doncs per nosaltres és una de les prioritats.
2: Al conjunt de l'Alpineu i Aran, el Departament de Territori ha inclòs en aquesta segona convocatòria un total de 13 solars de 10 municipis diferents i que sumen una creació potencial de fins a 207 habitatges públics. Pel que fa a la Cerdanya, aquesta segona convocatòria ha incorporat una proposta presentada per l'Ajuntament de Bolvir. A més, es tracta d'un solar amb promotor ja assignat o previst, on s'hi poden construir fins a 30 habitatges. Un municipi que té actualment uns 500 habitants, però que ha experimentat un significatiu augment de població fixa aquests darrers anys. L'altra proposta amb promotor assignat és el municipi aranès de Naut Aran, on proposen fins a 60 pisos. La resta de solars oferts es gestionaran, com el d'Oliana, mitjançant concurs públic que convocarà la Generalitat mateix. Pel que fa a la resta dels municipis pirinencs inclosos, destaca el Pont de Suer, que ha ofert fins a 4 solars que sumarien 26 pisos potencials. Tot i això, d'aquests municipis, el que tindrà més capacitat d'ampliar el seu parc públic serà Sort, perquè ha ofert un solar que pot encabir fins 39 habitatges, seguit de Tremp amb 31. També han entrat a la convocatòria igualment amb un sol en cada cas als ajuntaments d'Esterri de Cardós amb 4 habitatges potencials, Baix Pallars amb 3 i Esterri d'Àneu i Alàneu amb 2 cadascun.
1: Les notícies de la Seu.
2: El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, amb la col·laboració de tots els consells comarcals de la demarcació, ha incorporat 13 nous atractius culturals de l'Alt Pirineu i de la Plana de Lleida a la plataforma Google Street View. Es tracta d'una acció marcada en l'any del turisme cultural i que dona continuïtat a la digitalització que es va dur a terme entre els anys 2021 i 2022. Un dels punts d'interès que des d'ara es pot veure a Street View mitjançant aquesta acció és la Roca del Corb, al municipi de Peramola, a l'Alt Urgell. En aquest sentit, per a l'ocasió, s'ha triat un reclam turístic de cadascuna de les comarques. Pel que fa al Pirineu de la Cerdanya, s'ha escollit els búnquers de Martinet. Del Pallars Sobirà, el molí fariner d'Àreu, al municipi d'Alins. Del Pallars Jussà, el castell de Llordà, a Isona i Conca Dellà. De l'Alta Ribagorça, la casa Jaumot del Pont de Suer. I de la Val d'Aran, el castell de Pijuert, a l'est. Pel que fa als Solsonès, hi apareix la torre de Valliferosa, a Torà. De les Terres de Lleida, els indrets escollits han estat el Mas de Colom de Tàrrega, l'Urgell, el castell de les Pallargues, a Segarra, el jaciment arqueològic dels Vilars d'Arbeca, a les Garrigues, la col·legiata de Sant Pere de Pons, a Noguera, el conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida, al Segrià, i la casa Canal de Mollerussa, al Pla d'Urgell. Les imatges s'han captat de dues maneres. En el cas dels camins, s'ha utilitzat una motxilla i un pal telescòpic d'1,5 metres amb una càmera de 2,5 quilograms que va equipada amb 6 lents que capten imatges de 360 graus cada 5 segons i incorpora coordenades GPS a cada fotograma. Les fotografies dels espais interiors s'han pres amb una càmera 360 amb un trípode fix. Un cop es processen les imatges, s'incorporen a Google Street View.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: Els bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimarts un cos sense vida a la zona on dissabte passat va desaparèixer un parapentista. Segons ha informat el cos d'emergències, pels vols de les 12 del migdia, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que s'havia sumat a l'equip de recerca, ha detectat la presència d'una vela de parapent a una zona propera al cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià, i a poca distància del límit de la Noguera amb el Pallars Jussà. Tot seguit, efectius del GRAE s'han atansat a la zona i han localitzat un cadàver. El cos està de moment pendent d'identificar, però tot apunta que es podria tractar de l'esmentat parapentista. Els Mossos s'han fet càrrec de certificar la identitat de la víctima, com també de les diligències judicials i de la investigació. La recerca havia començat dissabte, dia 8, quan cap a les 11 de la nit es va rebre una trucada de familiars de l'home desaparegut, de 56 anys i de nacionalitat belga, que alertaven que no n'havien tingut notícies després que al matí havia anat a practicar parapent. Aquest dimarts, al matí, la recerca continuava, tant amb l'helicòpter del GRAE com amb tres dotacions terrestres. Poques hores abans, dilluns a la nit, els bombers van rebre l'avís d'un testimoni que havia estat a la zona en el moment de l'enlairament. Informava que l'havia vist remuntant el fort vent de llevant que bufava i dirigint-se cap a l'embassament de Terradets. Amb aquesta nova informació, els bombers han coordinat un nou dispositiu de recerca des de dimarts a primera hora al matí i havien ampliat els sectors de recerca fins a l'altra riba del riu Noguera Pallaresa. El parapentista desaparegut des de dissabte era experimentat i aquests dies s'allotjava en un càmping d'Àger. En aquest sentit, els serveis d'emergències van poder confirmar que dissabte havia sortit d'aquest allotjament amb el seu parapent. La mateixa nit i matinada de l'avís, els bombers van fer una primera recerca per terra sense èxit i van recollir la informació dels testimonis. Després, durant tot diumenge, van coordinar un dispositiu que va pentinar tots els sectors de recerca establerts des de l'últim punt d'albirament. Després de fer recerca extensiva tot diumenge, els bombers van suspendre momentàniament l'operatiu fins que dilluns a la nit, quan van rebre la informació que ha acabat sent clau per localitzar el cos.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: El programa de cribatge de càncer de coll uterí a la demarcació Lleida ha identificat més de 2.000 casos positius de virus del papiloma humà en 2 anys, segons ha informat el Departament de Salut. La prova es realitza en persones d'entre 30 i 65 anys. L'objectiu és millorar la detecció de la infecció abans de la presència de lesions que puguin transformar-se en un càncer. El programa de cribatge també inclou citologies cervicals en dones d'entre 25 i 29 anys. En 2 anys s'han realitzat 3.109 proves i s'han diagnosticat 198 positius de càncer. D'aquests, 16 eren casos greus que han requerit seguiment mèdic. A Catalunya, el càncer de coll uterí és un dels tumors més freqüents en dones joves, amb uns 350 casos diagnosticats anualment. La regió sanitària de Lleida va ser un dels primers territoris de Catalunya on el febrer del 2024 es va desplegar el nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí, que inclou la prova de detecció del virus. Pel que fa al mateix virus del papiloma humà, s'han fet 19.870 proves i un 10,4%, 2.066, han donat positiu. Aquesta xifra, segons Salut, mostra que el nou model és altament efectiu per identificar infeccions d'alt risc que poden derivar en lesions precanceroses i càncer de coll uterí, si no es tracten a temps. Els tests per determinar la presència del virus es fan de forma oportunista, és a dir, aprofitant una consulta ordinària a la llevadora en un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva o bé perquè la mateixa usuària sol·licita un cribatge preventiu. Les persones que donen positiu fan el seguiment de la infecció amb una citologia i en funció del resultat es deriva al servei de ginecologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova per determinar si existeix una lesió premaligna o maligna.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Els esports d'aquí.
1: El Club Hoquei Cadí comença a commemorar el seu 40è aniversari. El tret de sortida l'ha donat un emotiu acte d'homenatge a Miquel Caminal, cofundador de l'entitat, que s'ha dut a terme aquest diumenge passat al migdia al Pontet d'Arfa. Des de l'Hoquei Cadí han valorat aquesta jornada com a molt especial perquè ha servit per recordar la figura de Miquel Caminal, compartir records i agrair tot el que va aportar al nostre club i tantes persones que en formen part. El president del club, Joan Garreta, ha agraït l'assistència de tothom qui ha vingut a recordar-lo i a compartir aquest moment tan especial, perquè Caminal sempre formarà part de la història del club. Durant l'acte, amb la presència de familiars, amics i persones vinculades a l'entitat i a l'esport local, es va cobrir amb un ram de flors dues samarretes de l'època inicial de l'hoquei patins a l'Alt Urgell, en què el poble d'Arfa hi va tenir un paper cabdal. De fet, Arfa va ser on es va començar a practicar l'hoquei patins a la comarca, arran de la reconstrucció d'una pista poliesportiva que havia quedat destrossada pels tràgics aiguats de 1982. L'any 1984, els nois i noies del poble van començar a aficionar-s'hi amb els estris de què disposaven, com ara pilotes de tennis i estics casolans, i amb el suport clau d'un dels nois, l'Àlex, que era nascut a Reus i va ensenyar a patinar la resta de companys. En veure'ls, un veí de Mataró, que estava vinculat a l'hoquei i estiuejava al poble, Joan Pagès, va voler ajudar-los i els va ensenyar les regles del joc. A tot plegat s'hi va afegir el fet que a només 2 quilòmetres d'Arfa hi havia una fàbrica d'estics de l'encara existent firma Clayton, i això es va permetre disposar ben aviat del material necessari. A la tardor del mateix any es va decidir muntar per primera vegada un partit amistós contra la Salle Bonanova, i el 1985 es va organitzar un torneig juvenil per la Festa Major amb el reforç de jugadors infantils de Mataró. Veient la bona evolució, l'equip es va inscriure per primer cop al campionat provincial i finalment l'any 1986 es va constituir oficialment com a club amb el nom de Club d'Hoquei Arfa, i va debutar la temporada 1986-1987 amb un equip juvenil i un aleví. Tot i uns inicis difícils, les estades que es van organitzar l'estiu següent van servir per consolidar el projecte, per sumar jugadors i col·laboradors de la resta de la comarca i també per incorporar-hi el patinatge artístic. Els anys següents es va divulgar l'esport a les escoles amb la col·laboració del Consell Comarcal, i els primers èxits esportius rellevants van arribar amb els primers títols provincials, com el de Benjamins l'any 1991 o el subcampionat a la Copa Generalitat Juvenil la temporada 91-92. L'any 1995, atès que la majoria de jugadors del club vivien a la capital comarcal, l'activitat es va traslladar a la Seu d'Urgell. Amb l'ajut de l'Ajuntament urgellenc, es va habilitar una pista descoberta al costat del poliesportiu municipal, l'actual pista polivalent coberta, que va ajudar a incrementar força el nombre de joves jugadors a la comarca. Per tot plegat, i tot coincidint amb aquest canvi d'ubicació, es va canviar el nom de l'entitat per adoptar l'actual denominació de Club Hoquei Cadí. I també l'apartat esportiu. El Comú d'Encamp ha donat aquest dimarts la benvinguda al primer equip d'handbol del Futbol Club Barcelona, que aquests dies és en aquesta població andorrana en el marc de la seva estada de pretemporada. El cònsol menor, Xavier Fernández, ha participat en la rebuda institucional a l'equip que dirigeix Carlos Ortega i que aquest cop s'ha fet en un entorn emblemàtic com és el llac d'Engolastés. Durant el primer entrenament del dia, els jugadors del Barça han recorregut els entorns del Pardines i d'Engolastés, on han dut a terme una cursa d'orientació i una activitat de carrera. Una nova proposta que permet a l'equip combinar la preparació física amb el contacte amb la natura i els espais de muntanya que ofereix la parròquia d'Encamp. En el marc de la visita institucional, el directiu responsable de la secció d'handbol del Futbol Club Barcelona, Joan Soler, i Xavier Fernández han protagonitzat l'intercanvi d'obsequis entre el club i el Comú. L'expedició blaugrana ha fet entrega d'una samarreta del primer equip al Comú d'Encamp i posteriorment s'han fet una foto de família.

I pel que fa a l'agenda, de nou recordar que podeu consultar la guia de les festes majors a plecs, fires i mercats a l'Alt Urgell, una guia elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També en aquesta agenda, a www.radio.cat/agenda, podeu consultar el seguit de visites guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge que impulsa l'espai Ermengol, també el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Ofici, Estamariu i Bescaran, i també, entre altres, la proposta de la placeta, l'espai comunitari a la Seu per combatre l'aïllament social. Recordar que els dies és festa major a Toloriu, també festa major a Vilanova de Banat o a Castellbó, entre d'altres. Més informació també de nou a la web. I destaquem aquests dies la representació del retaule de Sant Ermengol cada nit fins al dia 15 a les 10 al claustre de la catedral. Avui, dimecres, dia 12, a les 7 del vespre, cursa d'orientació i vetllada astronòmica a Tuixent, concretament a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-l'Avança. I demà, dia 13, comença la festa major a l'Alzina d'Alinyà. També a tocar comença la festa major d'Organyà. També, en aquest cas, dijous, dia 13, a les 8 del vespre, teatre amb Isabel de Sant Cugat, Com nos tornem, a Tuixent, concretament a la plaça Major. Més informació a radiosol.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A continuació, com cada dia, avancem l'informatiu amb la previsió del temps amb Néstor Gómez.
2: Bon dia, dia especial amb aquesta presència de l'eclipsi parcial que tindrem a casa nostra i que serà total al sud del país. Una situació meteorològica que permetrà que durant el matí tinguem aquest temps assolellat, però que a partir del migdia comencin a créixer grans nuvolades a les muntanyes que ens envolten i a les comarques veïnes. De fet, s'espera que aquesta tarda patin alguns ruixats i fins i tot alguna tempesta. En principi, res a veure amb les calamarsades, pedregades i aiguats d'aquests darrers dies. Avui s'esperen més puntuals, més localitzats i d'intensitat entre feble i localment moderada. Això sí, aquests núvols faran la guitza si volem veure l'eclipsi parcial de sol a la comarca, perquè ens obligarà, si el volem veure, a desplaçar-nos cap al sud, cap a la Noguera com a mínim, però sobretot cap al Pla de Lleida, on el cel romandrà totalment serè al llarg de la tarda. I tot això avui amb unes temperatures que encara es mantindran prou altes, al voltant dels 32-34 graus aquí a la Seu, i també s'esperen valors a l'entorn dels 36-37 graus cap a Oliana. Una calor que pujarà encara més dijous i divendres. I la part positiva és que a partir del cap de setmana les temperatures començaran a davallar i sembla que de calorades ja no en tindríem almenys durant tota la setmana que ve. Unes temperatures que la setmana que ve sembla que podrien ser ja normals per aquestes dates d'agost.
1: Pendents del cel, pendents dels núvols, pendents de l'eclipsi total d'aquesta tarda vespre. Ens ho explica Néstor Gómez, el meteoròleg de Ràdio Seu. Passen 7 minuts de 2:15 del migdia, a la 1:37 minuts. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Més informació a radioseu.cat, també als perfils de X, Facebook i Instagram.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
4: Ei!
5: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
5: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
5: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
5: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
5: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
6: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
7: les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
8: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
7: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
8: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
7: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
8: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
7: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya preparada per viure d'aquí a 6 hores l'eclipsi solar total que no es repetirà a casa nostra fins d'aquí a 150 anys. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
2: És avui, després de 120 anys de l'última vegada que es va viure un fenomen com aquest a Catalunya. L'eclipsi total es podrà veure en plenitud al sud-oest del país, on ja està tot llest per rebre milers de persones, Marta Prat.
3: El Departament d'Interior apunta que la majoria de persones ja són als llocs on observaran l'eclipsi, però ha preparat un dispositiu especial tant de mobilitat com d'emergències.
2: Roqueta, Ricard Buigas i Reus, Clara Chavarría, Domingo.
4: A l'Observatori de l'Ebre, el col·lectiu científic aprofitarà el moment per captar dades com ho faran els membres del Meteocat i divulgar també els coneixements vinculats amb l'eclipsi. El president Salvador Illa ha obert la jornada a Catalunya a Mira al Cel, anunciant el seu compromís amb una inversió de 2 milions d'euros per aquest observatori. Aquí serà un dels punts on la totalitat durarà més un minut i mig.
5: La consellera Núria Parlon preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui augmentar lleugerament, però creu que la ciutadania ha seguit les indicacions i ja s'ha desplaçat als indrets escollits i que, per tant, doncs, no s'esperen problemes de trànsit. Parlon ha insistit en la importància d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i acudir als espais habilitats per gaudir-ne.
2: I a Ponent també noten més afluència de gent del que és habitual a l'agost, Lleida, Estela Busoms.
6: Molts visitants de l'estat espanyol i també estrangers, tant d'Europa com de punts tan llunyans com Austràlia o Califòrnia. Aprofiten les hores prèvies a l'eclipsi per visitar els principals atractius de la ciutat, com la Seu Vella, que també serà mirador privilegiat del fenomen. Les 2.000 entrades per al turó, però, fa temps que estan esgotades i alguns visitants han lamentat haver-se'n quedat fora.
2: Tarragona i Lleida, doncs, epicentres de l'eclipsi, on molts han optat per agafar el tren per arribar-hi i on fa poca estona no s'hi cabia literalment els trens. En buscarem l'última hora. I a Barcelona, on la visibilitat prevista no serà del 100%, es demana no anar a Collserola, on es mantenen les restriccions per la pesta porcina.
3: Indiferentment des d'on es vegi l'eclipsi, és important recordar que cal utilitzar ulleres homologades. A banda de les que es reparteixen als punts oficials habilitats per observar-lo, se'n poden comprar a comerços autoritzats on s'hi han vist llargues cues aquest matí.
7: El de sempre, deixem les coses per última hora i després és impossible trobar enlloc. Buscant per internet he vist que aquest lloc en tenien, que semblava que era l'únic que quedava a Barcelona, i aquí estem.
8: M'han passat el lloc aquest per Instagram i he vist que es podia anar i dic, mira, aprofito i vaig a veure si trobem alguna ullera.
2: I en aquest Catalunya migdia també ens fixarem en com s'explica i es viurà l'eclipsi als casals d'estiu i com afecta la fauna. De seguida també mirarem el trànsit i el temps, però eclipsi a banda. L'actualitat també ens portarà a Colòmbia, on el terratrèmol des de fa 2 dies ha deixat més de 250 víctimes mortals. Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Sí, com succeïa fa un mes i mig en el terratrèmol de Veneçuela, aquí a Colòmbia també els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides. Rescataven a Pereira una dona de 32 anys després de 10 hores d'operatius de recerca.
2: I de la crisi a Ceuta, avui pols del Marroc a Espanya, Rabat reclama la sobirania de Ceuta i Melilla per posar fi a l'endèmica immigració il·legal que arriba a les ciutats autònomes des del país africà, a Madrid, Paula Brujats.
10: Sí, Marroc hi torna, reclama Ceuta i Melilla i rescata la vella aspiració marroquí en plena crisi migratòria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de respondre, però que ni parlar-ne, però el Partit Popular creu que el govern espanyol no combat el desafiament del Marroc.
11: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto.
12: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
10: La reclamació del Marroc arriba justament mentre el govern espanyol negocia amb ells el retorn del miler de migrants que continuen a Ceuta.
3: I això avui que hem sabut que les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions.
2: I la sequera sembla lluny, però al Pirineu hi ha restriccions d'aigua. Baix cabal a la Noguera Ribagorçana i el turisme ha disparat el consum d'aigua a la zona, mentre a Europa les restriccions d'aigua comencen a ser la tònica.
3: I a la cultura passarem per Besalú, a la Garrotxa, on arrenca els nits de les nits de circ, que també passarà per Roses, a l'Alt Empordà, i Palamós, al Baix Empordà.
2: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports amb l'Ernest Macià. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui, amb un Barça que ha tornat a la pretemporada amb els campions del món, llevat de Ferran Torres, que continua pensant en París.
1: Exacte. És a punt de tancar-se aquest acord entre Barça i PSG. Ferran Torres ha obtingut el permís al club per no arriscar-se a lesió. Els que sí que han tornat a veure ja la ciutat esportiva, tot i que no tots han entrenat, són, per exemple, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine, que no ha completat tot l'entrenament.
2: Serà d'aquí a 35 minuts, de fet, perquè arribin als esports. I ara, la doble T, trànsit i temps. Ens interessem de seguida per la situació a les carreteres catalanes, però una incidència aquest migdia a l'aeroport del Prat ha fet aturar vols i ha provocat diversos retards. Segons AENA, ara el servei s'està restablint a poc i les aerolínies tornen a operar amb normalitat. Això pel que fa a l'aeroport. Avui estem parlant del trànsit, especialment amb la mirada posada al sud i a ponent. Mariluz García, com ho tenim? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs la P7 ha registrat retencions des de mig matí. Ara la trobem congestionada en un tram una mica llarg entre Castellbisbal i Gelida i també a l'altura del Vendrell, tot en direcció Tarragona. La B24 a Cervelló i Vallirana per enllaçar amb l'N340 també en sentit sud, la mateixa N340 al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona, i una altra via que va cap al sud, els túnels del Garraf, la C32 amb retencions de Castelldefels a Sitges en direcció Tarragona, també a l'altura de Cubelles, i això afecta la C31 a Castelldefels per enllaçar amb la C32.
2: Això pel que fa al trànsit. La doble T incorpora el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Un temps on Jofre Genoé, habitualment teniu tota la nostra atenció, però avui encara amb més interès. Bon dia.
15: Bon dia. Doncs sí, estem pendents bàsicament dels núvols que puguin haver-hi aquesta tarda. Aquest matí no n'hi ha hagut pertinent cap, però ara sí que ja comencen a créixer alguns que ja esperàvem al nord del país, que és on la visió d'aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total, pot ser més dificultosa, més dificultada pels núvols. Aquestes nuvolades que van apareixent al Pirineu es poden estendre al Prepirineu i generar una tarda de cel variable, mitjà nuvolat, fins i tot amb alguns petits ruixats, no grans ruixats com els d'aquests darrers dies, però amb certa inestabilitat encara, i en definitiva mantenir un cel poc serè que no ajudi a poder arribar a veure el sol. En definitiva és on s'espera que sigui més difícil poder observar aquest fenomen. De la Catalunya central cap al sud no creiem que arribin aquests núvols, per tant en principi es mantindrà el cel serè, i en tot cas el que estarem pendents és d'algun núvol puntual que pugui haver-hi, per exemple algun núvol baix, molt local, a la costa, però que en principi mirant cap a l'horitzó no hauria d'influir, o també alguna franja de núvols prims passatger que pugui arribar coincidint al moment de la posta del sol, al moment de l'eclipsi. Serien fenòmens molt puntuals, molt locals, i que, en principi, doncs no afectaran a la major de les comarques del centre i sud del país on es podrà veure bé aquest fenomen. Tenint en compte la temperatura, perquè avui les temperatures pugen, hi haurà valors pròxims als 40 al Pla de Lleida, i en el moment de l'eclipsi, encara que siguin valors més baixos, se'n deixin anar baixant, encara pot haver-hi doncs, temperatures, sobretot cap al Pla de Lleida, superiors als 30, i pròxims als 30, fins i tot a la mateixa costa, molta xafogor. Cal dir, per últim, que ja ha passat l'eclipsi pels propers dies, sobretot acá al cap de setmana s'entrava un canvi de temps que ens ha dut més ruixats i un descens de les temperatures. Fins a llavors, tocant sostre, els termòmetres han de pujar més i demà podria haver-hi algun altre 40 graus.
2: Esperem, doncs, que la meteorologia es comporti, que hi ha molta expectació. Gràcies, Jofre. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:08. Arribat el dia, aquest vespre a Catalunya viurà un eclipsi de sol que serà total a bona part del país. L'expectació ha anat creixent des de fa dies i a aquesta hora l'epicentre del seguiment de l'eclipsi és a Roquetes. Allà hi ha l'Observatori de l'Ebre, un referent institucional i científic que, a més, es va estrenar coincidint amb l'últim eclipsi similar que es va viure a Catalunya l'estiu del 1905. Un bon grapat de científics acompanyen a aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Roquetes, des d'on es faran, aquesta tarda, conferències relacionades amb un eclipsi total que no es tornarà a viure a Catalunya fins al 2180. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roquetes amb Ricard Buigas i el suport tècnic d'en Raül Orgales. Bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Salvador Illa estava acabant de visitar les instal·lacions. Ara té previst fer un dinar informal amb la comunitat científica. Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi. Un minut i mig. A Tarragona, 61 segons, i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
17: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
4: Ara només cal estar pendents que els núvols no facin la guitza. L'Observatori de l'Ebre, com bé explicàveu, va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, es va aprofitar el moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes, que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat de Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Illa ha tancat avui l'acte que arrenca en aquestes jornades. Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís d'invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
18: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i en deia va considerar que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent aquí.
4: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
2: Un dels aspectes que més amoïna avui les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es traslladin cap a les zones on la visibilitat de l'eclipsi serà el del 100%, i això pot provocar el trànsit a les principals vies d'accés. Pot complicar-lo. El Departament d'Interior preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui, doncs, complicar-se, tot i que confien que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'acudir als llocs habituals i contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
19: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació...
5: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici del 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa, amb la qual s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil de la Generalitat. Per facilitar aquesta operativa, s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
2: La Clara Chavarría feia referència a dues branques, la de les ulleres, de seguida l'abordem, però també la mobilitat. Per evitar col·lapses a les carreteres, ja fa dies que les autoritats recomanen fer servir també el transport públic per desplaçar-se cap a aquestes zones, les més sol·licitades per l'eclipsi. Doncs bé, el dia D ha arribat i un dels punts on efectivament s'ha fet evident la gran expectació és a l'estació de Sants. Des de primera hora, els trens cap al sud i Lleida van plens de gom a gom, i fins i tot hi ha hagut gent que no ha pogut ni pujar els combois. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala. Bon dia.
20: Bon dia. Des de primera hora del matí, els trens regionals que van cap a Lleida i sobretot cap al sud de Catalunya van pleníssims. Hi ha passatgers que, tot i tenir bitllet, es queden sense poder entrar al tren de tanta gent que hi ha. És el cas d'aquest home.
21: Bueno, és que ha arribat el tren ara a la una per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi, i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé si quines solucions donaran, si els canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
20: Però el bitllet sí que l'heu pagat.
21: El bitllet l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
20: Entre els que han optat per agafar el tren per desplaçar-se fins als llocs on veuran l'eclipsi, hi ha molts grupets d'amics i també estrangers que viuen a la zona de Barcelona, com aquest noi.
22: We came here actually to
23: hem vingut gather... aquí, de fet, per reunir persones que parlen un mateix idioma. I volem anar a veure l'eclipsi solar a Tarragona.
22: In Tarragona.
20: Per tornar, alguns diuen que s'esperaran a demà i altres tenen intenció de fer-ho aquesta nit.
24: Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
20: De fet, ara només es poden comprar bitllets de tornada per aquest últim tren que ha posat Renfe a les taquilles. Veient l'afluència de passatgers, la companyia ha reforçat les línies del sud allargant els trens perquè hi hagi més vagons.
2: N'hi ha d'altres, però, que han sigut més previsors. A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que han repartit avui l'Ajuntament s'han exhaurit en poques hores. Lleida, Estela Busoms.
0: A les 10 ja hi havia cues per recollir-les a la porta de l'oficina de turisme. Molts veïns de Lleida, però també visitants, com el David de Sevilla.
6: També sabíem que, bueno, que esta era la zona donde podíem encontrar 100% i, bueno, aquí hemos aterrizado el dia de l'eclipse.
0: El turisme internacional també s'ha disparat. Al Turó de la Seu Vella hi han trobat l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
7: Also in 1999.
8: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
9: So we wanted to come again and experience it again.
25: Com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
26: It's the best place to be.
0: En aquest turó monumental només hi podran accedir 2.000 persones i les reserves es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
27: I don't know, maybe the town...
28: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes. Però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
27: Sorry, you're out of luck.
0: També s'han esgotat les 10.000 entrades per a l'altre punt habilitat per l'Ajuntament, al barri dels Mangraners.
2: Hem passat per Tarragona, hem passat per Lleida, allà tindran la sort de veure'l al 100% aquest eclipsi, a Barcelona no, però l'Ajuntament demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure un eclipsi solar que arribarà al 98-99% a la ciutat, tenint en compte que les restriccions d'accés vigents i l'elevat risc d'incendi. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeracions de persones juntament amb Montjuïc i l'anella olímpica, Laura Cugat.
29: Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombres d'efectius de la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
30: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem amb motiu de la peste porcina, i els llocs hi ha més o menys habilitats, ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'anella olímpica.
29: El dispositiu especial s'activarà entre les 2 del migdia i les 12 de la nit. Batlle fa una crida a la prudència i insisteix en l'anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. Com s'ha dit aquests dies, s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles del que és habitual, amb xifres semblants a les d'un cap de setmana.
2: Hem insistit i han insistit les autoritats en la seguretat. Llargues cues aquest matí en algun establiment que encara disposava d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. Els últims dies la majoria de punts de venda han penjat el cartell d'ulleres esgotades i s'ha fet difícil trobar-ne per a les persones que ho han deixat per l'últim moment o han acabat fent plans improvisats.
31: Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
32: Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està.
2: Aquesta eren algunes de les desenes i desenes de persones que feien cua per comprar unes ulleres a l'Eixample de Barcelona, Jordi Canal.
33: Sí, el fabricant català Celestec, l'únic que produeix ulleres per l'eclipsi, l'estat ha instal·lat un punt de venda en una barberia del carrer Dibou. També en venen a la fàbrica, a l'Hospitalet de Llobregat. N'han fabricat 11 milions. José Crespo és el director de vendes de la companyia.
34: Som fabricants a Barcelona, som fabricants a Catalunya, i la meva intenció i la meva idea és que ningú de la meva ciutat es quedi sense ulleres certificades i 100% segures per gaudir de l'eclipsi.
33: Moltes òptiques i farmàcies ja les tenen esgotades, ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont de Girona, Maria Figueres.
35: Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests dos últims dies. Ha aparegut el FOMO aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
33: Alerta, perquè les autoritats de consum han advertit i han demanat la retirada d'alguns lots i algunes marques d'ulleres comercialitzades per veure l'eclipsi d'avui. La majoria tenen el filtre excessivament fosc i això pot fer que els usuaris se la retirin per localitzar el sol i es puguin exposar els ulls a la radiació directa.
2: I l'eclipsi també el podran seguir les persones cegues gràcies al projecte inclusiu que ha posat en marxa el govern. Es tracta d'un dispositiu anomenat Light Sound, que converteix els canvis de la intensitat de la llum durant l'eclipsi en diferents sons. D'aquesta manera, les persones cegues o amb baixa visió poden anar seguint l'evolució de l'eclipsi a través de l'oïda. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, creu que un fenomen com aquest ha d'arribar a tothom.
1: Estem realment satisfets de tot aquest any de programari que hem volgut fer dintre del programa, com dèiem, Catalunya mira el cel, eclipsi per a tothom, apropant la ciència, la recerca, el coneixement a col·lectius on normalment ens costa també apropar la recerca. Hem apropat l'eclipsi a les escoles, a les residències de gent gran, als centres penitenciaris.
2: L'eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum en pot alterar el comportament i fer que cantin més. Altres mamífers també poden recollir-se abans d'hora pensant-se que ja és hora d'anar a dormir. L'eclipsi servirà a l'hora de laboratori natural per a més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoeclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC, Maria Costa.
3: L'eclipsi farà baixar la llum, la temperatura i també canviar el vent, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
4: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
3: Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho ha explicat Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
5: Van estar grabant automàticament durant 5 dies seguidos. 2 dies antes de l'eclipse, el dia de l'eclipse i 2 dies després. I la idea és entendre com los animales sonoros, principalmente las aves y los murciélagos, cambian sus vocalizaciones durante el eclipse y ver si hay algún comportamiento asociado a ese cambio de luminosidad que ocurre durante el eclipse.
3: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals, com les eugues i els llops.
2: L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a tothom, Sara Canyete.
10: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
11: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb un halot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
10: La Martina i la Bruna són dues de les participants.
12: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de sol o només veurem la lluna.
13: Quant durarà això?
12: 3 minuts.
10: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
2: Passen les hores i els minuts i creix l'expectació. Si no teniu l'oportunitat d'acostar-vos a algun dels punts on es podrà veure, us diem que a les antenes de Catalunya Ràdio i 3cat.info podreu seguir tota la informació al voltant d'aquest esdeveniment tan especial. La tarda d'estiu es trasllada al Port de Tarragona des de les 4 de la tarda amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, i a partir de les 6 i des d'allà mateix arrenca el programa especial que dirigirà en Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A partir d'aquella hora, edició especial del Catalunya Vespre amb en Marc Güell, amb un resum de tot el més destacat de la jornada i connexions des dels diferents punts del país. Són les 2:23, una pausa i anem fins a Colòmbia.
14: Catalunya migdia.
15: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí.
6: I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
7: Catalunya migdia.
2: Deixem enrere el capítol dedicat a l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, s'ha emportat la pitjor part i les víctimes mortals ja són un centenar en aquell punt. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca, bon dia.
8: Hola, bon dia. Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella.
13: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
8: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims, que amb les seves mans salven vides.
14: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de Seguí han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
8: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de la Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
2: Per ara continua sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, del 169 d'ahir al 75 d'avui. Pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula i molt la resposta al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
15: Bon dia. És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara i en plena crisi rescata el seu ministre de Justícia.
16: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
15: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
17: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
18: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
15: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almed Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
19: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta
3: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
2: Amb tot això es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions corresponent als 4 primers mesos de l'any, Cèlia Sarnadas.
0: La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí l'OIM ha comptabilitzat més de 800 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants, com deies, que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics com el cicló Harry van incrementar els naufragis. I on els morts han crescut més amb diferència, però és a la ruta oriental, que és la que va per Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la d'Espanya, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, és a dir, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut en picat un 70% i també el nombre de morts. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
2: En punt, 2:45 de la tarda, els canvis de vent i les restriccions de vol dels mitjans aeris dels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc.
7: Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix ha estat desallotjada. En total són 681 les persones evacuades i de moment no es preveuen més desallotjaments. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
9: Que podamos reducir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
7: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de Sant Juan de la Penya.
2: Més qüestions, problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme aquests dies. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
20: Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
21: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, les captacions de barranc pateixen molt. Són pobles que ara en període estival dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
20: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
22: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
20: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
2: Això passa aquí, però fora de casa nostra, les onades de calor amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys, Txell Vallespí.
3: En els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses arreu del país. Més de la meitat dels aqüífers estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica, i això ha obligat algunes centrals nuclears a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. La que ha hagut d'aturar del tot la seva activitat és la més gran de França, situada a la costa del Mar del Nord, on les altes temperatures del mar han atret grans bancs de meduses que han col·lapsat les estacions de bombeig d'aigua marina del complex. Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies.
1: mercaderies i l'encariment de costos. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes que es mouen pels rius amb les barcasses que ara no poden navegar. Al Regne Unit també l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 amb restriccions d'aigua, mentre el groc tenyeix els parcs i els jardins britànics. El juny i el juliol han sigut els mesos més càlids de la història a l'est d'Europa, segons el Servei Climàtic Copernicus, unes dades que confirmen que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament.
2: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien, Laia Ortega.
4: Més enllà de la falta d'ocupació, els països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa a Europa, és aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals.
2: Amb aquesta informació econòmica hem entrat de ple en la informació internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
23: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
5: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.

0: Fonda de Catalunya Ràdio, anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet es portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: Va, nois, que se'ns fa tard.
1: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
2: Dos quarts i mig de tres. Segurament no cal dir-ho, falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle i la fascinació que està despertant amb milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total, ho hem explicat, també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Us parlem de dues pel·lícules. Valèria Obereda, bon dia.
3: Bon dia.
2: Quina és la primera pel·lícula on apareix un eclipsi?
3: Ens hem de traslladar al 1907. És el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna de Georges Méliès, ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes. S'hi veu un curiós festeig romàntic.
2: Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist.
3: Sí, del director Richard Fleischer, que el 15 de febrer de 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitat de repetir la presa.
2: I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. Roc Fargas.
4: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
5: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
4: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
2: I passem per Girona. La companyia de Flying Cavalier és el cap de cartell del Festival Nits de Circ, que comença avui i que se celebra a 3 municipis gironins, Laia Claret.
6: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Cavallero com a gran al·licient, els guanyadors també del Festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Són un total de 15 funcions als 3 municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
2: No hi ha dubte que arriben als esports, és la seva sintonia. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Al Barça avui s'han incorporat a la pretemporada Lamine Yamal, Pedri, Olmo i Cubarsí. Ja hi són pràcticament tots, eh?
8: Tu ho has dit, pràcticament tots. De fet, d'aquests que has dit, Lamine Yamal i Pedri no han entrenat amb la resta de companys sobre la gespa i qui no ha tornat, falta aquest, que és Ferran Torres. No és gens lluny de signar amb el PSG. De fet, s'està pendent de l'acord entre Barça i PSG, que per cert juga avui la final de la Supercopa d'Europa. Tampoc, evidentment, hi era Rodri, amb una imminent segona oferta del Barça, i una mica més lent i complicat és el cas de Julián Álvarez a l'Atlético, que avui tot just s'ha retrobat amb el seu entrenador.

0: Avui era el dia D amb Ferran. Avui també és el primer dia d'escola, com hem sentit ara, per a molts dels jugadors que van guanyar el Mundial. Lamin, Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, també doncs, per a Ferran Torres. Però avui era, Joan Fitó, la prova del cotó. Si avui no es presentava, ja més o menys podíem intuir el següent pas.
1: Sí, bé, no és que no s'hagi presentat, sinó que tenia permís del club per no entrenar-se. Avui estava citat a Ferran, igual que els seus companys, però, com diem, amb permís del Barça no s'ha entrenat. Ahir ho vam explicar al Tot Costa, que això era una possibilitat. Doncs bé, avui Ferran no ha tornat a la disciplina blaugrana, no ho ha fet aquest matí, té permís del Barça per allargar el seu retorn, tot plegat per tancar el seu fitxatge pel PSG. De moment, però, no hi ha acord entre Barça i PSG. Els francesos juguen avui la final de la Supercopa d'Europa. En principi, aquesta absència de Ferran hauria d'accelerar el procés de la seva sortida i el valencià convertir-se així en futbolista del PSG aviat.
0: Molt bé, la resta sí que han tornat tots, eh?
1: Sí, Cubarsí i Olmo han fet treball de camp, normalitat. En canvi, Pedri i Lamine no han saltat a la gespa. Això sí, a 11 dies de començar la Lliga, Hansi Flick ja té a Barcelona tots els futbolistes que van disputar la final del Mundial, tot plegat per preparar ara sí aquest Elx Barça del dia 23, en el cas dels mundialistes, per començar doncs la seva pretemporada particular. El Barça s'ha entrenat aquest matí, aquesta tarda, segona sessió del dia. Veurem si en aquest cas ja amb treball a la gespa de Pedri i Lamine.
0: I avui ha sigut un dia important en el tema Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez tenia ganes ja dilluns de fer el que avui sí que ha pogut fer, i és que s'ha retrobat amb el seu entrenador Diego Pablo Simeone.
1: Sí, no va poder ser dilluns, avui sí, retrobament, en aquest cas sobre la gespa de tots dos. Julián s'ha entrenat amb la resta d'internacionals que van tornar dilluns, al marge del grup Treball Específic. Això sí, primer contacte directe entre Julián i Simeone. Dilluns s'havien de reunir, Julián havia de fer el gest que el Barça esperava i demanar a Simeone doncs, que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. Veurem com evoluciona el cas Julián i si es produeix durant el dia d'avui aquesta trobada. Per cert, s'ha lesionat Sorloth, 4 setmanes de baix, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, un pal més a la roda doncs, perquè es pugui desencallar aquesta arribada de Julián al Barça.
0: Sí que Sorloth es podria perdre, es perdrà,
1: de Lliga. Vaja,
0: segur, a l'inici de Lliga. I també s'està coent a foc lent, potser massa lent pel gust de molts culers, l'arribada de Rodri.
1: A priori serà més fàcil que l'arribada de Julián. El City està més predisposat, evidentment, que l'Atlètic de Madrid. El Barça, però, ha de pujar la seva oferta si vol que Rodri marxi de Manchester, però, igual que Ferran, tant Barça com City estan condemnats a trobar-se. Rodri avança, més lent del que voldria el Barça, però avança i serà jugador del Barça si res no es trenca els pròxims dies.
0: Per cert, que aquest matí hem vist a les xarxes socials la nova equipació, tercera equipació del Barça. Déu-n'hi-do.
1: Sí, té com a protagonistes els torns verds i reivindica una generació de jugadors, segons explica el Barça, que ha crescut somiant defensar el seu escut. És un disseny retro, inspirat en els anys 90, que reinterpreta una de les estètiques més icòniques del club, colors verd frost, en parla el Barça, i cactus d'ast. No sé quins colors són exactament aquests, però a mi, al veure-la, em recorda el Barça de Risto Stoikov.
0: No t'has inventat, no, aquests colors?
1: No, o sigui, són els que explica el Barça amb que està inspirada la samarreta.
0: Molt bé, doncs serà la tercera equipació. És una samarreta que ja l'hem vista alguna altra vegada, almenys a nivell de color. Després ja retocs en el disseny. El Barça, que per cert, solidaritza amb Colòmbia, després del que va passar l'altre dia, dilluns, el terratrèmol magnitud 7.4.
1: Sí, la Fundació del Barça donarà 100.000 euros als afectats pel terratrèmol de Colòmbia. Els diners volen reforçar les tasques humanitàries de les ONG en termes d'accés a l'aigua potable, assistència, suport als desplaçats i també alimentació.
0: Parlant de Mercato, en aquest cas però a l'Espanyol, els blanquiblaus han presentat oficialment a un jugador cedit, Unai Núñez, que arriba cedit al Celta per aquesta propera temporada, Josep Gaia.
2: Sí, el jugador ha estat presentat fa una estona com a nou jugador de l'Espanyol. Com deies, Ernest, arriba cedit del Celta per una temporada i el cost de la cessió ronda els 250.000 euros. L'Espanyol es farà càrrec d'aproximadament el 50% de la fitxa d'Unai Núñez i un cop arribi la temporada tindran l'opció de comprar el futbolista per uns 3 milions d'euros. Durant la presentació, Unai Núñez s'ha mostrat il·lusionat en signar per l'Espanyol.
3: Venir a un equipo como el Espanyol, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
2: que el jugador basc ja ha pogut debutar amb la samarreta blanquiblava i ho va fer en l'amistós de dissabte contra el Coventry, partit que van perdre per 3-1.
0: Molt bé, doncs feta la presentació d'aquesta sessió, la defensa de l'Espanyol, hi ha més expectació perquè a l'entorn Pericú es voldrien veure més incorporacions i van debutant massa lent.
2: Sí, doncs precisament sobre això n'ha parlat Monchi, el director esportiu de l'Espanyol ha explicat el motiu pel qual encara no arriben més fitxatges.
4: El mercado te marca una directrices y esas tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
2: A hores d'ara, l'Espanyol ha fet 4 fitxatges, Calatrava, Hartman, Moscardó i Unai Núñez. Com vam explicar fa uns dies, els blanquiblaus estan negociant amb el jugador de l'Inter de Milà, Isiah Kakamate. Pel que fa a l'Espanyol femení, aquest matí ha guanyat per 2-0 a l'Europa.

0: Aquest vespre comença la temporada oficial de futbol continental amb la final de la Supercopa d'Europa a Salzburg. La jugaran el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery, Carles Vila.
1: Juguen, per tant, l'actual campió de la Champions, el PSG, i el de l'Europa League, l'Aston Villa. Els francesos buscaran la seva segona victòria a la Supercopa, en la que serà la seva tercera final. Luis Enrique lamenta el poc temps que han tingut per preparar aquest important enfrontament. De fet, la majoria dels jugadors es van incorporar dilluns als entrenaments.
2: No és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: El tècnic asturià no va voler valorar la possible arribada del blaugrana Ferran Torres.
2: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado. Solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
1: Pel que fa a l'equip anglès, és el segon cop que juga la Supercopa. La primera vegada, encara amb el format de doble partit, l'Aston Villa va guanyar el títol superant tot just el Barça d'Udo Lattek. El tècnic de l'equip anglès, Unai Emery, s'ha convertit en un expert en superar els grans equips europeus. Tot i això, té clar que avui s'enfrontarà al que considera millor tècnic mundial en aquests moments.
3: És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
1: L'Aston Villa té dues baixes importants per al partit d'avui, la del porter argentí Dibu Martínez i el lesionat Mansambi.
0: Aquest vespre, el Madrid de José Mourinho s'enfronta al Deportivo de la Coruña en aquell tradicional trofeu de pretemporada que molta gent coneixereu, el Teresa Herrera. És el penúltim amistós abans del debut a la Lliga. Mourinho, però, està més preocupat per la posada a punt de l'equip amb molts jugadors que acaben d'aterrar i que no hi seran encara. Carles Vila.
1: Avui mateix ha tornat l'anglès Bellingham, l'últim dels internacionals de l'equip blanc que va disputar el Mundial. No ha viatjat a la Coruña, com tampoc ho han fet la majoria de les estrelles del Madrid. Han quedat fora de la convocatòria Cucurella, Conateix, Chomení i Mbappé. Tampoc ha viatjat el que s'ha convertit en el traspàs més car del club blanc, Yann Diomandé, que va aprofitar les seves primeres declaracions als mitjans del club per agrair la confiança del tècnic i també de l'equip blanc.
4: No em conoces tècnic, tu de coach.
5: Esclar que he donat les gràcies al tècnic. Havia tingut converses amb ell abans d'arribar i ara sóc aquí gràcies a ell i al club. Estic molt content. Haig d'agrair aquest traspàs i que el tècnic i el club hagin cregut en mi. És al·lucinant formar part d'aquest vestidor, poder aprendre dels companys. Anys. Fa poc els veia per la tele i ara compartim vestidor. És increïble.
1: José Mourinho té el difícil objectiu de mostrar una nova imatge general de l'equip abans del començament de la Lliga. Per aconseguir-ho, creu que Bellingham ha de ser, juntament amb Vinícius i Mbappé, les referències de l'equip, però caldrà alguna cosa més. El portuguès confia que l'arribada de Bernardo Silva permeti a l'anglès mostrar el seu nivell reial aquesta temporada. L'últim amistós del Madrid serà dissabte contra el Schalke 04 alemany.
0: I mentrestant, el Girona espera poder fer oficial aquestes properes hores la incorporació del mitjapunta Unai Hernández. Si no hi ha canvis d'última hora, serà el quart fitxatge de cara a la propera temporada. Eduard Solà.
6: I el Girona espera que pugui estar a disposició del tècnic Quique Álvarez de cara al debut a la Lliga aquest diumenge davant el Leganés. Unai Hernández és un mitjapunta català de 21 anys que va jugar al planter del Girona, que després va anar al del Barça i que després va anar al futbol saudita. Arribarà a cedir per l'Al Ittihad i es convertirà en la quarta incorporació nova del Girona després de Pixur, Izan González i Ivan Morante. De moment, però, no estan inscrits a la Lliga, però des del club confien que ho estaran abans de diumenge. Aquest matí sí que han inscrit David López i Estuani, que van renovar fa unes setmanes. El Girona també confia en poder vendre com més aviat millor Sigankov i Unagi, que no han jugat cap minut en aquesta pretemporada i que en el cas de l'ucraïnès, fins i tot, va demanar la carta de llibertat. També hauria d'acabar marxant Esprilla. El València també pressiona per Arnau amb unes condicions econòmiques que agraden al jugador, però de moment sense haver fet cap oferta al Girona. I veurem quin és el futur d'Àlex Moreno o Ivan Martín.

0: Esquerra i estarà 4 setmanes de baixa, ni tampoc a Maitana Bonmatí, que continua recuperant-se de la seva lesió. Tampoc hi seran jugadores com Serra Jordi o Aixa, convocades amb la selecció espanyola sub-20. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 7, i aquest matí el Badalona també jugarà a partir de les 7 contra l'Adquercia de la Lliga Saudita al Olot.
1: A l'Europeu de Natació de París avui podria caure medalla. Luca Hoop disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda després d'aconseguir ahir el segon millor temps a semis i Josep Gay a batre el rècord d'Espanya.
2: Sí, Luca Hoop va aconseguir la segona posició a les semifinals dels 100 metres lliures amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Davant seu només hi van quedar el nadador romanès David Popovici amb una marca de 46 segons i 72 centèsimes, rècord del campionat europeu. Amb el resultat aconseguit a les semifinals, Hoop va batre el rècord d'Espanya, un rècord que ell mateix tenia amb 47 segons i 72 centèsimes. El nedador de Sant Pere de Ribes va valorar així la segona posició aconseguida a les semifinals.
3: Justo al lado del Popovici, y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
2: Aquesta tarda, quan faltin 8 minuts per les 7, Luca Hoop intentarà guanyar la medalla d'or en la final dels 100 metres lliures.
1: N'estarem pendents, recordeu, aquesta tarda especial Eclipsi, evidentment s'anirà informant de tot, també a Catalunya Informació i aquesta possible medalla de Luca Hoop. Bones notícies, per cert, per una altra nedadora, la Ainhoa Campabadal.
2: Sí, aquest matí la nedadora de Sabadell ha aconseguit passar les semifinals dels 200 metres lliures de fer el 6è millor temps i aquesta tarda les disputarà a 2/4 de 7 les semifinals. També s'han disputat les sèries lliures de 4% en què han participat les catalanes Nayara Sobreviela i Ainhoa Campabadal i han aconseguit passar a la final després de quedar en segona posició. La final es disputarà aquest vespre a 8:15. Isaac Fernández i Nil Cadavall també han competit aquest matí, però han quedat eliminats de les seves disciplines.
1: D'un europeu a l'altre, del de natació al d'atletisme de Birmingham, perquè aquesta tarda serà el torn d'un dels plats forts per l'atletisme català, que és la Jael Segura Bastué, santcugatenca, que disputarà les semifinals, això sí, encara semifinals, dels 200 metres, David.
0: Afrontarà aquesta ronda sense haver de passar per la primera gràcies a estar classificada dins del top 12 del rànquing europeu, un avantatge que li permet arribar més descansada a una de les curses importants del campionat. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans espera repetir demà les bones sensacions de la cursa de classificació i tornar a competir al màxim nivell.
4: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
0: I demà també serà el torn d'Oriol Sánchez. El barceloní competirà en la primera ronda dels 200 metres, en una jornada que tornarà a tenir protagonisme català sobre la pista de Birmingham.
1: Fa 3 hores hem conegut els horaris de les jornades de bàsquet de la Lliga CB, anava a dir de les primeres. En realitat ha sortit tot el calendari ja de la Lliga CB.
5: Sí, sí, primer duel català serà la jornada 4, un Penya-Barça el 18 d'octubre. Els clàssics, com sempre, el primer per Nadal, dates de Nadal, Barça-Madrid, diumenge 27 de desembre. El segon, Madrid-Barça, el diumenge 28 de març. Primera jornada pels catalans, 2 partits dissabte, Bilbao-Manresa, el Manresa que debutarà a la pista del Bilbao, Barça-Corunya, això serà al Palau, 3 partits diumenge, Breogán-Penya, Girona-Múrcia i València-Lleida, això la primera jornada. La segona, Joventut-Andorra, Manresa-Breogán, Lleida-Burgos, Baskonia-Girona i Múrcia-Barça.
1: Molt bé, i el Nou Congost aquest matí s'ha viscut una cosa que no és habitual de veure, i és que gent amateur, gent que no és professional, té l'oportunitat, a través d'un càsting, d'uns trials que en diuen, de poder fer la pretemporada amb el primer equip.
5: Sí, la idea darrere de tota la iniciativa és, més enllà de seleccionar el millor candidat, aconseguir que ells mateixos se sentin, aquests jugadors amateurs, doncs durant tot un matí jugadors d'elit. Per aquest motiu els jugadors s'han sotmès a proves físiques en què un preparador del primer equip i els tècnics assistents els han avaluat, unes proves que s'han fet tant al gimnàs com al parquet, amb exercicis de resistència i sprints i cursa continuada. Després d'aquest primer procés de selecció, els candidats han posat a prova la seva capacitat tècnica i tàctica. A l'última part de l'entrenament s'han fet exercicis de situacions d'un contra un per veure doncs el talent individual, i també de 5 contra 5 per veure el seu joc col·lectiu.

0: I a veure, Josep, si ens hem de quedar de l'agenda d'avui amb un parell de temes, què subratlles?
1: Mira, en futbol, el Real Madrid disputarà el trofeu Teresa Herrera al camp del Deportivo i el Màlaga rebrà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al trofeu Costa del Sol. En futbol femení tenim el partit del Barça femení contra el Montpellier i també jugarà el Badalona Women contra l'Alcabixà a Olot.
0: Molt bé, avui recordem que juga aquesta final de la Supercopa d'Europa. És un altre dels grans esdeveniments. A partir de les 9 del vespre entre el PSG i l'Aston Villa. I els europeus estarem pendents, sobretot, d'aquesta possible medalla de Hug, el de Sant Pere de Ribes, del Garraf, perquè avui podria caure, va entrar amb el segon millor temps. Per tant, com a mínim, la plata és una ambició raonable. I els europeus d'atletisme, ho hem sentit també, a les 9 i 20, ja vespre, un cop hagi passat tot l'assumpte d'astronòmic, podríem dir, una altra estrella, la catalana Jael Bestué, disputarà les semifinals dels 200. Fins aquí el Catalunya migdia, demà a les 2, més.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Ay, qué linda, amorcito. Vente, vente, vente, mira, mira.
1: En la vida.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Buah, vaig sent, m'acanvia un missatge al Guillem Dos Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat. Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web radioseu.cat hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de ràdio a la carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
4: Yeah. Bad girl.
5: Miami, Barcelona, ay.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

Com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Tot a punt per l'eclipsi que Catalunya viurà d'aquí poques hores a 9:15 del vespre.

0: espera que es produeixi aquest fenomen únic si la meteorologia ho permet. L'Observatori de l'Ebre és el centre neuràlgic de les institucions i la comunitat científica al país. Diverses personalitats internacionals estan pronunciant les seves ponències en la jornada Catalunya mira el cel. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roquetes, Ricard Buigas amb el suport tècnic de Raül Orgalis. Bona tarda.
1: Bona tarda. Han començat la sessió de tarda d'aquestes conferències que està conduint Ignasi Ribas, comissionat de la jornada i director també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Ens ha donat aquest consell per a tots els que vulguin veure l'eclipsi.
2: Potser la cosa més important és que visquem l'eclipsi de sol, en gaudim. No intentem fer imatges, fotografies, captar coses, sinó que mirem el cel per una vegada, no mirem darrere una pantalla, veiem l'eclipsi, en gaudim durant aquest minut i mig com a màxim o els segons que sigui, i podem observar, mirar atentament aquest fenomen astronòmic espectacular que ens visita molt de tant en tant.
1: Val a dir que ara mateix no veiem el sol des de l'Observatori. Ricard Buigas i Raül Orgales, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Roquetes.
0: Precisament a les antenes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info d'aquí una hora a les 6 arrenca un programa especial des del port de Tarragona que dirigirà Francesc Garriga fins a 9:45 del vespre. A partir d'aquella hora, edició especial del Catalunya Vespre amb Marc Güell, amb un resum del tot el més destacat de la jornada i també connexions des de diferents punts del país.
3: Una incidència a Castelldefels obliga a reduir la freqüència de trens per hora i sentit a la línia R2 sud de Rodalies, quan normalment n'hi ha el doble. Adif treballa per solucionar l'avaria que afecta el canvi d'agulles. Per aquest motiu, els combois fan parada a totes les estacions del recorregut entre Barcelona, Sants i Sant Vicenç de Calders. Precisament avui moltes persones estan optant per agafar un tren cap al sud del país per poder veure l'eclipsi solar en la seva totalitat, i la incidència pot tensionar encara més el servei.
0: I fem un cop d'ull ara a les carreteres catalanes. Ens ho fem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
4: Bona tarda. La via més afectada a aquesta hora és l'AP7, direcció sud. Hi ha cues intermitents entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, a Vilafranca del Penedès i del Vendrell a Tarragona. També sentit sud, retencions a la C32 de Castelldefels a Sitges i a l'alçada de Cubelles, C31 a les costes del Garraf per un accident. S'ha hagut de donar pas alternatiu durant una bona estona. I a la Nacional 340 de Coma-ruga a Creixell i a la B24 a Vallirana, tot això en sentit sud. Un altre punt complicat és l'A2, sentit Lleida. L'havia estat tallada a Granyanella per un accident. Ara ja s'ha reobert, però hi ha retencions encara des de Cervera i de retruc, afectada també la Nacional 2 al seu pas per Cervera, direcció Lleida. Clàudia Serra Domènech, equip viari Catalunya Ràdio.
3: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha dit avui que l'exèrcit del país ha recuperat des de principis d'any 745 quilòmetres quadrats al front de guerra i un total de 26 pobles a les regions de Dnipro, Donetsk i Zaporizhzhia que havien quedat sota control rus. Zelensky també ha afirmat que almenys 9.550 soldats russos haurien mort en els darrers mesos, una informació que no ha estat confirmada pel Kremlin. De la seva banda, Moscou ha denunciat un atac amb un dron ucraïnès a la ciutat portuària de Novorossiysk, al Mar Negre, que ha causat 3 morts, entre ells un nen. Des de Rússia alerten que els atacs ucraïnesos contra les infraestructures agrícoles i de transports de cereals estan fent augmentar el preu dels aliments.

0: Casals s'estrenarà aquest vespre al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena unes hores abans i actuaria Mariona Escoda en format acústic amb guitarra i piano i Ernest Prana i presentarà el seu primer àlbum en solitari.
1: Però avui hi ha més concerts perquè Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim. El duet femení Bas de la seva banda tancarà la nit amb els seus èxits pop.
0: Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
2: Bona tarda. Al Barça avui han tornat tots els internacionals de l'equip espanyol, excepte Ferran Torres, que ha rebut permís del club per no tornar a l'activitat, esperant l'acord entre el club blaugrana i el Paris Saint-Germain. El Barça, per cert, torna a entrenar-se aquesta tarda a les 6, també ho ha fet aquest matí. El conjunt femení jugarà el primer amistós de pretemporada a les 7 de la tarda contra el Montpellier. El club blaugrana repartirà 1.500 ulleres homologades a tots els aficionats que vagin al Johan, perquè el partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar. També en futbol aquest vespre es disputa el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa. A Salzburg s'enfronten a partir de les 9 el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Al Campionat d'Europa de Natació, Luca Hug disputa aquesta tarda la final dels 100 metres lliures, Hug a més, i arriba amb el segon millor temps. Ainhoa Campabadal s'ha classificat per les semifinals del 200 lliures i també disputarà juntament amb Nayara Sobreviela la final del 4% lliures i a l'Europa peu d'atletisme de Birmingham. Aquest vespre, l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bestuet, disputarà les semifinals dels 200 metres.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 6. D'aquí tot just a 3 hores passades les 8 del vespre és quan es preveu que es produeixi l'eclipsi de sol, que serà total en alguns punts de Catalunya, sobretot a la Plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre, i que es podrà viure amb una ocultació del 99,1% pel que fa aquí a l'Alt Urgell. L'agrupació astronòmica de la Seu ha indicat que els miradors orientats cap a l'oest seran, en principi, els millors per observar el fenomen d'avui, que recorden que s'ha de mirar amb ulleres homologades. S'han suggerit llocs com, per exemple, a la zona del Salit o bé al poble de l'As i el Serrat de la Capella, entre d'altres punts. En el cas del Cerdanya, l'ocultació serà del 98,7%. Avui, el programa Carretera i Manta de Ràdio Seu, Albert Picador i Josep Nieto, de l'agrupació astronòmica de la Seu, han donat alguns últims consells, sobretot de seguretat, perquè remarquen que, si es vol mirar, l'eclipsi és totalment imprescindible tenir les ulleres homologades i mirar-lo poca estona, en intervals curts, tenint en compte que una mala observació o una mala utilització d'aquests aparells pot provocar lesions irreversibles i greus a la vista. També recorden que aquí a la Seu l'eclipsi no serà total i, per tant, doncs, cal mantenir les ulleres posades en tot moment, perquè encara hi s'agrava en presència del sol en tot moment, i també remarquen que cal comprovar que les ulleres són homologades i també cal protegir els mòbils. A banda de protegir la vista, també recorden que una exposició prolongada dels telèfons mòbils al sol pot danyar aquests dispositius. Una eclipsi que també està pendent de la meteorologia, perquè ara mateix segueix lluint el sol i amb força a la Seu, afecta calor en augment aquest migdia, però estan creixent nuvolades que podrien complicar l'observació de cara a aquest vespre. Tot i això, les darreres previsions que han donat tant el Servei Meteorològic de Catalunya com el Servei Meteo d'Andorra indiquen que durant la tarda es preveu que hi hagi algunes nuvolades que poden deixar algun ruixat dispers, però que, segons la darrera previsió, haurien de remetre cap a les 7 del vespre i a partir d'allà haver-hi una progressiva obertura de clarianes. Encara pot persistir algun núvol baix fins a les 8 del vespre, que podria ser el que obstaculitzaria l'observació, però, en tot cas, les previsions d'última hora són més optimistes que les que hi havia al començament de setmana pel que fa a la possibilitat d'observar l'eclipsi aquí a la Seu i al Pirineu. La comissaria dels Mossos d'Esquadra del Seu d'Urgell ha acollit l'acte de lliurament de la recaptació solida amb la quarta caminada solidària que es va dur a terme el 30 de maig passat amb un recorregut per les ermites de Montferrer. La jornada va ser organitzada per la Policia Catalana i l'aportació s'ha fet per la Fundació Mossos d'Esquadra i la delegació a l'Alt Urgell de l'Associació contra el Càncer. Enguany s'ha recaptat 1.238 euros i, com a les anteriors edicions, la recaptació s'ha repartit a parts iguals, en aquest cas amb un xec de 619 euros per l'EC Alt Urgell i un altre amb la mateixa quantitat per la Fundació Mossos d'Esquadra. Aquest any vinent ja s'ha celebrat la cinquena edició i per això volen que sigui especial. Per això estan estudiant que després de quatre edicions en què la sortida s'ha fet des de la Seu es busqui un altre emplaçament de la comarca. El Departament de Territori de la Generalitat ha inclòs Oliana a la segona convocatòria de reserva de solars per construir habitatge públic protegit. Concretament, l'Ajuntament olianès havia ofert a la Conselleria la possibilitat d'aprofitar el recinte de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a l'entrada nord de la vila, una proposta que ara el govern ha acceptat. El consistori olianès va anunciar aquest abril passat que optaria aquesta segona convocatòria, que finalitzava el 15 de juny. L'alcalde Ricard Pérez va recordar que l'antiga caserna és de propietat municipal des del 2015 i que des de fa anys està abandonada i en un estat abans de degradació. L'objectiu és construir pisos assequibles per veïns de la vila i han calculat que s'hi pot albergar fins a uns 10 pisos. A més, es vol aprofitar la planta baixa, que disposa d'una superfície de 325 metres quadrats i que podria servir de magatzem municipal. Pel que fa a la resta del Pirineu, a l'Alt Pirineu i Aran, aquesta segona convocatòria ha inclòs 13 solars de 10 municipis diferents i a la Cerdanya hi apareix l'Ajuntament de Bolvir, que ha ofert un solar que, a més, ja disposa de promotor i en què s'hi preveu construir fins a 30 habitatges. També es disposa de promotor, en el cas de Naut Aran, a preferir, en aquest cas, fins a 60 pisos. La resta els gestionarà la Generalitat i, per exemple, destaca el Pont de Suert, que ha ofert fins a 4 solars, que sumarien 26 pisos potencials, o sort que en un sol solar n'ofereix 39 i Trem amb 31. També hi han entrat Esterri de Cardós, Baix Pallars, Esterri de Neu i Altaneu.

0: I els esports, el Cano Joven Augsburg fa un estiu més una estada a la Seu d'Urgell. El club de piragüisme alemany manté des de fa dècades un intercanvi amb el club gadicano caiac i aquests dies un grup de joves palistes visiten la capital urgellenca per donar continuïtat a l'experiència. La segona tinent d'alcalde de la Seu, Gemma Tó, ha donat la benvinguda a l'expedició bavaresa amb una recepció a la sala plens de l'Ajuntament. Durant l'acte, Tó ha destacat la relació que mantenen els dos clubs que va més enllà de l'àmbit esportiu i que al llarg dels anys ha generat forts vincles d'amistat entre esportistes i familiars. El president del Cadicano Caiac, Marc Vicente, ha agraït al Cano Joven la seva visita i ha destacat que aquestes trobades permeten compartir experiències i aprenentatges alhora que donen continuïtat al llegat construït al llarg dels anys i en representació del Cano Joven, Andreas Eichele i l'entrenador Peter Krebs han expressat la satisfacció per poder tornar un any més a la Seu i donar continuïtat a aquest intercanvi. La relació entre els dos clubs va néixer pel fet que tant els clubs com les dues ciutats van tenir un paper clau en l'entrada del piragüisme d'eslàlom al programa dels Jocs Olímpics a Augsburg. Va ser la subseu d'aquest esport de Múnic 1972, en què va ser esport de demostració, i la següent presència als Jocs ja va ser al cap de 20 anys a Barcelona 92, quan la Seu havia estat escollida com a subseu. I el Comú d'Encamp del seu part ha donat la benvinguda al primer equip d'handbol del Futbol Club Barcelona, que aquests dies és en aquesta població andorrana en el marc de la seva estada de pretemporada. El cònsol menor Xavier Fernández va participar i la rebuda institucional que s'ha fet en aquesta ocasió al llac d'Angolestès, i és que ahir els jugadors del Barça van fer un entrenament a la natura, als entorns de Pardines i d'Angolestès. L'entrenador Carlos Ortega ha manifestat que, tot i que aquest serà un any de transició perquè el club ha patit algunes baixes importants, un altre cop volen lluitar per tot i aspirar al màxim possible de títols. En la mateixa línia s'ha expressat a un dels jugadors més destacats de l'equip, el pivot nord-català Ludovic Fàbregas. I és que aquesta darrera campanya 2025-2026 el Barça d'handbol ha signat una de les temporades més perfectes de la història de la secció i de l'handbol en general. Han estat campions d'Europa, del món, de la Lliga Sobal, de la Copa del Rei, de la Copa d'Espanya, de la Copa Sobal i de la Supercopa. Fins aquí les notícies, tornem a les 7, fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
0: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
0: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
0: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
0: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bon vespre, són les 7. El programa Practicum Odisseu 2026 ha concedit 8 ajuts per a l'Alt Urgell i 6 per a la Cerdanya perquè estudiants universitaris facin pràctiques en empreses i administracions d'aquestes dues comarques. Ja s'ha publicat la resolució d'enguany d'aquest pla, que enguany arriba a la seva 11a edició i que el vol fomentar les pràctiques universitàries remunerades en empreses i entitats dels municipis redols de Catalunya que formen part dels grups líder, com és el cas de l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb el consorci que les agrupa. La iniciativa cerca acostar el talent jove al territori, afavorir el retorn i l'arrelament de professionals qualificats al món redol. En aquesta edició s'ha concedit 87 ajuts de 1.260 euros cadascun destinats a empreses i entitats de cadascuna de les comarques inscrites. D'aquesta manera es pretén cofinançar el 60% del cost de les pràctiques i que els estudiants realitzen des de mitjan juny i fins a mitjan setembre amb unes 300 hores de durada per a cada estudiant. Per aquesta convocatòria s'havien ofert 191 llocs de pràctiques qualificades per part de 144 empreses i entitats, un 58% són privades, repartides entre 95 municipis i redols de Catalunya. Més de 250 estudiants, tant d'origen redol com urbà, havien presentat candidatura a les diferents ofertes de pràctiques. Enguany s'ha assolit una fita destacada. Per primer cop el programa ha rebut candidatures procedents de la totalitat de les 12 universitats del sistema català, un fet que creuen que consolida l'abast territorial. Durant el procés d'assignació s'han produït 100 emparellaments entre estudiants i empreses i s'han registrat 97 sol·licituds d'ajut. Per comarques destaca la Ribera d'Ebre, amb 10 estudiants que han rebut ajut, pels quals se sol·licita, seguida de la Noguera i l'Alt Urgell apareix en tercer lloc, amb els esmentats 8 estudiants seleccionats. Les ofertes s'han publicat al web del projecte i s'han distribuït en 9 àmbits professionals,

0: dels quals hi ha, per exemple, administració, agronomia, veterinària, arquitectura i urbanisme, ciències ambientals, educació, enginyeries, humanitats, màrqueting i turisme. L'àmbit d'administració, economia i dret és el que ha generat més ofertes, tot i que destaca el creixement experimentat pel que fa a salut. Des del 2016, aquest programa ja ha gestionat gairebé 800 ajudes. I a aquesta hora, pendents de l'eclipsi de sol que hi ha per programat prevista per aquest vespre i que ara mateix penja d'un fil pel que fa aquí a l'Alt Urgell, si més no, a d'altres zones del país sí que segueix lluint el sol, però des de fa que les darreres dues hores han crescut núvols aquí a l'Alt Urgell. De fet, la previsió ja ho marcava, aquesta possibilitat de núvols i fins i tot de ruixats, i per tant, doncs, ara caldrà estar pendent del que passi en la pròxima hora i mitja, més o menys. Encara que es pugui veure l'eclipsi, avui des de l'agrupació astronòmica de la Seu a través del programa Cartrimanta han donat alguns consells importants pel que fa a la seguretat, i és que, tal com s'ha recordat, mirar fixament l'eclipsi, mirar el sol fixament, pot provocar lesions oculars greus o fins i tot irreversibles, incloent la pèrdua de visió, i per això Albert Picado de l'ASU recorda la importància de posar-se en tot moment les ulleres quan es vulgui observar l'eclipsi i de fer-ho en intervals curts.
1: Mira, sobretot la seguretat, que tingui tothom les ulleres, vigileu amb els mòbils. Els mòbils no els hi va gaire bé ni a l'aparell, ni si ho estàs mirant tu, tampoc va bé. S'han de tindre els filtres o les ulleres per poder observar un eclipse, perquè el sol és molt poderós i de seguida es podria fer mal als ulls, i a més de manera irreversible, no? De per vida, són lesions oculars i no hi ha solució, vull dir que podries quedar fins i tot cego.
0: Albert Picado més recorda que en el cas d'aquí la Seu i del Pirineu l'eclipsi no serà total, i això significa que no hi haurà cap moment en què el sol estigui totalment tapat. Per això cal no desprendre-se en cap moment de les ulleres mentre es fa l'observació.
1: Sí, però fins i tot amb ulleres, ha de portar les ulleres, perquè aquí no és total. Hi ha llocs que es parla que en el moment de la totalitat es poden treure. Doncs aquí no, perquè aquí no hi ha la totalitat. I aquí hi ha el màxim d'ocultació, que és diferent que la totalitat, que nosaltres no estem a la franja de totalitat de l'eclipse. A veure, si no estàs mirant el sol, te les pots treure, evidentment, però si s'ha de mirar el sol, en tot moment s'han de dur les ulleres. No hi ha un moment concret que te les puguis treure.
0: També des de l'ASO, Josep Nieto parla de la importància de comprovar que les ulleres que s'han aconseguit, si se'n disposa, són homologades. Avui encara hi havia cues en òptiques de la ciutat per aconseguir-ne unes. Tenint en compte que hi havia hagut una gran demanda a l'òptica Isern, per exemple, havia obert una llista d'espera de gairebé 400 persones.
2: Hi ha moltes ulleres que s'han posat a la venda. La majoria tenen les característiques tècniques per poder utilitzar-les. Si bé a la web del Ministeri, doncs, han penjat alguns models que per algunes circumstàncies no són aptes. Aconsello, doncs, que si l'han adquirit en alguna web o en algun lloc que no són de confiança, doncs mirin aquesta web i comprovin si realment tenen aquesta capacitat. Tenir en compte que cap altre aparell que no sigui específic per mirar el sol no es pot utilitzar, ni les típiques vidres de soldador, ni les radiografies de res, absolutament res. Pensem que aquestes làmines que s'utilitzen pràcticament filtren el 99,9% de la llum, que és el suficient necessari per poder mirar.
0: A banda del més important, que és evidentment protegir la vista, els ulls, Albert Picado assenyala que també cal protegir els mòbils, perquè una exposició prolongada al sol també els pot perjudicar molt.
1: Hi ha uns filtres especials que venen també, com venen les ulleres, que són pels mòbils. I si no és amb això, és millor no fer fotografia, perquè vull dir, fins i tot podria patir el mateix aparell, el mòbil, i es podria fer malbé. El sol és que és molt poderós, perquè hi som cada dia i tens el costum, però no es pot ni mirar.
0: Tot plegat, evidentment, com dèiem, està condicionat a que el cel estigui serè, i ara mateix no ho està, la seu. Ja ho avançava aquest migdia per les previsions de què disposaven Josep Nieto, que podria ser que aquesta hora hi hagi núvols.
2: Està així, així. És a dir, donen núvols i alguna plogima a la tarda, que ja sabem que aquí això és difícil de preveure, però sí que és veritat que no s'espera un dia esplèndid de sol. Per tant, haurem d'estar al cas i estar al lloc i al moment, i si per sort doncs, no, els núvols marxen, doncs ho veurem, i si no, doncs...
1: Si no, doncs haurà passat, no l'haurem vist.
0: Pendents, doncs, d'aquesta previsió, d'aquesta situació, recuperem ara justament la previsió que ens oferia aquest migdia Néstor Gómez sobre aquesta situació.
3: Especial amb aquesta presència de l'eclipsi parcial que tindrem a casa nostra i que serà total al sud del país. Una situació meteorològica que permetrà que durant el matí tinguem aquest temps assolellat, però que a partir del migdia comencin a créixer grans nuvolades a les muntanyes que ens envolten i a les comarques veïnes. De fet, s'espera que aquesta tarda patin alguns ruixats i fins i tot alguna tempesta. En principi, res a veure amb les calamarsades, pedregades i aiguats aquests darrers dies. Avui s'esperen més puntuals, més localitzats i d'intensitat entre feble i localment moderada. Això sí, aquests núvols faran la guitza si volem veure l'eclipsi parcial de sol a la comarca, perquè ens obligarà, si el volem veure, a desplaçar-nos cap al sud, cap a la Noguera com a mínim, però sobretot cap al Pla de Lleida, on el cel romandrà totalment serè al llarg de la tarda. I tot això avui amb unes temperatures que encara es mantindran prou altes, al voltant dels 32-34 graus aquí a la Seu, i també s'esperen valors a l'entorn dels 36-37 graus cap a Oliana. Una calor que pujarà encara més dijous i divendres. I la part positiva és que a partir del cap de setmana les temperatures començaran a davallar i sembla que de calorades ja no en tindríem almenys durant tota la setmana que ve. Unes temperatures que la setmana que ve sembla que podrien ser ja normals per aquestes dates d'agost.
0: Pendents, doncs, del que passi en la pròxima hora i mitja en relació amb aquest eclipsi, com diem ara mateix, cel ennuvolat a la Seu. I abans de tancar aquest bloc, recordem els tres consells més importants per observar l'eclipsi, en cas que es pugui observar des d'aquí: posar-se les ulleres abans de mirar cap al cel, no treure-se-les en cap moment mentre es fa l'observació, i seguir-lo en intervals curts, en poca estona, per evitar fatiga visual. La comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu d'Urgell ha acollit l'acte de lliurament de la recaptació, assolidant la quarta caminada solidària que es va dur a terme el 30 de maig passat amb un recorregut per les ermites de Montferrer. La jornada organitzada un any més per l'àrea bàsica policial dels Mossos a l'Alt Urgell. Joan Puig, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos a la Seu, va fer el lliurament de 100 les xecs per amb dues entitats. Enguany s'ha recaptat 1.238 euros i, com a les anteriors edicions, la recaptació s'ha repartit a parts iguals. En aquest cas, un xec de 619 euros per l'Associació contra el Càncer de l'Alt Urgell i un altre amb la mateixa quantitat per la Fundació Mossos d'Esquadra. També han estat presents d'altres representants de la Policia Catalana d'Alt Urgell, encapçalats pel cap de l'àrea bàsica policial, Josep Nieto, a qui sentíem fa un moment. Puig ha explicat que amb aquest acte es posa el punt final a l'edició d'enguany i que ho fan amb un balanç positiu. Hi ha hagut un augment del 8% de la participació, però més enllà d'això, destaquen que és una jornada de celebració i d'establir vincles.
4: Bueno, avui és l'acte de cloenda de la quarta edició de la Caminada Solidària, que hem pogut repartir, pues, els talons, amb la recaptació. L'objectiu d'aquesta caminada era consolidar-nos amb aquesta jornada, pues, de celebració i de familiaritat, perquè al final busquem gent de la Seu, de la rodalia de la Seu, donar a conèixer un patrimoni cultural que tenim aquí a prop, i després crear xarxa. No és només policia qui va a la caminada, sinó que hi ha gent de tots els col·lectius, i això és el bonic, que estem creant una mica de família, que cada any coincidim en aquestes caminades i ens fa il·lusió retrobar-nos any a any. No, l'objectiu d'aquesta era consolidar-ho, però estem molt contents perquè hem augmentat quasi 20% la participació i també la recaptació. Enguany hem pogut repartir 619 euros a cada entitat, cosa que ens fa molt contents.
0: Aquest any vinent ja celebraran la cinquena edició i per això volen que sigui especial. Els organitzadors estudien preparar una caminada que surti del voltant de la Seu i passi per alguna altra zona de la comarca, tot facilitant el desplaçament dels participants fins al lloc de sortida i mantenint la filosofia que sigui apta per tots els públics i per totes les edats i col·lectius, amb un objectiu final solidari.
4: I ja estem començant a treballar per la cinquena edició, que al ser el cinquè any busquem, estem pensant de fer una cosa especial, sortir una mica de la proximitat de la seu, però mantenint això, que sigui apte per tots els públics, per totes les edats i col·lectius, i que tingui aquesta finalitat solidària tant per aportar la Fundació de Mossos d'Esquadra i com l'Associació del Càncer de la l'Urgell. Mm-hmm. Bueno, el problema que tenim ho voldríem fer abans, perquè la calor és un dels problemes d'aquesta caminada, però al maig a la nostra comarca hi ha molts esdeveniments esportius i hem de trobar un moment que puguem conviure tots junts. Estem valorant canviar d'etapa, potser la tardor, però encara no, a dia d'avui de moment ho deixarem al maig.
0: La presidenta de l'EIC, el Tursell, Montse Redó, s'ha agraït un cop més aquesta col·laboració establerta amb els Mossos d'Esquadra i l'aportació que suposa.
5: Bueno, sempre rep superbé. Les col·laboracions aquestes amb la Fundació dels Mossos d'Esquadra estem contentíssimes perquè ja és el quart any i tenim molt bona entesa, tenim molta gent i estem encantats. I a veure, sempre va bé de rebre diners perquè es poden fer moltes cosetes. És allò que diguem, la sal, el puntet de sal, els llocs i tot això és que va superbé, i estem molt contents.
0: També des de l'EIC, Lorena Gravet valora que, a banda de la col·laboració amb la caminada, es crea un dia molt complet de col·laboració.
6: I, bueno, a part de la col·laboració, que es crea un dia molt bonic, un dia molt complet, que es barreja l'esport, l'aire lliure, relacionar-te amb gent de la zona i, a més, la solidaritat. Vull dir que és una combinació perfecta i que sempre tenim moltes ganes que arribi aquest dia.
0: Actualment, l'Associació contra el Càncer segueix oferint a la seu un ampli ventall d'activitats adreçades tant a les persones que pateixen càncer com als seus familiars.
5: A veure, d'activitats en fem moltes, Fem ioga, fem exercici físic grupal, fem piscina als banys de Sant Vicenç, fem caminades, perquè de caminades en fem amb la dels Mossos, que està superbé, perquè llavors també donem més visualització a la malaltia, a tot, i que uns ens tenim que ajudar els uns als altres, perquè no saps mai les coses, i després pues, a veure, fer pinya, fem la Barca Dragó, que la Barca Dragó també ens va superbé al Parc del Segre, que és un lloc encantador, de fer coses, ens movem i en fem forces,
6: Sí, i després a part de les activitats, dir els serveis que tenim gratuïts, el servei de psicologia, de fisioteràpia, de treball social, que per totes les famílies i pacients que estan passant per la malaltia o que ja l'han passat i es poden apropar a l'associació, que és gratuït del tot.
0: Pel que fa a la Fundació Mossos d'Esquadra, creada l'any 2015, Joan Puig ha explicat que el seu objectiu principal és oferir suport a fills de gens que han quedat orfes per la pèrdua dels progenitors o bé a companys de feina que pateixen casos de càncer o d'altres malalties greus.
4: La Fundació es va crear aproximadament a l'any 2015 i sobretot està per fer un acompanyament a les famílies de Mossos i Mossos d'Esquadra que per alguna causa de malaltia doncs, han quedat orfes els nens o pateixen càncer també. I aquesta fundació doncs, fa un acompanyament a la família a nivell psicològic, a nivell de medicina, o si per desgràcia doncs, han perdut un dels progenitors, el que fa és ajudar aquests infants a que passin una infància una mica millor amb un entorn més familiar i ajuden a pagar colònies, llibres, material en funció de cada família de la situació que han quedat econòmicament.
0: De cara a pròximes edicions, des de la policia no descarten fer aquesta caminada en d'altres dates, tenint en compte que al maig hi ha moltes més activitats, però almenys ho mantindran a la primavera. El Departament de Territori de la Generalitat ha inclòs Oliana a la segona convocatòria de reserva de solars per construir habitatge públic protegit. Concretament, l'Ajuntament Olinès havia ofert a la Conselleria la possibilitat d'aprofitar el recinte de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que és a l'entrada nord de la vila, una proposta que ara el govern ha acceptat. El consistori olianès va anunciar aquest mes d'abril passat que optaria aquesta segona convocatòria, que finalitzava el 15 de juny. L'alcalde Ricard Pérez recordava que l'antiga caserna és de propietat municipal des del 2015 i que des de fa anys està abandonat i en un estat avançat de degradació. L'objectiu és construir-hi pisos assequibles per veïns de la vila. Calculen que n'hi podria haver uns 10 d'habitatges i, tot i que ja havien rebut algunes propostes per reconstruir-lo, fins ara no havien reeixit, sobretot perquè cal conservar l'estructura existent.
7: Durant aquests últims anys sempre hi ha hagut gent interessada en poder comprar aquell edifici, però el tema és que és un edifici que, com marca el pla urbanístic, ha de ser habitatge dotacional. No es pot fer, diguem-ne, pisos normals, doncs, perquè està hi ha una afectació també al polígon ramader, que està allà a prop, i doncs ara ha sortit l'opció que està de la Generalitat, que ja l'any passat vam voler incloure aquesta caserna dins aquesta proposta que feia la Generalitat que els ajuntaments cedissin terrenys o edificis per poder fer pisos socials. L'any passat no vam poder entrar i aquest any doncs, hem estat en contacte amb el departament i com que aquest any sembla ser que una de les prioritats també serà la reforma de pisos.
0: Més enllà de la necessitat de disposar de més habitatge assequible, un altre dels objectius principals de l'actuació és resoldre la important degradació que ha patit l'antiga caserna i la mala imatge que dona de la vila actualment.
7: Donar una bona imatge a l'entrada del municipi, doncs, donat que tenim un municipi doncs, maco, esplèndid, doncs no fa bona imatge ja a l'entrada del municipi. Llavors, poder-li donar una sortida i una sortida que tingui ús i que doni un servei, doncs, per nosaltres és una de les prioritats.
0: Al conjunt del Pirineu i Aran, el Departament de Territori inclòs en aquesta segona convocatòria 13 solars de 10 municipis diferents i que sumen una creació potencial de fins a 207 habitatges públics. Pel que fa a la Cerdanya, aquesta segona convocatòria ha incorporat una proposta presentada per l'Ajuntament de Bolvi que preveu construir fins a 30 habitatges en un municipi que té actualment uns 500 habitants però que ha experimentat un significatiu augment de població fixa aquests darrers anys. A més, aquesta proposta ja té un promotor assignat o previst. El mateix passa amb Naut Aran, on proposen fer fins a 60 pisos. La resta els convocarà la Generalitat mateix pel que fa a la resta de municipis pirinencs inclosos. Destaca el Pont de Suert, que ha ofert 4 solars, que sumen 26 pisos potencials, però el que té més potencial és Sort, que en un sol solar preveuen que hi fins a 39 habitatges, seguit de Trem amb 31. També hi han entrat Esterri de Cardós, amb 4 habitatges potencials, Baix Pallars amb 3, i Esterri de Neu i Alta Neu amb 2 cadascun. Al conjunt de Catalunya s'han incorporat en aquesta segona convocatòria 310 solars, que sumarien més d'11.000 habitatges públics, a prop de la meitat, 5.300 a l'àrea de Barcelona, 6.400 volem dir, seguit de les comarques de Girona amb 1.420, el Camp de Tarragona amb 1.000, el Penedès amb 1.000 també, la Catalunya Central amb 369, la regió de Lleida amb 309 i les Terres de l'Ebre amb 272. Entre les poblacions de muntanya que han estat incloses, a banda de les de l'Alt Pirineu, també hi ha Montagut i Oix, la Vall d'en Baix, Gironella, Molló, Maià de Montcal, Camprodon i les Llosses. I els esports, el Canoe Schwaben Augsburg fa un estiu més una estada a la Seu d'Urgell, al club de piragüisme alemany, i manté des de fa dècades un intercanvi amb el club Cadí Canoe Kayak, i aquests dies un grup de joves palistes visiten la capital urgellenca per donar continuïtat a l'experiència. La segona tinent d'alcalde de la Seu, Gemma Toa, ha donat la benvinguda a l'expedició bavaresa avui amb una recepció a la sala de plens de l'Ajuntament. Durant l'acte, Toa ha destacat la relació que mantenen els dos clubs, que va més enllà de l'àmbit esportiu i que al llarg dels anys ha generat forts vincles d'amistat entre esportistes i famílies. Tal com ha dit, quan ens fixem en la relació entre el Cadí Canoe Kayak i Augsburg, no s'hi veu simplement una delegació visitant, sinó amics i el seu retorn a casa. El president del Cadí Canoe Kayak, Marc Vicente, ha agraït al Canoe Schwaben la seva visita i ha destacat que aquestes trobades permeten compartir experiències i aprenentatge i continuar el llegat construït des de fa molts anys. I també hi han parlat el director tècnic i el responsable de l'intercanvi, Andreas Seichel, i l'entrenador del Canoe Schwaben Augsburg, Peter Krebs, que han expressat la satisfacció per poder tornar un any més a la Seu i han donat les gràcies per la rebuda que es troben a la ciutat. Des de l'Ajuntament els han desitjat una molt bona estada i que gaudeixin de les instal·lacions del Parc del Segre i de la cultura, la gastronomia i l'hospitalitat de la Seu. Aquests intercanvis també comporten que un cop l'any joves palistes del Cadí Canoe Kayak tinguin l'oportunitat de retornar a la visita i, per tant, fer una estada a Baviera. L'intercanvi entre els dos clubs i les dues ciutats va néixer arran del fet que totes dues van tenir un paper clau en l'entrada del piragüisme d'eslàlom al programa dels Jocs Olímpics. Augsburg va ser la subseu d'aquest esport a Múnich 1972 com a esport d'exhibició i la següent presència als Jocs va ser ja al cap de 20 anys, a Barcelona 92, quan la Seu havia estat escollida com a subseu d'aquest esport i això va comportar la construcció del Parc Olímpic del Segre. Des de llavors l'eslàlom ja s'ha mantingut sempre l'estructura dels Jocs i a més als més recents, París 2024, s'hi va incorporar una nova modalitat, el kayak cross. Actualment tant la Seu com Augsburg segueixen acollint proves del màxim nivell, per exemple enguany totes dues tornen a formar part de la Copa del Món ICF, de la qual el Parc del Segre n'acollirà les finals entre el 10 i el 13 de setembre, un any abans que acollir els campionats del món. El Comú d'en Camp ha donat la benvinguda al primer equip d'handbol del Futbol Club Barcelona, que aquests dies és en aquesta població andorrana en el marc de la seva estada de pretemporada. El cònsol menor Xavier Fernández els va donar la benvinguda ahir en un lloc singular, al llac d'en Colastés. Durant el primer entrenament, els jugadors, de fet, van fer un recorregut per la natura al voltant de Pardines i en Colastés. A la visita també hi ha estat el director de la secció d'handbol del Barça, Joan Soler, i Xavier Fernández van protagonitzar un intercanvi d'obsequis. El Comú d'en Camp ha destacat la importància de tenir el Barça d'handbol, més en aquest moment en què és considerat el millor equip del món, i assenyalen que des del Barça que venen molt contents per l'experiència d'anys anteriors. De fet, ja fa 16 anys que fan aquesta estada en camp. Durant la jornada, l'entrenador Carlos Ortega ha destacat les bones condicions que es troben per la preparació de l'equip, que enguany té algunes baixes importants, però que aspira un cop més a seguir sumant títols.
8: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuch, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
0: En la mateixa línia, el pivot nord-català Ludovic Fàbregas afirma que mantenen l'ambició intacta després que aquest darrer any han deixat el llistó molt alt.
9: És el gran objectiu, però per nosaltres és el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
0: I és que aquesta temporada 2025-2026 ha estat una de les més perfectes en la història de la secció i de l'handbol en general. Han estat campions d'Europa, del món, de la Lliga Sobal, de la Copa del Rei, de la Copa d'Espanya, la Copa Sobal i la Supercopa. A més, el triomf a la final de Champions a Colònia, ara fa poques setmanes, ha permès que el Futbol Club Barcelona hagi esdevingut el primer club que guanya 50 Copes d'Europa, sumant els títols continentals de totes les seves seccions. D'aquestes 50, 13 corresponen a l'handbol, i les quatre últimes han estat els darrers 6 anys, 2021, 2022, 2024 i 2026. El Barça també ha organitzat un entrenament de portes obertes al complex esportiu d'en Camp i una trobada amb joves de la parròquia. I amb això tanquem l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Aquesta hora continua el cel ennuvolat i, per tant, es complica la possibilitat de veure l'eclipsi des d'aquí la Seu i d'altres punts del Pirineu. N'estarem pendents. Més informació a radioseu.cat i als nostres perfils a xarxes socials. Gràcies per escoltar-nos. Bon vespre.
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat. De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: I al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
5: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

via, a poc vine amb mi. Entra que t'amor assegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via.

0: la via, a poc vini a mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

0: tocar del 50% gairebé. Senyar els horaris de les 8 de la tarda. I ara farem una cosa que hem de fer massa sovint. Anar a Sants perquè hi ha incidències a l'estació de trens de referència de casa nostra. Roger Santaló, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Francesc.
0: Ni amb eclipsi deixem de tenir incidències, eh?
1: Exacte. El que en el cel és un moment excepcional, sembla que aquí a Sants aquesta excepcionalitat dels retards en els trens doncs és el pa de cada dia. De totes maneres, s'ha de dir que la situació es va normalitzant. En aquests moments no hi ha problemes. De fet, es veuen inclús menys passatgers del que és habitual a aquesta hora a l'estació de Sants de Barcelona i també sembla que es va normalitzant, mica en mica ens indiquen des de fons de Renfe la situació a l'estació de Sant Vicenç de Calders, que havia patit una gran afluència també en molts moments per ser un dels punts d'enllaç d'aquest corredor sud, on molts usuaris havien decidit viatjar fins a les Terres de l'Ebre, Tarragona, per poder gaudir de aquest eclipsi solar total. Per tant, podem dir que en aquests moments la situació està normalitzada. Des de l'equip de comunicació de Renfe ens han aclarit que un dels moments d'aquesta tarda on s'han viscut instants de màxima afluència en els trens, malgrat que diuen que s'havia doblat els serveis dels convois, doncs han vingut provocats perquè hi han hagut actes incívics i els viatgers han accionat els aparells d'alarma dels trens, fet que ha provocat que un dels convois no pogués sortir cap a la seva destinació.
0: Si els trens ja fallen de per si, si els sabotegem, llavors ja és el combo màxim perquè no funcioni res. Roger Santaló, des de Sants, gràcies.
1: A tu, bona tarda.
0: Tenim 50% ja o no? Encara gairebé, no?
2: No, encara
0: falta una mica de 50?
2: No. Estem lluny.
0: Estem lluny. Bé, a veure... Hi ha una persona que viurà aquest eclipsi des d'un lloc encara més privilegiat que nosaltres, que és la Colla Ballester. No viurà, l'està vivint. La Colla Ballester, que és la nostra responsable de Catalunya Ràdio a Tarragona, ho està seguint des d'un vaixell. La Colla és a dalt, a bord d'un vaixell. Colla, com es viu des d'un vaixell, això?
3: Això és tan meravellós.
0: És experiència de multimilionària,
3: home. Exactament, penseu que tinc visió completa, l'horitzó net. A més, ara em fixava, no mirant el sol, però mirant... Clar, el sol es reflexa l'aigua, tinc tot... El sol reflexa. I ara més, ja se li veu un dos que no hi és. És a dir, ja no tinc el reflex sencer del sol a l'aigua, no? És magnífic. A més, al fons tenim tot l'Skyline de Tarragona, Port Aventura, Cap Salou. Hem deixat el Port de Tarragona enrere, us hem vist petitons allà, al set l'estant del programa.

0: En directe, programa especial de 3Cat Info. I ara som aquí al mar, hem parat a la sortida del port, hem vist embarcacions que, com nosaltres, també perseguien aquest eclipse. El nostre patró considera que estem millor aquí perquè el mar està més calmat, no sortim més enllà. La situació és genial, és perfecta, és impressionant. A més, és molt relaxant perquè venia d'estar amb vosaltres a Port Marina Tàrraco, que hi ha tanta gent, tanta munió de gent, hi ha molt de soroll. En canvi, aquí és una calma que jo ara estic trencant, entrant. La gent es posa i es treu les banderes per mirar-ho, però és magnífica, la imatge és preciosa.
1: Doncs, Colla, quan acabem ens expliques com s'ha viscut l'experiència del moment àlgid de la totalitat, aquesta absència de llum des del mar, que també serà molt espectacular, perquè, clar, al mar no hi haurà gaire llum a la que aferrar-se, per tant, encara serà més espectacular. Colla, ara parlarem.
0: Molt bé, fins ara.
1: A veure, la Marina la tinc aquí fent manualitats. Estàs agafant el teu telèfon, posant-li les ulleres al teu telèfon. Vols veure, captar el moment de la totalitat?
2: Això potser no cal que ho expliqui.
1: No és gaire científic, això, no?
2: Això no és gaire científic.
1: Escolta, explica'm allò dels jocs d'ombres que ens ha quedat penjat.
2: Val, a veure, ara ja estem en un moment de la fase de l'eclipsi, que ja veiem bé que tenim el sol en forma de mitja lluna.
1: Sí.
2: Llavors, ara sí que ens podríem fixar, si no, ara aquí a Tarragona tenim una mica de núvols, però si tenim un arbre carregat de fulles, fixar-nos en les ombres que projecta el terra, o si no, fer el joc de l'exercici de foradar una cartolina o un tros de cartró,
1: sí,
2: amb foradets de la punta de la mida de la punta d'un boli i projectar-los en un full de paper. Ara tenim un núvol i no...
1: No ens està ajudant el núvol, no?
2: No ens està ajudant el núvol, però bueno, cada un dels foradets seria amb la projecció del sol a l'inrevés. És a dir, el que passa és que cada vegada que la llum del sol s'escola per un foradet, que per això dic els forats que deixen les fulles dels arbres mateixos, hem d'imaginar que el sol el que fa és enviar rajos de llum a cada punt del sol. És a dir, hi ha infinits milions de rajos de llum que emanen, no, de la superfície del sol. Cada un d'aquests rajos passa per el foradet i queda projectat al terra.
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí, però això passa sempre.
2: Això passa sempre. El que passa és que com no hi fiquem res davant i a més és esfèric, doncs tot queda emès per tot arreu i simplement no veus això. Però al tenir forma de mitja lluna, totes les ombres, tots els foradets per on s'escoli aquesta llum dibuixarà la forma del sol, que estarà eclipsat.
1: La mitja lluna.
2: La mitja lluna.
1: O sigui, veurem mitges llunes,
2: sí,
1: a l'ombra d'elements com un arbre, per
2: exacte,
1: exemple.
2: Exacte, d'elements com un arbre, o si no, ho fem directament amb un colador, també ho podem fer. Jo no sé si amb aquest colador, si no és...
1: Bé, doncs,
2: aquí veiem... Sí.
3: Mira, es veu perfecte aquí. S'ha d'anar separant
2: el
3: paper.
1: Ai, sí que es veuen mitges llunes.
3: Amb un colador, tots aquests forats actuen com de lent, no? Llavors, en el moment que tu enfoques...
2: I el dibuix de la mitja lluna és exactament l'invertit...
1: O sigui, no és que el colador tingui forma de mitja lluna, que no, sinó que és la forma...
2: És la forma del sol.
3: Recordem que el que estem invertida. Fent és projectar la llum del sol que s'escola pels forats del colador sobre un full de paper blanc que ens permet veure aquesta projecció com si fos una diapositiva.
2: Carai, sí, el full de paper fa de pantalla, digues.
1: La primera vegada que faig una cosa de ciència i l'entenc. crec.
2: Llavors, simplement és això, és que la llum que està arribant de l'astre s'està escolant per cada foradet i com l'astre té forma de mitja lluna, doncs el que dibuixa...
1: Perdona,
2: és una
1: el colador és fantàstic per fer això.
2: Clar, el colador és el més fàcil.
1: A casa, si teniu eclipsi i teniu un colador d'aquests pel...
2: Una escorredera...
1: Un escorredor per l'arròs, aquestes coses, ho podeu provar.
3: Però recordem que no estem dient de mirar a través del colador sol,
2: No.
1: Projectar la llum. I mirar,
2: fet,
1: la llum mirar el que surt del colador
3: sobre un full blanc.
2: Exacte, de fet això és una activitat segura per fer amb nens perquè així t'estalvies que mirin, estan d'esquenes al sol,
1: clar,
2: i han de mirar
1: clar,
2: cap a l'altra banda.
1: Bé, anem fent experiments, però també anem a preguntar al Gerard López, que l'hem deixat a les 6 de la tarda a les muntanyes de Prades fent una passejada, i ara entenc que ja s'ha acabat aquesta passejada i esteu gaudint de l'eclipsi. Gerard López, com esteu?
4: Hola, doncs bé, estem perfectíssimament a uns 700 metres de Mont-ral, hem acabat la caminada i ara ens trobem en un punt que es diu la Punta Coroneta, o també la Corneta, a 918 metres d'alçada, on des d'aquí podem gaudir, per una banda, del que és l'eclipsi, amb aquest percentatge que estem comentant que va avançant, i a més estem preparant un experiment casolà que volem fer aprofitant que estem en una zona boscosa. I és que és un experiment tan senzill com comprovar allò que es diu que quan tot és negra nit, com passarà aquí estarem 45 segons a les fosques, doncs els insectes, les cigales, les granotes, els ocells callen si algun grill es posa a cantar. I a més també hi ha una segona cosa que també passa de vegades, i és que quan torna una altra vegada a sortir el sol, alguns ocells ho confonen amb l'albada i comencen a cantar com si comencés el dia. Bé, aquí l'experiment que farem serà petitó, i t'he de dir, però, que tenim un problema.
1: Ai, què ha passat?
4: A veure, el problema que tenim hores d'ara i que ens ha corroborat també algun veí de Mont-ral és que hi ha molt silenci al bosc, però molt. Ahir, que vam fer una primera prova, per exemple, a més d'un lloc vam trobar en un pi doncs una cigala cantant, no? I vam dir, mira, ja tenim un referent, no? Avui al matí n'hem sentit algun altre, però ara a la tarda li costa moltíssim. Amb tot, després de voltar molt, en tenim una de localitzada, la cigala de Mont-ral. Està a uns 50-100 metres d'aquí on som, i la tenim gravada, és on intentarem fer l'experiment a veure si calla. Voleu sentir com sona ara, o com sonava fa una estona?
1: A veure.
4: Aquesta, la sentiu?
1: Home, això és inconfusible, eh?
4: Ah, que sí? Molt bé. Això és la cigala...
1: És la cigala de Mont-ral.
4: De Mont-ral, sí, que és
1: on som. Jo l'he sentit i dic que és la cigala de Mont-ral.
4: Que sí? Doncs tenim localitzada, ara hem de veure si es comportarà la cigala de Mont-ral, si tenim la sort que encara estigui cantant d'aquí una estona quan comenci el 100% de l'eclipsi, si calla... A veure què passa. D'acord?
1: Per tant, estem pendents...
4: Sí, tot depèn de la cigala de Mont-ral.
1: Doncs tots pendents de la cigala de Mont-ral, a veure si calla o no calla. Gerard López, ens escoltem i ho comprovem després.
4: Fins ara.
1: A veure, deixa'm anar cap a Lleida. Lleida. Noelia Casellas, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Esteu al vapor ja? Esteu fregits del tot?
5: Mira, bones notícies. Ha canviat completament la situació. Bufa un ventet, la mar de bo.
1: Mira.
5: Aquí la gent ha tancat paraigües i això s'ha convertit una mica... Mira, jo diria que és com una rave. Tenim música, la gent balla, tothom content. Sí.
1: A Tarragona no és una rave, eh? A Tarragona estem més tranquils.
5: Doncs aquí tenim la gent ballant, parlant, i de tant en tant doncs es posen les ulleres i amb molt de compte mirant enrere i mirant el sol. Jo diria, mira, estic aquí amb una família. Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Diríem que ja tenim més de la meitat de la lluna tapant el sol, com ho veu?
6: Jo diria que sí, falta molt poquet perquè quedi complet.
5: Com estan? Què notes ara?
6: Doncs tenia moltíssima expectació per veure què passaria, com ho veuríem tot, i la veritat és que estem vivint molt bé, molt a gust. Ens agrada molt aquesta experiència i estem molt contentes, la veritat.
5: Doncs ens queda poquíssim. Doncs això que us deia, ha canviat la situació per complet,
1: bé,
5: i si abans us deia que això era un forn, ara us dic que estem la mar de bé, escolta.
1: Que bé, doncs escolta, a gaudir-ho, perquè ara això ja sí que fa molta patxoca, no?, amb
5: sí.
1: Aquest sol ja gairebé desapareixent.
5: Estem molt a prop, jo m'estic posant nerviosa, diria que les ombres ja comencen a ser diferents del que eren fins ara, i mira, jo no estava nerviosa fins ara i ara una mica, eh?
1: Jo també, perquè ja tinc aquí veig que s'acosta l'hora clau, 29:29, i estic nerviós i estem tots nerviosos. Noelia, moltes gràcies.
5: Fins ara.
1: A veure si a Barceloneta també estan nerviosos. La Sara Canyetes era a la platja i ens deia que allà hi havia una mica de divisió d'opinions. Ara que ja tenim l'eclipsi en marxa, Sara Canyetes, com està reaccionant els banyistes i demés? Sara, ah, no està. No, tenim molt de temps. Judit Pastor, des de Tarragona.
7: Garriga, aquí la gent està concentradíssima. Ja es nota una mica aquesta foscor que va avançant i aquí estic trobant històries realment meravelloses. Un grup d'amics que venen junts des de Barcelona i resulta que s'han trobat una noia que està fent un interrail que ve d'Alemanya i s'han fet amics. Com ha anat això?
8: Res, doncs hem vingut avui al matí a les 11 perquè no volíem trobar-nos amb tota l'acumulació de gent i hem anat voltant per aquí per Tarragona i ens hem trobat a una nova amiga, una nova companya.
7: It's your first time here in Tarragona and you didn't know about the eclipse. No sabia res que hi hauria un eclipse i se n'ha assabentat per casualitat i just l'ha enganxat aquí a Tarragona.
9: Yes, it's my first time here and I didn't know about the eclipse before.
7: I ara ha fet uns amics i estan aquí tots amb les ulleres ben equipats. No sé, nois, aquesta imatge, què us diu, què us provoca?
10: No, és preciós. Es comença a veure una miqueta allà. Bueno, impacients ara que queda menys. Queden 20 minutets. No, no, és preciós la, el que es veu.
7: Em dèieu que a l'inici dèieu, ai, fa una mica de mandra això, però va, ho anirem a veure. Ha canviat ara la perspectiva o no?
8: O sigui, ens feia una mica de mandra, però tota l'estona anàvem pensant, és una oportunitat única. Vull dir, l'havíem de venir a veure en persona. I no, no, ara estem contentíssims d'haver vingut i de veure-ho aquí amb tota aquesta gent.
7: És un regal, Garriga, això.
1: Sí, home, sí, és un regal i ens l'estem fent, entre tots. El sol va desapareixent, hi ha aquests núvols que ens estan molestant una miqueta, però en tot cas no ens enterboliran al moment àlgid, no? Vull dir, percebrem, encara que hi hagi núvols, que ha passat alguna cosa que no són núvols.
3: Sí, l'únic que pot perillar és que aquests quatre núvols baixos que han aparegut aquí a Tarragona, no, que no poden fer acte de presència en altres llocs, ens tapin el moment de la totalitat. Llavors esperem que no, esperem que en aquell moment marxin, però evidentment...
1: Però poden marxar?
3: Sí, sí, poden marxar i es poden quedar. Vull dir que, és que són tan petits, estan en aquell lloc, és que aquí ja sí que no hi ha pronòstic possible.
1: Es pot guanyar, es pot empatar o es pot perdre.
3: Sí.
1: A veure, deixa'm anar a Tarragona, ara sí que tinc la Sara Canyeta a la Barceloneta. Sara, com ho tenim aquí? La gent està emocionada o passant de tot?
11: Doncs mira, et diria... És la plaça dels contrastos. Jo estic aquí situada a la plaça del Mar, que és la platja de Sant Miquel, dins el conjunt de platges de la Barceloneta. Està la sorra...
1: Doncs no sé com està la sorra, però la cobertura està fatal. I per tant, ja que ens faci que gravi, fem un fals directe, que faci una nota de veu i ens ho expliqui, ja està. Serà més fàcil, perquè si no, aquesta cobertura... Sí, sí, és la tarda de Catalunya Ràdio, especial Eclipsi. Queden, a veure, calculem-ho exacte...
3: Doncs mira, són 20...
1: 13... 16 minuts. No?
7: Sí, correcte.
1: 15, bueno, ara 15. 15 minuts i mig perquè arribi aquell moment màgic. Jo crec que és un bon moment per acabar de recapitular què viurem d'aquí un quart d'hora, perquè és el moment que hem estat esperant anys. Perquè, clar, eclipsis parcials sí que n'hi ha més, però, clar, el més excepcional d'aquest eclipsi, Marina,
7: sí,
1: és que desapareixerà el sol de tot, i això no passa, no passava des de feia 120 anys i no tornarà a passar fins d'aquí molts anys.
7: Exacte. I què veurem? Segons previs, abans de la totalitat, el primer espectacle, diguéssim que així important que veurem és l'anell de diamants. És el que simula, diguéssim, el que seria un anell de compromís amb el pedrot de diamant.
1: Però això, amb aquestes ulleres de 3CAT que porto, sí, mirant, sense cap telescopi, sense res,
7: no,
1: ho podré veure?
7: Ho podràs veure, sí, sí, sí.
1: I com ho detectaré, que és això?
7: Bueno, és molt senzill. Si simplement veuràs una boleta de font de llum...
1: Jo miraré el sol i hi haurà un punt que veurà una boleta.
7: La boleta i un disc.
1: D'acord.
7: Llavors un anell de diamant.
1: I això passarà?
7: Això passarà 20 segons, més o menys, abans de la totalitat.
1: Abans de la totalitat. Per tant,
7: sí,
1: si la totalitat és 20, 29, 29, pues serà a les 20, 29, 09, més
7: sí,
1: o menys.
7: Més o menys, sí. I llavors,
3: Marina,
7: just...
3: Marina, perdona, hi ha molta gent que m'ha preguntat, els llocs on no hi hagi totalitat estigui el 99,9%
7: no,
3: o 98%?
7: No,
3: no. No s'arribarà a veure l'anell
7: de diamants
3: tampoc.
7: A no ser que estiguis fregant el 100%, aquella localitat,
1: no, no, no,
7: però clar,
1: no, no, no,
7: ningú
1: no, no,
7: estarà
1: no,
7: allà perquè ja farà un pas endavant per veure.
1: Home, clar.
7: Aleshores,
1: no siguis tonto, si estàs al 99,000, però és al 100, clar.
7: Ja, pensa que això són 20 segons abans de la totalitat, per tant, és una cosa que es veu en els llocs de la totalitat.
1: D'acord.
7: Llavors, just després de l'anell de diamants apareixeran les perles de Bailey. Són unes... això, tant l'anell de diamants com les perles de Bailey és degut a la orografia de la Lluna. La Lluna té cràters d'impacte i erupcions volcàniques, té volcans, i per tant té una orografia, no? Llavors, quan estigui a punt, la Lluna a punt de cobrir l'absoluta circunferència del Sol, els rajos del Sol encara s'escolaran per aquestes valls dels cràters. Llavors, això provocarà que en l'última regió, abans d'amagar-se del tot el Sol, hi haurà unes perles, uns punts brillants en línia que recorreran...
1: I això ho veurem perfectament des d'aquí a Tarragona amb les nostres ulleres de 6 euros, eh?
7: Sí.
1: No fa falta el telescopi de 6.000.
7: No, això s'hauria de veure, eh? I inclús podríem, inclús, si fóssim molt afortunats, podríem veure alguna protuberància solar, alguna flamarada solar, que això...
1: Que és com una esparregada...
7: És una explosió, és una erupció de plasma que fa el Sol molt gegant, o sigui, això és el que al final, al cap de molt temps, t'arriba aquí a la Terra i tens aurores boreals, per exemple. Per tant, és una erupció solar, de plasma solar...
1: I això ho podríem arribar a veure
7: des d'aquí. Això ho podríem arribar a veure en aquest moment.
1: Però això ha de passar de casualitat.
7: De casualitat, sí, sí. Això podria ser. I després ja, una vegada tot queda cobert i estem en el moment de la totalitat, és quan podrem veure la corona
2: corona solar, val? La cromosfera primer i després la corona solar, que són les capes de l'atmosfera solar, el que normalment és invisible.
3: La corona solar sí que l'hem d'observar en el moment de la totalitat i ens podem treure un moment les ulleres si realment ens assegurem que el sol ja sí. està totalment tapat per la
1: Això sí. ho hem de tornar a repetir perquè ara s'acostarà el moment en el que en principi ja ens podem treure les ulleres, però repetim-ho, eh? Només ens podem treure les ulleres quan amb les ulleres
2: no veiem res.
1: No veiem res. Si veiem una línia petita...
2: Res, no te les pots treure.
1: No te les pots treure.
2: No.
1: No, és que ja no queda res. No, si veus una cosa, no
2: pots. No te
1: les
2: treguis.
1: I quan te les treguis, tampoc pots estar tota l'estona mirant-ho, perquè al cap de poc tornarà a aparèixer el sol.
2: Has de vigilar que dura un minut o cadascú la seva localitat el que li duri.
3: Pensem que hi ha llocs del Penedès, hi ha llocs
2: del nord
3: del Segrià,
2: 30 segons.
3: Que durarà pocs segons, sí. 10, 15, 20, 20 o menys.
2: Sí, sí, sí.
3: Per tant, hi haurà llocs que pràcticament no se les podran treure, simplement que ho facin els llocs on la totalitat dura més de 30, més de 30 segons o més d'un minut, que tenim aquest marge d'aquests 10 segons per treure'ns les ulleres.
1: A veure, Eloi, ara jo estic mirant fixament aquí a Tarragona, crec que, vaja, clar, amb les ulleres no ho veig, però no hi ha núvols ja.
3: I són els núvols, si tapes el sol amb la mà, hi ha alguns núvolets al voltant, però són tan petits que estones el tapen i estones
1: Per tant, ara mateix ho veurem bé.
3: De moment sí, confiem que aquests núvolets no hi siguin.
1: I de tots aquests punts que anàvem repassant tota la tarda, hi ha algun lloc que els hagi canviat la sort a última hora, o en principi els llocs del 100%, que és el que avui és tan important, ho veuran bé a tot arreu?
3: Els llocs del 100% està perfectament net al cel, hi ha una resta d'enclusa cap a la zona del Penedès-Garraf, que està tan amunt que segurament no dificultarà la visibilitat de l'eclipsi. El problema és el terç nord de Catalunya, on continuen havent-hi nuvolades, tot i que van minvant. Per tant, insisteixo en el fet de, si algú ha decidit Pirineu, comarques de Girona, Empordà, i no està veient el sol en aquests moments, esperar fins al final, perquè és possible que entremig de núvol i núvol s'arribi a veure en algun moment l'eclipsi.
1: La Judit, no sé on la tinc, sé que està aquí buscant...
7: Aquí entremig de la gent, Garriga.
1: La gent on mira ara?
7: Ara ja, a mesura que es va acostant aquesta totalitat, la gent cada cop està més concentrada mirant cap al cel.
1: Ja anem enfocant cap al
7: ara
1: cel,
7: ja
1: no?
7: Ara ja sí, hi havia moments que la gent passava de tot. Ara et diria que el 80% de la gent ja està mirant molt emocionats pel que pugui passar, perquè és que mires i ja està a punt, això, no? Està molt, molt a punt. No sé, com ho estàs veient tu?
12: Amb nervosisme, amb...
13: Expectativa.
12: Sí, expectativa. Amb expectació, expectativa, amb il·lusió. Sí, sí, sí.
7: Heu vingut amb la família, esteu aquí tots junts per veure aquest dia especial. No sé si feia molt temps que planejàveu això, ho heu improvisat, com ha anat?
13: Des de que es deia que el 12 d'agost hi hauria l'eclipse, ja vam dir, doncs mira, els jocs on es poden veure millor, aquí a Tarragona. Jo teníem planejat això.
7: Ben fet, previsors aquí i esperant a que es produeixi aquest moment màgic, a veure, tots estem una mica expectants a veure com reaccionarem, no? Perquè hi ha tanta expectació que, no sé pas, plorarem, ens abraçarem, us ho explicaré quan passi. Us aniré explicant la gent a veure com reacciona.
1: Això és la màgia d'aquest moment, que és que no sabem com reaccionarem en el moment en què ens trobem aquest fenomen tan curiós. Eloi, anaves a comentar alguna cosa.
3: Sí, hi ha una cosa molt màgica que ens podem trobar també en el moment de la totalitat, és que de cop i volta apareixen alguns objectes brillants al cel més enllà del sol. I és que és possible que veiem Venus en el moment de la totalitat, Arcturus, que és un estel molt brillant que apareixerà sobre Venus cap al sud-oest, i fins i tot mirant bastant amunt del cel podem arribar a veure Vega. Llavors són objectes molt brillants que les nits, la majoria de nits veiem, i que en aquell moment de la totalitat, si ens hi fixem, potser també els veiem brillar. Segurament Venus serà el més fàcilment identificable a l'esquerra d'on estem observant l'eclipsi.
1: Ens queden menys de 9 minuts.
3: Ui.
1: Sí que es comença a notar que és com si ens haguessin, fos algunes bombetes.
3: Hi ha menys radiació.
1: Hi ha menys llum. Ara dius, què està passant aquí? Fa una estona no es notava, ara es nota molt.
2: Es nota bastant ara. I hi ha un altre efecte que es pot observar instants abans i després de la totalitat, que són molt difícils de captar. La majoria de gent no els percep perquè són molt difícils de veure, però són les que es diuen les franges de sombres, que són unes franges que, com si veiéssim una piscina a l'aigua que fa aquestes ondulacions,
1: doncs
2: les ombres es faran unes coses així. Això just abans de la totalitat.
1: Però això ho veurem aquí també?
2: Això es pot veure aquí, sobretot si ens fixem en els edificis, que hi ha alguna cosa que li faci ombra, es veuran aquestes franges llargues i fosques i clares.
3: Això ja és per nota, eh?
1: Carai, això és per científic premium.
2: Això és ciència premium. Això són els últims rajos de sol que estan interaccionant molt amb la nostra atmosfera, amb la de la Terra.
1: Va fent tic-tac el rellotge, ens anem acostant, el sol va desapareixent, cada vegada veiem menys llum, cada vegada veiem, amb les ulleres posades, més, més negró. Aquesta bola negra que es va menjant el sol, que és la Lluna, va guanyant presència. Una bona notícia, una bona notícia. S'ha aixecat el confinament de la població que estava confinada per l'incendi de Castellví de la Marca, el Penedès. Per tant, ens informen des de l'Infocat que s'ha aixecat aquest confinament i, per tant, l'incendi evoluciona de forma positiva. Marina, aquesta sensació d'ara és d'estar a punt de passar, no?
2: Ja està. Jo ja noto aquí bastanta foscor.
1: Tu recordes el teu primer eclipsi? No físicament, sinó el dia que vas descobrir els eclipsis?
2: És que saps què passa? Bueno, el meu pare ja era astrònom, per tant...
1: Home, perdona, llavors, no que a casa teva això...
2: Això ja era, petita, clar, no? Jo des de petita, o sigui que... No recordo un moment perquè ja vaig néixer empapada d'això.
1: Però clar, està a 7 minuts d'una cosa, que quant temps fa que estàs treballant una mica amb aquesta qüestió?
2: Amb la qüestió dels eclipsis?
1: No, amb aquest eclipsi concretament.
2: Bueno, un any més o menys.
1: Un any.
2: Sí, és el que... Però bueno, a veure, què anava a dir? Anava a dir alguna cosa més. Ah, sí, que ens fixem també en el nostre voltant.
3: És que la Marina té una llista immensa de coses que hem de passar durant aquests 20 segons,
1: Té els apunts del dia d'avui, fantàstics.
2: Hi ha algunes coses que, a més, avui passen, que és el pic de les Perseides, el pic de la pluja d'estels.
1: I això ho podem veure després,
2: no, és
1: durant...
2: És a dir, jo dic, a veure, estem al pic d'una pluja d'estels, val? Tindríem moltíssima sort, però vés a saber si algú la té. O sigui, som molta gent mirant. És un moment en què, si hi ha un estel fugaç important, es pot veure. Que això ja seria l'últim, bueno, la màgia absoluta.
3: I si ja podem comprar loteria si algú veu un estel fugaç.
2: Exacte.
1: Passant per davant just,
2: En un minut, però bé, mai se sap. Només això. I què més? I després que també ens fixem en els colors, no? Allò que vam explicar. S'ha de dir alguna cosa?
1: No, explica.
2: Vale. Que els colors, el que faran els nostres ulls a l'adaptar-se a una baixa lluminositat tan ràpid és que passaran a la nostra sensibilitat passarà del vermell als blaus i verds. Això què vol dir? Que els vermells s'apagaran, es quedaran amb uns tons metàl·lics i els blaus i els verds es faran més brillants. Això és un efecte òptic, no es podrà fotografiar, és simplement un efecte de la nostra retina.
1: Judit, es palpen els nervis?
7: Molts nervis. Aquí tinc un noi que està ben expectant. A veure què passa, no?
8: A veure. Bueno, aquí estem, aquí mirant, ja queda poc, és un aconteixement important. I...
7: Em deia, s'està fent llarg, però és que ara ja ho veiem a tocar.
1: Cinc minuts.
8: Això està a punt de caramelo, com diuen.
7: A punt de caramelo, més ben dit impossible. Doncs aquí nosaltres amb les ulleres anar mirant a veure si s'acosta aquest moment.
1: Menys de 5 minuts. Mira, de la nostra gent, dels primers que veuran aquest eclipsi serà la Noelia Casellas, a Lleida, que ho tindrà a les 8, 29 minuts i 9 segons, aproximadament, també en funció d'allò on estàs, pot ser algun segon més, un segon menys. Noelia, aquí ho teniu ja a tocar,
14: Però a tocar, la línia ja és molt fina, hi ha molt poca llum, fa menys calor i nervis màxims, Francesc.
1: La gent entén que estan ja tots col·locats, no?, enfocats cap al sol i amb les ulleres posades per veure com d'aquí 4 minuts i poc desapareix del tot el sol.
14: Absolutament. Tothom ha parat de ballar, ha parat la música i la gent s'ha girat.
1: La rave s'ha acabat.
14: La rave s'ha acabat de moment i ara tothom està molt concentrat. És que la línia és molt fina, ara ja només veiem doncs la part esquerra del sol, una línia que cada vegada es va fent més fina i es nota moltíssim. Ara ja gairebé no tenim ombres. La llum ha baixat moltíssim, doncs com al capvespre, evidentment.
1: Ara d'aquí 3 minuts.
14: Nota també la temperatura.
1: D'aquí 3 minuts venim per explicar com arrenca la totalitat a Lleida. Qui la veurà última serà la Caterina Carmany a la platja de Palma, que entenc que també els nervis deuen estar ja a flor de pell. Caterina.
15: És una expectació total, tota la platja de Palma girada cap al sol, que cada vegada va primant i es va primant, i per la gent que hi ha, silenci i aquesta expectació, no? Ulleres i nervis, fins i tot els que eren més escèptics a primera hora de la tarda són els que ara més ho viuen, t'ho podria dir,
1: I recordem, fins que no tinguem el sol absolutament amagat, no ens podem treure les ulleres, encara que ens sembli que... És que hi ha poc! fins que no veiem que el sol s'ha amagat del tot, no ens podem treure les ulleres. Jo crec que la temperatura va baixant, Eloi. Potser és una cosa psicosomàtica, eh? I m'ho estic inventant. Però jo tinc la sensació que com menys llum hi ha, menys calor tinc.
3: Jo també. Jo també.
7: No? Potser aquest model, a veure, a vegades els models fan prediccions, però després és una altra cosa.
3: També és veritat que ara tenim un ventet que està bufant, una brinada.
1: També ajuda.
7: Però és que això és provocat segurament per l'eclipsi.
1: Queden 2 minuts perquè el sol desaparegui.
7: 2 minuts.
1: Un moment màgic que nosaltres viurem en directe a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, i que us ho explicarem des de Tarragona, on el sol ja pràcticament ha desaparegut. Queda res, una petita línia que desapareixerà per nosaltres d'aquí exactament 2 minuts. D'aquí 2 minuts, ara ja menys, haurà desaparegut absolutament el sol. Serà llavors quan ens podrem treure del tot les ulleres i podrem observar la màgia de com, que ja comença a notar-se una miqueta ara, però encara no és ara, de com desapareix del tot el sol. Noèlia, a Lleida encara us falta menys. A Lleida us falta 1 minut i 10 segons, més o menys.
14: Queda molt poc. La llum ara ja és molt, molt tènua. Aquesta, la línia que esteu veient, que veiem realment és molt fina, i la sensació ara, el xivarri de la gent s'ha convertit com en un brunzit, eh? Tothom està expectant a veure què passa, a veure quan aquesta llum, que és que cada vegada...
1: Sentim som vient, sentim som vient. A Lleida són a punt de trobar el moment d'eclipsi total. Noèlia, en principi d'aquí 30 segons us arriba, i a nosaltres d'aquí 1 minut. L'eclipsi està a punt de culminar, l'eclipsi és a punt de passar. I qui primer el veurà serà la Noèlia Caselles, que d'aquí 20 segons, d'aquí menys de 20 segons, veurà com el sol desapareix. Marina, això és molt emocionant.
7: I aquesta temperatura que va baixant provoca aquest vent, és a dir, el vent es genera a través d'aquesta temperatura, i per això també, mireu que ara no tenim cap núvol.
1: Ara ha desaparegut pràcticament tot, el sol és a punt de desaparèixer, i a Lleida, en principi d'aquí 10 segons, Noèlia Caselles, ens podràs dir que ja no veieu el sol.
14: Mare meva, veiem un puntet, i ara mateix sentim la gent... Ja no veiem el sol, a Lleida és fosc, hi ha hagut una última llum com a més brillant, i de cop la lluna ha acabat d'engolir el sol, ja no veiem la Seu Vella, el cel s'ha apagat a ponent,
1: i ja tenim aquí ara mateix, a Tarragona,
7: aquí,
1: ara mateix,
7: ara.
1: El sol, ara mateix
7: s'ha apagat.
1: Desapareix, ara mateix ens podem treure les ulleres.
7: Ens traiem les ulleres.
1: I certament
7: podem veure la
1: troposfera. L'espectacle és espectacular.
7: Veieu això vermell?
1: Veiem una bola negra.
7: Una flamarada. Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
1: Allò què és?
7: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
1: Ara mateix...
7: Estem veient una cosa vermella.
1: El sol, el cel de Tarragona ara mateix, absolutament eclipsat. Una bola lluent, i la Judit Pascual de Vinto.
7: Mireu els ocells.
3: Els ocells acaben de sortir.
7: Els ocells estan emigrant.
16: Pell de gallina total. Uau. La gent... està molt concentrada, gairebé tothom va amb els telèfons mòbils intentant capturar aquest moment tan impressionant.
7: Wow.
16: Gent amb unes cares de sorpresa, gent fins i tot emocionada, gent amb xoc, et diria,
1: i és molt important,
16: captant
1: Judit,
16: aquesta imatge.
1: I és molt important, Judit, que ens
3: recordeu de posar les ulleres.
1: És molt important que ens tornem a posar les ulleres, perquè en aquests moments... Torna ja a aparèixer el sol. Ja veiem una punteta, una petita escletxa, un petit foradet de llum.
7: Ja comença.
1: Torna a sortir el sol. S'ha acabat la totalitat.
7: S'ha fet molt curt aquest minut.
1: És que un minut és molt ràpid.
7: S'ha fet molt curt.
15: Queda res a Mallorca.
1: Un minut és molt ràpid. I atenció, anem a Mallorca, Caterina.
15: Queda res a Mallorca, queda res a Mallorca, queda res a Mallorca.
1: Aquí se'ns ha fet molt curt. A Mallorca ho viuran ara.
15: Mallorca. La platja de Palma, els crits, l'Armand Balleta.
1: Això està passant ara a casa nostra, un moment molt emocionant, un moment de llàgrimes. Marina, la Marina està
3: emocionat, eh?
7: Ha
15: Ai, no puc.
3: Jo tinc moltes ganes que ens expliquis d'aquí una estoneta. Tots tenim la imatge gravada a la retina, que és tot el que hem vist exactament.
15: Uau.
3: Perquè hi havia moltes formes, molt curioses.
1: A Palma, encara, ara mateix, Caterina, teníeu un eclipsi llarg i encara crec que us queden 10 segons.
15: Encara està l'eclipsi en marxa, la gent s'ha posat dreta, tothom estava assegut, la majoria ara dreta, amb boques obertes, amb crits, he vist alguna abraçada, és com una màgia.
17: Increïble.
15: Molta
17: increïble.
15: Màgia.
1: Judit, les cares de la gent devien ser increïbles, no, també?
16: Increïbles. Ja ara aquí tinc una parella abraçant-se, esteu emocionats, suposo, del que acaba de passar, no?
18: Home, aviam, ha sigut bastant bonic veure-la així. I
16: home, i més en parella. Aquesta estampa romàntica que ens acabeu de regalar, mira quina llàgrima que li cau. Realment la gent deia, això és flipant, no? Deies, això és flipant.
19: Molt bonic, impressionant.
1: Anem cap a Palma, perquè crec que és a punt de sortir el sol a Palma. No sé si, Caterina, podem escoltar la reacció de la gent quan vegin que el sol torna a aparèixer, perquè això en principi s'ha de produir d'aquí 5-6 segons.
15: D'aquí 5-6 segons tornarà el sol. És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Es tornarà a sortir. Posa't ses ueres, està tornant a sortir ara. Aquest esclat, aquest raig que torna a sortir. I el que dèiem, l'ambient és d'eufòria continguda, d'emoció, alguna llàgrima.
1: Això ha estat aquest eclipsi, ha passat a casa nostra.
15: Estan arrissats, no.
1: I les emocions són aquestes. Mira, pell de gallina, mira, llàgrimes com la Marina, que li queien galta avall, i el sol que torna a aparèixer, Eloi, i ara el que ja hem viscut des de quarts de vuit, ho seguirem vivint al revés. És a dir, ara, no sé si amb la mateixa velocitat, anirà reapareixent el sol. És la mateixa velocitat?
3: Sí, és la mateixa velocitat, però el que passa que només veurem la meitat, perquè al voltant de les 9...
20: s'eclipsarà.
1: O sigui, se'ns quedarà la meitat.
3: Sí, o en llocs una miqueta menys, perquè hi haurà muntanyes, hi ha arbres, hi ha edificis, que de seguida ens taparan el sol. Per tant, ara l'espectacle l'hem vist, ara acabem de gaudir, de comentar la jugada, i sobretot també d'entendre.
1: El millor ja ha passat, però encara està passant.
3: Exacte.
1: Encara està passant, l'eclipsi no s'ha acabat la totalitat de l'eclipsi. Per què emocionat tant?
20: Bueno, perquè no m'esperava que fos una cosa tan nítida i tan un cercle tan perfecte.
1: És que semblava com un altre planeta, no?
20: Saps que quasi no he tingut temps de totes les coses que
1: volia... No he pogut.
3: Saps una cosa que m'ha sobtat molt? És a sota del sol, en el moment jo tinc la imatge gravada, que hi havia com menys rajos de l'atmosfera.
20: Mira, que dalt.
3: Mira, no?
20: Pues llavors això és que ja...
3: No t'has fixat?
20: No, és que no.
3: I m'he oblidat completament dels planetes. Enus, l'has vist?
20: No he vist res.
3: És que en un minut no donava
1: temps de mirar res.
20: Volia mirar molt després. Se m'ha oblidat tot, perquè m'he quedat tan impactada.
1: No? Crec que havies primer de processar el que estaves veient.
20: M'he quedat tan impactada que no he pogut...
3: Però, si pots, torna'ns a explicar aquell puntet vermell que veiem a l'esquerra del sol, que segurament molta gent l'haurà vist.
1: Això se l'ha pogut veure tot arreu o només a Tarragona, per exemple?
20: De la totalitat, aquest, sí.
1: I allò què era, aquell puntet vermell?
20: Era una flamarada solar, és a dir, allò
1: que dèiem.
20: O bé podria ser, cromosfera, val? La cromosfera ja fa aquests punts, aquestes línies vermelles.
3: És que més justament en aquella zona on hi havia el sol, hi ha unes taques solars.
20: Ara, això és d'avui?
3: Això és d'ara mateix.
20: Pues mira, podria ser.
3: Hi ha unes taques solars a l'esquerra del sol.
20: A mi m'ha semblat
3: que podrien coincidir
20: amb
3: aquell...
20: Era molt puntual, era un punt. Per tant,
3: vermell,
20: podria ser que fos una flamarada solar, allò que t'he explicat.
1: Sí, que dèiem, a veure si estem de sort. Sí. Hem estat de sort, hem vist una flamarada solar. No sé què és, però ho he vist.
20: Jo crec, no ho sé, potser és simplement la cromosfera. Igualment és molt emocionant.
1: En tot cas, ha estat molt espectacular, perquè ha estat molt visible. A vegades fa la sensació que amb aquestes ulleres que dius, però si no es veu res, si no veurem res amb això, doncs sí que hem vist.
20: Sí,
1: i després, quan les ens hem tret, encara hem vist més.
20: Uau.
1: I més espectacular amb els ulls nítids. Recordeu, si torneu a mirar cap al sol, ulleres, no s'ha acabat, segueix sent perjudicial per la vista, vull dir que no ho donem això encara per fet. Jo crec que podríem fer una mica de veure com s'ha viscut arreu del país. Vaig amb la Noèlia primer, que ha estat la primera que ho ha viscut. Noèlia, ha tornat la rave? Deu haver tornat la rave, perquè la Noelia no contesta. Caterina, a la platja de Palma.
15: El
1: Ui, ui, ara estem barrejant aquí, estem barrejant tots els àudios. Qui té el micro obert? Que parli qui tingui el micro obert.
16: Garriga, jo tinc el micro obert aquí.
1: Era la Judit. Era la Judit.
16: No, l'he obert ara.
1: Tira.
16: Tinc gent que, de cop, quan s'ha acabat aquest eclipsi total, ha començat a marxar i no s'ha quedat mirant l'espectacle que també tenim ara, que trobo que també és força maco, i gent que encara segueix en xoc, com aquesta mare i aquesta filla, que han vingut des de Mataró i estan amb la pell de gallina encara.
17: Amb la pell de gallina, a més, hem fet el viatge expressament perquè des de Mataró no haguéssim viscut la mateixa experiència. Ha sigut tota una odissea, aquí la gent, tots mirant un mateix punt, el fenomen astronòmic, sabent que és un fenomen que només passa un cop cada centenars d'anys, doncs és una cosa que no es pot explicar. I veuen-ho en directe, l'eufòria, el misticisme de la gent, és inexplicable, és inexplicable.
16: La mare, com descriuria, quins sentiments, què ha sentit durant aquest espectacle?
15: Emoció, por, perquè han acabat dient tantes coses de l'eclipse, no?, que és tot com una aventura molt estranya i molt màgica.
16: I per acabar amb aquesta experiència, doncs ara aquí a l'escenari davant del Port de Tarragona sona una cançó que es diu Ei, Chipirón, todos los días sale el sol.
1: Doncs bé, avui ha tornat a sortir el sol després d'aquest eclipsi. Avui ha sortit dues vegades, la Marina ho ha pogut comprovar. Clar, jo crec que ara que l'hem vist, podem entendre per què és tan diferent del 99% que no et pots treure les ulleres.
16: Exacte.
1: Al 100% que quan et treus les ulleres dius...
16: Uau.
1: La mare del Tano.
16: Totalment.
1: Què? Bon, perdó, collons és això, no?
16: Totalment. Jo no, és que
1: brutal.
16: M'ha xocat.
1: Increïble.
16: M'ha xocat.
1: Aquesta imatge d'un planeta de Star Wars.
16: On estem?
1: Venen els Ewoks.
16: Sí, sí.
3: Jo no m'esperava tampoc, eh? Estic molt content d'haver fet el viatge fins aquí a Tarragona, de poder veure la totalitat. Al principi tampoc. Jo sóc meteoròleg, jo no sóc astrònom. Millor es deia, home, el 98, el 99,9%.
1: Com pot ser?
3: No tenia prou.
16: Pues,
3: estic
16: mira,
3: molt content que entre tots els astrònoms ens hagueu convençut a través dels llibres, a través dels missatges, a la televisió, etc, que
16: mira, valia val la pena.
3: Valia la pena.
16: Val la pena,
3: perquè
16: i
3: no
16: tant,
3: el tornarem a viure. És molt emocionant.
1: Ara sí, anem cap a Palma. Caterina Carmany, emocions, sensacions, postpartit.
15: La platja de Palma està dividida entre els que s'han tirat a la mà, a l'aigua, quan s'ha acabat, com d'alegria i exultants, els que estan repassant els vídeos i les fotos que han fet, asseguts, i la Mar, per exemple, que diu... El millor que he vist a la vida.
21: És algo que no tornaré a veure mai més. És com un dibuix animat fet realitat. És algo preciós que m'ha encantat i que m'agradaria recordar-ho per sempre. M'ha encantat. És algo preciós. I la gent aplaudint quan de sobte s'ha fet de nit i després ha tornat la llum. Ha estat algo molt bonic, molt xulo.
15: I això és el que ens va dient gairebé tothom aquí posant el micro, Francesc.
1: Doncs aquesta és l'emoció a Palma. A veure, deixa'm posar els ulls una altra vegada. Bé, què està passant ara? Què està passant?
3: Des de Tarragona, és molt fàcil, des de Tarragona ara mateix tens una palmera que t'està tapant el sol.
1: No fotis.
3: Ara ja ni són núvols.
1: Ah, sí?
3: Ni...
1: és la palmera!
3: La palmera. Clar,
16: ara hi ha una palmera.
1: Veig molt poca cosa. Carai, és la palmera, clar, perquè clar, el sol s'ha anat movent.
3: S'està ponent, s'està ponent. Estàvem
1: ubicats perfectes pel moment. De l'eclipsi. Ara sentim de fons la festa de Tarragona, clar, això és la festa del Chipirón, perquè aquí a Tarragona s'ha muntat una celebració post, també molt interessant, hi ha food trucks i demés, vull dir que la gent que ha vingut aquí a Tarragona ara poden seguir gaudint de la festa i no cal que marxin encara immediatament, perquè hi ha molta festa, vull dir que la gent a casa que ens senti sentirà música de fons, no és el nostre tècnic que s'ha tornat boig, és la festa de Tarragona. Podem anar... No podem anar enlloc.
3: Esteu fixant amb el somriure tonto que té tothom a la cara?
1: Sí, la gent marxa com...
3: És com
1: diu, uau, hòstia. Sí. I segurament molts escèptics, perquè hi havia molta gent convençuda que ho haurà gaudit molt, però molta gent escèptica que haurà dit...
16: Mira...
3: El 99,9%
1: ja
3: valia la pena.
16: Mira,
1: ja
16: jo dic una cosa, jo amb tantes expectatives també que tenia de sentir tantes coses sobre l'eclipsi, també pensava, les tinc massa altes. M'enduré una decepció.
1: Clar, perquè tants dies, tan fixada amb això, no?
16: Això, i en canvi, no, m'ha xocat, no m'esperava
1: per res.
16: M'ha impressionat moltíssim.
1: Ha superat les expectatives
16: sí,
1: que ja eren molt altes.
16: Ara
1: anem cap al País Valencià amb l'Alba Barbosa. Ella ho ha viscut des d'un lloc molt elevat. Ho heu acabat veient bé, Alba? Com ha estat l'experiència?
22: Ho hem dit
0: vist, ho hem vist bé, ha estat espectacular, pell de gallina. Aquí hi ha hagut un silenci amb aquelles sensacions de que estàs vivint una cosa històrica, única, després d'aquest silenci, aplaudiments, os i molta sorpresa, perquè ha estat, i ara ho dèiem, estic amb un grup que ha vingut de Sant Cugat a passar aquí les vacances i ho comentàvem, ha estat més espectacular del que ens podíem imaginar. Pell de gallina, Gemma, com ho heu viscut?
4: Doncs la veritat és que sí, ha estat espectacular, perquè vèiem que anava baixant el sol i ha arribat un moment que amb les ulleres no veiem res, ens han dit ara es podeu treure les ulleres es veia negra i pensàvem es veurà el sol, el cel negre, no es veurà res del sol, però després ha estat increïble perquè era la lluna i els rajos de sol que sortien per darrere ha estat realment, com dius, espectaculars.
0: Us imaginàveu aquesta sensació?
4: No, ens imaginàvem que la lluna taparia el sol, però no que el sol sortiria igualment per darrere la lluna. Potser és el normal que passa, però no és el que nosaltres esperàvem.
0: Gràcies. Doncs, Francesc, això, aquesta emoció compartida, les cadires encara, tots encarats al sol, posant-nos les ulleres, traient-nos les ulleres amb aquest minut 39 que hem tingut d'eclipse total aquí a l'Observatori de l'Alt Maestrat des de Culla. Una sensació brutal, ho dèieu, espectacular, més espectacular del que ens podíem imaginar, sobretot aquest moment de totalitat, quan s'ha fet de nit, no de nit del tot, hem vist Venus, hem vist l'estrella, el planeta, i escolta, una experiència increïble.
1: Que bé, ho estàs transmetent amb aquesta emoció i amb aquest to gairebé que
0: ha sigut molt bonic, sí,
1: d'emoció, no? Que trasllada doncs, el que hem viscut aquesta tarda, aquesta nit a casa nostra. Doncs bé, Alba, anem parlant i ho anem comentant.
0: Vinga, fins ara.
1: No gaire lluny, vaja, no gaire lluny. Una mica a prop, vaja, és igual, no em complico la vida necessàriament. Anem cap a Fraga amb el Pere Joan Álvarez. Hòstia, aquí jo fent quilòmetres que quan dic que està més a prop ell de nosaltres, és igual, tira cap allà i que ens expliqui aquí que teniu la vostra pròpia ràdio.
22: Sí, perquè va transmetent tot el
1: qui,
22: que ha passat.
1: Qui és el locutor? Qui és el locutor?
22: És un tècnic de l'Associació Astronòmica d'Osca, que és el que està fent l'explicació per la gent perquè entenguin que és un eclipsi i què és el que passarà i què és el que no passarà.
1: Ho ha fet bé? Ho ha fet bé aquest locutor?
22: Sí, s'ha callat durant l'estona que ha durat el minut 5, minut 5 segons de l'eclipsi total, i en aquell moment hem estat tots mirant cap al cel tranquil·lament perquè podíem mirar l'halo solar. Abans uns aplaudiments, al final uns altres aplaudiments, emoció desfermada, i amb nosaltres el Jordi, que és veí de Fraga. Jordi, com ho has viscut?
23: Pues la veritat que molt bé, una sensació molt bonica i única en aquest antic poble de Cardiel. I molt bé, la veritat, únic.
22: Has sentit quan s'ha quedat tot fosc i es veia l'halo solar?
23: Impactat. Com ha baixat la temperatura, la llum solar, com s'ha fet de nit. Vull dir, molt bé, molt bé.
22: A més, veig que tens canalla per aquí. Suposo que l'experiència és vital per ells perquè no la tornaran a veure.
23: Sí, el primer camí, ell és molt il·lusionat, s'han anat recordant que faltava un dia, faltava així, han anat descomptant i amb moltes ganes tenien de venir.
22: Tu no n'havies vist cap experiència com aquesta?
23: No, total no. Això n'havia vist parcial, de jove.
22: Et quedaràs per la pluja d'estels?
23: Sí, ja que estem aquí, fa molt de temperatura, els nens estan jugant i ens quedarem aquí a veure.
22: Doncs gràcies, que vagi molt bé, Jordi. Doncs aquest és l'ambient, com pots comprovar, festiu, de celebració, d'emoció, desfermada, i el tècnic que va fent explicacions per tots.
1: Clar, però què explica? Ja fa molta estona que s'ha acabat. Sí. Què està fent el seu especial
22: distància i particular?
1: A veure, m'has explicat la distància.
22: Escoltem el tècnic de Telefranc.
24: Porque se mueven a lo largo del zodiaco hacia la izquierda. Se mueven siempre hacia la izquierda.
1: Ah, es simpático,
24: ¿no? En Argentina, el sol, la luna y los planetas son votantes de Feijóo. Porque se mueven siempre a la derecha por el zodiaco.
22: A ver,
1: quina guspira que té l'espíquer de Fraga, tu, molt bé. Molt bé, és simpàtic. Bé, doncs, Pere Joan, igualment, esperem que ho hagis gaudit tant com nosaltres,
22: tant,
1: que ho hem fet molt.
22: I tant, sí. Perfecte, gràcies.
1: A veure, la Sara Canyete, que és a la Barceloneta, que és el primer cop que parlarem amb algú que ho ha viscut sense al 100%. Lamento dir-te, Sara, que t'has perdut una cosa increïble.
25: No sé
5: un eclipsi total, t'he de dir que finalment també hi ha hagut certa emoció aquí a la platja de la Barceloneta.
1: O sigui, això que sentia estat, era la reacció, eh?
5: Segurament ha estat més confús, no sé si has notat que hi havia una mica, es dubtava una mica a l'hora d'aplaudir, i també entre els comentaris, clar, aquí sabíem que havia de quedar una petita franja, no? Una ungla, tenia una família al costat, que els pares anaven dient, ha de quedar una ungleta, ha de quedar una ungleta, no? I hem vist com s'anava situant, i clar, d'alguna manera, no deixant de tenir el dubte de si ja era tot el màxim de prima que la veuríem o no, però malgrat tot, és veritat que el cel ha agafat aquest color tan especial que sense ser negre nit, no s'ha enfosquit tot de cop, doncs aquí tothom anava equipat amb les seves ulleres i l'eclipsi era pràcticament total, i després hem vist com aquesta franja de llum doncs ha canviat de banda, i aquí és on d'alguna manera doncs hem donat aquest punt àlgid de l'eclipsi per finalitzat. En tot cas, les persones que han vingut aquí a la platja de la Barceloneta, no era segurament el lloc on era més fàcil veure-ho, primera perquè doncs el sol estava baix, hi havia els edificis per al mig, però aquí a la plaça del mar sí que hi havia un parell de racons fora de la sorra, doncs que donaven una mica de perspectiva, i aquests són els racons, no, doncs els observadors de l'eclipsi han trigat a aparèixer, portem tota la tarda amb la platja plena però de banyistes, doncs quan finalment ho han fet doncs s'han una mica aglomerat en aquests dos punts, i la veritat és que el moment de comunió d'alguna manera hi ha sigut, per tant també ha estat bonic viure-ho des d'aquí.
1: Hi havia gent banyant-se veient-ho?
5: Hi havia gent banyant-se. De fet, hi havia gent que els veia molt de lluny i clar, per mi tampoc ha estat possible veure si eren amb aquestes planxes de paddle surf, gent que s'havia una mica endinsat al mar i amb les ulleres l'estava mirant. Jo tinc dubtes de si això ha passat, però tampoc ho descarto. També et diré que aquí segueix passant moltíssima gent per al passeig i hi ha moltíssima gent a la sorra amb les begudes, menjar i tal, que han estat absolutament indiferents a aquest fenomen. En el moment que s'ha enfosquit, doncs evidentment eren conscients una mica del que estava passant, però vaja, que tampoc han tingut interès, no, en seguir-ho. Segurament a molts d'aquests punts que estem a aquesta tarda aquí sí que hi ha aquesta intenció plena, no? Aquest era un punt més contrastat.
1: Bé, doncs això ha passat a Barcelona. Sara Canyete, gràcies.
5: Bona tarda, gràcies.
1: I la que ens feia patir més era la Maria Rovira, a Girona, que deia, si és que no tenim ni 100% i en cert punt ni visibilitat. Al final com ha anat això, Maria?
6: Doncs mira, Francesc, la cosa ha anat molt a millor. De la decepció s'ha passat a l'esperança. Hi havia un senyor aquí que em deia l'esperança no es pot perdre mai.
1: Veus?
6: I al final, a veure, aquí no hi havia, era parcial, però hi ha hagut estones que sí que s'ha vist una mica. Els núvols ens ha fet la guitza com jugar a fet i amagar, però al final una estoneta s'ha vist, al final no, però a la final de tot. Però sí que tenim aquí la Viviana, que és una de les persones que estava aquí, una 80 de persones aquí a la Torre Sant Domènec. Com heu viscut, Viviana?
9: Doncs bé, amb prou alegria al final, perquè al principi semblava que no veuríem res, perquè els núvols eren espessos i no semblava que volguéssim marxar. Però bé, al final hem tingut uns minuts que ho hem pogut veure bastant bé, i encara que al final no l'hàgim pogut veure, doncs ja és més del que ens esperàvem, perquè quan hem sortit de casa ja hem vist que estava nuvolat i sabíem que era difícil.
6: I el seu fill, Marçal, venia amb una càmera, ha pogut fer alguna foto, ni que sigui?
9: Unes quantes. Ha fet moltes fotos de núvols, però també ha pogut fer alguna fotografia de l'eclipsi.
6: I tot plegat, Francesc, des d'aquesta talaia, com us dèiem abans, d'una de les torres més altes i més grans i més boniques, amb la vista de Girona al fons, que això mai està de més.
1: Això sempre és maco, i avui amb l'eclipsi, doncs encara més, clar. I què ens has de dir tu? Doncs, Maria Rovira, moltes gràcies, des de Girona.
6: Fins ara.
1: Eloi, ara que parlàvem de la visibilitat, que sí que no, hem estat fent molta conya amb tu a les 4,
3: sí.
1: Al final ha anat molt rodó.
3: Jo estic molt satisfet,
1: no?
3: Perquè, clar,
1: i escoltant-vos a vosaltres fer la previsió i després el seguiment, deixa'm dir-t'ho, heu fet una feina excel·lent, perquè ni hem enganyat a la gent, ni els hem donat falses esperances, ni els hem fet desistir, sinó que els hem anat explicant què havia de passar primer, què és el que ha passat, que és que el veuríem bé, i mentre teníem dubtes ho hem anat seguint, però, hòstia, al final ha anat tot molt bé, per tant estic molt content, i deixem també agrair-te la feina i a tu com els tots els companys, evidentment.
3: Moltes gràcies pel comentari. Clar, avui s'han barrejat dos fenòmens. Un, que és un fenomen matemàtic, no?, que és l'astronomia, veure l'eclipsi, amb una altra ciència, que és que caòtica, que és la meteorologia.
1: Que és la teva.
3: Que és la meteorologia. I, però és curiós perquè les dues han estat pràcticament precises, no? O sigui, l'astronomia ha estat absolutament precisa i la meteorologia ha estat molt precisa. De fet, els pronòstics que veníem fent des del cap de setmana pràcticament s'han complert el mil·límetre. Hem anat seguint aquestes nuvolades que finalment s'han desfet, han fet una mica la guitza, però jo crec que ha estat pràcticament...
16: Perfecte, ha estat.
1: Molt bona. Ens feia patir l'Ebre una miqueta. Sí? Ens feia patir l'Ebre. Deixa'm anar cap allà, perquè el Ricard Buigas és a l'Observatori de l'Ebre. De fet, allà tenia... Buigas, aquí teníeu la plana major d'autoritats, a més, no?
2: I tant. Mira, amb el que escoltaràs ara, ja et donarà la resposta de si hem vist bé o no l'eclipsi.
1: A veure, escoltem-ho.
2: Unes 300 persones.
1: Sembla que sí que ho han vist.
2: Sí. Tenia raó l'Eloi, eh? Vull dir que nosaltres a les 4 de la tarda patíem moltíssim perquè hi havia un núvol que pensàvem que ens faria la guitza a l'hora de l'eclipsi. Però finalment, quan hem pujat al punt d'observació, hem vist que el cel estava net, els núvols quedaven a dalt i hem pogut veure a la perfecció aquest eclipsi. Jo, si us he de ser sincers, no tenia tantes expectatives i el que he vist ha estat espectacular, que suposo que és la paraula.
1: Ets de l'equip dels convençuts, no?
2: Sí.
1: Dels reconvertits avui.
2: Sí. Mira, jo a més estava participant de forma allò que amb un exercici d'aquests de ciència social que ha engegat la Generalitat també amb la Vall d'Hebron, que es diu Solaris, que et va captant les pulsacions, que vas tenint perquè volien estudiar si realment creixien o no creixien les pulsacions, diguéssim, durant l'eclipsi.
1: Jo crec que
2: he trencat el rellotge, vull dir, només et dic això.
1: Se t'ha accelerat el cor una mica de l'emoció, creus?
2: Sí. Jo crec que també se li ha accelerat molt el cor al Juan José Curto, que el tinc aquí al meu costat, és el senyor que ha posat la casa avui, per entendre'ns, eh? Investigador, doctor del CSIC i responsable de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
2: Escolti, vostè, que ha sentit emoció, il·lusió, satisfacció?
10: Pues sí, una mica de tot. Abans, il·lusió, encara que una mica de preocupació, també això que has comentat tu de les perspectives que havien en la meteorologia, i la veritat és que a mesura que ha anat avançant la tarda, pues anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic. És això que expliquen la gent que ja havia vist un eclipse, que dius, bueno, això ho has de viure per a poder-ho explicar, pues això hem viscut un moment quasi màgic. Hem vist allò que diuen pues de la corona, òbviament, però també de les protuberàncies, aquells rojos, aquells rajos així, diguem, filamentosos, bueno, tot allò que veiem als llibres ho hem vist en els nostres ulls i, bueno, estem molt, molt contents, de com ha anat la jornada. Òbviament, la jornada s'ha preparat molt i jo vull corregir a tu,
2: mi,
10: en el sentit que no només han posat la casa sinó que l'hem endreçat i hem treballat molt per a que tot això sigui realitat, o sigui, des de posar els telescopis, portem un any preparant aquest esdeveniment i hem treballat pues, moltíssim per a que no només la visió de l'eclipsi, que òbviament era el central, sinó que totes les coses que hem anat fent de divulgació, xerrades, tallers, que arriba a tots els que avui n'han estat 300, però jo us puc dir que han anat 1.500 persones han passat aquesta setmana per aquí.
2: Molt bé, senyor Gordó.
10: Aprenent què és un eclipsi i gaudint d'esta cosa.
2: Molt bé, doctor Curto, a més tenia aquí família fent fotografies, sí. Gent que el venia a felicitar, moltes gràcies, i que sàpiguen que aquí la festa continua, ja tenim l'ambient chill out, llums enceses...
1: Però un moment, les autoritats encara hi són, per exemple?
2: Sí, les autoritats... Jo no... Escolti'm, vostè sap si el president es quedarà a veure les Perseides o no?
10: Em van dir que no, les Perseides no, però la consellera sí. Si vols encara entrevistar la consellera, jo crec que
1: encara tindrem la consellera, tu, goita!
10: I les Perseides, ara és la següent plat, diguem, és el segon plat d'aquest festín.
2: Molt bé. Perfecte, Garriga, si vols a la consellera m'ho dius i amb un pim-pam la tenim.
1: Tu, no, sempre... Tot suma, tu mateix. Si tens algun altre protagonista, aquí línies obertes. Ricard, una abraçada.
2: Perfecte, molt bé, igualment.
1: Tinc la Judit Pastor de festa.
16: Jo ja estic de festa,
1: festa, ella de festa.
16: Jo ja estic de festa. A més, m'he trobat un grup de joves donant-ho tot aquí molt a prop de l'escenari, ballant, contentíssims. Quin fi de festa per un dia tan especial, no?
8: Sí, la veritat que ha sigut molt maco. A sobre ho hem pogut gaudir amb la gent que estimem. I res, ara pues, sortirem una mica de festa i... Pues res més a gaudir.
16: A gaudir-ho. I no sé si sabíeu que avui, 12 d'agost, és el Dia Mundial de la Joventut. És a dir, que un regal us ha fet l'univers avui.
11: Realment sí, un regal. Ens sentim molt afortunats. Menys per una cosa t'he de dir, que estem aquí de música i de farra, però que no canten ni una en català.
16: Això també quina és veritat.
11: Quina casualitat.
16: Això també és veritat. Des d'aquí aquesta...
1: Digue-li, Judit, que les actuacions de Catalunya Ràdio totes han estat en català.
16: És veritat, a Catalunya Ràdio també hem fet actuacions musicals i totes eren en català. Això és veritat, això és veritat. I en aquest grup de joves hi havia una noia que viu amb la seva àvia i ha viscut aquest eclipsi. Com?
12: Padrina.
16: Padrina.
12: Perquè estic tieta.
16: Ah! Molt bé, molt bé. I això ha sigut espectacular, viure-ho juntes, dues generacions,
12: ha
16: no?
12: Ha sigut molt maco, ha sigut molt maco.
16: No n'havia vist mai cap de...
12: Parcials, vostè. Parcials sí, totals no.
16: Però clar, entenc que no ha tingut res a veure,
12: no, res a veure una cosa amb l'altra. I almenys jo, per les meves d'allò, he vist la immensitat de Déu de poder fer aquestes coses així.
1: Que bé.
12: De poder veure això.
16: Cadascú que ho viu a la seva manera, ella d'una forma més transcendental, i els joves doncs, que ens deien que això, que ara que se'n van de festa, tu, a celebrar-ho, acabar-ho de celebrar.
1: Perquè el concert aquest que tenim ara aquí de fons, sí. Hi ha molta gent, perquè aquí no arribem a veure.
16: Déu-n'hi-do, et diria que la meitat de l'espai està ple, i després hi ha gent que va i ve, suposo que hi ha molta gent, em deia, és que hem vingut només avui expressament a Tarragona i ara tothom corria cap als cotxes o cap a l'estació de tren
1: moment,
16: per evitar aglomeracions.
1: Que ho podrem amb la cançó. Puja, puja. Doncs en castellà, efectivament, el concert que tenim aquí... hauries d'esbrinar com es diu el...

0: impressionant silenci. Gent que exclamava aquí a la barca. Jo vull parlar amb el patró, que és el Lluís Pala, perquè us explicaré què està fent. Bona tarda, primer.
1: Bona tarda, bona nit.
0: Bona nit. Tu ets pescador, ara portes la... Podria dir com una golondrina de Barcelona perquè ens entenguin, a la gent.
1: Sí, és un vaixell monocasco de 19 metres 90 per 5 i mig d'amplada.
0: Quants fa que estàs al mar?
1: Bueno, al mar des dels 15 anys. Estudiant no m'agradava.
0: I ara en tens?
1: Ara en
0: tens?
1: Ara en tinc 62.
0: Vale, és que et vull fer una pregunta, que és... Com t'has sentit? Què has notat? Què has viscut?
1: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
0: Has tocat la botzina del vaixell?
1: Sí, sí, home, i tant que sí. No costa gaire tocar la botzina del vaixell.
0: No, situacions especials. No?
1: I tant, i tant.
0: T'esperaves aquesta... Ha estat bastant impressionant. Com, què t'esperaves? Què t'imaginaves?
1: No, jo que el sol i que la lluna taparia el sol i res més, però la veritat l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
0: Sí, a més nosaltres veiem clar totes les llumetes de la costa, el mar endins tot negre, i a la costa com si fessis ben bé fossin les 11 de la nit.
1: I tant, i hem estat dins el port, un visum privilegiat i no hem bellugat gens, ja que fora hi ha una miqueta de mar.
0: Sí, perquè ara sortim una mica, gràcies, perquè ha sortit per nosaltres, per 3Cat Info, perquè puguem connectar des d'alta mar, perquè no connectàvem.
2: Ha estat, bueno, a la deriva.
1: Tu mereixes.
0: Digue'm.
1: Que tu
2: ara,
1: mereixes.
2: Ara el patró no estava conduint, per tant anava una mica a la deriva?
0: No, ara estem conduint, ell s'ha sentat amb mi i un company seu està conduint
1: el
0: timó.
1: Sí, el Josep, que per l'hora sempre ve ajudant, sempre que pot.
2: Dic, a veure si ha deixat el timó, aquí tindrem un ensurt.
1: I també havia sigut pescador i es coneixem de tota la vida.
0: Perquè tu, Francesc, no t'imagines, perquè el Lluís té moltes capacitats, porta el vaixell, pescador, però en té un altre, que és que cuina, perquè fa una olor que és patarrant. Què acabes de cuinar?
1: Bueno, fem uns bons fideus arrossejats, que no té cap secret, sinó que el caldo sigui bo, sigui de peix d'aquí de Tarragona, en aquest cas, no? I vull dir, feu amb carinyo i amb peix bo.
0: Però els pescadors cuineu molt bé.
1: Sí, però també és degut a les cassoles de les barques, moltes vegades. El mateix peix fet a casa no surt igual.
0: No, no, ja us ho asseguro. Això fa un olor increïble. Gràcies, Lluís.
1: A Valtros, colla. I endavant, Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies. Seguim aquí. Ara, com que s'han mogut per nosaltres, el mar està una mica més... Aquí no sé si sentiu el so de l'aire, de les onades...
2: Pots posar el so del mar? Fem tabassa? A veure... Tanquem els ulls, això és el mar. Això és de veritat la colla o és un efecte de so?
0: No, és amb nosaltres, el Xavi Espel, que aquí controla el so, que s'ha tornat boig, però us ho torno a posar, és fantàstic.
2: Posa'm el mar. Especial Eclipsi. Et relaxes amb nosaltres, després de l'emoció.
3: L'eclipsi de la teva vida.
2: Això mateix. Carai, colla, quin final més poètic.
0: Espectacular. I ara ja veig al fons dos vaixells d'aquests de càrrec a Tarragona i davant tot de petites tanquetes blanques, taronges, ja són barques que tornen al port després d'haver vist l'eclipsi, aquest espectacle meravellós, gairebé únic per la nostra vida, si ho serà, fantàstic de primera mà i amb aquests contrastos de llum, de colors tan potents al mig del mar.
2: La colla Ballester, que ho ha viscut des del mar, amb aquest so, amb aquesta característica tan especial, amb aquesta foscor no només del cel, sinó de l'aigua, i que també era un bon punt per anar-ho seguint. Colla, una abraçada i gràcies per aquesta rebuda que ens heu fet a Tarragona avui.
0: A vosaltres.
2: No gaire lluny, ara sí, a Salou hi ha el Miquel Jarque, que era en una platja plena de gent, expectantíssima, i no sé com ha estat el moment culminant, Miquel.
4: Doncs mira, ha sigut això, ha estat una mica, com t'explicava abans, com tauró, no? Que la gent marxava de la platja, deixava l'aigua i es posava les ulleres des de la sorra i s'ho mirava, i escolta, això des de l'espigó del port s'ha viscut d'aquesta manera.
5: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. Molt bé, molt bé, ens agrada molt. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai, molt guai.
6: Et posa lloc, això.
7: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
4: Era la Mònica des d'Olot, que ha vingut aquí a Salou a viure-ho en directe, amb la Serra d'Arada de Tivissa al fons, al mar, a mà esquerra, i bé,

0: aquí ara estem amb una mica amb ressaca emocional. Hi ha molta gent que ha tornat a l'aigua perquè continua fent calor, però escolta, ha estat un espectacle magnífic, com a tot Catalunya, on s'ha pogut veure.
1: Doncs això ha passat a Salou. Miquel Jarque, gràcies.
0: Gràcies, Francesc.
1: Judit, sentíem ara sí català al grup.
2: Ara sí, la cançó dels Fallets, Olivia, i la gent donant autògrafs a l'escenari també.
1: A veure, a veure.
2: A veure, ara.
1: Mira.
2: Ara, i aquesta que no s'acabi, dels
1: Picaflaues.
2: Això és
1: el que volia la Marina, que no s'acabés l'eclipsi, eh?
2: Ara, ara.
1: L'eclipsi.
2: Va, més Garriga.
1: No, no, no, no, no, no.
3: Francesc, no vull ser aguafiestes, però et comunico que ara mateix s'ha acabat oficialment a Catalunya l'eclipsi.
1: Clar, no el veiem, però seguia evolucionant, clar.
3: A les 9 i 3 minuts era l'últim lloc de Catalunya, pràcticament on es ponia el sol.
1: I ens canten el mateix, que no s'acabi, però s'ha acabat.
4: S'ha acabat, s'acaba oficialment.
1: A tot arreu.
4: A les 9 i 21.
3: Clar, aquí s'acaba abans, perquè el sol es ponia abans.
1: L'últim lloc que es podia veure...
4: Palma, no? Les Illes Balears...
1: No.
3: Cap a l'altre costat, no?
1: Encara hi havia més llocs, no? Fora, bé, és igual, ara ho repassem. Havíem d'anar cap a la Noèlia Caselles, a Lleida. A Lleida, que han viscut una autèntica huracà de sensacions, perquè han passat del desert més àrid possible a la rave més calenta, a les sensacions més emocionants, i tot en una tarda, a Lleida. Qui t'havia de dir això, Noèlia Caselles?
5: Exacte, brutal, eh? Jo no m'ho esperava al principi de la tarda. Per la vostra informació, ara el ventet aquell que feia ha parat, per tant torna a fer caloreta i ha tornat la rei. Vull dir, aquí tornem a estar de festa. El moment ha sigut brutal, brutal. I quan la lluna s'ha començat a retirar, la brillantor que hem vist encara feia que la gent cridés més del que cridava en un principi.
1: Ah.
5: Però és que després ens ha quedat una postal que us l'heu perdut, però us l'explicaré jo.
1: Esclar.
5: Que és, des d'aquí veiem la Seu Vella i el sol com es ponia al costat de la Seu Vella, encara mossegat per la lluna. Ha estat brutal. S'ha acabat fa uns 5 minuts. Mira, aquí al costat tinc unes noies que estaven molt ben situades. Hola, què tal?
6: Hola, què tal? Molt bé.
5: Què t'ha semblat? I aquesta postal última que hem vist aquí amb el sol ponent-se al costat de la Seu Vella?
6: Pues brutal. O sigui, ja de per si la posta de sol a Lleida amb el castell de fons sempre és molt maca, però barrejar-la ja amb l'eclipsi ha sigut molt emocionant, molt maco, molt xulo.
5: Què és el que més t'ha sorprès de l'eclipsi?
6: Bueno, el moment de la totalitat, quan ja ens hem pogut treure les ulleres i, bueno, veure la corona, s'ha fet curt tant que ja tinc ganes de repetir l'any que ve.
1: Epa!
5: Repetiràs?
6: Bueno, esperem, vaja, ganes no me'n falten.
5: Perfecte. Doncs moltes gràcies i estic totalment d'acord amb ella. El moment ha estat brutal, però se'ns ha fet una miqueta curt.
1: Doncs això és el que han viscut a Lleida amb aquesta jornada tan calorosa, però també tan emocionant. Noelia Caselles, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
1: I deixa'm anar a buscar la parella de l'eclipsi més icònica de Catalunya Ràdio. Roger Escapa, Joan Anton Català, com esteu? Com esteu?
7: Bona nit. Bona nit, ja de nou. Estem aclaparats i jo he de donar tota la raó del món al Joan Anton Català, perquè era dels que, quan avui preparàvem el programa, li deia, escolta'm, vols dir que n'hi ha per tant? I ha superat qualsevol mena d'expectativa,
1: sí?
7: Joan Anton.
1: Per tu també, eh?
7: Sí, totalment. O sigui, aquest minut i mig no l'hagués pogut imaginar de cap altra manera. Pell de gallina, hi ha hagut un moment que m'he donat que estava aplaudint. O sigui, dic, ostres, estàs aplaudint amb la resta i els i estava pendent de quan em donava pas la tele, però és que no, m'he trobat allà aplaudint i havent perdut una mica. Doncs el Joan Anton l'he vist tan emocionat. M'ha agradat tant poder-lo abraçar, Joan Anton. Encara estàs...
1: La Marina ha vessat llàgrimes, només et dic això.
7: El Joan Anton també, Joan Anton.
8: Sí, jo, a veure, sí, Garriga, ens hem abraçat amb el Roger, això és la
1: que
8: primera
1: bonic,
8: cosa que vols
1: saber. Era el que volia. Era el que volia.
8: És la cosa que volies.
1: Sí.
8: I sí, jo m'he emocionat moltíssim. Ho he explicat abans. He recordat a la meva família, que la està veient des de Falset, i he recordat a la gent que no hi és. Meva gent estimada que no hi és. I jo, per mi, ha superat el del 2017. Jo, no sé, el del 2017 va ser preciós, però és que això, aquí al trabucador, amb l'aigua, entremig, els reflexos que hi havia a l'aigua, el sol dibuixat sobre les muntanyes, tapat, ocultat, amb la corona filamentosa, jo no ho sé, no ho oblidaré la vida.
7: I a mi m'ha sorprès moltíssim la mitja hora abans de la totalitat, la llum que hi havia era molt diferent a una llum d'un capvespre d'una posta de sol.
1: Sí,
7: era una llum que és... un director de cine somiaria amb rodar una seqüència amb aquella llum, no? Perquè era molt diferent, o sigui, semblava que n'havia de passar una de grossa, i efectivament, però era una sensació molt diferent a qualsevol posta de sol.
9: És que crec que justament haver vist aquest eclipsi amb posta de sol l'ha fet tan especial, perquè ja tenim una llum de posta de sol modificada, que la llum de posta de sol ja és més bonica, no?
1: Clar.
9: Llavors això ha sigut encara un plus.
7: I durant el minut i mig aquest hi ha hagut un altre moment que evidentment estàvem mirant el cel sense ulleres, que hi havien alguns drons, perquè evidentment ho estaven televisant tot, i hi ha hagut un moment que el Joan Anton em diu: mira cap allà, que jo pensava que era un avió que passava. Em diu: no, allò és Venus, Joan Anton.
8: Sí, sí, Venus, no sé si ho heu vist també, brillava moltíssim, ja ho havíem anunciat que brillaria moltíssim.
9: Nosaltres no hem mirat res perquè ens hem quedat tan meravellats i embobats mirant això, que ens
3: aquí
9: hem oblidat.
3: Aquí a Tarragona ens hem oblidat del tot. A més, estàvem convençuts de mirem cap a l'altre costat del cel i ens ha passat tan ràpid.
9: Se'ns ha passat volant.
3: Ens hem oblidat de mirar els planetes.
8: Mira, quan hem acabat també hem anat a la gent del costat i jo una mica desafiant, eh? He dit, què? Havíem exagerat o què? Perquè hi havia molta gent que deia, bueno, és que ja fa un any...
7: Ha cobrat alguna factura aquí, ella.
8: Sí. No n'hem trobat ni un. I hem trobat un senyor que deia, mira, jo fins l'últim moment he dubtat, fins que no ha vist el sol tapat, diu, però després ja això m'ha superat totalment.
1: I a la vostra ubicació també heu vist aquell puntet vermell tan espectacular?
8: Sí,
9: a l'esquerra.
8: Sí, al costat esquerre. Al costat esquerre.
1: Identifiques bé què era? Perquè amb la Marina teníem algun dubte.
9: Jo he dit flamarada solar,
8: sí,
9: però...
8: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, però clar, no ho podem saber. Això ho veurem amb els telescopis o la gent que hagi fet amb un zoom la fotografia, podrem veure, però jo per com estava situat i aquest color vermell...
9: I tan localitzat, sí.
8: Sí, jo penso que era una fulguració solar molt potent, que en aquell moment hi havia el sol.
3: Joan Anton, aquí ens hem fixat també que la part baixa del sol, la corona era molt més tènua, com molt més retallada, sí, que no pas a la resta. Sí, això ho heu vist des d'aquí?
8: Sí, i també una cosa... Sí, és irregular, si us heu fixat, i ja m'esteu dient que sí.
3: Molt, extremadament irregular.
8: Molt, molt. I heu vist l'estructura de filaments.
9: Sí.
8: Té una estructura de filaments i els filaments els hem vist com s'allargaven justament cap a dalt a l'esquerra.
9: Sí.
8: Que això és... Recordem que això és l'activitat magnètica que té el sol, que genera el moment del plasma, que és tot aquest material molt calent que hi ha a la corona, i sempre es veu diferent, no veus mai una corona igual. I això ho veurem molt bé en aquestes fotografies, que n'hi haurà milions, i aquí se n'han fet de xulíssimes, ara ens en passaven algunes que són, bueno, per no oblidar mai.
9: I el que li deia ara a l'Eloi és que la simetria d'aquesta corona va en funció del màxim o el mínim, no?, del moment del cicle en el que està aquesta activitat magnètica. Llavors, ara hem sortit del màxim fa relativament poc i estem baixant. Potser això seria un indici ja que estem disminuint aquesta activitat magnètica del Sol.
8: Exacte, però encara l'he pogut gaudir aquesta corona amb el seu esplendor, perquè dius, perquè encara venim del màxim i encara no m'ha sortit el mínim. Sí.
1: Bé, ha estat un moment màgic, tant pels convençuts com pels no convençuts, i també ens feia il·lusió compartir-ho amb el Roger Escapa i amb el Joan Anton Català, que, vaja, clar, ens n'heu anat parlant al suplement, no?, tant de temps, i després també en altres programes especials, i avui no sé si...
7: Fa més d'un any que ens avisa el Joan Anton
1: que
7: això passaria.
1: I va fer llibre per preparar-nos, que ha estat com una bíblia per tots nosaltres. No sé si ara, tant tu com la Marina, Joan Anton, tindreu ressaca de dir, hòstia, clar, tant temps, tant... I ara s'ha acabat això, haurem de fer una altra cosa, entre cometes, eh?
8: Jo ara és quan em posaré malalt, això ja ho havia anunciat, perquè ara ve la buidor, ve el desert, te diu,
1: ostres, un any i mig. Què farem ara amb les nostres vides?
7: L'any que ve a Cádiz.
8: Sí, escolteu, però abans que tallem la connexió us vull dir una cosa.
1: Vinga.
8: Estic contentíssim, Garriga, Marina, Eloi, que hagueu pogut gaudir d'aquest espectacle a la meva ciutat, a la Marina Portàrraco. Oh. Estic molt content que ho hagueu pogut fer a la meva ciutat,
1: doncs
8: que s'ha preparat moltíssim per acollir-vos i per donar aquesta oportunitat.
1: No, deixa'm dir-te, tu que no has pogut ser-hi, però que ja has treballat, que la gent aquí, i ho deia l'Eloi, quan marxava, el 90% marxaven amb un somriure diferent al que tindrien en una altra circumstància. És a dir, que la sensació que han viscut una cosa especial i que l'entorn també ha acompanyat, és a dir, que la infraestructura estava ben muntada, no es podia controlar la calor espantosa, això no hi havia res a fer, però com a mínim doncs tot estava ben enfocat per saber on, com, quan, amb seguretat, i s'ha pogut fer.
7: I que ha valgut la pena, eh? Ha valgut la pena. És a dir, tot això 100%. Ha valgut la pena, aquest minut i mig.
8: Sí, i ara és el moment en què ens hem d'apuntar projectes de caràcter social, eh? Recordeu, ara s'ha de retornar tot això d'alguna manera a l'univers de la natura, No, això està estudiadíssim, eh? Després dels eclipsis dels Estats Units hi ha hagut un augment.
4: Sí,
8: està documentadíssim, aquest augment de gent.
4: Sí, perquè de cop i volta et sents connectat amb una cosa més gran, amb algú. És com aquesta connexió amb l'univers que l'hem perduda com a societat perquè ja no estem mirant el cel, estem mirant els mòbils. Llavors hem perdut una mica aquesta observació de lo més gran a tu, no? Que és l'univers, és on t'estàs tu.
3: És veritat.
8: I el fet que t'abracis ja és una mostra d'això. És a dir, nosaltres ens abracem perquè ens coneixem i ens estimem. Però és que
7: perquè teníem ganes d'abraçar i de celebrar, no? De dir, estem vivint un moment extraordinari, el recordarem per sempre, el dia d'avui el recordarem per sempre, realment. No sabem si... O sigui, sabem que és únic i irrepetible, no sabem si el podrem tornar a viure d'una manera similar com el d'avui, segur que no, però... És a dir, ara ja estem... Tu deies, mira, 2 d'agost, l'any que ve, a Cádiz. Doncs potser monto unes vacances a Cádiz perquè ho vull tornar a viure.
8: Ben fet. Ja tenim l'apartament allà reservat, en un poblet.
7: Clar, perquè... ell ja ho ha fet, se'ns ha anticipat, aquest sentiment.
8: Home, bueno, perquè jo tenia avantatge.
1: Acopla, t'escapa, que sou pocs a casa.
8: Clar.
3: I sí que hem d'agrair també al Joan Anton Català i a tots els astrònoms i sobretot divulgadors que ens hagueu convençut que això valia la pena.
1: Sí.
3: Això és que no tinc preu. No tinc...
1: Que ens hagueu convençut de fotre la tabarra una mica perquè després la gent diu, ah, doncs mira, sí.
3: Sí,
1: doncs mira, sí.
8: Això es pot retornar amb unes cerveses, eh?
1: Ja ho farem. L'escapa te les pagarà, si no de part nostra.
7: Molt bé, va, això està fet.
1: Escapa, escolta, res, doncs acabar de gaudir de les vacances.
7: La nit és llarga avui, la nit és llarga. Ens trobem a mig camí.
1: Això mateix, sí. Això mateix. Abraçada, Joan Anton, gràcies per tot.
4: Gràcies, Joan Anton.
8: Igualment.
1: A veure, ara només hi ha un petit punt d'atenció informativa que ens pot preocupar o arribar a preocupar, que són les carreteres, perquè això ha estat molt bonic. La Judit ens explicava que hi ha molta festa a Tarragona i a altres llocs, que ja continua la festa, però també hi haurà hagut gent que ara haurà dit, mira, escolta, ja ho hem vist, cap a casa, agafem el cotxe. Txell Garriga, equip viari, bona tarda.
10: Bona tarda, sí, sembla que alguns ja haurien començat a agafar el cotxe, per tornar.
1: Mira, però s'està notant molt?
10: S'està començant a notar. Si ja no ho repassem, mira, comencem, per exemple, des del sud, i t'ho dic tot en sentit nord. Ara mateix, des del Delta, no veiem encara problemes per circular, però sí que ja hi ha alguna aturada, per exemple, sortint de Tarragona per A7 i N240 per anar cap a buscar l'AP7, però la que més cua, de moment, està acumulant és la Nacional 340, en diversos trams, sobretot entre Tamarit i Torredembarra, també del Roc de Sant Gaietà a Coma-ruga, o també entre Castellet i la Gornal i l'Arbós cap a l'AP7, també cap a l'autopista. Però és que ja a l'AP7 veiem que s'està començant a omplir, que té molta densitat arribant a Banyeres del Penedès. I encara per la costa, la C31, que també ja registra trams de retenció entre Cunit i Vilanova i la Geltrú, tot i que en aquest cas força intermitents. I més cap a l'interior, per exemple, des de Valls, també ja s'està omplint la C31 cap a buscar l'AP2. Des de Lleida, de moment, no hi veiem problemes.
1: Bé, però ja ens has indicat diversos punts. Vull dir que... I van en augment, no?, pel que ens dius.
10: Vull dir que sembla que sí.
1: Que sembla que no és una cosa puntual, sinó que durant una bona estona encara podríem tenir aquestes afectacions.
10: Sembla que sí, perquè, a més, tot el que veiem ara mateix és en sentit nord, direcció Barcelona. Per tant, sí que seria gent que seria tornant.
1: Els barcelonins estan tornant.
10: Exacte.
1: Això és així. Doncs ho explicarem, Txell. Entenc que li tindrem l'ull posat. Ara, de seguida, a 2:15 començarà el Catalunya Vespre i allà ampliarem aquesta operació sortida. Qualsevol cosa, nosaltres fins a 2:15 encara serem aquí a Tarragona. Una abraçada, també.
10: Una abraçada.
1: Això està passant ara en directe. A Tarragona hi ha festa i la Judit està de festa, no? Tu estàs de festa.
2: Mira, Garriga.
1: Estàs molt cansada,
2: tinc
1: ja.
2: Tinc un cansament. Porto tota la tarda dreta donant voltes.
1: Jo ja m'he assegut. He fet tot el programa dret, però l'eclipsi m'ha tombat.
2: És normal. És un moment que baixa tot, no? I ara tinc al meu costat la Rafaela Pérez. Te'n recordes que just abans que comencés l'eclipsi ens preguntàvem, les persones amb discapacitat visual, viuran aquest
1: eclipsi?
2: Ens ha explicat que tenia un aparell que a través del so li permetia seguir l'evolució d'aquest eclipsi, i després de viure l'experiència, Rafaela, com ha anat?
11: Ha sigut una experiència molt emocionant, fantàstic, de veritat que em sento molt il·lusionada, i una cosa que no oblidaré mai, perquè ha sigut un eclipsi totalment inclusiu, de veritat que entre els companys que tenia al voltant, que ja per defecte, t'expliquen tot, i l'aparell que teníem amb els diferents sorolls, no?, quan s'estava posant la lluna i tal, i amb la vostra audiodescripció, ha sigut de veritat fantàstic, molt, molt bé. La vostra audiodescripció m'ha servit també per saber-ho de... A veure, l'anell de diamants, les perles, tot això, que clar, l'aparell no m'ho diu, m'ha fet molta il·lusió poder saber quan estava l'eclipse total, però que vosaltres també ens heu ajudat molt en el que és l'audiodescripció. Així és que estic molt emocionada i molt contenta.
2: Doncs ens alegra moltíssim saber que has gaudit aquest eclipsi tant, i suposo que també ha sigut emocionant percebre les sensacions i les emocions de la gent del voltant, no? Que això també ho captes molt bé.
11: Sí, sí, la veritat és que sí, que quan s'estava començant ja tapat del tot el sol, no? Els aplaudiments, la gent tota emocionada, no? Ha sigut, de veritat, una experiència molt, molt, molt, molt bonica.
2: Doncs avui, a través moltes persones de la vista, però també de l'oïda, d'aquest so, d'aquest dispositiu, i també gràcies a la ràdio, persones com la Rafaela han pogut viure aquest eclipsi de forma autònoma, un eclipsi inclusiu.
1: Que bé, que bé.
11: Gràcies a tothom que ha fet possible tot això, a la ONCE, als científics, a les persones que han dissenyat el dispositiu, i a vosaltres també, de veritat, que molt bé, molt agraïdes, i bueno, continueu fent la feina que feu amb la ràdio, que per nosaltres és molt important també.
2: Moltes gràcies a tu, Rafaela, que acabis de gaudir el dia.
1: A vegades no pensem que hi ha molta gent que no pot veure les coses, i la ràdio és l'única manera que tenen de poder-ho seguir. I, per tant, agraïm molt aquest testimoni, perquè ens reforça, no?, la feina, que dius, això no s'escoltarà ningú. Bé, potser no s'escoltarà ningú, o sí que s'escolta ningú, i sí que fem algun servei. I, per tant, ens ajuda. El Gerard López l'hem deixat amb una excursió i un experiment pendent. Gerard López, bona tarda.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
1: D'entrada, com s'ha viscut a Montserral aquest moment?
12: Doncs a Montral s'ha viscut...
1: A Montral. Jo no sé ni què dic. A Montral.
12: Uns 22 quilòmetres i mig d'on sou vosaltres, ara en línia recta. Per tant, en un lloc bastant més fresquet. De fet, ara passa airet. S'està gairebé ja parlant amb una rebequeta, que diuen. Mira, a Montral la gent s'ha acumulat tot al punt més alt del poble, que és on hi ha l'església, i des d'on som nosaltres, que era uns 700 metres de distància, perquè volíem fer l'experiment, el sentíem perfectament en el moment àlgid d'emoció. Per tant, s'ha viscut també d'una forma molt, molt intensa. Ara veiem que l'aparcament, que s'ha omplert al 100%, si més no, l'aparcament de la part alta del poble s'ha buidat bastant. Veiem com ja marxen alguns cotxes. No hi ha cap cua, diguem, no hi ha una serp de cotxes, eh? Per tant, s'ha viscut amb intensitat i amb la deguda mesura. Us he de dir que els amics de les muntanyes de Prades no han acabat encara la festa, perquè, com us comentàvem, ara ells continuaran, estan fent pica-pica, i la qüestió, la nit, és mirar, diguem, també estels fugaços. Per tant, la festa encara continua aquí.
1: Perfecte. I l'experiment?
12: Ah, l'experiment.
1: Ha funcionat?
12: Estàvem pendents, recordeu, de la cigala de Mont-ral.
1: La cigala de Mont-ral, coneguda al món sencer.
12: Que sí? Doncs la cigala de Mont-ral, atenció, la podem sentir de fons.
1: A veure, posa'm la cigala.
12: Gravació, això és la cigala. Ara la sentim, no? D'acord?
1: Mita-la.
12: Atenció, Vale, això és la sal. Atenció, què passa? Pareu l'orella.
1: A veure. No em diguis que això és el moment de l'eclipsi.
12: Doncs... No és el moment de l'eclipsi, malauradament no. Això ha sigut una mica abans, que ens ha callat i no hi ha volgut tornar. Per tant, en el moment de fer l'experiment no hi havia cap brunzit previ que diferenciés res de després. Però sí que us he de dir una cosa. Sí, sonorament, però us hem de dir, i això sí que en donem fe la gent que érem aquí en aquest punt que ens trobem, la punta doncs que aquí hem sentit grills. O sigui, s'han activat els grills de nit, els grills nocturns, els hem sentit com s'han activat. El problema és que on teníem la gravadora amagada no els ha detectat. Però nosaltres realment sí que de cop hem dit, ep, atenció, els grills de la nit, amb aquests 45 segons que ha durat aquí l'eclipsi total, s'han activat. Per tant, no ho tenim gravat malauradament, però constatem que aquesta part de l'experiment sí que realment, doncs, ha funcionat. S'han activat, diguem, insectes nocturns.
1: Molt bé, doncs és part de la gràcia de l'eclipsi que passen aquestes coses també al nostre entorn més proper i que si no ens hi fixem no ho sabríem. Gerard López,
12: sí, sí.
1: Digues.
12: No, ara se n'estan activant de grills nocturns, però ara ja perquè toca realment també.
1: Clar, que ja
12: però els comencem a sentir ara, sí.
1: Gerard, una abraçada, moltes gràcies.
12: Adéu-siau.
1: Eloi, fa ara ja comença a estar bé.
3: Ara s'està bé. De fet, mira, ara que parlem d'experiments, sí. Hi ha un altre experiment que també teníem pendent, és veure quan ha baixat la temperatura durant l'eclipsi.
1: Ah, clar.
3: I mira, aquí a Tarragona...
1: Tenim la xifra?
3: Tenim la xifra. S'ha de matisar després, minut a minut, però de moment les dades que tenim provisionals és que a Tarragona durant l'eclipsi ha baixat 1,5 graus.
1: Home!
3: Però ahir va baixar 1 grau durant el mateix període de temps. Per tant, la diferència és mig
1: grau. Ah, això és mig grau.
4: Va ser que estava bé.
3: Això aquí a Tarragona. I a Lleida, avui la temperatura durant l'eclipsi ha baixat 5 graus.
1: Ah.
3: I ahir va baixar 2,5 graus.
1: O sigui, allà sí que han notat molta diferència.
3: Sí que s'ha notat. Per tant, us en recordeu aquella previsió que havien dit? No, aquí ho notarem poquet, però en canvi l'interior pot arribar a baixar fins a 3 graus.
4: També era correcte.
3: Fins i tot aquestes previsions s'han complert. Quina passada.
4: Sí, quina passada.
1: Ha estat una jornada especial a tot arreu, fins i tot en un partit del Barça. Perquè avui jugava el Barça al primer equip femení, un partit amistós contra el Montpellier, a l'estadi Johan Cruyff, i jugaven en ple eclipsi. Les jugadores s'han quedat quietes, com a les guerres antigues. Joan Fito, bona tarda.
13: Què tal, Garriga? Bona tarda.
1: Què ha passat durant l'eclipsi? Què ha passat?
13: Doncs mira, que el partit ha transcorregut amb total normalitat. Sí que és veritat que ara parlàvem amb la Gemma Font, la portera del Barça, i ens deia que estava emocionada, que ella l'ha viscut des de la banqueta, però que estava emocionada, tot i que els havien recomanat, evidentment, perquè elles no podien portar ulleres, doncs no mirar al cel, però el més destacat que ha passat és que en el punt més àlgid, a la segona meitat, més o menys a l'equador de la segona meitat, la majoria del públic, dels assistents avui al Johan, més o menys un miler de persones, doncs el que han fet és anar a la banda de la tribuna, que és on es veia, perquè el sol queia per darrere la tribuna del Johan, han deixat estar el que estava passant al terreny de joc, i el que han fet, evidentment, tots amb les ulleres que ha facilitat avui el Barça, doncs veure el punt més àlgid d'aquest eclipsi.
1: O sigui, durant el partit hi ha hagut gent que ha decidit que el partit era important, però
13: era amistós, era el primer amistós del Barça. Et diré que entre tots aquests aficionats hi havia Aitana Bonmatí, que avui no jugava, que estava a la llotja, i que ha abandonat la llotja per anar a veure l'eclipsi, juntament amb Quique Nazaret i Rafinha.
1: Carai, i tots amb les ulleres del Barça, eh?
13: Tots amb les ulleres.
1: Amb els colors del Barça?
13: Sí, sí. No, eren unes ulleres de color negre.
1: Ah,
13: no, eren amb els colors del Barça. Per cert, una d'esports, saps què ha passat durant l'eclipsi?
1: No.
13: Que Xavi Hernández s'ha convertit en nou seleccionador dels Països Baixos.
1: Què dius?
13: Sí, oficial, fins al 2030.
1: Hosti, Xavi Hernández, seleccionador dels Països Baixos, sí. En ple eclipsi.
13: Sí, en ple eclipsi. Substitueix a Ronald Koeman, que és exactament el que va passar a la banqueta del Barça ara fa uns anys.
1: Xavi torna a eclipsar Koeman.
13: Correcte.
1: Es posa... Bé, no sé si no l'eclipsa, però el substitueix. Molt bé. Fito, moltes gràcies.
13: A tu.
1: Hem d'anar tancant la paradeta. Ha estat molt emocionant, això, Marina i Eloi. Ha estat molt divertit gaudir amb vosaltres.
3: Molt, molt.
1: Atenció, perquè... Eclipsis n'hi va havent, però ara hi havia, deien que hi havia com una tríada, no? N'hi havia molts de seguits.
3: Tenim, mira, el dia 2 d'agost del 2027,
1: sí.
3: Al matí hi haurà un eclipsi total que passarà pel sud de la península Ibèrica i es podrà llocs a veure.
1: Sí, allò que la casa del català a Cádiz ja la té agafada.
3: Sí, sí, a Cádiz, per exemple, es podrà veure. I després, el dia 26 de gener del 2028, hi haurà un eclipsi anular de sol que també el veurem en el moment de la posta aquí a Catalunya.
1: Però anular què vol dir?
3: Anular vol dir que la posició de la Lluna el dia de l'eclipsi està una mica més pròxima, més allunyada de la Terra, i això vol dir que no té un diàmetre aparent tan gran, amb la qual cosa no taparà tot el sol, sinó que deixarà en el moment del màxim un anell al voltant.
1: Per tant, no es podrà mirar ull... sense ulleres.
4: No, en cap moment. És una, com un parcial, el que passa que té una forma d'anular, no?, d'un anell.
1: Clar.
4: I això és perquè la Lluna va variant la seva distància amb la Terra.
1: El bo
4: és el total.
1: Era aquest, el de l'any que ve a Càdiz també, però enganxa molt poc tros, diguem-ne, factible d'anar-hi amb certa facilitat.
4: I una altra cosa és que l'eclipsi que hem tingut avui és molt curt, és un eclipsi relativament molt curt, però normalment els eclipsis duren més minuts. El de l'any que ve té un màxim de 6 minuts 23 segons i el del 2028, del gener, l'anular té una duració de 10 minuts 23 segons.
1: Imagina't això d'avui durant 10 minuts. Seria la bomba.
3: No serà com el d'avui perquè el doblem amb la llum al voltant.
4: Però llavors, clar, sí, no serà el mateix, no.
1: Marina, Eloi, gràcies per acompanyar-nos. acompanyar-nos avui amb aquesta calorada.
4: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer enorme.
1: Ajudar-nos a viure-ho.
3: Molt la pena.
1: Deixa'm saludar el Marc Güell, que el tenim a l'estudi, no sé si és 5, de Catalunya Ràdio.
14: Estudi 5.
1: Com ho heu viscut a la ràdio, això?
14: Doncs mira, molta enveja, perquè vosaltres realment notàveu la passió que hi transmetíeu. Nosaltres aquí no hem vist el sol directament, perquè estàvem a peu de carrer i no el vèiem, però sí que hem vist com s'enfosquia durant uns segons i després es tornava a fer una mica clar, no molt, perquè ja estem al vespre, però vaja, ha sigut una sensació ben curiosa.
1: Doncs Marc, ara us hi poseu a Catalunya Vespre. Sí. Així ho hem viscut nosaltres, gràcies a tots els que han fet possible aquestes 3 hores de ràdio, a l'Ajuntament, a l'Autoritat Portuària i també al Port de Tarragona. Així ho hem viscut.
15: Ara mateix... s'ha fet de nit a Mallorca.
16: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida.
17: No m'esperava que fos una cosa tan nítida i tan, un cercle tan perfecte a ull nu.
1: Semblava com un altre planeta, no?
17: Saps que quasi no he tingut temps de totes les coses que
1: volia...
17: No he pogut.
18: És un fenomen que només passa un cop cada centenars d'anys. Doncs és una cosa que no es pot explicar. I veu-ho en directe, l'eufòria, el misticisme de la gent. És inexplicable, és inexplicable.
16: M'ha encantat, és algo preciós. I la gent aplaudint, quan de sobte s'ha fet de nit i després ha tornat sa llum. Ha estat algo molt bonic, molt xulo.
19: Realment la gent deia, això és flipant, no? Deies, això és flipant.
3: Molt bonic, molt bonic, impressionant.
20: L'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic. Sí.
21: Especial Eclipsi Total, amb Francesc Garriga.
14: L'eclipsi compleix el guió i durant un minut i mig s'ha fet de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Bona nit, són 9:45.
22: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
14: Finalment, els núvols no han fet la guitza i, en general, l'eclipsi de sol s'ha pogut veure completament on estava previst. El sol ha desaparegut darrere la lluna en un moment únic i històric que ha meravellat milers de persones.
5: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol. A Lleida és fosc.
1: A Tarragona, aquí. ara mateix, el sol
16: s'ha apagat.
1: Desapareix.
16: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
14: Així ho hem viscut aquí, a Catalunya Ràdio, en el programa especial que hem fet aquestes últimes hores a les comarques de Barcelona, Girona i el Pirineu. L'eclipsi s'ha vist diferent, el cel s'ha enfosquit, però aquest fenomen ha estat parcial. De seguida fem un recorregut per tot el territori i ens fixarem també en la mobilitat. Hi ha preocupació que carreteres i trens s'omplin tant com a l'anada. Comencem.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passa un minut de 9:15. L'eclipsi de sol que ha escombrat Catalunya d'oest a est s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i aquest vespre s'ha deixat veure a les terres de Ponent, al Camp de Tarragona i a les terres de l'Ebre. La resta del país han tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre, i tenim en Ricard Boigues. Ricard, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mireu, com que no podem descriure a vegades en paraules el que vivim, escolteu la reacció de la gent. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza i molt, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
3: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
2: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics que han pogut veure l'esdeveniment d'una manera espectacular, el Meteocat, per exemple, ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora Sarai Surró, que ens ha explicat per a què faran servir les dades.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
2: Espectacle, divulgació i ciència a l'Observatori de l'Ebre. Aquí ja ho podeu escoltar de fons. Segueix la festa. Ara, esperant les pluja d'estels.
1: I ara, pair tot el que heu vist. Ricard, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Un eclipsi que ha deixat també una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Precisament, a bord d'un vaixell ho ha viscut la Coia Ballester. Coia, bona nit.
5: Bona nit. El cel d'un gris blavós, només trencat pels llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un gris blavós fort. Aquests han estat els colors. Quan s'ha fet de nit el mar, amb l'horitzó net, que ha permès una visió perfecta de l'eclipsi sense cap obstacle, res que li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
6: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
5: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I encara les comarques de Tarragona, a Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar aquest eclipsi. Per alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarquer.
7: Bona nit, aquí la gent s'ha preparat des de primera hora de la tarda per seguir el fenomen des de terra, des de dins de l'aigua. S'ha muntat una classe de ioga a la sorra minuts abans que comencés l'ocultació del sol i en el moment en què s'ha fet fosc s'ha viscut així.
8: Molt guai, una passada, no? No havíem vist mai nosaltres, molt xulo. Molt bé, molt bé, ens agrada molt. És com una cosa rara, com si passés alguna que no sé, que no controles. És molt guai, molt guai.
9: Et posa lloc, això.
10: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
7: Ara la gent continua a la platja encara amb aquesta ressaca emocional.
1: I anem a un tercer punt de contacte on aquest eclipsi s'ha vist completament, és a Lleida. Allà també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc. Noelia Caselles, bona nit. Et sentíem al principi de l'informatiu transmetent aquesta emoció.
11: Sí, Marc, bona nit. Bona nit. Que ha estat un moment molt emocionant realment per mi i pels milers de persones que s'han trobat aquí a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida, que han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir, com sentíeu, quan faltaven pocs segons, i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Així ho han viscut. I I això, Marc, després d'una tarda que ha estat molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i ens deien que ho han gaudit.
12: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
13: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
14: con la perla ha sido una locura.
13: Precioso.
11: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer, com ens explicaven ara, amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. Aquí a Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi, aquest eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: Gràcies, Noé. Bona nit.
11: Bona nit.
1: Ens aturem un moment en aquest relat d'aquest eclipsi a les zones on s'ha vist més bé. Ens hem fet aquestes imatges que ens explicaven ara els nostres companys. Ara, però, és hora de tornada. Des d'aquests punts on s'ha vist més bé l'eclipsi, des de les Terres de l'Ebre, des del Camp de Tarragona, des de Ponent. Per això, aquesta hora connectem amb l'equip viari per saber com tenim les carreteres ara mateix. Txell Garriga, bona nit.
15: Molt bona nit. Doncs poc a poc ja s'està intensificant. Des de Ponent comença ja a plena la 2 entre Mollerussa i Tàrrega, i des de l'interior veiem també la C31 a Valls cap a l'AP2. En canvi, de sud a nord, més complicat, sobretot l'N340, tot i que destaquem que en trams molt intermitents, per exemple, a l'Ampolla, i també ja després entre la Torredembarra i Comarruga. A Tarragona també hi ha aturades ara a l'A7 i l'N240 cap a l'AP7 i l'AP7, que és la via que ha concentrat més quilòmetres de retenció, ara ja en torna a tenir, sobretot a l'altura de Tarragona i també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès. I per cert que l'alternativa, l'A7, també té aturades de Tamarit Altafulla.
1: Gràcies, Txell. A partir de les 10 seguirem actualitzant, doncs, la situació del trànsit, que es va complicant de tornada després de veure aquest eclipsi. Molta gent, però, també ha agafat el tren. Avui Rodalies ha reforçat el servei, però tot i això hi ha hagut aglomeracions. Ara és, per tant, hora de tornada. Com tenim els trens, Roger Santaló?
16: De moment hi ha normalitat a les xarxes. Segons Renfe, s'han afegit vagons als trens per portar més passatgers, el que anomenen doble composició del servei. La companyia també ha programat dos serveis especials. Un surt de Tortosa quan faltin 4 minuts per les 10 de la nit i n'ha afegit un segon, que sortirà de Reus passades les 10, encara que de moment l'horari no està del tot confirmat. Es podrà pujar als trens segons l'aforament de cada comboi. Recordem que des de primera hora de la tarda s'han viscut fortes aglomeracions de passatgers que anaven cap al sud per veure l'eclipsi total, i els problemes han sigut sobretot quan l'alta afluència ha coincidit amb una avaria a l'estació de Castelldefels.
1: Ens aturem ara a Barcelona. Un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el castell de Montjuïc. Cèlia Forment, bona nit.
17: Bona nit. Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: És un espectacle que s'ha de veure.
22: Portat inclús això, un pareo. Ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
23: I jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també han enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
1: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones també han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona, Sara Canyete.
24: Centenars de persones s'han concentrat a la plaça del Mar, aquí a la platja de la Barceloneta, per veure aquest eclipsi. Aquí no era un eclipsi total, ni era un dels millors punts de la ciutat des d'on veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
25: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
26: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
25: Una sensació del
26: cel. Sensació, sí.
25: Aquesta negró. Brutal. No, no, impressionant.
24: De fet, la platja de la Barceloneta ha estat un escenari de contrastos, perquè mentre d'una banda hi havia els observadors de l'eclipsi gaudint d'aquest moment, les platges i el passeig continuaven plens de gent, majoritàriament turistes, que també gaudien del vespre, aliens absolutament al que passava al cel.
1: I seguim AP7 amunt i ens aturem fins a Girona. Allà finalment han pogut veure l'eclipsi parcial, malgrat alguns núvols. Maria Rovira, com ha anat aquest moment clau?
27: A la ciutat de Girona s'ha passat de la
5: decepció al principi per un gran núvol a la zona de l'eclipsi, a l'esperança de poder veure el fenomen astronòmic en un dels moments d'evolució. Una vuitantena de persones s'ha plegat a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la muralla de Girona, entre ells l'Itziar.
0: Bueno, una mica decepcionant perquè al moment de totalitat, o bueno, el 98% que teníem aquí sí que estava en ple núvol i no es veia res, però hem pogut veure parcialment en alguns moments i també ha estat bé. Sí, sí, ha valgut la pena. A més, més que no hem tingut vistes a la ciutat.
5: Tot i l'amenaça de núvols i que aquí ja se sabia que l'eclipsi era parcial, desenes de persones s'han aplegat a les torres i passeres de la muralla per veure l'eclipsi.
1: Al País Valencià, 300 persones s'han aplegat a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Anem cap a Culla, Alba Barbosa.
2: A l'esplanada de l'Observatori de Culla hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi. Durant el minut i 39 segons de la totalitat s'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima i abraçades perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma, de Sant Cugat, ho ha seguit amb la família des d'aquí i busca ara on poder veure el pròxim.
3: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
2: Aquí pels núvols l'eclipsi l'hem vist començat amb el 25% de la parcialitat. Les 300 persones que l'han seguit eren sobretot de comarques del País Valencià, de Catalunya, Madrid i també d'alguns països d'Europa.
1: I acabem a les Illes, on a la platja de Palma, el punt d'observació més gran, 60.000 persones han presenciat l'eclipsi. Caterina Carmany, com s'ha viscut el moment culminant?
4: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
18: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. D'on ha de sortir?
4: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
1: Protecció Civil ja ha fet un primer balanç provisional de l'eclipsi que hem viscut fa justament poc més d'una hora. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, Maria Costa.
20: La majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació sobre l'eclipsi. El CEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquestes han necessitat la mobilització d'ambulància, tot i això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molts pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de trens aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.
1: Superat, doncs, aquest eclipsi, és moment de tornar a la realitat i, òbviament, ens continua interessant també la previsió del temps. Què ha de passar demà, Néstor Gómez? Bona nit.
26: Bona nit, Marc. Doncs després de les nuvolades que han amenaçat una miqueta la visió de l'eclipsi solar, al final han marxat, hem tingut un eclipsi prou tranquil i el que no tindrem tranquil serà l'ambient càlid perquè aquestes temperatures continuaran disparades. Avui hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, al costat també Alcarràs, 40 graus, i unes temperatures que es mantindran molt càlides durant els propers dos dies, dijous i divendres, màximes desbocades per arribar un cap de setmana en el qual començaran a davallar i la notícia és que la setmana que ve ja no tindrem cap gran calorada a sobre. Això serà la notícia ja de cara als propers dies. I tot això amb sol, amb un dijous amb sol al matí i els ruixats de tarda al Pirineu que escombraran el Pirineu d'oest a est, començaran per les comarques del Pallars o Alta Ribagorça i acabaran per Osona i el Ripollès.
1: 10:15, fins aquí el relat del que ha donat de si aquest eclipsi solar històric. És històric perquè ningú de nosaltres en tornarà a veure un com aquest a Catalunya i és que el proper serà d'aquí 150 anys. De moment, toca gaudir del d'avui i si no l'heu vist prou bé o el voleu recordar, al portal i a l'aplicació de 3Cat Info trobareu un recull de les millors fotos i vídeos d'aquests instants únics al nostre país. Tot i això, aquest 12 d'agost ens deixa altres titulars i precisament coincidint amb l'eclipsi, l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement, Maria.
20: El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmallà. Els bombers han informat que el flanc esquerre està perdent intensitat i un cop l'hagin tancat se centraran a tancar la part del cap flanc dret. Com a mesura preventiva, mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis a habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones, una cinquantena de dotacions, i segueixen treballant.
1: Mentrestant, els canvis de vent i les restriccions de vol per als bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat avui de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit, Montse Pujol.
6: No, i després d'una nit molt intensa la passada, els bombers han aconseguit almenys frenar l'avenç de les flames cap al Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar que el foc entrés a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar, i s'han tallat 11 carreteres. Els bombers han rebut l'ordre avui de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi.
1: I avui també hem tingut un ull posat a l'aeroport del Prat, on continuen els retards, tot per una incidència elèctrica a la torre de control que ha aturat aquest migdia durant 15 minuts l'operativa a l'aeroport de Barcelona. Segons AENA, el problema ja s'ha arreglat, però encara no s'ha normalitzat el servei. Hi ha desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar 10 trajectes a altres aeroports, Gemma Sagrera.
7: Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes, on expliquen que molts trajectes acumulen més de 2 hores d'espera. Les connexions amb Itàlia són encara més complicades per l'erupció de l'Etna, Sicília, on des de divendres s'han vist afectats més de 700 vols. Tot això coincidint avui, quan s'ha publicat que el Prat va tancar el mes de juliol amb 5,9 milions de passatgers, un 6% més que el 2025.
1: El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país fa 2 dies. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250, tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de supervivents. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Pereira, l'epicentre del sisme, Joan Biosca.
8: Als moments de màxima tensió aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel terratrèmol de dilluns passat de 7,4 de magnitud, es viuen quan es reclama silenci amb el puny en alt. Els rescatistes demanen a tots els voluntaris i brigadistes i també als veïns de Pereira que estan expectants que facin silenci per tal de poder escoltar alguna persona que pugui estar en vida. Els grans protagonistes d'aquesta tragèdia colombiana, d'aquest terratrèmol, són els voluntaris anònims, veïns de Pereira, i també altres persones d'altres localitats que s'han apropat fins aquí, homes i dones, que el que fan amb les seves mans literalment és treure runa, fer cadenes humanes per enretirar tota mena d'estructures d'edificis caiguts amb l'objectiu de salvar vides.
9: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
10: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos sin luz.
8: Pereira y Cali son las ciudades más afectadas, mientras que a las zonas rurales de difícil acceso se han enviado drones para buscar víctimas mortales y también personas en vida.
1: Gràcies, Joan. I de l'emergència climàtica, avui ens arriba una nova conseqüència, en aquest cas des de Romania. La sequera del Danubi ha obligat aquest país, Romania, a tancar totalment la seva única nuclear a partir de demà, Albert Manyà.
26: A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat pujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan va patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica i les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on passa també el Danubi, han aconseguit de moment evitar una aturada total de la seva central nuclear.
1: Tenim ara un apunt d'última hora. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. És una notícia d'última hora, aquestes 2 persones ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern, que seguirem ampliant en propers blocs informatius. Finalment. minuts i les 10, la crisi a Ceuta passa avui per les últimes declaracions del Marroc. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i rebaixa la pressió del govern marroquí que torna a reclamar les dues ciutats en plena crisi migratòria. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
11: L'aspiració del Marroc és la de sempre, annexionar-se Ceuta i Melilla, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat.
12: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència.
11: I ressonen quan Espanya busca la complicitat del Marroc per retornar els migrants que hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, més mesurat en canvi, i per evitar una crisi, el ministre Grande Marlaska.
13: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
14: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
11: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el PP perquè Pedro Sánchez freni les aspiracions annexionistes del Marroc.
15: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
11: I el PP promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui i demà al Senat a donar explicacions per la crisi.
1: I a tot això, els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses, Albert.
16: Segons el fabricant, s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar milers de guants d'aquest tipus abans del març del 2027. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen, s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell. La decisió afegeix polèmica el perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions.
1: De la Crònica del Món també us expliquem avui que els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum i aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Qusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies i avui l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Anem fins a Qusra. Jordi Bresco.
19: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Qusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
27: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
19: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
28: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
19: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
1: I un apunt més de la crònica internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals assegurant-los que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els vaixells de l'anomenada flota a l'ombra, Vicent Mifsud.
29: El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes 3 embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. Mentrestant, Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportacions de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. Moscou diu que busca alternatives per a les seues exportacions de gra.
1: I aquesta tarda hem tingut novetats sobre el Festival d'Eurovisió. A Aquest festival canvia les seves regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'Eurovisió. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió.
29: La mesura anunciada no afecta a participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Radiotelevisió, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al certamen, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre ells Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival.
1: 4 minuts i les 10, els esports. Repassem els esports amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
0: Bona nit.
1: I comencem parlant de Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos.
0: Sí, fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-24. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Sadd qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 21-22.
1: En aquest vespre d'eclipsi hi ha hagut victòria del femení del Barça.
0: Sí, que ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier en victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera blaugrana, Gemma Font, ha parlat de bones sensacions.
2: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts, i crec que això ens farà agafar el ritme.
0: Font també ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
2: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència. El jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
0: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot.
1: A Roni Verdaggi l'han operat amb èxit
0: de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal.
1: Mala tarda per als catalans a l'Europeu de Natació de París.
0: El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 40.

0: dos quarts de nou, però ara podeu seguir tota l'actualitat del dia, sobretot pendents de la mobilitat, a la xarxa de carreteres, a la xarxa de trens, des dels punts de tornada dels llocs on més bé s'ha vist l'eclipsi, des de les comarques de Tarragona, des de les Terres de l'Ebre i des de les comarques de Ponent. A partir d'ara podeu seguir doncs els blocs informatius de 3Cat Info en emissió conjunta també amb Catalunya Ràdio. I tornem demà a dos quarts de nou. Bona nit.
1: Tresca Info.

0: Bona nit, són les 10. Catalunya ha viscut un moment històric amb un eclipsi de sol que ha sigut total a diverses comarques del sud i les terres de Ponent. Això ha generat un gran moviment de trànsit, sobretot en aquestes zones del país. Sapiguem, doncs, com se circula aquesta hora a les carreteres catalanes. Equip viari.
1: Bona nit. Doncs trànsit que ja comença a retornar d'aquestes zones, amb rotació ara mateix a P7 i A7 de Tarragona a Altafulla, també del Vendrell a Banyeres del Penedès i per la costa l'N340 de Creixell a Coma-ruga. Des de Ponent, només intensitat a l'A2, a Bellpuig.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya ha complert les expectatives i, en general, s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país que ho han viscut amb emoció i amb eufòria. Caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi total a casa nostra. Més titulars d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026. Atenció, si heu d'agafar un vol a l'aeroport del Prat, hi ha hagut un problema elèctric a la torre de control que ha aturat l'operativa a l'aeroport de la capital catalana. Segons Aena, la incidència s'ha anat solucionant, tot i que el servei s'ha vist afectat la resta del dia i les companyies recomanen consultar els horaris dels vols. De fet, ja hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han hagut de desviar almenys una desena de trajectes. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol del dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. El govern espanyol replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que en plena crisi migratòria el ministre de Justícia marroquí hagi insistit les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. El govern de Donald Trump dotarà els agents anti-immigració, anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars.
2: Esports. Xavi Hernández ha estat anunciat nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Al-Qadisiyya saudita. El Barça masculí, Roni Verdaggi, ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu de Natació de París, avui no hi ha hagut medalles catalanes. El sitgetà Luca Huck ha estat quart a la final dels 100 metres lliures. Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela han acabat últimes amb l'equip espanyol als relleus 4% lliures. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastués s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: Pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat i amb molta calor. Esperem màximes de 37 graus a l'interior i de 40 a Ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada. Ara bé, serà la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida, i després avançaran cap al Ripollès i Osona.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. Esteu escoltant un espai informatiu, una emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'eclipsi de sol que ha escombrat Catalunya d'oest a est s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents aquest vespre. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i avui s'ha deixat veure

0: Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment d'aquest fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals, també. Justament ara anem cap allà, a l'Observatori de l'Ebre, i tenim el Ricard Buigas. Ricard, què tal? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit. Doncs aquí, tot i que a primera hora de la tarda, cap a les 4 de la tarda, teníem la sensació que els núvols ens farien la guitza, just a l'hora de l'eclipsi s'ha obert tot i l'hem pogut veure a la perfecció. A més, ara, abans que se n'anés el sol, han tornat els núvols, o sigui que finalment això ha estat una casualitat. Mireu, al meu costat m'acompanya la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Bona nit.
2: Molt bona nit.
1: L'hem vist acompanyant el president Illa aquesta tarda, veient aquest fenomen natural. Escolti'm, com l'ha viscut avui? Perquè és el seu primer eclipsi total, també.
2: Sí, el primer eclipsi solar total, el primer, després de 121 anys, portàvem parlant un any i mig de l'eclipsi que va viure a Catalunya, ara fa 121 anys. Esperem que ara se'n parli del que hem viscut avui a Catalunya. Portem un any i mig treballant a l'estratègia interdepartamental Catalunya mira al cel, apropant l'eclipsi a col·lectius de ciutadania que normalment ens costa molt fer arribar missatges científics. Hem apropat la ciència a les escoles, a les residències de gent gran, a les presons, al jovent que estava fent casals d'estiu. Hem pogut coordinar accions tan interessants com el primer experiment, que es diu Solaris, el primer experiment col·lectiu on estem agafant dades des de fa ja uns quants dies a través de dispositius mòbils, els telèfons que portem molts de nosaltres, per viure també com Catalunya ha viscut aquest moment amb dades científiques. És una festa, el que hem vist avui, la natura ens ha ofert una finestra, deies que hem tingut núvols abans i després, però en el moment de la totalitat hem vist aquest eclipsi que, del qual havíem llegit tant, havíem vist tantes imatges, tantes fotografies, tants vídeos, i veure aquesta imatge aquí, a l'Observatori de Terres de l'Ebre, fent honor a les persones que ens han precedit, a les institucions, al territori, visquent aquest moment amb el territori, ha estat un moment, com dèiem, doncs per deixar aquest llegat. No acabarà aquí. L'any vinent tenim un altre eclipsi solar total que es podrà veure des del sud d'Espanya i el nord d'Àfrica, i volem compartir tota aquesta experiència, perquè no teníem una guia blanca, com ens organitzem, què fem, i aquí per això va ser que vam fer aquesta estratègia interdepartamental. Ara volem compartir tota aquesta experiència, tot aquest material de divulgació científica, i apropar-lo també al nord d'Àfrica a través de les delegacions del govern, apropar-lo allà on faci falta, continuar projectant aquesta Catalunya de ciència, aquesta Catalunya que sempre ha cregut en la recerca, que creu en la ciència. Així que aquesta estratègia de Catalunya mira al cel va voler posar la ciència al centre de la presa de decisions, definint aquests municipis segurs per fer aquestes observacions, aquests 23 espais d'observació segura que avui han vibrat, han bategat al mateix moment, observant aquesta meravella astronòmica.
1: Un missatge que ha donat vostè i també el president Illa aquests dies, des d'ahir mateix també a la presentació amb el Pulsador a Tarragona. Una era, volem fer divulgació científica i fer arribar doncs el coneixement a molta gent, que és el que deia vostè, altra i l'altra. Demanem a la gent que visqui aquest espectacle de natura amb seny. Li consta hores d'ara que ho ha fet així la gent o no?
2: Sí, jo crec que Catalunya i la ciutadania, com dèiem, volem estar informats, volem tenir informació, i aquí el que hem intentat també de la mà dels municipis, amb alcaldes, alcaldesses, amb les diputacions de Tarragona, la Diputació de Barcelona, és fer aquesta difusió, aquesta coordinació entre administracions ha estat molt important. Pensem que també hi havia un factor que era la prudència, interpel·làvem aquesta prudència i sobretot a anticipar. Doncs avui, com dèiem, estem a ple mes d'agost, estiu, una setmana moltes persones comencen les vacances, i el que hem volgut també treballar amb molt temps, amb previsió, amb antelació, anticipar-nos a aquest moment tan important, i ara doncs estem també molt amatents a trànsit, a totes les actuacions que el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha treballat, aquest pla de tràfic que es va anunciar ara fa 3 setmanes, es portava treballant gairebé un any amb els efectius de Seguretat Pública i cossos d'emergències, i també el Departament de Salut ha fet un desplegament molt important aquí a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona per atendre possibles emergències, i això doncs és la manera com doncs el govern ha de funcionar. És allà on volem estar, volem anticipar-nos i volem respondre, i aquí doncs tornar a agrair a totes les persones que avui han treballat per fer possible que moltes persones hagin pogut gaudir d'aquest eclipsi. Protecció civil, voluntàries i voluntaris que han estat també desplaçant-se per municipis perquè moltíssimes persones avui poguéssim gaudir d'aquest espectacle.
1: I un altre missatge que donava també el govern és que, si us plau, marxin de les zones de forma esglaonada. El president Illa ha marxat, però veig que vostè això ho està complint. Es queda aquí, eh?
2: I tant. Ens quedem perquè també som conscients que avui tenim un altre regal de la natura, les Perseides. Això també ens ha permès fer aquest treball amb els municipis per treballar en aquesta descompressió del territori, no? Tenir aquesta oportunitat també de fer aquestes sortides de forma esglaonada, fer una oferta científica, també una oferta per públic familiar. Hem vist molta canalla a molts municipis, eh? I moltes activitats abocades a la gent jove. Aquí també felicitar a tota Catalunya perquè s'ha fet una feina ingent. I també nosaltres des del govern el que hem intentat, fixi's, és arribar a 2.600 nois i noies de 6è de primària, primer de l'ESO. Hem distribuït tot aquest material de divulgació científica a més de 1.500 centres educatius de Catalunya, a les residències, a presons. Llavors, esperem, no, que aquest impacte del dia d'avui hagi pogut estimular vocacions científiques. El talent sempre l'associem amb ser jove i amb el talent jove, però també estem convençuts que moltes persones que desconeixien aquest fenomen astronòmic, aquest regal de la natura, doncs avui han pogut també conèixer una miqueta més i esperem també despertar vocacions més sèniors i persones que avui s'hagin sentit també interpel·lades a gaudir de la natura i a cuidar la natura. La natura ens ha donat un regal i estem ara mateix en un moment de canvi climàtic i aquí també ens hem de sentir interpel·lats per la natura i aprendre i escoltar la natura, és molt important.
1: És Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats. Gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info. Bona nit.
2: Gràcies, bona nit, gràcies per tot, gràcies.
1: Doncs ja ho veieu, aquí continuem a l'Observatori de les Terres de l'Ebre, ara amb un altre ritme, molt més relaxat, amb llums, amb hamaques, per gaudir d'aquesta nit estelada, veure si surten els núvols, això sí, per gaudir també de la pluja d'estels.
0: Gràcies, Ricard, que acabeu de passar-ho bé. Molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica a diversos punts del país i a Tarragona l'ha deixat al mar, perquè allà la meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud des d'una embarcació, tal com ha viscut en primera persona, ens ho explica ara la Colla Ballester.
3: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
4: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
3: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: Encara les comarques de Tarragona, a Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per algun era un dia de platja més, però per d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
5: La tarda començava a prop de la platja amb algunes persones escèptiques. És el cas de la Núria i l'Anna d'Anglesola.
6: No em fa gràcia de mirar-ho. Cinc pòquers mos hem vingut de problemes.
7: Sí, que llavors que sortiran els pàjaros de la nit, que és com ara els arrapenats, doncs aquests, a veure si mos empaitaran.
5: També amb algun turista despistat, com en Jan, del cantó italià de Suïssa.
8: Es, no, l'ho vissuta qualche anno fa... No recordo, però seran 20 anys fa, mi sembra.
5: I després, famílies molt preparades.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família...
5: Finalment, el fenomen no ha decebut.
10: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo.
5: I després de tot això, molta gent ha tornat a la platja.
0: Gràcies, Miquel. I a Lleida també s'han viscut moments emocionants aquest vespre quan tot ha quedat fosc. Ens ho explica la Noelia Caselles. Noelia, com ha anat?
11: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
12: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
13: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
14: con la perla ha sido una locura.
13: Precioso.
11: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: Gràcies, Noelia. D'aquí uns minuts, aquí en aquest espai informatiu, seguirem repassant més punts del territori català per veure com s'ha viscut aquest eclipsi, però ara és hora de tornar de casa des dels punts on s'ha vist més bé aquest eclipsi, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Per tant, el que farem a aquesta hora, a un quart d'onze de la nit, és connectar amb l'equip viari per saber com tenim les carreteres ara mateix. Com està la cosa? Equip viari, Txell Garriga, bona nit.
15: Molt bona nit. Doncs a poc a poc s'està intensificant, però ara mateix no consten incidències en cap punt. Per tant, tot el que explicarem són cues que haurien d'anar avançant. Des de Ponent, veiem intensitat a la 2 entre Mollerussa i Tàrrega, i des de l'interior també la C31 a Valls, cap a la P2 i l'N420 a les Borges del Camp, direcció Tarragona. Més problemes, en canvi, des del Camp de Tarragona cap a Barcelona, a l'altura mateix de Tarragona, hi ha aturades també a la 7 i l'N240 per anar a buscar cap a la P7, la mateixa P7, que és la via que ha concentrat més quilòmetres avui de retenció. Ara ja en torna a tenir, sobretot concentrades a l'altura, com dèiem, de Tarragona, i també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès. L'alternativa, que és la 7, també té aturades a Tamarit i a Altafulla. De fet, les alternatives a la P7 són ara mateix les que tenen més aturades, més trànsit, tant la 7, com dèiem, com també la Nacional 340, tot i que destaquem que en trams molt intermitents, per exemple, a l'Ampolla, i després ja entre Torredembarra i Coma-ruga, tot en sentit nord. De moment, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Afegim també que molta gent ha agafat el tren cap al sud per seguir l'eclipsi total. Ara és l'hora de tornada també a les vies ferroviàries i el servei viu una altra vegada aglomeracions a les andanes i els vagons per poder viatjar cap al nord. En alguns moments s'ha hagut de tancar l'estació de Tarragona per seguretat davant l'alta afluència de passatgers. Segons Renfe, tots els serveis programats funcionen amb doble composició, és a dir, que s'han afegit vagons als trens per poder portar més passatgers. La companyia també ha programat un servei especial des de Tortosa que sortia abans de les 10 i que fa parada a totes les estacions. Es podrà pujar al tren segons l'aforament de cada comboi i ja no es venen bitllets amb antelació.
16: El temps.
0: Sentim ara la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
17: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Un dia més hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus, en aquest cas cap al Carràs, cap al Pla de Lleida. Un dia que també ens ha deixat alguns ruixats i algunes tempestes, especialment al nord del país, amb 12 litres es pot, i sobretot també amb aquest neguit de les nuvolades que amenaçaven la possibilitat de veure perfectament l'eclipsi solar, que al final sí que s'ha pogut veure. El que tindrem de cara demà és mantenir aquesta calor intensa, una calor que ens acompanyarà sufocant dijous i divendres amb màximes que tots els dies poden arribar a la xifra dels 40 graus. La part positiva és que començaran a baixar clarament a partir de dissabte i pràcticament podríem dir que es normalitzarà tota la setmana que ve. Tindrem les típiques nuvolades i les típiques temps d'agost, el que tindrem la setmana que ve amb unes màximes normalitzades, sense cap calorada, que jo, això ja serà notícia. I tot això en un dijous que s'espera solellat al matí i enruixats els que apareixeran durant la tarda al Pirineu. Començaran per les comarques del Pirineu de Lleida i avançaran cap al Pirineu Oriental.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart d'onze de la nit. Seguim amb el relat d'aquestes vivències de l'eclipsi que hem viscut avui dimecres 12 d'agost de 2026 a la ciutat de Barcelona, a la capital catalana. Un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el castell de Montjuïc. Ho ha viscut des d'allà la Cèlia Forment.
18: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
19: Molt emocionades.
20: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí. Gaudint com una nena.
21: Un espectacle que s'ha de veure.
22: Hem portat inclús això, un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
19: Jo que no tenia ganes de vindre.
18: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també han enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: Gràcies, Cèlia. I de Barcelona anem cap a Tarragona, perquè, com us dèiem fa un moment, sembla que hi ha problemes en la circulació dels trens. Bé, més que en la circulació dels trens, en les aglomeracions de passatgers que intenten pujar els trens, i això està generant alguns problemes a l'estació de Renfe de Tarragona. Tenim allà en directe la Coia Ballester. Coia, com van les coses? Bona nit.
23: Hola, bona nit. Doncs la imatge ara és una mica desesperant, sobretot per a aquestes persones que s'estan esperant a l'estació de tren de Tarragona. Les portes d'accés a l'estació principal de tren de Tarragona estan tancades. Hi ha una cua, una filera llarguíssima d'uns 300-400 metres, i no individual, es diu un individu rere l'altre, sinó és ample, com de 3 persones per cada petita filera. Per tant, aquí hi ha molta acumulació de persones. Hi ha un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra i fent cua, sisplau, el teu nom, per favor.
24: Doncs, Guillermo.
23: On aneu?
24: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant. Sí.
23: És a dir, s'ha acabat l'eclipsi. És que l'eclipsi està... La zona on estaven, a Port Marina, a Tàrraco, per situar els oients, és bastant a prop d'on està l'estació de tren de Tarragona. Per tant, es fa bastanta via. No és que hagi tardat molt després de l'eclipsi. Després de l'eclipsi, vosaltres deveu haver vingut ràpid cap aquí. I llavors, què ha passat? Què heu vist? Què hi havia?
24: Hem vingut i hem vist que començava... O sigui, que hi havia ja com una cua. I ja després, doncs, ha vingut també gent, en plan, a posar-se darrere i... I aquí esperant.
25: I anaven a poc a poc, però és que, clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé si primer passarà la gent que ja té el bitllet comprat o si no, o si deixaran passar tot a tothom, perquè, clar, la gent pues, va aprofitant aquí i pues, va ser el que és més pillo.
23: Quan heu arribat, la porta ja estava tancada de l'estació?
25: Bueno, és que nosaltres hem arribat allà darrere.
23: Clar, la cua del final, m'està assenyalant perquè...
25: I ja va ser quan hem vist que estava tancada.
23: Clar, perquè pels que no veieu, és a dir, la cua, si estàs com a la meitat de la cua, tu ja no veus si la porta està tancada. Exacte, però vaja, estava tancada perquè si no hauríeu entrat.
25: La cua i ja està.
23: Vosaltres teniu bitllet?
24: Tenim bitllet, el que no sabem és si tots els que tenim bitllet podem agafar el tren.
23: Perquè a quina hora el teníeu?
24: Nosaltres el tenim a les 10:30 i són ara...
23: Dos quarts d'onze i ara són...
24: Clar, però o sigui, no... Ens han dit que aniran obrint la porta quan arriba el tren, però estem... O sigui, tots, jo crec que tots els que estem aquí estem esperant amb bit. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet, em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet, o sigui... Vull pensar que tots aquí estem esperant el tren i que ens deixaran passar.
23: No hi ha trens tota la nit a Barcelona des d'aquí, ho sabeu, això?
24: Com?
23: Que no hi ha trens tota la nit a Barcelona, eh? O sigui, aquí els trens a Barcelona, des de Tarragona, hi ha un moment que s'acaben. Ja han posat més combois, però la pregunta que us volia fer és què fareu si no podeu marxar?
24: I què fem?
25: És que no ho sabem. La veritat és que confiàvem en aquest tren.
24: Ah, doncs ara mateix
25: el que el van comprar com fa una setmana, setmana i mitja, doncs confiant en que això, amb el bitllet, doncs podríem entrar tranquil·lament.
24: Home, Òscar Puente, jo suposo que hagis fet bé els càlculs dels trens, home, una cosa que estigui bé, eh?
23: Moltes gràcies, veig que encara no esteu molt nerviosos, sí. Moltes gràcies. Hi ha gent... Gràcies als
24: dos. I ens has espantat ben espantat.
23: Moltes gràcies. Hi ha gent que no s'ho pren amb tan bon humor i amb tanta paciència. Ja davant els Mossos estan fent fora un grup de joves que intenten accedir a l'estació, perquè, clar, hi ha molta gent que potser té por que pot passar que es quedin aquí a Tarragona. És molt difícil. Hi ha bastanta gent a la cua. Veurem si el reforç de Renfe donen per a tota aquesta gent o es posa algun tren més o quina és la solució que es troben per totes aquestes persones. Ara hi ha encara una miqueta més de de cua que quan hem començat la connexió, diria. A més, es veu molt clara perquè la sortida, la cua es fa sortint a la porta a la dreta de l'estació de Tarragona, llavors puja una mica ja cap a la Rambla Nova de Tarragona, una mica seguint paral·lel al mar, per entendre's, però cada vegada n'hi ha una mica més de cua, perquè el parc de a Port Marina Tàrraco encara queda gent celebrant, possiblement molts d'ells venien en aquest últim tren o els últims trens de Tarragona. La porta segueix tancada i la cua no es mou, la cua no avança, perquè no s'ha mogut ningú ni un gram des que hem arribat nosaltres aquí. Per tant, tothom al lloc. Com? Sembla que ara apreten una mica i potser es preparen per obrir, però la porta segueix igual, custodiada pels Mossos d'Esquadra.
0: Com apuntaves tu mateixa, Coia, arriba un punt que els trens en direcció a Barcelona deixen de circular, per tant, es preveu que pot ser una nit complicada aquí a l'estació de trens de Tarragona. On anirem seguint?
23: Ja hi havia persones, hem sentit durant el dia en el seguiment de Trescat Info, que venien en tren de Barcelona o d'altres punts de Catalunya, sobretot gent jove que deien, bé, no sé si tornarem, potser ens quedem. És veritat que aquí la gent, alguns joves es poden tenir planejat quedar-se a la platja, però no és la majoria de persones. En realitat, la gent vol tornar, i més els que tenen bitlletes, clar, que l'han comprat.
0: Exacte. Però veiem, doncs, que pot ser una nit llarga o complicada, si més no, a Tarragona. Ho anirem
23: Mira,
0: seguint.
23: Ara arriba un altre noi a l'estació i diu, no, que tinc bitllet. L'està parlant amb el mosso i li diu, no et puc deixar entrar. I ell, és que tinc bitllet. És un noi estranger. Ho sento, no pots passar, vés a la cua. I l'envien al final de la filera, tal qual.
0: Déu-n'hi-do, però veiem que serà una nit complicada. Coia Ballester, des de Tarragona, gràcies i bona nit.
23: Bona nit.
0: Esports. Bé, el que farem ara en aquest espai informatiu a Catalunya Ràdio i Trescat Info és posar una mica d'ordre en totes aquestes informacions sobre l'eclipsi. Ho reprendrem a 11:15 i fins llavors la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, bona nit.
1: Bona nit. Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al-Sadd qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I s'està disputant en aquests moments la final de la Supercopa d'Europa de futbol entre el Paris Saint-Germain francès i l'Aston Villa anglès. Al minut 66 el resultat és de 2-1 a favor dels parisencs. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al minut 45 i Doué ha tornat a avançar al PSG fa pocs minuts. I el Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
2: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
1: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
1: També ha jugat aquest vespre el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
4: Trescat Info.
1: Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. L'equip blaugrana ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hook no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que ahir a les semifinals, on va aconseguir el rècord d'Espanya. L'or l'ha guanyat el 4 vegades campió mundial i campió olímpic el romanès David Popovici, que ha acabat a només 16 centèsimes del rècord del món. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal i Ciércoles han vist com se'ls tancava la porta a dues finals. Ainhoa Campabadal ha acabat desena a la semifinal dels 200 lliures i Irene Ciércoles ha estat dotzena a les semifinals dels 50 esquena. I acabem amb l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, on aquest vespre, quan han passat 5 minuts d'un quart de 10, la santcugatenca Gels Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15 de la nit. A aquesta hora esteu escoltant l'Espai Informatiu, en emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info, un informatiu on destaquem aquest eclipsi de sol històric a Catalunya que ha complert les expectatives i que s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes en general a gran part del territori. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria. El problema és que moltes d'aquestes persones ara volen tornar cap a casa i moltes han escollit el tren. Això fa que ara, en aquesta hora de tornada, el servei ferroviari estigui vivint aglomeracions en andanes i vagons, sobretot a l'estació de tren de Tarragona, per poder tornar cap a casa. En alguns moments s'ha hagut de tancar aquesta estació de Tarragona per seguretat davant l'alta afluència de passatgers. També hi ha molt volum de circulació a les carreteres catalanes. Connectem, doncs, amb l'equip viari. Bona nit.
1: Bona nit. Amb retenció, l'AP7 i l'A7 a Tarragona i Altafulla, també del Vendrell a Banyeres del Penedès i l'AP2 a l'enllaç amb l'AP7 en aquest mateix punt, i per la costa de l'N340 de Creixell a Coma-ruga. Des de Ponent també hi ha intensitat a l'A2 a Bellpuig.
0: És, sens dubte, el tema informatiu d'aquesta jornada, d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026, que també té titulars en l'àmbit esportiu. Què destaquem, Pau Dax?
2: Que Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. I en joc en aquests moments la final de la Supercopa d'Europa, que està guanyant per ara el Paris Saint-Germain 2-1 a l'Aston Villa al minut 72. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Al-Qadisiyah saudita.
0: Pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat, farà molta calor, esperem màximes de fins a 37 graus a l'interior i de 40 a Ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada, ara bé serà la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida i després avançaran cap al Ripollès i Osona. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Esteu escoltant un espai informatiu, una emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. És, sens dubte, la notícia del dia, aquest eclipsi total que s'ha vist a bona part de Catalunya, sobretot a les comarques de Ponent i del Sud. Des d'on ara molta gent vol tornar cap al nord de Catalunya. Alguns usuaris estan intentant fer-ho en tren, estan intentant tornar cap al nord en tren, i això està generant alguns problemes. Segons Renfe, tots els serveis programats funcionen amb doble composició, és a dir, que s'han afegit vagons als trens per poder portar més passatgers, però això sembla que no és suficient, perquè hi ha grans aglomeracions de persones a l'estació de Renfe de Tarragona, on en alguns moments s'ha hagut fins i tot de tancar l'estació per seguretat. Anem en directe cap allà amb la Coia Ballester. Coia, bona nit.
3: Hola, bona nit. L'estació està tancada, amb fileres de gent a fora esperant i amb les andanes plenes de persones que esperen poder tornar a la seva localitat d'origen. No hi ha trens previstos, en queden només dos, perquè n'havia de sortir un a les 22:28, l'han cancel·lat, no ha arribat des de Reus, era un tren que arribava des de Reus, i han posat un bus alternatiu, però que, esclar, no dona per tota aquesta gentada. Des de fa més o menys unes 3 hores aquí hi ha hagut permanentment, des de que s'ha acabat l'eclipsi, unes 1.500 persones esperant entre l'andana i la gent que és al carrer pacientment fer cua. Queden dos trens per passar per Tarragona en aquest moment, a les 22:40, us dic, en horaris previstos per Renfe, al minut clavat, 22:40, que hauria de venir, i un altre a les 23:17. Aquest tren, que és l'últim, ve de Tortosa i és un tren especial que s'ha fet per l'eclipsi i que acabarà l'estació de França. Dit per les mateixes persones d'Adif aquí a l'estació de Tarragona, amb aquests trens ni amb que afegíssim l'autobús que està previst, és impossible que totes aquestes persones puguin tornar a les seves localitats d'origen. No hi caben. És així. Ara havíem de parlar amb el responsable d'Adif a l'estació. Ens ha explicat que s'ha queixat a Renfe, que no és cosa d'ells. Just està tenint una trucada telefònica. No és l'única persona que està desesperada a l'estació de tren de Tarragona. No només tots els usuaris, que són a l'Andana i al carrer fent cua. També el servei de Mossos d'Esquadra porta moltes hores aquí fent servei de seguretat a l'estació. No hi ha res previst, no hi ha cap solució que es pugui avançar ara mateix. Adif està parlant amb Renfe, veurem què ha passat, perquè l'estació de tren de Tarragona és molt a prop del port Marina Tàrraco, on s'ha fet la festa central d'Eclipsi a Tarragona. N'hi havia uns altres barris, però la festa central s'ha fet al port Marina Tàrraco, que és aquí. Pots venir caminant des de l'estació fins a la seu central d'aquesta festa, fins a la plaça central. Des de que s'ha acabat l'eclipsi han començat a venir onades de persones, cosa que, perdoneu, es veia venir des del matí, perquè si tots els trens venen de Catalunya cap al sud, totes aquestes persones després han de tornar cap al nord. No hi ha hagut prou reforços de trens i, fins i tot, els trens que estaven previstos, alguns s'ha cancel·lat. No poden accedir a l'estació ni aquelles persones que tenen bitllet, perquè jo diria que la majoria, o vaja, moltes de les persones que he parlat a la cua, totes elles tenen bitllet de tren, però el tren o no arriba o passarà sense que puguin entrar. Hi ha hagut algunes queixes a fora, de moment la gent no s'ho pren del tot malament, tenen paciència, però hi ha gent que no en té tanta, potser té molta més pressa o volen una solució que de moment no els hi arriba, i ara mateix és molt difícil que arribi. Queden dos combois i l'estació normalment, quan s'acaba la circulació, tanca. No hi ha circulació de trens a la nit, Tarragona-Barcelona, no existeix aquesta freqüència, i l'estació es tanca després de l'últim tren de la nit.
0: Caldrà veure, doncs, què passa amb aquestes persones que s'acumulen als afores de l'estació quan passi l'últim comboi i no hagin pogut pujar-hi. Ho anirem seguint en directe a les pròximes hores aquí a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info amb la Coia Ballester. Coia, gràcies, bona nit.
3: A vosaltres, bona nit.
0: Tot això són les conseqüències d'aquest eclipsi de sol que hem viscut avui, aquest eclipsi que ha sigut històric, que s'ha vist d'oest a est de tot Catalunya i que s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. La resta del país ha vist un eclipsi parcial, més enllà d'aquestes del Camp de Tarragona, Ponent i les Terres de l'Ebre. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres d'aquest seguiment del fenomen ha estat a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem, doncs, cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre, amb el Ricard Buigas.
4: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa, on els 300 persones, la majoria responsables públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
5: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
4: El president Illa i la comitiva institucional, a més de la científica, han pogut gaudir de l'esdeveniment. El Meteocat ha aprofitat, per exemple, per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què serviran les dades.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí, ja ho podeu escoltar, segueix la festa, ara esperant la pluja d'estels.
0: Gràcies, Ricard. Va, ara seguirem aquesta ruta de l'eclipsi per altres punts dels països catalans, però abans, una informació de servei. Fa moment sentíem la Coia Ballester des de Tarragona, que ens descrivia aquesta situació una mica, certament, caòtica que s'està vivint per l'acumulació de passatgers que intenten agafar un tren de tornada i no poden, i probablement no podran, perquè només queden dos combois de tornada i hi ha centenars de persones als afores de l'estació. Doncs, des de Catalunya Ràdio i 3Cat Info ens hem posat en contacte amb Renfe. De moment, ens expliquen que intenten resoldre aquesta situació que s'ha donat, aquesta situació sobrevinguda a l'estació de Tarragona, i que intenten recuperar la normalitat per restablir el servei i donar una solució a aquestes persones que, com deien, s'acumulen als afores de l'estació de tren de Tarragona. El País Valencià és on anirem ara, perquè allà 300 persones s'han aplegat a l'Observatori Astronòmic de Culla, a la comarca de l'Alt Maestrat. Ho ha viscut en primera persona l'Alba Barbosa.
7: A l'esplanada de l'Observatori de Culla hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi. Durant el minut i 39 segons de la totalitat s'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima i abraçades perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma, de Sant Cugat, ho ha seguit amb la família des d'aquí i busca ara on poder veure el pròxim.
8: És que ha estat espectacular, perquè
6: el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
7: Aquí pels núvols l'eclipsi l'hem vist començat amb el 25% de la parcialitat. Les 300 persones que l'han seguit eren sobretot de comarques del País Valencià, de Catalunya, Madrid i també d'alguns països d'Europa.
0: I anem ara cap a les Illes, on a la platja de Palma unes 60.000 persones han vist aquest eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal Caterina Carmany, que ens explicarà, Caterina, com s'ha viscut aquest moment culminant.
8: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
9: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic que sabia. Estona de sortir!
8: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
10: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta. 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Seguim ara repassant altres temes de l'actualitat. Aquest dimecres 12 d'agost de 2026, més enllà, ara ja sí, de l'eclipsi, avui també estem pendents d'aquest incendi que s'ha declarat a Castellví de la Marca, del Penedès, i que evoluciona favorablement a aquesta hora. El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc esquerre està perdent intensitat i, un cop l'hagin tancat, se centraran a tancar la part del cap flanc dret. Com a mesura preventiva, mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones, una cinquantena de dotacions, i continuen treballant. I dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia aquesta tarda a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. I avui també continuen els retards a l'aeroport del Prat de Barcelona. Una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat aquest migdia durant un quart d'hora l'operativa de tot l'aeroport. Segons Aena, el problema ja s'ha arreglat, però encara no s'ha normalitzat el servei. Hi ha desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar una desena de trajectes cap a altres aeroports. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials, on explicaven que molts trajectes acumulaven més de 2 hores d'espera. Tot això coincidint avui, quan s'ha publicat que l'aeroport del Prat va tancar el mes de juliol amb 5,9 milions de passatgers, un 6% més que el 2025. En el cas de Girona, l'aeroport supera els 320.000 passatgers durant el juliol. És un 1,5% menys que l'any passat. Ens ho explica des de Girona Laia Claret.
11: Durant els 7 primers mesos, l'aeroport de Vilobí ha acumulat més d'un 1.100.000 passatgers i en aquest període s'han registrat més de 17.000 vols, un 6,5% més que entre gener i juliol de l'any passat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat frega els 5,9 milions de passatgers al mes de juliol, la qual cosa suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
0: Ara falta un minut i mig per arribar a 3:15 de la nit. El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país fa 2 dies. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals fins a 250. Tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, a l'epicentre del sisme. Joan Biosca.
12: Els moments de màxima tensió aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel terratrèmol de dilluns passat de 7,4 de magnitud. Es viuen quan es reclama silenci, amb el puny en alt, els rescatistes demanen a tots els voluntaris i brigadistes i també als veïns de Pereira que estan expectants que facin silenci per tal de poder escoltar alguna persona que pugui estar en vida. Els grans protagonistes d'aquesta tragèdia colombiana, d'aquest terratrèmol, són els voluntaris anònims, veïns de Pereira i també altres persones d'altres localitats que s'han apropat fins aquí, homes i dones que el que fan amb les seves mans literalment és treure runa, fer cadenes humanes per enretirar tota mena d'estructures, d'edificis caiguts amb l'objectiu de salvar vides.
13: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
14: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos sin luz.
12: Pereira y Cali son las ciudades más afectadas, mientras que a las zonas rurales de difícil acceso se han enviado drones para buscar víctimas mortales y también personas en vida.
0: Gràcies, Joan. Ara són 3 quarts d'11. Obrim àrea de servei. Primer el trànsit i després el temps. Aquesta hora volem saber com se circula les carreteres catalanes de tornada d'aquest eclipsi cap als altres punts del país. Connectem amb l'equip viari. Txell Garriga, bona nit.
1: Molt bona nit. Doncs destaquem que, per exemple, ara mateix des de Ponent hi ha intensitat a la 2 entre Mollerussa i Tàrrega cap a Barcelona i també a l'altura de Jorba, però en aquest cas és en un tram d'obres. També des de l'interior, des de la C31 a Valls cap a la P2 i l'N420, en aquest cas concentrades a les Borges del Camp direcció Tarragona. En canvi, seguim veient encara més problemes per circular des del Camp de Tarragona cap a Barcelona. A l'altura de mateix de Tarragona hi ha aturades a l'A7 i l'N240, en aquest cas per anar a buscar l'autopista, i a l'AP7, que és la via que avui de moment ha concentrat més quilòmetres de retenció, tot i que no incidències, ja torna a tenir ara retenció i és a l'altura, sobretot, com dèiem, de Tarragona, però també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès, on també hi ha algunes aturades venint des de l'AP2 per incorporar-se cap a l'autopista. L'alternativa, l'A7, també té aturades de Tamarit a Altafulla, i de fet les alternatives que veiem a l'AP7, que són ara mateix l'A7 i la Nacional 340, són les que tenen més aturades, més retenció, més volum de trànsit, tot i que destaquem que és en trams força intermitents, per exemple a l'N340 a l'altura de l'Ampolla i també ja entre Torredembarra i Coma-ruga. De moment, això és tot.
0: El temps. La crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
15: El temps de cara a les properes hores venen marcades per la desaparició total de les tempestes que ens han acompanyat durant les darreres hores i que han posat en escacs fins i tot la possibilitat de veure un eclipsi que al final s'ha pogut veure sense dificultat. Tot i així, hem de parlar d'unes precipitacions, les més importants cap a Espot, al voltant dels 12 litres per metre quadrat, i a Osona, els 9 litres de Sant Vicenç de Torelló. Però sobretot destaca d'avui aquesta calorada que ha impulsat de nou el termòmetre cap als 40 graus al Carràs, gairebé 40 graus a la mateixa ciutat de Lleida. Hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus i ja en portem 16 dies aquest estiu amb aquesta xifra. I no acabarà aquí, perquè aquesta gran calorada que tenim avui tindrà continuïtat també dijous i divendres, 2 dies més amb màximes que tocarem la xifra dels 40. Tot això en un dijous que serà assolellat amb algun núvol matinal cap a la Costa Daurada i els ruixats que demà a la tarda tornaran a presentar-se al Pirineu Occidental a primera hora de la tarda, avançaran i escombraran la resta del Pirineu al llarg de la tarda fins a arribar de cara a final de la tarda a primeres hores del vespre cap al Ripollès i Osona. Demà les màximes, com dèiem, tocaran la xifra dels 40 graus a Ponent.
10: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit. Abordem ara la informació internacional. Comencem parlant de la crisi a Ceuta, que passa avui per les últimes declaracions del Marroc. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols, i rebaixa la pressió del govern marroquí, que torna a reclamar les dues ciutats en plena crisi migratòria. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
16: L'aspiració del Marroc és la de sempre, anexionar-se Ceuta i Melilla, però les declaracions del seu ministre de Justícia sonen en un moment delicat.
17: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència.
16: I ressonen quan Espanya busca la complicitat del Marroc per retornar els migrants que hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, més mesurat en canvi, i per evitar una crisi, el ministre Grande Marlaska.
18: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
19: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
16: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el PP perquè Pedro Sánchez freni les aspiracions annexionistes del Marroc.
20: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
16: I el PP promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui i demà al Senat a donar explicacions per la crisi.
0: Gràcies, Paula. I als Estats Units, els agents antiimmigració nord-americans, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. Segons el fabricant, s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades ni marques ni cicatrius. L'administració de Donald Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar milers de guants d'aquest tipus abans del març de l'any vinent. Aquest equipament, que ja es va fer servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen, s'activa el node elèctric. Només són efectius si es toca directament sobre la pell. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos dels ICE qüestionat per la violència en les seves actuacions. Segur que recordeu els casos de Minnesota l'hivern passat. I Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per les seves exportacions de gra. Tot això mentre Vladimir Putin amenaça els països occidentals que el respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que Europa està violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, Putin anuncia represàlies.
21: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell d'aquesta flota fantasma russa. I els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum i aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A la ciutat de Qusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies i avui mateix l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Qusra, Jordi Brescó.
22: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Qusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
23: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
22: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
24: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
22: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I us expliquem ara que les onades de calor amb temperatures de rècord i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys. Els últims mesos els termòmetres s'han enfilat com mai a França en diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses. Més de la meitat dels aqüífers de França estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica. Això ha obligat algunes unes centrals a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. Això a França. A Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes agrícoles, químics o acer que normalment mouen pel riu les barcasses que ara no hi poden navegar. I al Regne Unit, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 que tenen restriccions d'aigua, mentre que el color groc tenyeix els parcs i jardins britànics que estan ressecs per la calor i la manca d'aigua. I abans de la informació esportiva, una mica de música. Eurovisió canvia les seves regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest famós i popular Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio Televisió, que organitza aquest festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies per genocidi. Esports. Fins que siguin les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
2: Bona nit. Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030. Segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa, l'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre les temporades 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I acaba de finalitzar la final de la Supercopa d'Europa de futbol entre el Paris Saint-Germain francès i l'Aston Villa anglès. El resultat final és de 2-1 a favor dels parisencs, que s'han avançat amb gol de Carabarxelia quan passaven 20 minuts de joc. Ha empatat Brian Maggio al minut 45 i Doué ha desfet l'empat i ha decidit la victòria del PSG al minut 62. El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
3: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
2: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
4: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
2: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
10: 3CAT Info.
2: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar a punt després de les vacances. L'equip ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hook no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que ahir a les semifinals. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en última posició amb un temps de 3 minuts

0: Bona nit, són les 11. Comencem aquí un espai informatiu en emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya ha viscut un moment històric avui amb un eclipsi de sol que ha sigut total a diverses comarques del sud i de les terres de Ponent. La tornada, però, està generant un gran moviment als trens i a les carreteres. Sapiguem primer com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Endavant, equip viari.
1: Bona nit. Amb retenció tot en sentit nord a l'AP7 i la 7 a Tarragona i també a Altafulla, també del Vendrell a Vilafranca del Penedès i l'AP2 a l'enllaç amb l'AP7 a la Bisbal del Penedès. Per la costa, l'N340 de Creixell a Coma-ruga i també ara la C32 a Cunit i a Sitges. Des de Ponent, intensitat només a la 2 de Bellpuig a Tàrrega.
0: El servei de Rodalies a Tarragona ha quedat desbordat i s'ha hagut de tancar l'estació per l'alta afluència de passatgers. També hi hauria aglomeracions a Altafulla i Toda i Torredembarra. Només queda un tren en servei en direcció cap a Barcelona, però Renfe diu que mirarà d'oferir un transport alternatiu cap a la capital catalana si hi ha gent amb bitllet que es queda a l'andana. Són els efectes d'aquest eclipsi de sol a Catalunya que ha complert les expectatives i en general s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes a bona part del país. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país. Caldrà esperar 154 anys per veure un altre eclipsi total a casa nostra. Més enllà d'això, també destaquem que una fallada elèctrica ha deixat la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament, avui durant una bona estona. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa de l'aeroport. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions, s'han desviat 10 trajectes, tot i que després s'han recuperant progressivament la normalitat. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250 les víctimes. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. El govern espanyol replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit que l'aspiració del seu país continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. Eurovisió impedirà que països en guerra puguin organitzar el festival, encara que hagin guanyat l'edició anterior. La mesura, que no afecta la participació en el certamen, es produeix després del boicot de diversos països al festival per la participació d'Israel.
2: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. I el PSG s'ha endut la Supercopa d'Europa després d'imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Alcadisia saudita. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat, farà molta calor, esperem màximes de 37 graus a l'interior i fins a 40 a les terres de Ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada. Ara bé, serà a la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida, i després avançaran cap al Ripollès i cap a Osona.
3: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts del punt de les 11. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Doncs el servei de trens a les estacions del sud de Catalunya ha quedat desbordat aquest vespre després de l'eclipsi total. La situació és molt complicada, sobretot a Tarragona, on s'ha hagut de tancar l'estació per l'alta afluència de passatgers i la policia ha de controlar els accessos a les andanes. Sembla que també hi ha problemes a Altafulla i Torredembarra. Hores d'ara només queda un tren en servei des de Tarragona cap a Barcelona. Però Renfe diu que oferirà un transport alternatiu cap a la capital catalana si hi ha gent amb bitllet que no pot pujar als vagons, que és justament el que sembla que està passant. Ara ho confirmarem en directe sobre el terreny amb la Coia Ballester. Coia, bona nit.
4: Hola, bona nit. Ara mateix et diria que és bastant difícil confirmar quants trens hi haurà, quants trens s'estan posant, perquè l'últim era que hi havia dos trens, però les cartelleres de dintre l'andana, ara hem pogut entrar dins l'andana de l'estació de trens de Tarragona, ara en tornen a marcar tres, un dels quals és

0: El que Adif ens havia confirmat que s'havia espès i havien preparat i posat a disposició dels usuaris serveis per via per carretera per suplir-ho. El cas és que n'ha passat un altre, per tant, ara ja no podem donar res per fet. El que sí que es pot donar per fet és que l'últim tren que vindrà aquí està programat. Ja veurem què és el que passa. Quan passin 17 minuts de les 11 de la nit, 23:17, és un tren, un comboi especial que ve de Tortosa, que s'ha preparat justament per l'eclipsi i que Renfe ha confirmat a 3Cat Info, que és com és un comboi especial i cap es pot transportar el doble de persones. Per tant, doncs veurem si aquest serà finalment l'últim tren o no, perquè el problema és greu aquí a l'estació de Tarragona, perquè moltes, centenars, milers de persones que estaven veient l'eclipsi al port Marina Tàrrego, habituat per l'Ajuntament, preparat per l'Ajuntament, han vingut aquí, són dues localitats, estació de tren i la plaça on s'ha fet la festa, que estan molt, molt a prop, i els ciutadans han anat venint a comptagotes, però perquè us feu una idea de l'embús que hi ha a l'estació de tren de Tarragona, des que s'ha acabat l'eclipsi, ja deu fer més de 3 hores, aquí hi ha hagut constantment, entre les persones que s'esperaven a l'andana i les persones que s'esperaven a la cua de fora de l'estació, que segueix tancada, doncs hi ha hagut, esperant constantment, unes 1.500 persones mal comptades, podria ser una mica més. I ara hi segueix bevent la mateixa gent a l'andana i la mateixa gent a fora. La porta de l'estació de tren de Tarragona està custodiada pels Mossos d'Esquadra. Hi ha un gran desplegament de Mossos d'Esquadra, no persones de personal de seguretat de Renfe o Adif, que de fet, de seguretat, jo només hi veig una persona, però són els Mossos d'Esquadra el que estan mantenint una mica l'ordre, perquè la majoria de gent està esperant pacientment, però no tothom té tanta paciència. De moment el que ens diu Adif aquí a l'estació és que, pel que ells calculen, totes aquestes persones no hi caben de moment als serveis que s'han preparat, per tant veurem què és el que passa, i se'n desvinculen, diuen que això és cosa de Renfe, que no els ha informat i que esperen una solució per tots aquests ciutadans que avui feliçment han sortit de casa per anar a veure l'eclipse i poder tornar després als seus habitatges i que ara estan esperant aquí a Tarragona. Parlàvem abans a la connexió Catalunya Informació 3Cat Info amb alguns d'ells.
1: Bé, doncs aquests són...
0: No sé si els podem sentir.
1: No els podem sentir ara mateix, no. Colla, si vols acabar amb la teva informació.
0: En tot cas, és que estàvem esperant, perquè teníem una entrevista amb el responsable de DIF aquí a l'estació de Tarragona, però l'han trucat per telèfon, s'han anat, està parlant també amb Mossos, ara no el localitzem, però en tot cas sí que ens ha dit això, que ell veu difícil que totes aquestes persones es puguin reubicar. Hi ha bastant de silenci a l'estació de Tarragona, la gent espera pacient, però això no vol dir que no desesperin, gent asseguda per terra, i no només en la direcció Barcelona, que és evidentment on hi ha més massa de gent que vol tornar, sinó a la direcció contrària, en la direcció cap a Reus, però aquí hi ha molt poques persones esperant, potser una vintena. I tota aquesta gent que té cua, no penseu que ha vingut a l'estació a veure si per casualitat agafava un tren. La majoria d'aquestes persones tenen el bitllet comprat, tenien el bitllet comprat per tots aquests combois que no estan arribant.
1: Sí que podem sentir ara, coi, alguns d'aquests testimonis que has pogut recollir, els sentim.
0: Sí, interessant, sentim-los.
2: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia, a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé si primer passarà la gent que ja té el bitllet comprat o si deixaran passar a tothom, perquè clar, la gent pues, va aprofitant aquí i pues, va ser el que és més pillo.
3: I què fem?
2: I què fem? És que no ho sabem. La veritat és que confiàvem en aquest tren.
3: Pues ara mateix
2: el van comprar com fa una setmana, setmana i mitja, pues, confiant en que això, amb el bitllet, pues, podríem entrar tranquil·lament.
0: Ara la cartellera que marca els trens a l'estació, n'hi ha 3 d'assenyalats, 2 d'ells amb una hora estimada molt més tard del que havien de venir, i l'últim ara, l'especial eclipsi solar que ve des de Tortosa, que és aquest comboi especial doble, està programat per d'aquí poquet, quan passin 2 minuts d'un quart de 12 de la nit. I un altre problema que hi pot haver, l'estació de tren de Tarragona no funciona tota la nit. Després dels últims trens que surten cap a Barcelona, l'estació es tanca. Veurem què és el que passa avui, perquè si es tanca totes aquestes persones, veurem què és el que fan. Primera, si poden marxar, i després què passarà si es tanca l'estació?
1: Ho haurem d'anar veient en les pròximes hores. Ho anirem seguint en directe a través de Catalunya Ràdio 3Cat Info. Colla Ballester, des de Tarragona. Moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.
1: I és que són els efectes d'aquest eclipsi, d'aquest moment històric que s'ha viscut avui a Catalunya, sobretot en aquestes comarques del sud i de les terres de Ponent. Això ha generat, evidentment, un gran moviment de persones. Algunes intenten tornar ara amb tren, no se n'estan sortint, sembla, si més no, des d'aquesta zona de Catalunya, i algunes també ho fan per carretera. De fet, el Servei Català de Trànsit ja havia alertat que la mobilitat d'avui seria excepcional a les carreteres. Doncs bé, per actualitzar la situació ara mateix a la xarxa viària i també, sobretot, per fer balanç sobre com ha anat aquesta jornada a la xarxa viària, saludem a aquesta hora el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. Bona nit.
3: Hola, bona nit. Moltes gràcies.
1: Senyor Lamiel, a mitja tarda parlaven de normalitat moderada a les carreteres. No sé quin és el balanç d'aquesta jornada, quines són les principals incidències de la xarxa viària.
3: Hi ha hagut dues parts. La part d'anada cap a veure l'eclipsi ha estat una anada amb algun punt de retenció. A l'alçada de Martorell hem tingut retencions, com si fos un dissabte al dematí de sortida d'un cap de setmana d'estiu, no? I també hem tingut retencions a l'alçada del que seria Vilafranca i quan s'ajuntava la C32 i l'AP7 a l'alçada del Vendrell, per entendre'ns. Això era la part d'anada, no? S'ha anat gestionant. No ha estat molt, no han estat congestions contundents, sinó que han estat gestionables i, per tant, s'han anat gestionant bé, a excepció de Torredembarra i Altafulla, que és el que ens ha costat més. En canvi, l'Ebre ha tingut una normalitat bastant important i absoluta durant tot el dia. Ha anat molt bé tot l'operatiu pensat per al Delta de l'Ebre i s'ha distribuït el trànsit de manera molt correcta i molt fluida. Vull destacar una cosa que és la més important per nosaltres, tant en aquesta primera part d'anada a l'eclipsi com ara el que relataré de tornada a l'eclipsi. No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària i, per tant, que no hi hagin accidents, que no hi hagin ferits, això per nosaltres és notable i important. Aquí vull fer un agraïment als nostres companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, ens han ajudat molt, hem posat més de 300 sancions per incompliments diversos, per tant, això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero fins aquest moment, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable. Han seguit les recomanacions de rutes diverses i això ens ha ajudat. Què passa en el retorn? En el retorn també estan seguint aquesta recomanació de rutes diverses i aquestes rutes van a parar a l'AP7. I en aquells punts d'aquestes rutes, quan van a parar a l'AP7, tenim algun problema. Problema a l'Ebre, cap. Hi ha algun trànsit lent a l'alçada de l'Ametlla en aquests moments, de l'Ametlla de Mar, però està funcionant molt bé l'operatiu de retorn des de l'Ebre. El problema el tenim en aquests moments a l'arc de Tarragona, el que seria des de Vilaseca fins als barris de Tarragona, del que seria aquest arc que fa l'AP7. Aquí totes les vies van a parar a l'AP7 i, per tant, aquí tenim congestió que es va solucionant, però a l'autopista ha de pair tota l'entrada de vehicles. I l'altra congestió que tenim és a l'alçada del que seria Sant Oliva, quan s'ajunta l'AP2 i l'AP7. Per què tenim congestió allà? Perquè se suma el trànsit que ve de Lleida i de Valls al trànsit que ve del sud. Però ja portem monitoritzant-ho i seguint-ho des de fa 2 hores i la situació no ha empitjorat, sinó que va, en certa manera, a millor. Quan dic retencions o trànsit lent, és per entendre'ns aquells grocs del Google que en algun moment es transformen en un taronja. I sí, a l'arc de Tarragona tenim vermells. Per tant, encara no hem aconseguit gestionar tot el trànsit que està arribant en aquella autopista allà. Però esperem que la propera hora això millori. I també estem veient que hi ha molt públic o molta ciutadania que està agafant també la C32, que és de pagament, i que, per tant, també està ajudant a que el trànsit es balancegi i pugui retornar a la metròpolis d'una manera més pausada i tranquil·la.
1: Mm-hmm. Entenc, per tant, pel que vostè ens explica, que efectivament la ciutadania els ha fet cas, ha optat per les vies alternatives, com l'AP2, la C25 o la C7, però, al cap i a la fi, tot això acaba desembocant a l'AP7, que és on potser hi ha més congestió a aquesta hora, és això?
3: Sí, i aquests punts concrets, no? El punt de Sant Oliva, quan s'ajunta P2 i AP7, però ja es va apaint, l'autopista va apaint, és una autopista d'alta capacitat aquí, té tres carrils, i per tant sempre ho dèiem, anem a parar autopistes i per tant vies d'alta capacitat que ens ajudaran a apair aquest trànsit a l'alçada de Vilafranca, perquè entren tots els que pugen de la C15 o tots els que entren des de la zona del Penedès, i abans el que he ressaltat, l'arc, aquest arc que fa l'autopista des de Vilaseca fins passat Tarragona, que aquí hi entra la T11, hi entra la 27, per tant, hi entren vies d'alta capacitat. Però la situació, que torno a repetir, doncs no empitjora, sinó que vas veient que aquelles zones que estaven en vermell doncs es converteixen en taronges i en crocs. Per tant, l'autopista va paint i gestionant el seu propi volum de trànsit que li arriba.
1: També es dona la paradoxa que aquests últims dies s'ha animat a la ciutadania a optar pel transport públic a l'hora de desplaçar-se cap al sud de Catalunya per veure l'eclipsi en primera persona, i ara resulta que és on ens estem trobant més problemes. És una mica paradoxal, no? Això hem estat recomanant a la gent que utilitzés el transport públic i ara ens trobem amb circumstàncies complicades. Em refereixo concretament a la situació dels trens de Renfe.
3: Sí, nosaltres el que havíem d'estar preparats sobretot és per les vies, la xarxa viària i la via d'alta capacitat. Vam posar molts esforços i hem posat molts esforços que crec que ens han donat un resultat òptim en l'AP7 i en treure trànsit d'aquesta AP7 i amb molta presència a la xarxa viària. I els companys i companyes de Mossos d'Esquadra ho han fet molt bé, han fet un desplegament amb molta presència, que han pogut regular i dirigir tot el trànsit. Quan parlàvem del transport públic, nosaltres parlàvem d'aquelles ciutats, quan en algun moment hem parlat, d'aquelles ciutats que tenien estratègies de transport públic. Parlàvem bàsicament d'això i sempre repetíem que Lleida, Tarragona, Reus, fins i tot Valls o Cambrils tenia alguna estratègia de transport públic. Era aquí per evitar trànsit local que perjudiqués aquest trànsit d'alta capacitat.
1: D'acord. Abans de l'eclipsi es parlava d'una mobilitat excepcional. En tot cas, no sé si finalment, veient el volum de vehicles que s'ha mogut avui per la xarxa viària, ha estat més o menys el que preveien, o les previsions s'han quedat curtes, o no, o potser van fer massa llarg.
3: Ha passat, per entendre-ho, que crec que és fàcil, és hem convertit un dimecres d'un dia d'estiu, que normalment solen ser dies de molta baixa, són dies de baixa, no? De baixa intensitat, de baixa circulació, etc. Hem convertit aquest dimecres com si fos un divendres o un dissabte de sortida d'un cap de setmana d'estiu, que la gent té ganes de sortir, i ara en aquests moments això sembla un diumenge de retorn a la tarda cap a la conurbació metropolitana. És a dir, l'excepcionalitat és que hem convertit en un dimecres en una operació especial de cap de setmana, d'anada i de tornada al mateix dia, quan en cap de setmana surten un dia i tornen els altres dies, no? Aquí aquestes dues pulsions és el que ho ha fet més excepcional. I també hem pogut veure que hi ha hagut una pulsió de mobilitat a la tarda d'avui que probablement és trànsit que ha quedat a les zones més properes de la ciutat de Barcelona i, per tant, per exemple, a la zona de Tarragona, que és aquest que ara està tenint dificultats per sortir d'aquest arc a Tarragona.
1: Queda clar, doncs, aquest és el balanç que em fa el Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit. Gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info i Catalunya Ràdio aquesta nit, senyor Lamy. Bona nit.
3: Gràcies a vostès, i el que recomanaria als conjunt de conductors que són a la via, molta prudència i molta atenció a la carretera a aquestes hores i acabar tota aquesta jornada d'eclipsi amb aquests zero accidents, que és el que estem aconseguint en aquests moments.
1: Gràcies, fins aviat.
3: Gràcies, adeu.
1: El temps. Separat ja al punt d'un quart de 12 de la nit, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
4: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Un dia més hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus, en aquest cas cap al Carràs, cap al Pla de Lleida. Un dia que també ens ha deixat alguns ruixats i algunes tempestes, especialment al nord del país, amb 12 litres es pot, i sobretot també amb aquest neguit de les nuvolades que amenaçaven la possibilitat de veure perfectament l'eclipsi solar, que al final sí que s'ha pogut veure. El que tindrem de cara demà és mantenir aquesta calor intensa, una calor que ens acompanyarà sufocant dijous i divendres amb màximes que tots els dies poden arribar a la xifra dels 40 graus. La part positiva és que començaran a baixar clarament a partir de dissabte i pràcticament podríem dir que es normalitzarà tota la setmana que ve. Tindrem les típiques nuvolades i les típiques temps d'agost, el que tindrem la setmana que ve amb unes màximes normalitzades, sense cap calorada, que jo, això ja serà notícia. I tot això en un dijous que s'espera solellat al matí i enruixats els que apareixeran durant la tarda al Pirineu. Començaran per les comarques del Pirineu de Lleida i avançaran cap al Pirineu Oriental.
5: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents aquest dimecres. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i aquest vespre s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la resta del país s'ha vist un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment d'aquest fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre, amb el Ricard Boigas.
6: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
7: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
6: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora Sarai Roca ens ha explicat per a què faran servir les dades.
8: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
6: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: Gràcies, Ricard. I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc aquest vespre. Ens ho explica la Noelia Casellas.
9: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
10: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
11: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
9: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: Hem anat a l'Ebre, a Lleida i ara a Barcelona, la capital catalana. Tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de la capital catalana. Sara Canyete.
12: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
13: Ai, impressionant, molt, m'he emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
14: ha sigut molt xulo, molt maco.
13: Una passada, una sensació del cel.
14: Sensació, sí.
13: Aquesta negrut, tot, no, brutal, eh?
14: Brutal.
13: No, impressionant.
12: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
15: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
16: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
12: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
1: Ara és un quart i mig de 12 de la nit. Abordem ara altres informacions més enllà de l'eclipsi que ha estat el protagonista, sens dubte, de la jornada. Parlem ara de l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, que evoluciona favorablement. El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està estabilitzat i han treballat amb aigua i amb eines manuals. L'objectiu passa a ser estabilitzar-lo completament aquesta nit, també amb el flanc esquerre, ja que és molt feble. Ara els bombers hi continuen treballant amb 44 dotacions terrestres. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. Us expliquem també que dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia avui a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. I avui també hi ha hagut retards importants a l'aeroport del Prat de Barcelona. Hi ha hagut una incidència elèctrica a la torre de control que ha aturat aquest migdia durant ben bé un quart d'hora l'operativa a l'aeroport. Segons AENA, el problema s'ha arreglat, però encara no s'ha pogut normalitzar el servei. De fet, hi ha hagut desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar com a mínim 10 trajectes cap a altres aeroports. Alguns passatgers es queixaven de la situació a les xarxes socials explicant que s'havien quedat esperant els avions que ja estaven embarcats. Les connexions amb Itàlia també han sigut complicades avui per l'erupció del volcà Etna, a Sicília, on des de divendres s'han vist afectats més de 200 vols.
5: Esports.
1: Fins al punt de dos quarts amb el Pau Dax. Bona nit.
14: Bona nit. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al-Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I el Paris Saint-Germain ha guanyat fa uns minuts la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier, amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: Aquest vespre també ha jugat el Badalona Women, que ha vençut a l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
5: 3CAT Info.
14: Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Verdaggi ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. L'equip ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sacura-Bastués s'ha classificat aquesta nit per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena, amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca ha valorat com veu la final al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: I mala tarda pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
20: Són 11:45 de la nit. Aquesta hora esteu sentint un espai informatiu en emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Els principals titulars a aquesta hora passen pel servei de Rodalies, que a Tarragona ha quedat desbordat. S'ha hagut de tancar l'estació de la capital del Tarragonès per l'alta afluència de passatgers. També hi hauria aglomeracions a Altafulla i Torredembarra. Només queda un tren en servei cap a Barcelona, però Renfe diu que mirarà d'oferir un transport alternatiu cap a la capital catalana si hi ha gent amb bitllet que es queda a l'andana. A aquesta hora també volem fer un cop d'ull a les carreteres per saber com està la xarxa viària. Equip viari.
21: Bona nit. Amb retenció cap a Barcelona, sobretot per l'AP7 entre Vilaseca i Tarragona i entre Santa Oliva i Vilafranca del Penedès, i també la Nacional 340 entre Torredembarra i Comarruga. Circulació que veiem que ja comença a millorar a l'A2 entre Bellpuig i Tàrrega.
20: Tot això després que l'eclipsi de sol a Catalunya hagi complert les expectatives i, en general, s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i amb eufòria. Ara de seguida ho ampliarem i, a més, a partir d'ara també explicarem que el govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que algunes fonts ho apugen fins a 250. Continuen les operacions de rescat sobre el terreny per trobar supervivents. També destacarem que la Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que el ministre de Justícia marroquí hagi insistit que l'aspiració del seu país continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. I Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per les exportacions de gra. També estem pendents de l'actualitat esportiva. Què destaquem, Pau Dax?
14: Que Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació de Futbol Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat fa uns minuts la Supercopa d'Europa de Futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
20: I pel que fa al temps, un cop més ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa a tot el país, amb un temps assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda. Unes pluges que avançaran des del Pirineu Occidental cap a l'Oriental. Ara passen 3 minuts de 11:45 de la nit. El servei de trens a les estacions del sud de Catalunya ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació per l'afluència de persones que volien agafar el tren i la policia ha restringit l'accés a l'estació per entrar a les andanes. Això ha provocat llargues cues fora de l'estació. Ara comprovarem en directe com està la situació connectant amb l'estació de Renfe de Tarragona, amb la Colla Ballester. Colla, bona nit.
0: Hola, bona nit. Com un miracle, ha arribat el tren, el comboi especial de l'Eclipsi, que venia de Tortosa, i entre aquest comboi, que era l'últim de Tarragona, que ha arribat i ha marxat fa uns instants, i un altre tren que ha arribat abans s'ha pogut solucionar, i les més de 1.500 persones que de forma constant, és a dir, des de que ha clavat l'Eclipsi fins ara, a l'estació de tren de Tarragona hi ha hagut més de 1.000 persones esperant durant tota l'estona. És a dir, pujaven un tren, però encara van més perquè arribaven, i feien aquesta cua llarguíssima d'uns 300-400 metres al carrer. La porta de l'estació s'ha hagut de tancar, l'han tancat els Mossos d'Esquadra per evitar problemes d'ordre, vist l'allau de persones que s'estaven esperant aquí a l'estació de Tarragona. Nosaltres som a la porta del despatx del responsable de DIF a l'estació de Tarragona. Ara ens atendran un instant. Està l'ordinador enviant algunes últimes consignes. Ell és el Benjamín Moles, responsable de DIF de l'estació de Tarragona, que ha estat gestionant aquestes últimes hores aquest problema que hi havia aquí, perquè a més no era només l'espera de totes aquestes persones, sinó que era difícil encabir-les en els trens que quedaven encara per circular per l'estació de tren de Tarragona. Aquestes persones s'han encabit, els trens ja us podeu imaginar com van, però si més no, totes aquestes persones han pogut tornar a les seves cases. Senyor Moles, ens pot atendre ara? Sí, just ara bé, s'ha aixecat a la cadira, obrim una miqueta la porteta. Senyor Moles, bona nit, vostè és el responsable de DIF avui en aquest moment a l'estació de tren de Tarragona.
2: Bona nit.
0: Què ha passat?
2: A veure, aquí hem tingut una aglomeració de gent molt, molt gran a partir de les 21 hores i tal, i els trens que estaven previstos no han pogut absorbir tal quantitat de viatgers. Llavors, ara ha sortit l'últim tren que teníem planificat, i estem parlant amb circulació per veure si a l'últim tren que surt direcció Reus, quan arribi a Reus, es pugui treure un altre tren especial direcció Barcelona, estació de França.
0: És a dir, fer-lo tornar enrere, perquè, esclar, hi ha gent que encara està de festa.
2: Encara queda gent, no queda massa gent al carrer. Ara m'informaven els Mossos d'Esquadra que quedaven unes 40-50 persones, però estic parlant amb el de circulació per veure si podem intentar muntar un tren, un altre especial, per acabar que tothom pugui arribar a casa seva aquesta nit. En condicions i no tinguem cap tipus de problema més.
0: Per què s'ha acumulat tanta gent? Perquè hi ha hagut un tren que s'ha cancel·lat, que venia de Reus, però no se n'ha cancel·lat cap més.
2: No, han cancel·lat un tren que m'havien a mi informat de que sortia per bus, però al final es veu que no ha sortit el bus. A veure, jo em sembla que això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu. I a veure, doncs estem esperant a veure, ja li dic, si podem muntar un altre tren especial i acabar de solucionar les coses perquè tothom arribi a casa seva bé.
0: Disculpi, donada la freqüència de trens que tenim Tarragona-Barcelona, que no és molt elevada, potser ja es veia venir una mica, perquè ja ha arribat molta gent de fora durant tot el dia. Clar, la gent ha arribat esglaonadament durant tot el dia, potser es podia preveure que a última hora tothom voldria tornar o havia de tornar a la mateixa hora.
2: Hi podia haver hagut algun tipus més de previsió perquè la cosa no hagués acabat en aquestes condicions, no? Per exemple, els últims trens han vingut amb composicions dobles, aquest últim especial també ha vingut amb composició doble, hem aconseguit tota la gent que estava a l'andana 2, que hi havia moltíssima gent, hem aconseguit que pugin al tren, i ara ja li dic, estem esperant a veure si la poca gent que queda al carrer per entrar a l'estació els poguéssim posar algun tren perquè arribi tothom a casa seva.
0: Vostè representa DIF, ha parlat amb Renfe?
2: Sí, jo he parlat amb el cap d'estació d'aquí de viatgers, que és personal de DIF, he parlat amb el CPS, he parlat amb el tècnic de guàrdia, he parlat amb la senyora encarregada de Renfe, també. A veure, tothom està informat i la previsió doncs és que ara amb aquest últim tren que puguem treure especial, doncs tothom pugui arribar a casa seva.
0: Per tant, l'estació allargarà l'horari de tancament i s'esperant aquest últim comboi.
2: Sí. Ara parlaré amb el de circulació, a veure els últims trens que ens queden, que són dos trens direcció Reus i després doncs el tren especial que pugui quedar direcció Barcelona. Barcelona.
0: D'acord, senyor Moles, gràcies, bona nit.
2: De res, a vostès.
0: És el responsable de DIF ara mateix a l'estació de trens de Tarragona. Solventat de moment, ara ja no hi ha cua al carrer, ja no hi ha gent esperant a l'andana com les últimes, mínim 3 hores. Jo dic 3 hores perquè he perdut una mica al cap
1: la noció del temps.
0: Però la noció del temps, quan fa que s'ha acabat l'eclipsi? L'eclipsi s'ha acabat a 8:45? Quina hora és? Anem comptant. Jo diria que ja fa més de 3 hores. Gent molt pacient al carrer, alguns no tant, hi havia un bon desplegament dels Mossos d'Esquadra, però en fi, que ara ja no tenim cua al carrer, no tenim gent esperant a tota l'andana direcció a Barcelona, i ara va arribant persones però molt a comptagotes, i si fan aquest últim comboi que s'ha de confirmar i esperen a tancar l'estació, doncs com a mínim problema solucionat. Els perjudicis per les persones hi han sigut, i el malestar de tota aquesta gent també, però com a mínim ara poden tornar a casa.
1: Exacte, sí, hi havia un moment que teníem aquí centenars de persones acumulades i han patit una mica, però sembla que finalment s'ha pogut encarrilar, mai millor dit, la situació aquí a Tarragona. Coia, moltíssimes gràcies. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: I Protecció Civil ja ha fet un primer balanç provisional de l'eclipsi. El telèfon 112 d'emergències ha rebut una 80 de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment era per demanar informació sobre l'eclipsi. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Només 2 han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Pel que fa a la sinistralitat a les carreteres, no hi ha hagut cap víctima mortal, tal com explicava en una entrevista aquí a 3Cat Info el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
3: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, hem posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han hagut d'intervenir per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren que estaven aturats i corrent el risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i l'han hagut d'atendre. Tot això són els efectes, les conseqüències d'aquest eclipsi de sol històric que s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents a la major part de Catalunya. S'ha pogut veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre en la seva totalitat, i a la resta del país hem vist un eclipsi parcial. En els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que hem viscut una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment d'aquest fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on ho ha estat seguint el nostre company Ricard Buigas.
6: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
7: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
6: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Roca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
8: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
6: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: Gràcies, Ricard. I a Salou la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per alguns era un dia de platja més, però per d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
4: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, a tocar de l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
22: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes,
10: I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
4: I és que el fenomen no ha decebut.
11: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. És com una cosa rara, com si passés algo que no, no sé, que no controles. És molt guai.
22: Et posa lloc, això.
23: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
1: I a la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial s'ha vist de manera intermitent quan ho han permès els núvols. Desenes de persones ho han seguit des de les Torres de la Muralla, que és un dels llocs més privilegiats de la ciutat, on sovint ja s'hi van a veure les postes de sol. Girona, Maria Rovira.
24: Els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, s'han anat dissipant en alguns moments i han permès observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la 80ena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, s'ha matitzat la decepció inicial i ens comentava que havia valgut la pena, tal com ens explicaven en Miquel i l'Itziar.
25: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'han nuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna
26: cosa. Bueno, una mica decepcionant perquè al moment de totalitat, el 98% que teníem aquí sí que estava en ple núvol i no es veia res, però hem pogut veure parcialment en alguns moments i també ha estat bé. Sí, sí, ha valgut la pena.
24: Desenes de persones han omplert els passejos elevats i les Torres de la Muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que ja se sabia que la zona seria parcial.
1: I a la capital catalana, Barcelona, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha sigut el Castell de Montjuïc, Celia Forment.
27: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
28: Molt emocionades.
29: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
30: Gaudint com una nena.
31: Quin espectacle que s'ha de veure.
32: Hem portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu has de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
28: I jo que no tenia ganes de vindre.
27: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també han enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
1: Arribem així a 3:15 de la nit. En aquest espai informatiu obrim àrea de serveis. Primer amb la informació del trànsit i després amb el temps. Comencem per les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bona nit.
33: Molt bona nit. Doncs a poc a poc sembla que les cues ja s'estan començant a esponjar en alguns casos. Per exemple, des de Ponent queda intensitat a la 2 entre Mollerussa i Tàrrega, però aquesta cua ja s'està començant a escurçar i també un punt de retenció a Jorba, però en aquest cas recordem que és per obres. Des de l'interior també veiem la C31 plena a Valls cap a l'AP2, de fet l'AP2 a l'altura de Vilarrodona, que és en aquest punt. Hi ha congestió, però és per un vehicle variat que ara mateix talla un carril direcció Montblanc. Més problemes en canvi encara des del Camp de Tarragona cap a Barcelona. A l'altura de Tarragona mateix hi ha congestió encara a l'AP7 des de Vilaseca fins a l'altura de Tarragona Constantí, i a partir de Tarragona veiem encara també trams amb congestió tant a l'AP7 entre Santa Oliva i Vilafranca del Penedès. En aquest tram, en canvi, ja podem dir que s'ha dissolt la cua que venia de l'AP2 cap a l'AP7. I per la costa, congestió encara amb trams intermitents, cada vegada més intermitents, sobretot per la C32 a Cunit i també a Sitges, i amb més cua encara, amb més retenció per la Nacional 340, en aquest cas entre Tamarit i Torredembarra. En tots els casos, però, sembla que ara ja són cues que pràcticament no tenen aturades o serien molt puntuals, tot i que van molt plenes. Això sí, sembla que comença ja, però, a millorar. De moment, això és tot.
5: El temps.
1: La previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores venen marcades per la desaparició total de les tempestes que ens han acompanyat durant les darreres hores i que han posat en escacs fins i tot la possibilitat de veure un eclipsi que al final s'ha pogut veure sense dificultat. Tot i així, hem de parlar d'unes precipitacions, les més importants cap es pot, al voltant dels 12 litres per metre quadrat, i a Osona els 9 litres de Sant Vicenç de Torelló. Però sobretot destaca d'avui aquesta calorada que ha impulsat de nou el termòmetre cap als 4
9: 40 graus al Carràs, gairebé 40 graus a la mateixa ciutat de Lleida. Hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus i ja en portem 16 dies aquest estiu amb aquesta xifra. I no acabarà aquí, perquè aquesta gran calorada que tenim avui tindrà continuïtat també dijous i divendres, dos dies més amb màximes que tocarem la xifra dels 40. Tot això en un dijous que serà assolellat amb algun núvol matinal cap a la Costa Daurada i els ruixats que demà a la tarda tornaran a presentar-se al Pirineu Occidental a primera hora de la tarda, avançaran i escombraran la resta del Pirineu al llarg de la tarda fins a arribar de cara a final de la tarda a primeres hores del vespre cap al Ripollès i Osona. Demà les màximes, com dèiem, tocaran la xifra dels 40 graus a Ponent.
5: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Va, acabem aquesta ruta de l'eclipsi per un parell de punts més dels Països Catalans i després repassarem altres qüestions de l'actualitat d'aquest dimecres 12 d'agost. Al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat, per viure en primera persona aquest episodi històric d'avui. Anem cap a Culla amb l'Alba Barbosa.
12: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
13: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble. No, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
14: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, no? Ui, a veure.
12: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
15: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
12: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
1: I a les illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme aquest eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmen Jaume.
16: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
17: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estona de sortir!
16: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
1: Més notícies. El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de possibles supervivents. Enviat especial a Pereira, a l'epicentre del terratrèmol. Joan Biosca.
18: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi dos mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
19: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
20: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
18: El govern colombià ha decretat tres dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
1: D'aquí 8 minuts serà el punt de la mitjanit. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols. La Moncloa minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
0: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
0: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu Almez Curra pari els peus al Marroc.
6: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
0: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: Gràcies, Paula. Per cert, que la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des que va començar aquesta crisi. Hi ha delictes de suposada agressió sexual, venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per les seves exportacions de gra. Tot plegat, mentre Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això Putin anuncia represàlies.
7: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: Aquesta amenaça severa de Putin es produeix després que Suècia hagi decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat que estava confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
5: Esports.
1: Fins al punt de les 12 amb el Pau Dax. Bona nit.
8: Bona nit. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat fa uns minuts la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i una amb el Barça. El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
10: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
8: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
8: També ha jugat aquest vespre el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet els dos fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
5: 3Cat Info.
8: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Berdaggi, ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquesta nit per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final demà a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
21: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
8: I mala tarda pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que ahir a les semifinals, on va aconseguir el rècord d'Espanya. L'escoltem.
22: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
8: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
5: Trescat Info.

0: esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellol del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Verdaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta

0: informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
1: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
2: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
3: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
4: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
3: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
2: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
5: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
6: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
5: I és que el fenomen no ha decebut.
7: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
8: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
9: Et posa lloc, això.
10: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
2: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc. Ens ho explica la Noelia Caselles.
11: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
12: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
13: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
11: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
14: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
15: Molt emocionades.
16: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
17: Gaudint com una nena.
18: Quin espectacle que s'ha de veure.
19: He portat inclús això, un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
15: Jo que no tenia ganes de vindre.
14: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
2: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
20: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
21: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estan a sortir!
20: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment, gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
2: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
9: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
2: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
17: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
2: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat.info que no hi ha hagut sinistralitats.
18: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una 80 de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
22: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
23: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
22: 3CAT Info.
2: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda, s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses. L'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
22: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
0: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
1: Ceuta i Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
0: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
0: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Almez Curra, pari els peus al Marroc.
4: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
0: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
2: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
22: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
5: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
6: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
7: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
5: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
2: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
8: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
2: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
22: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
22: Esports.
2: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
22: 3CAT Info.
10: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
11: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
10: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
12: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
10: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt de després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitjatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
24: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
10: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 1:15. moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
2: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
14: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
15: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
14: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora Sara Isurro Roca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
9: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
14: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
2: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
16: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
19: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
16: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
2: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
20: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
21: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
25: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, quan la perla ha sigut una locura. Precioso.
20: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: Tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
26: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
25: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres, una
27: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
26: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
28: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
29: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
26: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
2: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
30: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
31: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
0: es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia, és un poquet eixa adicional. Ui, a veure.
30: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
1: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
30: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
2: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els convois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
3: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
2: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
4: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
2: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als convois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CatInfo que no hi ha hagut sinistralitat.
5: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barrancs doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, el qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, anuncia del canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de Futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier, amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patri Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchant al màxim. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Millora la circulació a l'entorn de Tarragona i a l'AP7 a Vilafranca, on s'han produït retencions just després de l'eclipsi. Tots aquests problemes puntuals, el Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap accident mortal, tot i l'alta mobilitat que s'ha registrat durant tota la jornada. Ho ha explicat en una entrevista de 3K Info el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
2: El nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així.
1: Sapiguem quina és ara la situació a la xarxa de carreteres i autopistes del país. Txell Garriga.

0: La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Alguns l'han gaudit des de vaixells al mar, com el Tarragona Blau. El seu patró, Lluís Palau, estava del tot emocionat.
1: El mar des dels 15 anys. Ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
2: El govern de Colòmbia confirma almenys 265 morts pel terratrèmol que va sacsejar el país dilluns. Són dades que ha fet públiques fa pocs minuts el president colombià, Abelardo de las Priela. Hi ha encara gairebé 500 persones desaparegudes que s'estan cercant a contrarrellotge entre els edificis col·lapsats.
0: L'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montvell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc esquerre està perdent intensitat i que, un cop l'hagin tancat, se centraran a tancar la part del cap flanc dret.
2: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus de la Mar Negra i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra.

0: Eurovisió canvia les seves regles. A partir d'ara no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival de la cançó.
1: Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, que és l'organitzadora del festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: Esports, Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
0: I el Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
1: A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG.
0: I a l'europeu de l'atletisme de Birmingham, Joel Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
2: Fins aquí les notícies.
3: Sóc un showman. És la meva vocació.
4: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
3: Sopem avui?
4: No quedarem tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
5: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Quan Àtila i els uns van irrompre...
8: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
6: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
8: Una hora d'història que us captivarà.
9: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Mobius.
9: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
9: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
6: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
11: Catalunya Ràdio.

0: Quan encara no era major d'edat, ja havia donat la volta al món. Ha estat la primera bussejadora de tot l'estat espanyol i la cinquena del món. Ha donat classes a Harvard, a Boston, és catedràtica emèrita d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, d'Esquerres, amb compromís polític, Creu de Sant Jordi. Als seus 89 anys es declara feminista radical i anticapitalista.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mercedes Vilanova, com estàs? Benvinguda.
2: Súper. Mai he estat tan bé, em sembla.
0: Home, de veritat? Que t'agrada sí. Molt això de la ràdio o què?
2: No, m'agrades tu. I m'agrada el diàleg, crec que és sensacional. O sigui que el millor és poder parlar amb algú que valgui com tu, que jo t'ho agraeixo molt estar aquí.
0: Escolta, ara, quan estava el micro tancat, dius, us heu deixat el més important.
2: Sí, per mi el més important a la vida és l'amistat.
0: Què vol dir això per tu? Què significa l'amistat per tu?
2: L'amistat vol dir que és un diàleg intens, en un moment determinat, és un compromís respecte a l'altre, i que dura per sempre, que et marca, però no és allò de veure's cada dia. O sigui, si segurament a tu et passa el mateix que a mi. A cada deseni teu hi ha una persona fonamental que ha estat una amiga que ha marcat la teva vida, o un amic. És diferent de l'amor.
0: Quina diferència hi ha entre l'amor i l'amistat?
2: L'amor per mi és una cosa espiritual, infinita. És Déu, si vols. L'amor és la totalitat d'un moment donat. L'amistat és el pas. Pots tenir moltes amistats, i diferents, i quan més diferents millor, i si és possible a tot arreu del món. Jo només viatjo per veure amics o amigues. No, els paisatges ja els he vist. Però per una amistat, jo encara molt gran, sóc capaç d'agafar l'avió a Alemanya, per exemple, i donar una mà a una amiga que ho necessita.
0: Anava a dir per això que tenim la idea de que els amors canvien, però les amistats queden. O una mica és així, no? Allò, el nòvio se'n va, però l'amiga es queda.
2: No, no parlo de nòvios. No, vull dir que la parella és exclusiva, diguem. I jo pues, no sóc molt partidària d'això, perquè impedeix certament l'amistat. O sigui, jo penso que és millor l'amistat. La parella és un... És un coït, és un anar amb. I jo vaig amb moltes persones. Vull dir que és un tema una mica difícil, però ara, darrerament, crec cada vegada, i sobretot a l'ancianitat, que és la meva, les amistats que ja no tinc perquè han desaparegut segueixen sent. I procuro fer noves amistats, perquè és fonamental.
0: És molt important, i també perquè has viscut molta vida i te n'has adonat que potser l'amor romàntic aquell que teníem al cap és una cosa més fugaç, i el que compta és aquest dia a dia, aquesta conversa que deies dels amics.
2: No, jo no, l'amor fugaç no estic en contra de cap de les maneres. És a dir, ara jo em vaig casar per fer la revolució, per exemple.
0: A veure, no, explica'm això, què vol dir em vaig casar per fer la revolució?
2: Exacte, perquè dels anys 50, que són els meus, doncs creiem, era el moment de la Guerra Freda, i creiem en l'Estat, i que la revolució era sobretot la justícia social i l'Estat. I aleshores jo em vaig casar amb un home que em semblava que creia el mateix i que faríem la revolució, i vam intentar fer-ho. Jo a la clandestinitat vaig aprendre molt. Entre altres coses vaig aprendre que la política és necessària, però el poder és molt perillós. I els tios no hi pujaven, que no vegis, i les dones res, jo, per mi. Vaig aprendre. El Pasqual una vegada em va dir, però escolta, jo...
0: Un moment. Que has dit el Pasqual, em va dir un dia.
2: El Pasqual Maragall.
0: Sí, sí.
2: Per mi,
0: que tu tens uns amics molt tops.
2: No són tops. No, són com tu. No els considero tops.
0: I escolta, què et va dir el Maragall?
2: Si vols estar en política, has de voler pujar.
0: I tu creus que els homes això ho tenien més clar que les dones?
2: No, és que ho crec, és que és així. No, és un problema de creença. És que el poder no el deixaran mai. Sí? El poder no es deixa, i si el deixa se traicionen.
0: Però ens falta ambició a les dones, llavors.
2: Jo, en primer lloc, no estic disposada a criticar les dones. O sigui que això no ho faig mai. O sigui, el meu criteri és que per ser una dona com cal, com som totes, primer t'has d'estimar a tu mateixa. O sigui, has de saber qui ets tu, quines són les teves perles, que deies. Segon, has de fer el pacte amb les altres dones, amb totes. Més igual com siguin. I després, jo he cregut que es podia fer el que he anomenat feminisme de la confiança. He pensat que els homes ens hi donaríem. I ara veig que això és impossible.
0: Feminisme de la confiança, què vol dir? Que ens hem, això que deies, estimar
2: no,
0: i entendre...
2: No, que els homes han de fer el seu camí. No, no, que ens hem d'estimar, diguem tonteries. Que... El feminisme de confiança vol dir que confiem que els homes ens ajudaran.
0: Home, per això es confia massa.
2: No, no ens ajudaran, ells tenen el poder i no el trauran. I quan hem trencat el que diuen
0: el sostre de vidre,
2: no ens ha servit de res. Perquè és evident que nosaltres som millors. Entre altres coses, per la possibilitat de la maternitat, que ells no tenen. I aleshores han inventat d'això del trans, que ja no sabem on són. No, ara jo crec que el poder els hi tenim que treure els homes, però...
0: Vam trencar el sostre de vidre.
2: S'ha trencat, és evident, i ho fem molt bé, però... El
0: però poder... estem escombrant encara.
2: No, no, no tenim el poder.
0: Ja.
2: Enlloc.
0: Mercedes Vilanova, geni, i no sé si figura, però geni sí.
2: No, que estigui...

0: I comencem amb aquesta cançó, perquè ja ho veieu que res, fa un quart d'hora que estic parlant amb ella i han començat a sortir les flors, perquè no para, com amb aquesta cançó de la Marlene Dietrich, que pregunta d'on surten les flors. Sí. I vaja, ja m'has deixat anar uns quants titulars. No sé si flors, però titulars uns quants. Escolta, ho dèiem, 89 anys i ara et sents més radical que mai. És fer-se gran, és fer-se més radical?
1: No, ha estat la pandèmia. Ha estat quan he vist el ferotge que és el capitalisme. I el capitalisme liberal significa els homes. És a dir, que per mi, quan vaig veure els anys de la pandèmia, que en 15 dies el planeta, que és una res, som una formiga dins del món, però que el planeta responia d'aquesta manera, que els ocells cantaven, que el mar era blau, que els peixos venien, vaig pensar, és que ens estan donant una lliçó. Jo estava contentíssima. I els 15 dies, em sembla que ja el Macron va comprar els cotxes vells de la Nissan per fer... Vaig dir, bueno, escolta...
0: Ja està, ja tornem a estar com sempre.
1: No, pitjor.
0: Pitjor.
1: Pitjor, estem molt pitjor, sí.
0: No va servir de res la pandèmia?
1: No, home, sí que va servir. Jo, per exemple, vaig tenir un moment d'un gran agraïment que no havia tingut mai. O sigui, jo vaig tenir un gran agraïment als meus pares per haver-me donat la possibilitat d'estar en una situació que podia viure sense tema que em portessin en un d'aquests llocs que mataven els vells. I aleshores vaig pensar que tenia que fer una reflexió profunda del que era la pobresa i del que era la mort, però des de la meva capacitat d'historiadora. I vaig tornar a llegir molt a la...
0: Hannah Arendt.
1: A la Hannah Arendt, que escriu el 57, un llibre fantàstic, i em vaig comunicar molt amb un dels meus, potser sens dubte, el meu més gran amic, que és el Jean-François Villeté, que és un sinòleg i filòsof, i ens vam comunicar molt sobre el que ell estava escrivint, i això em va ajudar, però quan la gent aplaudia, i la gent, de fet, hem maltractat tant a la sanitat, i els metges han vist forçats o han fet que tenien que descobrir a qui mataven, a mi això em va semblar realment horrible.
0: Tu parlaves ara que vas tenir un sentiment de molt agraïment per la teva família.
1: Pel que, sí.
0: Sí, pel que t'havien donat, suposo.
1: Jo vinc d'una família d'il·lustrats, que segurament avui no entendrien res. Però jo sóc del passat, no sóc del futur. Vull dir que encara que jo vull ser del futur, però vaig agrair tenir la cultura per saber el que estava... Per intentar esbrinar què estava passant. I el que estava passant és que ens estaven fotent. I ara, fa poc, quan ha sigut? Bueno, que s'estan fent d'or. És a dir, que ha sortit una classe nova. Això abans, això no existia. És a dir, que són...
0: Que et refereixes a tots aquests que, per exemple, estan en criptomonedes...
1: Per exemple, una cosa que em va farpar molt, vaig estar ara fa poc a ells, amb un grup de músics, i es va sentar al costat meu una dona que va semblar estupenda, tenia 70 anys, i, bueno, em va dir que el seu marit havia entrat en una clínica els primers dies de la pandèmia i li havien tornat les cendres al cap de 15 dies. I jo vaig trobar que ella estava esplèndida. I vaig dir, escolta, perdona que et digui, però jo et felicito de que estiguis tan bé, realment. Diu, bueno, però és que ara tinc el rancor. Cada vegada que la tele surt, la corrupció que han fet amb la pandèmia, li surt la ràbia. Jo em vaig donar compte que això jo no ho havia sentit. Però això que estan fent a la ràdio, que s'han fet tants milions, i que la gent ha mort a causa d'això, això és imperdonable.
0: D'alguna manera, tu has viscut una vida de molt privilegi.
1: Total. Però molta gent, la vida és un privilegi.
0: Sí, però burgesia catalana, il·lustrats, com deies, el teu pare catedràtic de dermatologia...
1: Sí, però, escolta, el fonamental a la vida és la imaginació. És el dret a la imaginació.
0: Sí, però algú...
1: Tots els que no mengen suficient no poden imaginar. O
0: sigui, això t'anava a dir, que si no hi ha caler no tens temps d'imaginar.
1: No, no és exactament caler. És tenir la seguretat, que per mi això és la llibertat, de poder imaginar la teva història i el que et doni la gana. La imaginació és un dret fonamental que no s'exigeix. A part d'això, és cert que jo vinc d'una família il·lustrada. En aquell moment era París, era França, jo vinc de França, però jo estimo els Estats Units amb tot el cor, bé, inclús ara.
0: Ho hem explicat així l'entradeta ràpid, però amb 16-17 anys, encara no en tenies 18, vas donar la volta al món.
1: Sí.
0: Però anant en barcos de càrrega, pujant autobusos,
1: sí,
0: amb trens...
1: Sí. Molt barat. És a dir, jo vaig tenir una beca per anar als Estats Units perquè vaig fer trampa, vaig agafar una peda del meu pare i vaig dir que amb un super college, dels millors, perquè jo no, demanant que si em donaven una beca perquè jo volia saber si els Estats Units eren com el cinema, com a Hollywood. Era el moment que compraven...
0: Això els hi vas escriure?
1: En el college.
0: Uh-huh.
1: I aleshores em van donar la beca.
0: Home, jo també te l'hagués donat.
1: Per això me la van donar completa. I aleshores vaig anar allà i jo no volia estar amb els espanyols, jo volia estar amb els... I vaig fer unes amistats ja pel resta de la vida. I vaig creure que als Estats Units era... És que vam fer amb cotxe el viatge, que era fabulós perquè les famílies t'acollien. Però vaig entendre que si jo pensava en el romànic... o pensava en el pescador aquest tan important de la meva vida, que és el Xico, mai estimaria els Estats Units. Que la manera d'estimar els Estats Units era estimar el que eren. I, de fet, he descobert que són bastant analfabets, que tenen molt poca cultura.
0: Als Estats Units.
1: És evident.
0: Home, tenen
1: però
0: aquest president.
1: Ho han inventat tot precisament perquè són analfabets. Jo sóc una gran defensora de l'analfabetisme. Espero que els analfabets... que els... És evident que el Ronald, aquest, el Trump, és un analfabet, potser ens salvarà perquè ells faran algun invent, perquè això és intolerable.
0: Però escolta, no m'estàs defensant a Trump, oi?
1: No, t'estic defensant... T'estic dient que jo, en els 18 anys, 17 anys, vaig estimar els Estats Units. I a més tinc un familiar que viu als Estats Units. Que després, quan vaig tornar ja, que volia fer la revolució, vaig anar allà perquè creia que el Marx tenia raó i que el país més avançat del món és on es faria la revolució. Després va passar que la revolució es va fer en els països agrícoles i més atrasats, com Rússia. Perquè pel Lenin la revolució era electricitat i alfabetització. El que és una tonteria absoluta.
0: Clar.
1: Perquè els alfabetitzats pues, tots fan el mateix.
0: Però l'idealisme també era molt important. Perquè tu, l'idealisme... Tu, per exemple, en aquell moment em deies em vaig casar per fer la revolució.
1: Però això no era idealisme, això era una... És a dir, el privilegi...
0: Encara tenies la flor a la mà.
1: El privilegi d'haver crescut, d'haver cregut en un moment donat que la revolució entesa com a justícia social era possible, això és una cosa que ningú em traurà. M'ha fet feliç el rest de la vida. Ara després he vist que això no xuta. Oh.

0: Mira, aquesta cançó de Bangladesh, crec que vas estar-hi en aquest viatge.
1: Jo en aquest viatge...
0: aquest viatge al voltant del món, amb una amiga.
1: Sí, era una aristòcrata alemana. El seu pare havia sigut president de Westfàlia, havien viscut la Segona Guerra Mundial amb morts. Ell havia estat presoner de Hitler, però mai vam parlar d'això nosaltres. Però... i, a més, fèiem la nostra vida, però anàvem juntes. A mi, la volta al món em va fer veure la pobresa del món. I vaig pensar que mai seria feliç si no era Barcelona i que jo no deixaria de no me deixaria d'interessar-me pels pobres. La meva amiga va estar a Bangladesh i va fer una opció diferent. Ella va fundar una fundació molt
0: una
1: important.
0: ONG.
1: Una ONG que a Alemanya està molt... dona el 75% del 20%, perquè tots són diners, i a més això dels ONGs no ho vull... Però bueno, ella va fundar Die Lichtbrücke, que és el pont de llum per cuidar les catarates de Bangladesh, que ho vam veure. Era la pobresa d'Àsia en aquell moment era brutal.
0: Això va ser una cosa molt important, però també el que t'ha fet tan valenta, i jo crec que t'ha fet tenir aquesta seguretat de la que parlaves al principi, no només era la família, sinó que ha estat el mar. El mar ha estat importantíssim per tu.
1: Sí, el mar, i ho segueix sent. O sigui, el mar és tres quartes parts del planeta, i el mar és que ha respost d'una manera brutal a la pandèmia. I ara el llibre, que ara espero publicar, no sé tu on aniràs més aviat, però jo et segueixo. Es diu La sinceritat del mar. Jo crec que el mar és molt sincer i els estem molt maltractant. Ens estem enfonsant en el mar. Sí, per mi el mar és tot. El porto dintre.
0: És tot perquè quan tenies 3 anyets sí. I estaves a Cala Montgó...
1: Sí, nadant sota.
0: Nadant, i com sí. Aquell que diu, estaves ja bussejant més aviat que nadar.
1: Sí,
0: pràcticament.
1: Vaig aprendre abans perquè és més fàcil, sí.
0: Després vas acabar, això, sent la primera dona bussejadora de l'estat espanyol.
1: Sí, I si vols, per edats del món, perquè totes les altres eren de la Segona Guerra Mundial i mujeres del Cousteau o del Hans Haas o de tios magnífics, però jo no era mujer de nadie.
0: No eres dona de nadie i, a més, eres una noia molt jove en un món que històricament tenia una història molt lligada al món militar, al món de la guerra, em refereixo amb la història del busseig, i tu venies d'un món absolutament diferent. Tu venies d'aprendre-ho i de disfrutar-ho i dels estius...
1: Però fixa't que ara jo he anat a Engelskirchen, que és on vivia la meva amiga alemana, que tenia 6 anys més gran que jo. Em van trucar de la fundació que no la tractaven bé, vaig agafar l'avió, vaig anar allà i vaig parlar amb tota la família i ho vaig arreglar perquè morís a casa i no amb una residència. Estant amb aquesta amiga meva de 96 anys, vaig estar amb el que era el seu sogre, que tenia 102 anys i que vivia i que toca el piano, classe mitja. I em va dir que ell va estar a la Wehrmacht, que és l'exèrcit. I és un catòlic d'aquests que encara diuen el rosari. I jo vaig dir, però catòlic a la Wehrmacht? I estava ple. I aleshores em va explicar que ell va venir a Espanya, que era impossible, perquè eren, bueno, nosaltres érem en una dictadura. Ell va venir a Espanya, el va agafar la policia, i quan va ensenyar una carta del bisbe, bueno, grandes honores. I aleshores vaig entendre que la guerra civil la va guanyar l'Església en el Franco. No va ser una creuada, realment. I això ha canviat la meva visió del submarinisme, perquè tots aquests, els primers submarinistes, són els que estaven sotmesos a l'Església Catòlica. Tots ens hem... Jo m'he educat amb l'Església Catòlica. I l'Església Catòlica, bueno, ara segueix sent un poder. Segurament el més gran del món.
0: Però explica'ns la teva història, perquè potser hi ha gent que no la coneix. En el sentit d'això, de començar a nedar i d'anar una mica a contracorrent, mai millor dit, perquè quan tu decideixes... per exemple, presentar-te al primer examen per treure la primera titulació de bussejadora, els propis homes, que és un món absolutament masculí, et diuen no et presentis perquè encara faràs quedar malament als senyors.
1: Sí, però a mi això és que em fa riure. És que ni ho vaig... És que m'era igual. És que mai els he vist a l'home com un enemic. Quan em pregunten, però tu... la pregunta que tu em fas, que jo, eren ells els que es tenien que preocupar, jo no. Ells tenien el problema,
0: però
1: jo no tenia...
0: Però tu els hi feies por, d'alguna manera, perquè els deixaries en mal lloc.
1: Ah, jo no sé, ells jo no puc parlar, però a mi ells m'era absolutament igual. El que sí és que quan sortien, pues, es feien els machos i ho feien tot estupendo, però a mi m'era igual. Tu saps el que és, per primera vegada, que ningú havia vist el que era el blau, enfonsar-te sense la gravetat, volant el blau. Escolta, però és que m'importaven els homes. És
0: que no t'importava res.
1: Jo tenia 19 anys i ells tenien 30. Les dones són fetes pel mar. Vull dir, jo no vaig tenir... És que són ells que tenen un problema, perquè són pirates. Van a pescar, a treure coses, a robar, a desfer la costa, el coral, això, l'altre. Jo anava...
0: A veure...
1: No, disfrutar. Per primera vegada, quan em van fer aquesta pregunta que m'has fet tu, no. Però què és per tu? Pues és l'èxtasi. Realment és tan meravellós que no... Que des d'aleshores porto el mar a dins. Vull dir que no. Jo amb els homes no he tingut cap problema. Em van deixar sola, pues, em van fer el gran favor perquè vaig poder disfrutar sola. És que, bueno...
0: Tot i així van haver moments difícils perquè has estat més d'una vegada a punt de morir.
1: A culpa d'ells. Però jo no em vaig donar compte. Una amiga meva, jo explico en el Mago i la Reina... Quan,
0: que són dels teus llibres.
1: Sí. La Marúlia Guillor, que és una íntima amiga meva de la universitat, quan li va dir, però ja, Mercedes, si estuviste a punto de morir, i és veritat, perquè el tio ja fugia. I aleshores jo, quan m'han fet una entrevista, precisament ara el llibre va d'això, el llibre que vull publicar, ell, com sí. El que volia era fugir, però jo em vaig tirar com una bèstia a agafar-li els peus perquè no em deixés sola, perquè no hi ha gravetat de fons del mar.
0: O sigui que ells... Perquè el que va passar, expliquem-ho, recordem-ho, que és que tu vas baixar a fer una immersió,
1: una gruta d'uns 200 metres interior, que era fascinant, era a l'aigua areneta, i el tio portava la corda que li lligava en el xico, però jo no era conscient d'això, i a més va voler fer la foto.
0: Portava una corda que anava lligada a la mà, de l'altre submarinista, que anava amb el pescador, sí. El Xico, que estava sí. Dalt, i va deixar la corda per fer la foto.
1: Per immortalitzar-se.
0: I llavors què va passar? Que per aquesta vanitat de fer-se la foto, gairebé moriu tots dos.
1: Bueno, ell ja va trobar... Finalment ell va trobar la corda
0: i va pujar cap amunt.
1: Sí, jo
0: però vaig... Però eres tu la que et quedaves allà.
1: Claro, evident. Mm. I hi ha molta gent que li ha passat això. Perquè, clar, perquè tenen... Bueno, sí... Sembla que ara fa 7 anys, arrel d'això, pues, m'han convidat, com que necessiten... No hi ha dones, que les dones... Pues, no
0: home, sé. Perdona, que hi haguessin dones que es dediquessin al submarinisme. A l'any 55, que em sembla que és quan fas sí. La primera immersió, que sobre el neopren existia, Antònia no n'hi ha gaires. I a més que tinguin el cap clar com tu.
1: Que... No, sóc l'única.
0: Clar, és que ets la primera i ets l'única.
1: Bueno.
0: M'imagino que va passar molt de temps abans que tornés a baixar a algú, a alguna altra dona,
1: sí,
0: a fer
1: després
0: immersions.
1: Va anar bé més, però aleshores ho han burocratitzat, ara tots van llibats, bueno, ara és un lliu.
0: Clar, però en aquell moment tu vas ser allò, la salvatge.
1: No, normal, jo crec que era...
0: La primera.
1: Bueno, per la cronologia.
0: Per la cronologia i també, jo
1: I
0: crec...
1: Pel lloc.
0: Per l'ímpetu, pel lloc, per les sí. Ganes i perquè t'importava poc el que pensessin els altres.
1: Això no m'ha importat mai res. Eh?

0: Barbara Streisand i aquest Woman in Love. Ja sabeu que és divendres i els divendres convidem a les nostres convidades, els hi demanem una banda sonora de la seva entrevista. Aquesta cançó de Barbara Streisand on et porta?
1: És la, quina pel·lícula ha fet ella? Una, From Here to Eternity, no?
0: N'hi ha 3.000, no ho sé, 3.000, ara,
1: ja ho sé. Sí. Bueno, a mi em va far recordar, ara no ho puc dir, perquè quan, sí, em van fer, quan el, em van demanar per pensar, escolta, que l'entrevista que la facin, que la preparin ells.
0: Sí, no, nosaltres la preparem, jo, però a vegades les, sí, cançons porten a llocs.
1: Sí, això, no sé si és aquesta,
0: però... És Woman in Love, Woman una in... senyora enamorada.
1: Sí.
0: Tu has estat molt enamorada? Sí. A la vida, o què? Moltes vegades? O això és pels dèbils?
1: No, jo he estat enamorada diverses vegades, però m'han fotut, sí. He tingut mala sort. No, no ha anat bé, això.
0: Dius que no t'ha agradat molt, que, és que vull citar-ho com tal com ho dius tu. Dius que no t'ha agradat molt ser mare ni àvia. Malgrat que la maternitat és un tresor, però sempre vaig saber, afortunadament, que seria una mala mare.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia. A veure...
1: Això és la realitat.
0: Això és la realitat. Què vol dir ser mala mare? O resulta que hi ha aquí una mica de culpa cristiana?
1: No, no, no, en absolut. És a dir, jo crec que amb la llibertat hi estic en contra la tribu. I vaig estar a Israel precisament amb la meva filla petita. I a Israel vaig veure el que eren els kibbutzim. Nosaltres anàvem perquè encara creiem que faríem la revolució. I quan vaig veure com eren els kibbutzim, vaig dir, jo això mai faré una cosa col·lectiva. Perquè era espantós.
0: Però per què creus que no...
1: Aleshores,
0: que
1: la maternitat...
0: per sort ets una mala mare.
1: És que... No, jo crec que totes són males mares, afortunadament.
0: Però ningú ho reconeix.
1: No, és que... Realment, m'agradaria escriure un llibre sobre la maternitat, es veu que hi ha tants, i ara està canviant tant, però no, és a dir, jo sempre vaig saber que jo ho faria el millor possible que jo sabés, i puc assegurar-te que m'he pensat molt bé el que he fet per als meus fills, i sempre sabia que afortunadament m'aniria malament.
0: Què vol dir anar-te malament amb els fills?
1: Per exemple,
0: bueno, vols dir que no estarien satisfets o no estarien,
1: no,
0: prou contents?
1: A veure, jo, per mi, una de les lleis de la meva vida és la renúncia. Jo crec que no hi ha res millor a la vida que poder renunciar. Però quan vaig tenir fills, vaig pensar, el millor per ells és renunciar. Però per renunciar s'ha d'haver tingut. I això és un problema, perquè vols el millor pels teus fills. És a dir, jo anava a viure amb una... Aquí, quan vam tornar, o sigui, jo tenia dos fills, i anàvem a viure en un barri obrer. Què passava?
0: Per què vas decidir això?
1: Dir, vas perquè anar... volíem ser fer la revolució.
0: Jo volia fer volia... la revolució.
1: Sí, però Espanya ja havia canviat, la dècada dels 60.
0: És a dir, que tu tenies un pis a Passeig de Gràcia i vas decidir anar a viure a nou barris.
1: Jo no tenia cap pis. No. Vaig anar a nou barris. No, no tenia cap pis.
0: I explica'm això, per què vas decidir anar a viure a nou barris?
1: Perquè volíem ser... Jo volia muntar una escola per pobres i la vaig muntar amb la Pegaso, però evidentment em van treure. I vaig comprendre, a veure, és que és... Vaig comprendre diverses coses. Una, que el meu marit des d'algú aniria a la universitat, que guanyaria la càtedra i jo quedaria sola. Segon, que els meus fills no tindrien l'educació millor possible. Tercera, em van treure d'aquesta escola perquè jo la podia fer anar molt millor que qualsevol altres, i a més venien els obrers encantats. Vaig començar donant classes a infermeres, vaig treballar al clínic i després vaig fundar una escola amb la Pegaso.
0: Com es deia aquesta escola?
1: Pues no t'ho sé dir, però era Verdun. I em van treure, de nit. Perquè, està clar, jo ho tenia tot. Tenia els diners, tenia les relacions socials, i a més es veu que sabia parlar. I, evidentment, era el moment de la clandestinitat, i es van fer servir que si era comunista, si van fer una reunió... Bueno, em van treure. Vaig trucar al Comín, que era íntim amic meu, que també
0: estava... Alfonso Comín.
1: Sí, Alfonso Carlos Comín. I em va dir, hombre, si t'hubieras hecho de un grupo, però què vols dir, fer-te d'un grupo? I no em van ajudar. I aleshores el meu pare mor en aquest moment, el 65. I viu al carrer Pelai i em deixa el seu pis. I aleshores jo... que havíem decidit buscar alguna cosa a Barcelona perquè volia que els meus fills anessin al Talita, que deien que era... I el meu pare va anar al carrer Pelayo.
0: Sí, però tu em parlaves de renunciar. A què vas renunciar, tu? O a què els vas fer renunciar?
1: No, no, no, al revés, els he donat massa.
0: Ah, vols dir que els hauries d'haver deixat a Nou Barris?
1: No, no ho sé, no, això jo no puc dir-ho. Vaig dir que jo en aquell moment vaig pensar, una, que no volia estar sola a casa i que el tio estés a la universitat i jo siendo de buena madre. No, no hi ha bones mares. Dos, els he donat massa als meus fills. De tot. Llibertat, diners i oportunitats. Han estat en els millors llocs del món. Quatre.
0: I què creus, que no han sabut aprofitar?
1: No, jo no puc jutjar els meus fills. Vull dir que de cap de les maneres, i de mi, del passat, jo ara és que no el puc canviar-ho, vull dir que no tinc... Però què em dius? He sigut una mala... No sé quina és la frase.
0: No, tu dius això de que sempre vaig saber que afortunadament seria una mala mare.
1: Sí, sempre ho vaig saber, sí, perquè crec... Ah, sí, perquè això m'ho va dir una altra d'aquestes amigues, la Marisa Azpeitia, que ella ha tingut 6 fills, 5 filles i un fill. I un marit que era del nord i va anar a viure a Sevilla. I també molt catàlegs i molts bons i tal i qual. I em va dir, mira, Mercedes, no te preocupes. Siempre el importante es el padre. Siempre. I, escolta, hem fet un estudi a Europa sobre donar ajut a famílies i veuen que els diners els hi han de donar les dones, perquè els diners de la família els porten els homes i els donen als homes, els gasten per altra cosa. O sigui que a mi em sembla que és, bueno, que és evident. Que, i a més, és que pot, ningú diu que té una bona mare. Si diu una bona mare és una pobra senyora que està tot el dia cuidant els fills i és una bestiesa.
0: Ja, i tu tenies ganes de fer moltes coses, perquè clar, ho hem dit
1: no,
0: al principi.
1: No, jo a casa sempre vaig estar amb ells. El que vaig ser potser vaig ser massa maestra i massa exigent, no ho sé com dir-t'ho.
0: Però has fet carrera...
1: Però vaig trigar 10 anys, eh? Uh-huh. Des de que deixo... O sigui, des de que deixo la universitat, faig... No faig la primera, que faig una tesina sobre diplomàcia mundial, sobre Alemanya, i que la tiren... pels aires, eh? I el Vicenç, els pares, ningú havia fet això, s'havia atrevit a fer això, perquè ningú sabia anglès, aleshores. I després, doncs, estic un any treballant al Clínic, que aprenc moltíssim, i donant classe a infermeres a poble... al Clot. I aleshores, en cas d'una, vaig a París i també treballo, sempre he treballat.
0: Molt, has treballat molt.
1: Però, perquè el treball és el millor de la vida.
0: Sí.
1: Claro, fer un treball que t'agrada. Tu no em diguis que no t'estàs passant bé ara.
0: Sí.
1: Va, hombre, què faries si no treballés? Si és un privilegi treballar, escolta. Uh-huh. El meu pare deia que jo pagaria per fer el que faig, era metge, que això és de vocació, però periodistes és igual.
0: Tu ara parlaves dels fills.
1: Sí.
0: I com has sigut tu com a filla? Com has estat tu com a filla?
1: Com a filla, si et soc sincera, he estat enamorada del meu pare, que és l'home més important de la meva vida, i la seva mort em va destrossar. Aleshores, jo crec que vaig tenir una mare dolenta, perquè jo no era... Bueno, tinc una gran sort, que una amiga de la infància, però d'abans... Jo vaig escriure una novel·la als 8 anys on explico que la meva mare és molt dolenta i el meu pare és meravellós. I la meva germana roba i la justícia ni la mata. I jo sóc fantàstic. Una cosa meravellosa.
0: Es diu Èdip, d'això. O Electra, en aquest cas.
1: Bueno, sí. O sigui que jo crec... mor el meu pare... Jo em desclasso quan vaig a la universitat, o sigui que jo deixo la burgesia, i per això tinc tants amics d'altres. I la pregunta teva és, la família, com és la
0: com
1: meva...
0: Com eres tu com a filla?
1: Jo com a filla, pues, era, pues, com a filla...
0: Sí, com recordes la teva infància? Perquè aquesta nena, que als 16 anys se'n va donar la volta al món, sí. Això és una llavor que ja s'ha fet abans.
1: Sí, s'ha fet abans. Pues jo
0: o sigui, ja devia ser una màster de l'Stratocaster, tu.
1: No, jo crec, per el que diu aquesta novel·la, jo era una persona molt bona, molt intel·ligent, que volia molts amics i que estimava molt el meu pare... i que tornava ja amb un fill, amb barca, i aleshores una paloma em deia que la meva germana havia mort perquè era justiciada, perquè la justiciaven, perquè l'havia robat no sé què, que el meu pare també moria i que la meva mare m'esperava a la platja.
0: Això amb 8 anys, eh? Sí. Ho vas escriure?
1: Sí. I aquesta altra amiga ho va guardar. Jo ni me'n recordava. I passen anys, li deixo tot el meu equip de submarinisme mentre jo vaig fent voltes pel món i el que sigui, i quan torna em dona el llibre enmarcat en vermell. Ho llegeixo i és exacte. És exacte el que t'he dit.
0: És aquesta la història?
1: Sí, després, jo, a partir de l'any 70, entenc que vull acompanyar la meva mare fins a la seva mort, i ho faig. Torno al Liceu, torno a l'editori, quan se'l fan, o al Palau era, torno a dinar a casa de la meva mare, torno a passar els estius amb ella, l'estimo amb passió. La prova és que mor a casa meva, en el llit meu i de la meva mà, sola, ella i jo. I, que és una, i el meu pare també a París, de la meva mà i sols. I això és un tresor de la meva vida. Vull dir que jo al final, jo crec que ell al final em va demanar perdó. Anava a votar el Pasqual Maragall d'amagat amb mi perquè no li deixaven, perquè tenia que ser de Convergència.
0: Escolta, que amb el Pasqual Maragall heu estat molt amics.
1: Molt.
0: I a més, fins i tot vas escriure una biografia
1: boníssima,
0: mà a mà amb l'Esther Tusquets.
1: Va ser l'any millor de la meva vida. Perquè l'Esther, que no tenia idea de res, escrivia com els àngels. És a dir, era una tia... Bueno, érem companyes, eh? Som quatre companyes. I mai vam estar juntes escrivint. Ella m'acompanyava a les entrevistes. I jo la feia seure, mira com estem ara, i la feia aquí, i tu calla. Però la gent volia parlar amb ella, que era important, però ella callava. Però la seva presència no els deixava a tots, el Montilla, el Narcís, el Pasqual, tots els que vam entrevistar. Jo feia l'entrevista. Quan acaba l'entrevista ja estava... I aleshores parlava ella. I ella escrivia, diguem-ne, dos o tres planes, i jo n'afegia cinc, tot transcrit, eh? Tot el que es diu... No es diu ni una mentida, eh? Es diuen moltes veritats que en censura... No sé si has vist la manera com he descobert la censura, que és fantàstica, eh? I sí, va ser un rellibre fantàstic que el van censurar. Això és una vergonya.
0: El van censurar des de l'editorial?
1: No, jo crec que va ser l'Ernest Maragall, quan estava a Educació. L'Esther va pensar que els periodistes guanyarien. Mm. I no, van guanyar els polítics. I he posat costat amb costat la versió autèntica i la guillotinada. I aleshores, escolta, hi ha trossos que hi ha més texta al guillotinat. I aleshores he buscat el que han afegit. I tot el que han afegit és espantós. I què és el que han tret? Lo bo pel Pasqual.
0: Què era lo bo pel Pasqual? Resumint, eh? Perquè ara...
1: Resumint.
0: Perquè és un llibre.
1: No, tu tindries que mirar perquè sí. És fantàstic.
0: Sí.
1: Ell volia ser recordat, ser ben recordat per la gent, volia l'amor de la gent. Volia
0: però això
1: ser...
0: ho té, això ho té.
1: Això en el llibre no, ho han tret. Uh-huh. Jo crec que nosaltres, sense donar-nos en compte, ens vam apropar a per què va morir el Pau, que era el gran amor del Pasqual.
0: El Pau Malvido, el germà de Pau Maragall,
1: sí,
0: que va morir.
1: Mai més el Pasqual ha sigut el mateix i mai més la família ha sigut la mateixa. Uh-huh. Sí. Bueno, ens van fer una causa criminal, eh? Ens van posar per ser una cosa espantosa i van destrossar el llibre.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. No.

0: Home, sentint la biografia de Mercedes Vilanova, la veritat és que aquesta cançó havia de sonar Gene Regret Rian.
1: Oh, aquesta sí que és la fonamental.
0: Aquesta, jo no me'n paradeixo de res.
1: Ah, no, de res.
0: De res?
1: De res. Balaguer les souvenirs. El que et vull, el que et puc dir és que jo crec que no he mentit mai. Ara, el dir la veritat, qui té la veritat? És a dir, jo crec que... I jo vaig triar, no sé si em vaig equivocar o no, l'anonimat. Jo no surto a la foto, a mi no m'interessa la foto.
0: És curiós, perquè ara que ens explicaves tota la teva història, te n'adones que has estat darrere de moltes coses importants que han passat en aquest país i també fora, perquè jo que sé, per exemple, has estat al fòrum de les dones a Vigil, has estat a moments decisius de la història d'aquest país i de la història de les dones, però en canvi és veritat que potser perquè ets dona no apareixes.
1: No apareixes
0: moltes vegades, però no et fa ràbia?
1: En absolut. No. De cap de les maneres. Perquè, mira, això ho vaig prendre de la Núria Espert, que una... Penso que va sortir a La Vanguardia, que van dir una vegada, la van... Vaig veure que feia una entrevista en què li deia, bueno, però és fantàstic l'èxit que ha tingut vostè. Diu, l'èxit dura un segon. Va dir la Núria Espert, vaig pensar que és així mateix. L'èxit dura un segon. El dia següent ja no dura. Jo no he volgut l'èxit, ni he volgut la fama.
0: Has estat catedràtica molts anys a la universitat.
1: Sí.
0: És una cosa que et va costar, com dèiem, perquè el teu marit, diguéssim, et va passar per davant en el seu moment, perquè et vas fer les teves renúncies, però vas acabar arribant.
1: No, jo no volia ser catedràtica.
0: No volies?
1: No, de cap de les maneres, perquè... Això és molt curiós, perquè jo creia que el meu pare havia... Jo la universitat la porto a la sang, com porto la pública, com porto el mar. I jo crec que el meu pare va morir perquè el van trair els seus deixebles. Ara sé que no és exactament així. Els pitjors som els intel·lectuals, perquè robem les idees. Som dolents. Però la universitat pública et dona la llibertat ex càtedra. Jo sempre he fet el que he volgut a la universitat, sempre. Ara m'han fotut tot el que han volgut, però jo he estat feliç. Vols perquè la quan... coneix per dintre, sé el que és la universitat.
0: I perquè quan has tancat la porta de la classe t'has sentit lliure.
1: No, la classe també.
0: Dins de la classe.
1: Dins i fora, jo donava, les feia en català quan estava prohibit i tenia la policia allà. No, jo sempre he fet el que he volgut, a dintre i a fora de la classe.
0: I què és el més valuós per tu d'ensenyar? Si és que és possible ensenyar amb algú.
1: El més... Fins ara creia que el més important era ensenyar que la gent es fes preguntes. O sigui que jo he ensenyat a fer preguntes. Mai he llegit de fotocòpies ni he fet llegir un llibre, no. Jo he fet diàleg. Jo he ensenyat a pensar.
0: La conversa és molt important per tu, perquè és bàsica, perquè a més has estat molts anys estudiant les fonts orals, d'on sortia la tradició oral. Ha sortit, i jo crec que ens hem tornat una mica soberbis i pensem que tot està en el paper, però no, en la paraula hi passen moltes coses.
1: En el paper no hi ha res. Res. O sigui, el càstig més gran que es pot donar a una persona és que no pugui dialogar. Quan els posen a la presó, el càstig... O sigui, que sense el diàleg no hi ha vida. És absolutament fonamental. Diàleg sincer. L'intercanvi és que és fonamental, si no, no hi ets. No pots existir. O sigui, també és necessària la soledat i tot el que tu vulguis. Però el diàleg... Jo he ensenyat a dialogar. Primer hi ha el pensar. Després hi ha el parlar. I després hi ha l'escriure. Són tres coses molt diferents.
0: I tu, si t'has de quedar amb alguna cosa, et quedes amb el parlar?
1: Jo crec que l'oral... és el més autèntic i és el que surt autènticament, és el que ets tu. I després això es matitza...
0: L'altre és una elaboració.
1: Afortunadament. Perquè, escolta, si ens tinguessin de recordar de totes les bestieses que diuen, seria espantós.

0: No, digui... Maria Dolores Pradera, el rosario de mi madre. Què, aquesta cançó?
1: M'has fet estiga. Ho diu tot.
0: Ho diu tot. Parla de la mort, també. I penses en la mort? Quina relació hi tens?
1: Bueno, jo crec que no existeix.
0: Què vols dir amb això?
1: A veure... és una pregunta molt difícil de respondre, perquè és evident que existeix si penses en un món dual, el bien i el mal i tot aquest lío.
0: Que bon aquest.
1: Entens?
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo és que encara puc parlar amb la gent que és morta, no ho sé, és a dir, que penso de la mort. No hi penso. No hi penso, perquè quan tu has parlat de la por, jo vaig estar sol en una cova marina on tot era fosc i hi havia un mero que jo volia tocar.
0: Un peix, eh?
1: Un peix gran.
0: Sí.
1: I no el veia, i aleshores vaig sentir diverses coses. Una, que les dones tenim la... És a dir, el control de la respiració és fonamental. La mort és la manca d'oxigen. I sota l'aigua jo gasto molt poc oxigen. Segon, vas pensar, el primer que he de fer és no tenir por, perquè no trobaré la sortida. I el tercer vas pensar, has de ser prudent. O sigui que jo crec que no tinc por mai, ni tampoc de la mort.
0: O sigui que potser t'hi vas a carar aquell dia.
1: Aquell dia vaig aprendre... que ser valent vol dir ser prudent. Si no ets un boig, però el ser valent et permet ser prudent i arribar a l'èxtasi. Estic segura d'això, i això m'ho ha ensenyat el mar.
0: Mercedes Vilanova, estaríem aquí 10.000 hores parlant. Posem una última cançó. Què et sembla si posem Gràcies a la vida, ara que hem parlat de la mort?
1: Super.

0: Violeta Parra, tu t'han donat unes quantes de coses a la vida i la vida t'ha regalat unes quantes coses, una creu de Sant Jordi, per exemple, però tu sempre parles de que el més important per una dona és l'habitació pròpia, la independència.
1: A veure, jo crec que el que diu la Virginia Woolf és que realment que necessites una habitació pròpia. Jo crec que ara ja la tenim. Les dones hem... Jo crec que les dones, en general, i en aquest món, no amb altres, parlo del primer món, l'habitació pròpia tenim. Aleshores, a mi el que crec que les dones ens equivoquem quan volem el reconeixement. Jo no el vull, el reconeixement.
0: Per acabar, què vols fer quan siguis gran?
1: No, ja sóc gran. Vull fer el que estic fent ara, parlant amb tu. Això em fa feliç.
0: Doncs, escolta, per molts anys que ho puguem fer, moltes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ho deixem aquí. Nosaltres marxem. Bona nit.

0: també vull d'il·lusió omplir-me el cor.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La circulació continua sent densa en alguns punts de les vies que connecten Tarragona i Barcelona, tot plegat derivat encara de l'històric eclipsi d'aquest dimecres, que ha sigut total precisament a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La circulació és complicada a aquesta hora a l'AP7 entre Torredembarra i Roda de Barà per culpa de diversos accidents. També està saturada la via alternativa aquesta, la Nacional 340. Més endavant, també a l'AP7 hi ha densitat de trànsit fins a Vilafranca del Penedès i a l'entrada de Barcelona per aquesta autopista. La C32 té circulació densa entre Calafell i Cubelles i també hi ha retencions a la Nacional 340 a l'Ordal. Tot i aquests problemes puntuals en el retorn de moltes persones després de veure l'eclipsi, el Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap accident mortal. Declaracions del seu director, Ramon Lamiel, a 3Cat Info.
4: El nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així.
3: Pel que fa al transport públic, la llau de viatgers a l'estació de Tarragona que tornaven després de l'eclipsi ha obligat Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona. Tot i això, el tren especial que s'havia previst ha eixugat la major part dels viatgers que s'esperaven i que durant una estona ha obligat a tancar l'estació per restringir i ordenar l'accés a les andanes.